0: de l'Experientia, i crec que queden un parell d'actes. El dilluns 22 la gent gran fa el fi de curs al Montpou, i el Rafael Casanova fa també una espècie de final de curs al teatre per mostrar les seves activitats el proper dia 28. Això seria pel que fa a les entitats. I nosaltres, com a àrea de gent gran, doncs, tenim l'escola d'estiu, que és la part important que ens quedarà abans d'acabar aquest curs i entrar al proper curs i anar a vacances, evidentment que sí.
1: En què consistirà aquesta escola d'estiu, Pep?
0: Doncs mira, una escola d'estiu que, si voldria fer un petit recordatori d'on venim, no? Venim d'un inici d'escola d'estiu fa uns anys, que vam plantejar activitats a la platja i algunes caminades. Després vam ampliar aquestes caminades i aquesta activitat a la platja per unes activitats també de ioga, vam ampliar una mica, però ens vam adonar compte ja des de fa un parell d'anys que la calor i el canvi climàtic era important també en aquest sentit, i vam decidir fer aquestes activitats en la que en aquell moment es van anomenar com a centre climàtic, que va ser el Montpou, és un d'ells, i per tant fem les activitats a la sala polivalent del Montpou, una sala àmplia, amb aire condicionat per la gent gran. Llavors, des de fa 3 anys ja les fem al Montpou, i fem durant tot el mes de juliol tot un seguit d'activitats de matí, en aquest cas enguany, en 7 tallers diferents, que seran 8 classes diferents durant tot el matí, on la gent gran s'ha anat apuntant.
1: Ja són les places cobertes o encara
0: doncs,
1: queda lloc?
0: Doncs pràcticament plenes. Si és cert que hem fet una divisió per quinzenes, hem donat l'opció a la gent que s'apunti no bé la primera quinzena o tot el mes. Majoritàriament tothom s'ha apuntat a la primera quinzena, molts ja han ampliat a la segona, però sempre passa que la gent quan s'apunta i després s'ha d'anar a donar compte que no s'ha apuntat a l'altre grup, al grup següent, diguem, a la segona quinzena, i es queda, no? I llavors, jo també vindré dilluns, ja ens ampliarem. Si és cert que fem grups amplis, fem grups de 50 persones, per això hem contractat una empresa especialitzada en aquest tipus de tallers, que em dic que aquest any tenim balls llatins, tenim tai chi, yoga, aeròbic, risoteràpia, relaxació i country. Són activitats, evidentment, que necessiten professors que sàpiguen de la matèria. Els nostres tècnics de gent gran seran també a cada classe, acompanyant aquest tècnic de fora per ampliar el ràtio de persones per arribar a la cinquantena de persones a cada taller, que, com dic, ja estan pràcticament plens, i per tant el que farem serà aprofitar aquests matins perquè la gent passi durant certes hores a fer una activitat 2 dies a la setmana.
1: Els tallers seran al matí amb la climatització pròpia del Frederic Montpou, ja ningú passarà calor, tenint en compte més perquè algunes activitats requereixen esforç físic.
0: Sí, exacte, és a dir, el que hem fet és intentar lligar-los d'una manera que primer afavoreixi la presència dels professors externs, que evidentment, doncs, per venir un cop a la setmana o dos cops a la setmana durant una hora, doncs fèiem que algun d'ells que repeteixen classes se poguessin fer el mateix dia per no haver-se desplaçat tant. Hem reunit primer els més canyeros, podem dir, a primera hora del matí, o sigui, el dilluns i dimecres tenim baix llatins a primera hora, i el dimarts tenim aeròbic, dimarts i dos tenim aeròbic a primera hora, o sigui, els més canyeros, diguem, són els més matiners. Després, el dilluns i dimecres, al mig matí, tenim el tai chi i la risoteràpia, dilluns i dimecres, dimarts i dijous, i a última hora tenim els més relaxats, podem dir. Dilluns i dimecres el ioga, dimarts i dijous la relaxació. Així hem fet una mica allò, començant per la canya i acabem amb la... I els divendres està reservat a dos grups diferents de country. Els divendres és el dia del country, tant el grup 1 com el grup 2, perquè seran un grups amplis, doncs hem decidit fer dos horaris i, per tant, d'aquesta manera completem 8 tallers.
1: A les tardes hi haurà alguna activitat a l'escola d'estiu o no?
0: A la tarda festa, a la tarda els avis pels nets que ho necessiten, o per anar a la platja, per descansar. No, vam considerar que era millor fer-ho només a horaris de matí, que és que majoritàriament durant l'any la gent gran ho fa majoritàriament en horaris de matí, i l'escola d'estiu ja fa anys que es va pensar per fer-ho al matí. A més, tenint en compte que els nostres monitors, evidentment, estem en època de jornada intensiva i, per tant, a la tarda no treballa ningú i, per tant, doncs, no podíem fer activitats de tarda.
1: Molt bé. I amb la realització d'aquesta escola d'estiu, tanca les seves activitats aquesta temporada al Centre Cívic Frederic Montpou.
0: Sí, tanquem el curs 25-26 pel que fa a tota l'activitat de gent gran. Ja al setembre comencen les inscripcions pel nou curs. Intentarem ampliar places, tenim llista d'espera, com bé sabeu, estem overbooking. També en la natació gratuïta també tenim moltíssima demanda i, per tant, setembre descobrirem quanta gent podem inscriure, si podem fer algun grup nou, esperant també noves instal·lacions, nous monitors. Per tant, doncs, això de cara al curs vinent encara serà molt semblant a l'actual, aquest curs, i més endavant ja veurem com van les coses.
1: Tot i així, el centre romandrà obert el mes d'agost?
0: Sí, sí, el centre és obert tot l'any, només tanquem 3 dies l'any, igual que l'edifici de la República i el centre Cívic Vista Alegre, que se creen en els seus horaris habituals, excepte els dies festius. Aquest República sí obre els diumenges, no els festius, i el Montpou sí que obrirà tots els diumenges i festius durant juliol, agost i, evidentment, la primera quinzena de setembre, que encara no hi haurà activitats pròpiament de les entitats.
1: I durant el mes d'agost també es mantindran els mateixos horaris?
0: Sí, sí, tot els mateixos horaris durant l'any, simplement serà lloc. Primer, perquè la gent pugui relacionar-se, perquè

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Per cert, com va tot? Quan inaugures la botiga?
2: Bé, la inaugurem el mes vinent i encara tenim 1.000 temes pendents. Mira, t'ensenyo uns fullets que hem preparat i em dius quin t'agrada més. No sabem quin triar.
1: A veure... M'agrada més el primer. Llums, roure. Il·lumina la teva llar amb nosaltres. Però, escolta, s'ha de corregir el punt de la L geminada. Heu escrit il·lumina amb un punt normal entre les L's i ha de ser un punt volat.
2: Un punt què?
3: El 24 de gener és el dia del punt de volat. És el punt que porta la L geminada i que és una mica més alt que el punt normal. Si esteu escrivint en un ordinador i el necessiteu, premeu majúscula i la tecla del número 3.
0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
4: Viajando por las ondas. El programa que te lleva de viaje a través del 98.0.
5: El lunes a las 8
4: de la tarde. En Radio Castelldefels.
6: Castelldefels, així som.

0: pues durante toda la mañana o hasta la una, hasta previsto que se lea ese manifiesto referente al Día Mundial de las Personas Refugiadas a cargo de alumnos de Castelldefels. Pero la celebración de este día cuenta con más actividades que detalla en esta entrevista a Lourdes Carreras. Aquesta setmana se celebra el Dia Mundial de les Persones Refugiades i per parlar de les activitats que es duran a terme amb nosaltres la tècnica de Pau i Solidaritat, Lourdes Carreras. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, què tal?
0: Porta algun lema al Dia Mundial de les Persones Refugiades enguany?
1: Sí, ens hem volgut centrar, saps que aquesta activitat la coordinem entre Nova Ciutadania i Pau i Solidaritat, no? Per aquesta idea sempre que expliquem que la persona refugiada doncs, és la mateixa des de que surt, no? Malauradament de casa seva, fins que arriba un dia a algun lloc i pot ser acollida. Però també gent que va quedant pel camí, doncs també les considerem persones que necessitaven refugi, no? Per tant, tota aquesta gent està al nostre pensament. I aquest any ens hem volgut centrar en aquesta idea de podria ser tu, podria ser jo. És a dir, no hi ha res que ens salvi que una guerra, una gran sequera, un canvi climàtic i violència, fins i tot un meteorit, et diria, no? És a dir, coses que no pensem i ens poden fer sortir de casa i quedar-nos sols, quedar-nos abandonats i en un moment determinat necessitar refugi, necessitar asil. Per tant, qualsevol dia doncs, podria ser tu, Anna, o podria ser jo, Lourdes.
0: Molt bé. I què hem preparat pel que fa a les activitats des de l'Ajuntament enguany, des de l'àrea?
1: Comencem amb una pel·lícula, sempre fem aquesta projecció i la fem en col·laboració amb l'Associació Cinema Àfriques. I llavors, alhora que parlem d'aquests temes, doncs també promocionem un tipus de cultura diferent. No? El cinema africà el coneixem molt poc i doncs, de dues tacades doncs, en fem una. No?
0: Quina història explica la pel·lícula?
1: Quina, perdona?
0: Quina història explica la pel·lícula?
1: Que vinguin, la vegin. Però és una història que parla una mica de tot. Parla de la solitud, de haver de marxar, parla de no voler marxar, parla de les coses que van passant i que tu no tens, no? Que es descontrolen, tant de prop com del voltant, o sigui, parla de moltes coses, a partir dels ulls d'una noia, que es diu Aya i que és la protagonista d'aquesta història.
0: Molt bé, hi ha una activitat en la qual participen estudiants també de la ciutat.
1: Sí, amb l'Institut Les Marines i amb els estudiants de la Casa d'Oficis, que fan concretament el mòdul de monitor de lleure, doncs tenim una gincama, una activitat que és una mica anar passant per etapes i reproduint fent aquest roleplay de què li passa a una persona des de que ha de sortir de casa fins que arriba a un lloc on sigui benvinguda, com volem fer aquí a Castelldefels.
0: Més coses.
1: Si la gent passa per l'església hauran vist uns vinils que estan col·locats en tota la plaça i que justament doncs, seran la guia d'aquesta, no? d'aquesta ruta que faran els estudiants. I ells mateixos, al final de l'activitat, faran un manifest juvenil, no? A la seva manera i amb les seves paraules. I acabarem amb el manifest ciutadà obert a tothom, que es fa el divendres 19 al migdia, perquè el dissabte, o sigui, el dia 20 és dissabte i és un mal dia per fer un manifest així que puguis convidar a tothom i el dissabte sempre és un dia més difícil, no? per fer manifestos i coses així i llavors ho hem avançat, però la nostra idea és que la gent des d'avui fins al dia 20 estiguin amb aquesta conscienciació, amb aquesta idea que això, que ens pot passar a qualsevol i que un dia podem ser nosaltres els que necessitem refugi, així que hem de ser una ciutat que acull, una ciutat que, no? que valora els drets humans i una ciutat que protegeix a les persones.
0: Qui farà la lectura del manifest institucional?
1: És un manifest plural, coral, sempre ho fem. Participen gent d'entitats socials de la ciutat, de gent de solidaritat i després hi ha algunes persones familiars d'algun refugiat que, bueno, que les representen i alguna persona que ha estat ella mateixa refugiada en algun moment. Però no volem, diguem, tampoc, saps? No posem molt èmfasi en qui és qui, perquè volem que tothom senti, no? Quan llegim el manifest, que podria ser ell mateix i que es pot dir, pues, com ara m'inventaré noms, no sé, es pot dir Mikhail o es pot dir Mamadou o es pot dir Fàtima, però també es pot dir Anna, Lourdes, Carlos o Albert.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Lourdes Carreras des de l'àrea de Pau i Solidaritat per acostar-nos a les activitats programades a motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades en guany.
1: Moltíssimes gràcies. I recordeu que surt a les pantalles, que ho dieu aquí a la ràdio, que surt al Castell Digital, o sigui que podeu mirar el programa. Gràcies.
0: Gràcies, bon dia.

0: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
1: Thank you for that lovely tune, that funky music.
2: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.
3: Castelldefels, així som.

0: L'Hospital de Viladecans i l'entitat Volibum Castelldefels han posat en marxa la iniciativa La pell té memòria. Protegeix-la avui pretén generar hàbits saludables i afavorir la conscienciació sobre els efectes de les radiacions solars. És una iniciativa que se posa en marxa per tercer any consecutiu des del Servei de Dermatologia de l'Hospital de Viladecans. Doncs precisament parlem des d'aquest Servei de Dermatologia amb la doctora Yolanda Fortuño. Què tal? Molt bon dia, doctora.
1: Hola, bon dia, bon dia.
0: El que es pretén és conscienciar sobretot a la gent més jove dels perills de prendre el sol sense protecció.
1: Sí, correcte, correcte. A veure, l'alerta ve de la mà de que, bueno, fa els últims anys els dermatòlegs arrel del món, podríem dir, estem veient un augment de la incidència del càncer cutani a tota la població. I és ben sabut per nosaltres que, diguéssim, que el sol que ens irradia des del naixement fins als 20 anys de vida és el que realment passarà més factura a l'etapa adulta, és el que diem que la pell té memòria. I no és que tingui memòria, sinó que la radiació solar és una radiació física acumulada, acumulativa, que sobretot als primers anys que la nostra pell és més immadura, no? Quan som petits, és aquesta radiació quan impacta més i ens donarà en un futur problemes com l'envelliment cutani i, a termes de salut, doncs el càncer cutani, que és el que estem veient. I és per això que vam decidir començar a fer campanyes de la mateixa manera que es va fer en el seu moment amb la higiene bucodental a les escoles i que ha estat un projecte fantàstic i era gairebé tots els nens i joves per una correcta higiene dental, doncs una mica la intenció seria aquesta, no? Copiar o imitar aquest model que ha estat d'èxit, però amb el tema de la protecció del sol.
0: Vaja, les previsions són alarmants perquè vostè diu que al voltant del 2040 se situa el càncer de pell com el segon en incidència global, per davant fins i tot del càncer de còlon i el de pulmó.
1: Correcte, correcte. Aquesta és una previsió que s'ha fet a nivell internacional i realment aquestes xifres són molt, molt, molt alarmants. Això també ho estem veient el dia a dia, aquí a l'Hospital de Viladecans. A partir de l'any 2023, que vam implementar el diagnòstic precoç del càncer via imatge, no? El pacient va al metge de família, fa una imatge, el metge de família l'envia a dermatologia. Nosaltres, al moment que veiem aquesta imatge de la lesió sospitosa i veiem que és sospitós de càncer, programem directament el pacient a quiròfan. Això ha fet que la capacitat diagnòstica i de tractament s'hagi augmentat moltíssim. Et puc dir que abans del 2023 diagnosticàvem i tractàvem uns 400 tumors a l'any, més o menys, de pell. L'any passat vam diagnosticar i tractar 2.050. Sí que és cert que la capacitat diagnòstica i de tractament és pel bon ús d'aquest nou projecte de la imatge amb accés directe a quiròfan 24-48 hores, però també ens està indicant que la incidència de càncer va pujant i, de fet, en premsa no científica, en premsa com El País o La Vanguardia, ja es va avisant que cada any va pujant el càncer de pell amb aproximadament un 10% cada any. I això és com un augment quasi gairebé exponencial.
0: Vostè, com a responsable de la secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans, va impartir dues conferències al Prat, però també aquí a Castelldefels, i van assistir moltes persones, de la qual cosa vol dir que hi ha un interès creixent per la cura de la pell.
1: Sí, però he de dir que les persones que van assistir sobretot eren dones, hi havia molt poc senyor, i eren dones al voltant de 40-50 anys cap amunt. Vull dir, sembla ser que el col·lectiu de dones amb una edat són les que realment s'interessen pels temes de salut. Aquí sí que la crida seria, no?, ampliar tota la població, que vingués gent més jove, i homes, dones i tothom, no? Només aquest perfil de dona, que està estupendo, eh? Sembla que tenim com més consciència, no?, les dones.
0: Sí.
1: Però sí que... I és per això que ara la iniciativa és formar els monitors d'esplai, monitors d'esport a l'aire lliure, mestres d'institut, mestres de les escoles, fer aquesta formació en protecció solar i ells poder fer una informació piramidal a la resta dels seus nens i tot el col·lectiu d'adolescents i petits. La intenció és aquesta, no?, de que arribi aquesta informació a tothom.
0: Clar, és per això justament que en aquesta campanya participa l'entitat Voliboom, un club de voli platja arrelat a Castelldefels. El voli platja, evidentment, és salut, és esport, però és un tipus d'esport que es practica a l'aire lliure i, evidentment, doncs, vol conscienciar, sobretot, el col·lectiu que més participa en aquest esport, com és la gent jove, de tenir cura de la pell. Quines mesures preventives haurien de prendre de tothom en general, doctora?
1: Sí, a tothom en general, el que hem de tenir en compte és que el sol surt els 365 dies de l'any, no és només a l'estiu que ens hem de protegir, o el concepte de em poso crema només si vaig a la platja tampoc és correcte, perquè és el que deia, la radiació solar és una radiació física i cada minut suma, és un sumatori al llarg de la vida. No, tenim pacients que em diuen, uf, si jo mai he anat a la platja, com m'han pogut sortir aquestes taques o com m'ha pogut sortir el tumor si jo mai he anat a la platja? Dic, bueno, no he anat a la platja, però quan era petit jugava al carrer, ara de gran doncs, vostè ha estat treballant a la construcció... Clar, és la radiació solar del dia a dia la que va deixant dany a la pell. Les recomanacions són evitar, a partir del mes d'abril a octubre, ens hauríem de protegir tots del sol, evitar l'exposició directa entre les 12 del migdia i les 4 a ple estiu, perquè aquí la radiació solar és molt, molt, molt, molt potent, i fer servir protectors solars. Quan parlem de protecció solar, ara podem dir que abans sí que ens dirigíem una mica al tipus de pell. Si era una persona més blanca, fer servir un 50, si era una persona que era més morena, amb un 20 ja en tenia prou. Però com la radiació solar cada any està més potent per culpa de la capa d'ozó, per la contaminació, no? El que parlem dels canvis climàtics,
0: sí.
1: La capa d'ozó ja no fa el filtre que feia anys enrere. Ara, bàsicament, tots els dermatòlegs recomanem per tothom un 50, estarem ben protegits. Tenim en compte també que la quantitat que posem a vegades no és la dient, no? En principi s'hauria de posar 2 grams per centímetre quadrat, això és molt difícil, de fet hi ha persones que el protector compren un protector i dura tot l'estiu, això és que no s'ha posat quantitat suficient, i és per això que recomanem aplicar el producte almenys cada 2 hores, anar repetint. Sí que és cert que cada cop més es fan protectors solars que són resistents a l'aigua, la suor, però en principi, pensant en la quantitat, l'ideal seria a posar el protector solar cada 2-3 hores i si ens remullem, doncs tornar a fer una reaplicació. A part del protector solar, mesures de protecció física com els barrets, no, els parasols, ulleres de sol, això també és molt recomanable. Sobretot en els nadons. Un nadó per sota dels 6 mesos no es pot exposar directament al sol. Tot i que tenim protectors solars que ja són segurs a partir del naixement, a partir dels 0 mesos, diguéssim, l'ideal és que el bebè estigui protegit directament del sol, doncs amb parasols, barrets... Entre 6 mesos i 3 anyets, l'ideal sempre seran també les mesures físiques, no? Amb parasols, barrets, ulleres, però en aquests casos, a més, es pot posar crema de protecció solar de tipus mineral, que són protectors per pells molt sensibles i per pells de nadons.
0: Doncs moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions que hem de tenir en compte per protegir-nos del sol, doncs davant aquestes xifres que han constatat els professionals de la salut en el terreny de la dermatologia. Moltíssimes gràcies per la seva intervenció, doctora Yolanda Fortuño, cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans.
1: Gràcies a vosaltres per fer-me participar i poder ajudar a difondre el missatge. I la nostra intenció serà fer una gran escalada i que podem arribar a totes les escoles i a tots els instituts de la mateixa manera que es va fer amb la higiene bucodental. És la nostra intenció i a veure si ho aconseguim.
0: Segur que sí. Moltíssimes gràcies i que passi un bon dia.
1: Gràcies, bon dia. Adéu, adéu.
0: Adéu.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som.
1: Nos vamos, que son la una ya tocadas y viene con la información del día. Patricia Gazaga, gracias por seguirnos. Saludos de Gerard Carreras, Miguel Navarro y Ara López. Hasta mañana.
2: Radio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org
4: Així som.
5: Així som. Així som.
4: El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Doncs aquí ens trobeu cantant una tarda més, un vespre més, aquí al Crit a la Terra. Jo sóc el Miqui Renard i avui, com sempre, tenim un programa especial. Perquè especial, com no ha de ser especial, avui parlar amb l'amic Jan Molero i Oliva, que a més d'un gran amic, resulta que darrerament s'ha liat la manta al cap i s'ha fet president de l'agrupació de cultura popular de Castelldefels, que hi és anar. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Deixa'm primer que truqui a un col·laborador i amic d'aquest programa, el Josep Cardona de Gavà, no sé si el coneixes.
1: No.
0: Ja el coneixeràs aviat. El Josep va venir un dia, va ser convidat i vam estar parlant de fer un taller que ell porta a terme sobre els colors, el tema holístic relacionat amb l'alfabet dels colors, i bé, doncs d'aquí va néixer un taller, o ja tenia pensat un i nosaltres hem animat aquí a Castelldefels intent de fer un altre, i bé, vam dir que aniríem preguntant-li com anava, ja va fer aquell taller, ja ens va explicar. Sembla que de moment no podem parlar amb el Josep, ja anirem provant a veure. Mentrestant, Jan, doncs, quina edat tens, per cert?
1: 19 anys.
0: 19 anys. Com algú de 19 anys pot ser ja president de l'agrupació de cultura popular?
1: No és tan difícil.
0: D'un poble de 70.000 habitants.
1: 70.000 habitants, sí.
0: Què? Com és això de... Com t'animes a...
1: Doncs és un repte, primer de tot, i és una gran responsabilitat. Però l'assumeixo des de l'honestedat, des del respecte, també des de la humilitat. Al final, jo sóc una persona que passa per una organització que té més de 40 anys i que quan deixi el càrrec doncs, l'haurà de continuar una altra i s'haurà de perpetuar la cultura popular i tradicional catalana a Castelldefels més enllà de la meva persona.
0: Déu-n'hi-do. Sobre això que dius, no és un pèl aviat? Vull dir... Encara ara tot just comences a preguntar-te per quan acabis i més endavant és una mica agosarat, però tu acabaràs el teu mandat? Quant de temps és?
1: Bé, bueno, la pregunta de si és molt aviat me l'han fet molta gent. Jo crec que al final l'entitat jo crec que necessitava un canvi i un lideratge jove i disposat a replantejar una mica com estaven funcionant. Jo estava disposat i em sentia amb el compromís i la força necessària per fer-ho, i ho hem fet. I de moment, aquests primers mesos, tot perfecte,
0: que bé.
1: Cap problema. I de fet, jo crec que la cosa va millorant bastant a l'agrupació. I de moment, jo vaig prendre el relleu al José Le, que era l'antic president, que per temes laborals ho tenia molt complicat. I ara és qüestió d'acabar el mandat aquest any, però jo estic disposat a repetir...
0: Vale, es pot repetir un cop, entenc, eh?
1: No, és infinit, perquè... Tampoc... Ja quedo... És que tampoc hi ha tanta gent que es presenti voluntària per fer-ho, saps?
0: Em quedo llavors... més tranquil. Jo pensava que això era màxim dos...
1: No, si ho limitéssim no tindríem presidents a l'agrupació.
0: Molt bé, en el seu dia això, doncs recordem-ho, no? Sempre val la pena recordar-ho. Ho ha iniciat el senyor Paco López.
1: Sí, juntament amb el Rosent Cardona i el Joan Manetes, que el Celci fa poc que ens va deixar... I entre tots tres, doncs, i molta més gent de Castelldefels, doncs van portar un tipus de cultura popular que no era coneguda aquí, venia del Garraf, del Camp de Tarragona i del Penedès. És a dir, tot el que són els castellers, les gralles, els bastons, els diables...
0: No era coneguda vol dir que no havia existit o que havia tingut el seu trencament en el temps i ja s'havia oblidat?
1: Bueno, meitat i meitat, diguem-ne que... Abans de la Guerra Civil sembla que es contractava poder alguna colla de bastons, segurament de la zona del Garraf, però està clar que no era una cultura, diguem, que la executaven locals, sinó que era contractació forana. Després, durant la Guerra Civil, sí que hi ha Guerra Civil i franquisme, hi ha un tall molt gran i s'introdueixen les sardanes, sorprenentment. Sembla mentida, però sí, la introducció de la sardana a Castelldefels és a través de la secció femenina de la Falange, que és...
0: Ostres.
1: Sorprenent, però és així, és
0: sí,
1: així.
0: La Falange i de Tallats, no? Són els que més han fet per la sardana els darrers anys, Déu-n'hi-do.
1: Bueno, sí, és... Aquesta afirmació és contundent, però sí. I després, doncs, a finals de la dictadura, transició, comencen a haver uns piropos, per dir-ho d'alguna forma, amb la cultura del Garraf a partir del 78 a Castelldefels, i és el 82 quan es funda l'agrupació.
0: Perdona, Jan, que em sembla que podem parlar amb l'amic Josep. Josep, bona nit.
2: Hola, bona nit. Encara que és de dia.
0: Com va aquest aniversari? Com va aquest...

0: van poder venir, una perquè per viatge i l'altra perquè es va quedar dins del tren i no va poder arribar.
1: Bé, amics i amigues de Castelldefels, sabeu que la proposta és replicar aquest taller aquí a Castelldefels. Per tant, Josep, aprofita per tornar a dir, vinga, que la gent s'animi, que és un taller molt interessant. Digues,
0: doncs apunteu-se tothom qui vulgueu.
1: Recorda una miqueta d'aquest
0: tracte. És un taller sobre els elements simples de la plàstica, que és com el previ a fer uns tallers de plàstica amb els quals després sí que es farien exercicis. En aquest cas, només són com fer comprovacions.
1: Jo he vist alguna foto i he vist que és una cosa doncs, això de realment molt pràctica.
0: Sí.
1: I tu sempre ho planteges que, a més, és una cosa molt holística, no?, que engloba tots els estats de la persona.
0: Sí, això és el més bàsic abans de començar la plàstica.
1: I bé, de fet, sempre reivindiques que tant de bo això s'estigués fent als col·legis i, segons ens vas explicar aquí, recordo, que Otro Gallo nos cantaria, no?, si fos així que féssim aquest tipus d'educació
0: en aquesta plàstica. Sí, bueno, clar, però no només és que entrés la plàstica en educació, que ja hi entra, però no s'ensenya el llenguatge. S'ensenya, es fan manualitats. Ha de ser... Si hi ha algun professor que hi estigui molt interessat en el tema, sí que ho ensenya més o menys bé. Potser no complet, però ensenyen coses ja que són més coherents amb la plàstica que no les manualitats.
1: Què tenim? Com continuarà aquest taller? El segon, la segona part i aquest que volem fer aquí a Castelldefels, com ho tenim?
0: El de Castelldefels seria el mateix que hem fet a Gavà.
1: I tenim una data, tens una data per proposar o no?
0: No tinc cap data, seria qüestió de decidir-ho.
1: Val. Mira, aquí el Crit a la Terra, ja em dirà ara el Sebas el contrari, em sembla que ens queden dos o tres programes, ja marxem d'estiu. Jo et proposaria, tu segueix fent la segona o tercera part que s'hagin de fer a Gavà, al setembre quedem i ja embastem fer-ho aquí a Castelldefels, ens expliques com ha anat.
0: Sí, estaria bé fer-ho durant el trimestre que ve.
1: Això mateix.
0: Quan estigués fent la segona part de Gavà, fer aquesta primera d'aquí a Castelldefels per continuar-ho l'any vinent. Per no sumar, per no fer-ho els dos llocs alhora.
1: Perfecte, Josep.
0: Perquè em sigui més tranquil. Per mi.
1: Doncs moltes gràcies per sortir-te d'aquest aniversari que tens a casa.
0: Sí.
1: Anem a continuar aquí parlant amb el Jan.
0: A baix de tot de la casa, ara. Dic, escolta'm, que et volia dir
1: Digues.
0: Que a part de la plàstica, que és interessant també que els hi afegís la música i el teatre o l'expressió corporal a l'ensenyament general per tothom, que és el que has començat a comentar, i no ho havíem acabat, només era comentar-te això.
1: Amén. Josep, moltíssimes gràcies i anem parlant.
0: Gràcies a tu i a vosaltres.
1: Vinga, crac, sí, vagi molt bé. Bona tarda.
0: Parlem, sí. Bona tarda.
1: Jan, ara t'hem descol·locat amb això.
2: No et preocupis.
1: T'havia preparat per...
2: També molt interessant això que comenta el Josep.
1: Ostres,
2: estic totalment d'acord amb ell, sí. Sí.
1: Doncs tu tens 19 anys, ja ets president de l'agrupació Cultura Popular. Algú diu que si algun dia no seràs alcalde...
2: Ja ho veurem, el temps.
1: I jo ja et posaria a dir, ostres, doncs això de les escoles i això holístic, a veure si ens hi posem. No, ara parlar més seriosament. Ens deies que va haver una primera gent que va començar a convidar uns bastoners, després van venir les sardanes. Bé, doncs el cas és que fa 40 anys més o menys, el Joan Manetes,
2: 44,
1: el Paco López,
2: ja.
1: 44, i algun altre, com recordaves, doncs s'uneixen i diuen això ha de canviar, neix l'agrupament Escolta Joan Ballester, neix l'agrupació... Tu no havies nascut encara, per suposat, et quedaven 25 anys gairebé. I quan tu arribes 25 anys, diguéssim, això ja dic, quan tu vas néixer a l'agrupació ja tindria aquests 25 anys, com entomes

0: tota aquesta tradició que et ve al darrere. I aquí deixem ser una mica polèmic perquè avui hem de tocar. Tota aquesta lluita que hi ha per controlar l'agrupació a nivell polític, bueno, això existeix?
1: Bueno, no sé. Sí, suposo que sí, en una certa manera. Jo crec que l'important és que els meus pares havien estat vinculats a l'agrupació durant molts anys abans que em tinguessin. Es van desvincular una mica arrel de tenir-me, però sempre m'han transmès el que vol dir la cultura popular i la importància de les festes i totes aquestes qüestions relacionades amb un simbolisme, amb el simbolisme i la identitat, no? I doncs bé, jo des de petit sempre recordo estar al centre del meollo, no participant activament, però sí que estant-hi, no? I a partir d'una certa edat, doncs jo li dic al meu pare: papa, jo vull fer diables. Vaig començar fent diables. Mm. Això va ser el 2014, si no recordo mal. És a dir, que ja fa 12 anys que estic activament a l'agrupació. I d'aquí en endavant, doncs, a mesura que jo he anat creixent, doncs, també m'he anat implicant més a nivell organitzatiu dintre l'entitat, fins que naturalment ha sortit el pas aquest de fer el pas a la presidència.
0: Vas guanyant memòria, vas sabent...
1: Sí, al final, tot i que tingui només 19 anys, sobretot des de després de la pandèmia, ja m'hi moc amb prou consciència i seny per allà al mig com per entendre les dinàmiques, que a vegades sí que són complexes, no, perquè s'ha d'entendre. Som un col·lectiu que, a més, ara estic molt content perquè estem tots molt contents, perquè estem creixent moltíssim. Enguany hem arribat als 260 socis.
0: Ostres.
1: Jo crec que per primer cop, no he mirat tots els registres, però em sembla que hem batut el rècord aquest any.
0: Això vol dir que aviat consolidem els castells de 8, no?
1: Sí, esperem que aquest any sigui l'any de la consolidació dels castells de 8. A veure si aquest dissabte els podem portar a Vilanova i després festa major i el concurs. Sí, a veure.
0: Diria, així, a bote pronto, diria... Ara tornem a la qüestió política, que m'has torejat una miqueta. Diria que falten homes, no? Aprofitem per fer aquí un... Homes, sobretot de cara als balls, perquè l'agrupació són balls, són castells, són diables, moltes més coses del que és sortir i fer el pilar...
1: Sí, és una paradoxa perquè creixem, però tot i així mai som suficients. És a dir, que caldria moltes més persones i sempre estem oberts a que tothom pugui venir i pugui participar de qualsevol forma. Sí, i és, per exemple, el Ball de Bastons, el de l'agrupació, la Colla Jove, doncs, per exemple, ara només som 3 homes davant de 15, potser 12-15 dones. Sí, hi ha bastanta desproporció en aquest sentit, però bueno, és una cosa... Vull dir, es pren amb naturalitat i també, en certa manera... És una bona senyal en el sentit que s'ha normalitzat excessivament, potser, o sigui, no excessivament en el sentit malament, però sinó que...
0: Es pot fer perfectament.
1: Que al final la normalització de la dona en el món de la cultura popular, doncs, s'ha normalitzat que ara hi ha espais que ocupa més que els homes i sense cap... O sigui...
0: De fet, a la colla castellera, que és on hi haurien més socis implicats, déu-n'hi-do la quantitat de dones que a més són imprescindibles per pujar els castells.
1: Sí. La veritat, a nivell de... A nivell de gènere, jo crec que és una qüestió superada a la grupa i al final, bueno, ara estem treballant en els protocols a tal, però que a nivell d'igualtat i tot això, l'única feina pendent és potser una mica que entrin més caps de colla dona, no? En aquest enguany, l'any passat i enguany, la Paula ha sigut la primera cap de colla de castells dona i encara hi ha colles que no han tingut cap de colla, però per exemple... a presidentes de l'agrupació hi han hagut dues i que han ocupat gran part del temps. Des del 2004 va ser la Montse i durant 10 anys ho va ser la Eli. És a dir, que això és natural a l'agrupació, diria.
0: Et deia que, com és lògic, una entitat tan gran i que surt tants cops al carrer i que la veu tanta gent i que, bé, doncs, que té moltes dintre d'aquesta munió de gent, òbviament hi ha moltes corrents personals a nivell polític, és normal que hi hagi certa intenció per part del poder, no, d'apropar-se. Com et prepares de cara a això? Li dones transcendència, ja parla més seriosament, o tu tires milles i... S'ha de vigilar una miqueta?
1: Bé, jo crec que el que l'agrupa no pot fer és posicionar-se partidistament, però el que l'agrupa sí que ha de fer és tenir una posició no sé si dir-la política o ideològica, però entesa en un sentit ampli, no entesa en un sentit partidista, és a dir, de defensar els valors universals dels drets humans, la democràcia, la llibertat d'expressió, la lliure participació, tots aquests valors que són universals. I després, a nivell de política local, per dir-ho d'alguna forma, doncs el que cal fer és sempre mirar de tenir la millor relació amb l'Ajuntament possible, perquè al final de les sinergies que surtin entre l'agrupació i l'Ajuntament dependrà moltes coses de les que fem. Actualment tenim una relació que és molt positiva amb l'Ajuntament i, independentment de l'equip de govern, pel que sé, sempre s'ha tingut una bona relació, perquè al final governi qui governi entén que l'agrupació és un col·lectiu molt important i serà, és l'entitat cultural més gran de Castelldefels, em sembla, i té molta importància a nivell, sobretot, de la Festa Major i a nivell de carrer. Ocupem l'espai públic durant molts dies l'any i, per tant, doncs tenim una certa rellevància en aquest sentit.
0: Diríem que tu ara per ara no has tingut cap pressió, no has notat aquesta pressió política?
1: No, que va.
0: Tu et dediques al que creus que el teu equip heu de tirar endavant i a partir d'aquí...
1: Sí, que al final l'agrupació és una entitat... és privada, no?, en el sentit que és dels socis i ja està. Té una vocació de servei públic, evidentment, però que dintre d'això, doncs, no, ara no és com abans, que potser sí que van haver altres moments on les ingerències van ser més acusades.
0: Sí. Però de tot se n'aprèn, no? I suposo sí, que no, uns jo... i altres, doncs, dius, no ens trepitgem la...
1: De tota al manera... final, cadascú té el seu espai, no? I el treball de les entitats, i ara parlo en general per tu, Castelldefels, eh? El treball de les entitats és un, el treball dels polítics és un altre, i entra, pues, és complementari, però no s'ha de trepitjar ni un ni l'altre, ni un ingerir sobre els altres.
0: De tota manera, hi ha un dia que no es pot perdonar, que és el dia de les sàtires de... No? Les
1: bueno, diables
0: que han de fotre canya, no?
1: Exacte. Forma part de de l'esperit democràtic i l'esperit de la llibertat d'expressió. Com a través de la festa es pot vehicular aquesta crítica a l'autoritat, que al final en un estat democràtic ha de ser natural i presa de bon rotllo en això. Sí que hem tingut algun rifirrafe últimament que per part d'alguna persona ha costat entendre el que és una crítica que al final més constructiva o menys no es fa amb afany de fer mal a ningú, sinó
0: imagina
1: simplement...
0: Imagina que ho esperen en candeletes.
1: Sí. Bueno, hi ha gent que potser no està molt acostumada o no entén exactament el perquè d'aquest ball de diables i, per tant, bueno, algun... Però al final l'agrupació en això ens manté ferma. A les sàtires, llibertat d'expressió total, sempre dintre el respecte cap a les persones, però mai batarem cap
0: i
1: tema.
0: I molt orgullosos del nostre Garigot, no?
1: Sí, bueno, el Garigot és un drac que l'any passat va fer 40 anys, és molt estimat, molt conegut a tot Castelldefels i ens fa molt orgullosos. I en aquest sentit tenim l'exposició del Garigot que vaig preparar i que durant tot aquest any, des de la Festa Major de l'any passat, ha estat donant voltes per diferents centres cívics de Castelldefels amb l'objectiu d'apropar-lo a tots els barris. En aquest sentit, jo crec que és, si no, el primer cop dels primers cops que el Garigot ha estat a Vista Alegre, que ha estat al Baixador, ha estat als Canyars. En aquest sentit estic molt content perquè crec
0: que... Això ha ajudat aquest creixement que deies...
1: Sí, en part, jo crec que sí. Jo crec que ara bastant el creixement va lligat als castellers i als aganters, en certa manera, també, que són les dues colles que són més punteres, però també tenim els tabalers, per exemple, que també estan creixent. Bueno, en general, tothom està creixent més que amb diferents velocitats, però tothom està en creixement i això és molt important. Però el que et deia del Garigot, ara continuem una vegada acabats els centres cívics, perquè bàsicament no queden més espais a Castelldefels on el Garigot passi per la porta, que és per això que no l'hem portat a més jocs.
0: Aquí la ràdio no
1: entra. Aquí la ràdio no entra. No, aquí a la biblioteca sí que va estar per Sant Jordi, però, per exemple, a Can Roca de Baix no hi entra, a l'edifici de República molt complicat, altres espais pues, així són complicats de gestionar. I ara hem començat a tenir-lo a les escoles, que ens fa també molta il·lusió poder-lo traslladar. La primera parada ha sigut el Jacint Verdaguer, que ha sigut també la meva escola, no? I així una mica de retorn, i m'ha fet molta il·lusió poder-lo portar. també vaig poder fer dos tallers als nens i és molt emocionant veure com els nens realment s'il·lusionen per veure Garigota a la seva escola.
0: No? La padrera de l'agrupació i de...
1: I tant, i tant.
0: Ja anem a posar una miqueta de música, perquè aquí ens agrada molt cridar, i a veure què et sembla aquest crit que hem preparat avui.

0: Què us ha semblat aquesta Valerie Lou, que resulta que investigant el nostre estimadíssim Sebas ha esbrinat que és intel·ligència artificial. Aquesta intel·ligència artificial està creixent, està donant cal i sorra, però jo aquí diria que és un encert brutal. Aquesta intel·ligència artificial, aquesta artista que s'ha amagat al darrere, té una quantitat de cançons, i ja us dic, totes tan bones com aquesta. Això ja va a gustos, però a mi m'han encantat les que he sentit.
1: Que és... a més, que no es nota gens que sigui...
0: No es nota gens.
1: La veritat que... perquè m'ho he dit, si no...
0: A mi, perquè m'ho ha dit el Sebas, dic, hosti, no hem d'explicar-ho, això. Jan, aquí ens agrada una mica de tot, i ara doncs anem a posar un tall de l'Andreu Martí de poesia, com cada setmana.
2: Bon vespre a tothom i a tothom. Us dono la benvinguda a una nova estona de poesia aquí, al Crit de la Terra. Nascuda a la Barceloneta del 86, avui us parlaré d'una poeta, editora i traductora catalana. La seva poesia barreja la Mercè Rodoreda amb la Marina Zvyetskayeva. Afirma coses com ara que ho acuso tot de ser massa bonic, o que només jutjo els jutges, però que també és capaç de dir que som-hi, que n'hi ha per tots i ens sobrarà. Els seus textos tenen força, busquen una manera molt diferent de dir i sobretot una manera molt diferent de fer. Avui us parlaré d'una poeta que està, i mai millor dit, rabiosament de moda, la Blanca Llum Vidal.
3: Amor dels amors. T'enyoro només si cantes que cantes que fugirem dels lleons i els lleopards, que creuarem el jardí de les nogueres, que en l'ull de cap a dins hi haurà serena i en el de fora el seny ple de rosada, que mirarem si a cor obert la vall rebrota, que farem nit per les masies i que al matí, a sol i gent, te'n tornarà sempre muntanya, sempre corrent, com la gasela.
2: Aquest poema es titulava Amor d'amors. Ja heu pogut intuir una mica de quin pau va la Blanca. Revolucionària, incendiària, molta paraula clara, molta terra a peu pla i alhora dolça i propera com poques i pocs ho poden dir. Escolteu, si no, el seu discurs en rebre al carrer Riba l'any 2024.
3: Avui som aquí, a la nit de Santa Llúcia, a la Festa de les Lletres Catalanes, a la celebració d'aquest art de l'escriure, d'aquest artefacte polític i d'aquest art del llegir, que és la literatura. I tanmateix, tot i aquest acte feliç, que té una història magnífica, hi ha l'evidència. La realitat de més enllà de la lletra i un present més aviat devastat. No hi ha ni un poema que eviti especular amb un bé de primera necessitat com és l'habitatge, que impedeixi perpetrar un desnonament exprés i sistèmic o que faci del planeta un lloc habitable i no un mercat i no un infern i no una trituradora de solidaritat i de vida.
2: Reivindicació en estat pur i en un moment força compromès. Ha participat en diversos llibres col·lectius i ha publicat en solitari 8 poemaris. El primer titulat La cabra que hi arriba ja va causar un gran impacte. I en vull destacar, a més entre aquests 8, en vull destacar Amor que no és u, d'Ultramarinos Editorial, en versió bilingüe, cosa força interessant, diguin el que diguin, i Un amor a la brega, de l'editorial Pagès. Però sobretot vull destacar el darrer. El darrer és Tan borinca i tan tirana, amb el que va ser guardonada, com ja us he dit, amb el premi que ara arriba l'any 2024, que no és pas un premi petit. Ens sentirem ara un fragment.
3: La designació venerable de la caiguda d'un règim a l'orquestra de cambra, de Riudellots de la Selva a la pedra de la follia del Bosco i a la precarietat i el glamur d'Isidre Nonell i les gitanes esbeltes, de la lleva del suro de marbre a la imaginació i de Rodin, de les hores que es compten en calades de puro, a la constitució d'un país que encara ningú no ha vist mai, o al rostre escarpat de Nefertiti, de la vaixella exiliada a la capçalera del llit de la catedral de Sevilla, de la font amagada a la reif de les flames, dels crits d'animal al crepitar de la llenya i a les entrades i sortides d'un armari imprecís i d'un armari magnífic, de la prostitució a la llagosta i del ruc català al narcotràfic, del si no te vas de la Chabela Vargas a l'amor de les plaques tectòniques i del sistema solar, de l'amistat quotidiana a la història més gran i sonada.
2: A més, la Blanca és editora de la poesia de l'Àngel Guimerà, que és una tasca força complexa, i també ha estat curadora de l'obra Dues Catalunyes, Jocs Floralescos i Xarons, el 2010, de l'Àngel Carmona. I també trobo com a fet important dir-vos que ha traduït la Margarit Duràs, una gran escriptora, juntament amb l'Arnau Pons. Doncs bé, m'acomiado ja d'ella amb un darrer poema seu que porta per títol La patata, però que la defineix molt bé, en consonància amb tot allò que us he dit. Us deixo amb ella. Bona nit i moltes gràcies per l'audiència.
3: La patata. No he donat el meu cor ni sóc cara o barata. Si es podreix a les mans, què puc fer-ne de nou? El recomès tot sol hi ha una morfa patata que m'ensenya com grilla, que tot gira i es mou. Seré fina o objecte, seré ruda o subtil. Tant si faig o desfaig, no vindré a consolar-te. No seré allò que vols, ni de preu ni d'estil, que ser un cos o ser crossa, enderroca i afarta. Que ho entenguin per fi els parents i els senyors. Puc fer d'ocell, de peix, de microbi o de mul. Puc ser el món que tremola, puc ser el clot de les pors, però no el nom que m'imposis ni a la cara ni al cul.
0: Aquest crit vol dir que hem arribat a la meitat del programa. Avui anem a parlar, sempre demano als col·laboradors i al convidat, tres coses que per fer una mica d'estadística, que jo considero que són interessants de conèixer. I avui, en concret, demanava tres efemèrides positives que l'ésser humà ha fet al llarg de la seva història. Què em diries tu?
1: Bé, jo, veient el que comentaven els col·laboradors, he pensat de... No sabia que feies estadística, i llavors he pensat de distingir-me una mica i centrar-me en el món medieval, que al final és el meu món, no? Perquè jo estic estudiant història i em vull especialitzar en medieval. Llavors jo he portat... Sempre es creu que el món medieval és molt fosc i molt, molt dolent, no? I
0: molt terrorífic.
1: Molt terrorífic i, molt i que no hi havia res bo, i he portat tres coses que jo crec que van ser positives.
0: Perfecte.
1: I una que és catalana. En primer lloc, doncs, aquesta que fa referència a Catalunya, que són les assemblees de Pau i Treva de Déu, que serien un primer tipus de parlamentarisme que sorgeix de la necessitat de posar una mica d'ordre al desgavell feudal que hi havia en el moment que els senyors feudals, doncs, agafaven i mataven i feien de tot.
0: D'aquí la reivindicació, no?, que sempre hem sentit que Catalunya va tenir el primer Parlament.
1: Exacte, exacte. Ve d'aquí. No? Unes assemblees de Pau i Treva que en primer lloc les va auspiciar a l'abat Oliva, que segur que coneixeu tots, que és un personatge notori del medieval català. I en aquest primer lloc, doncs, això durant els segles 11-12, abans que com a tal es constituís un escort, no, doncs hi havia aquest sistema on es trobaven els diversos actors per intentar posar una mica d'ordre. No? I en aquest sentit estava, per una part, la Pau de Déu, que era la que defensava posava protecció a les persones indefenses, als clergues, a les esglésies, i després estava la Treva de Déu, que durant uns dies, que era diumenge, i em sembla que el cap de setmana, doncs, no es podia lluitar per deixar que es anés a missa, no? I a partir d'aquí, doncs, és com un també primer ideal de drets humans molt reduïts, perquè evidentment tenien limitacions, però dintre del que cap, doncs, una primera ordenament de ei, doncs no anem a matar-nos tota l'estona sense parar, no? Després també he portat la Carta Magna, d'Anglaterra, que la va fer el 1215 el rei Joan Sense Terra, que és la primera carta magna, és a dir, com seria la primera constitució adaptada al moment medieval, evidentment, on es reconeix que el rei no té un poder absolut, sinó que es reparteix una quota de poder entre els senyors feudals. I a partir d'aquí, també a Catalunya una mica posteriorment, és com es desenvolupa el sistema pactista que porta a les Corts i a aquest sistema democràtic, oligàrquic, democràtic entre l'oligarquia, per dir-ho d'alguna forma, que tant ens caracteritza...
0: Democràtic trampós, no?
1: Sí, democràtic trampós, diríem, sí. I per últim, doncs, també ha portat al naixement de les universitats, com per exemple a la primera universitat, Bologna, el 1088, i després també molt important les universitats a París, Oxford i Cambridge. També aquí a Catalunya, primer els estudis generals a Barcelona i ja posteriorment la universitat, també la Universitat de Lleida, i tot aquestes, no, perquè al final és el primer moment on el coneixement es desvincula de la, o sigui, tot i mantenir-se dintre l'església, es desvincula d'ell, o sigui, i no
0: sobra més,
1: exacte, sobra. O sigui, ja passen dels capítols de les catedrals on s'estudiava simplement per fer funcions eclesiàstiques, no, a obrir-se més, tot i que l'ensenyament el feien eclesiàstics i tal. Doncs ja hi ha una primera obertura, i aquesta obertura és la que permet, en certa manera, després permet l'humanisme, la revolució científica i després, no, al final, la il·lustració. No? Al final parlem molt de l'època moderna, de la importància de l'humanisme, del renaixentisme, però no hagués sigut possible de cap manera sense aquests avenços previs, que també són destacables en època medieval.
0: Molt bé, anem a veure què en pensa la Lourdes, que ja t'he dit que la trucaríem i que farà un altre tipus d'entrevista i ella també ens explicarà les seves tres efemèrides. Lourdes, què tal? Bona nit. Tenim la caràtula que es va inventar el Salma. Hola.
4: Hola.
0: Què tal?
1: Bona nit.
4: Abans de començar el ping-pong, no? Faig els deures, que ens demana sempre el Miqui. I bé, per mi les tres coses així que he volgut destacar, una seria la primera vacuna, i evidentment totes les que han vingut darrere, per mi són superimportants, enllaçada amb la salut pública, no? Aquell dret que per mi és el més important de tots després de la vida. La segona data seria la Revolució Francesa. Per mi és, crec que el món actual, el món social, el món de drets, no seria possible sense que, malauradament, sigui així, però que algú es cansés i tornés al cop, no?
0: No sé si has escoltat el Jan ara abans d'entrar.
4: He escoltat el tema de l'edat mitjana, sí.
0: Val, perquè bé, sí. Diguéssim que sí, però ella encara s'ha remuntat una mica més enrere.
4: Sí,
0: o sigui,
4: evidentment.
0: Un dia podem tenir aquí un debat molt xulo.
4: No hi ha res en l'evolució, la diacronia d'un país, d'una cultura, d'una llengua, evidentment es fa a peces, no? Uh-huh. Tampoc arribaríem a la Revolució Francesa sense... les primeres puntetes de democràcia grega, tot i les seves, no, els seus errors. Però per mi, diguem que la Revolució Francesa és un moment clau pel canvi, no, definitiu d'aquesta època que coneixem més recent. I la darrera cosa que he escollit ja és del segle XX, la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948, sobretot perquè va ser impulsada per dones. I crec que això és important per mi, com a gran feminista, no? Quan ens hi posem, nosaltres canviem les coses per bé i més de pressa.
0: Esperem que us pugueu posar molt i
1: que continuï sent així, perquè tal com està la cosa...
4: Si ens deixen, doncs això podem fer. I res, ja ens posem amb el ping-pong. Jan, es tracta de contestar de pressa, no pensar massa. El primer que et vingui al cap, d'acord? Vinga, va, fem-ho. El primer de tot és, quin és el teu lloc preferit, el que més t'agrada de Castelldefels?
1: El castell.
4: La truita de patates amb ceba o sense?
1: Amb ceba, amb ceba.
4: Un color per vestir?
1: Blau.
4: Un moment del dia?
1: El vespre.
4: I ara et faré escollir entre tres, amb una miqueta de previ coneixement de la teva vida. Pa amb tomàquet, gazpacho o mojo picón?
1: Buf, no, pa amb tomàquet, pa amb tomàquet. Però el mojo també està molt bé.
4: També. Un lloc per desconnectar?
1: El castell.
4: També. Un viatge somiat, un viatge que esperes?
1: No sé, a Itàlia, a algun lloc d'Itàlia.
4: Què seràs d'aquí a 10 anys?
1: No sé, espero que doctor en història, però després no sé.
4: Molt bé. Una olor de la teva infància?
1: Pólvora, potser.
4: Mira, i de la meva joventut. Pel·lícula que has vist més d'una vegada o moltes vegades i no et canses?
1: Star Wars, qualsevol d'elles.
4: Un llibre que hauries volgut escriure, tu?
1: No sé. Aquesta m'has deixat descol·locat. No sé. La Bíblia.
4: La pots deixar pendent i després hi tornem. Vinga.
1: La Bíblia.
4: La Bíblia?
1: Sí.
4: Sencera?
1: Sí.
4: Mare de Déu.
5: Apuntar-la al Jan.
4: Estem pitjor del que pensava, eh? Vinga, doncs ja que
1: ara que està el Papa per aquí.
4: Això t'anava a dir, ja que estem amb la Bíblia. Si et deixessin una reunió amb ell una estona, què li diries?
1: Hòstia, doncs li comentaria que... molta força, perquè tot i que evidentment l'Església té coses a millorar, el paper que està tenint ara en aquest món tan, tan convuls, doncs és un garant una mica dels mínims indispensables, tot i que hi hagin coses que encara falten, no, per fer.
4: Sí, i té uns deures importants,
1: sí, sí,
4: dins de casa.
1: Evidentment.
4: En tren o en autobús?
1: En autobús, perquè la Renfe és una puta merda.
4: No es poden dir paraulotes.
1: És igual,
4: una cançó per ballar?
1: La Renfe s'ho mereix. La polca del barril, que és una peça per gralla.
4: Ostres. I una per escoltar?
1: Una sardana.
4: Un aliment que pots menjar cada dia sense avorrir-te'n?
1: Xocolata.
4: I un que t'avorreix molt?
1: El bròquil.
4: Ai, pobret bròquil. Una civilització antiga, diguem, llunyant a les nostres, no? A la nostra, sí. Que t'agradi?
1: La ibèrica.
4: Mar o muntanya?
1: Muntanya prop del mar.
4: I quina muntanya?
1: El Garraf.
4: Que està prop del mar, que s'ha de tenir bé. El dia festiu o de tradició que més t'agrada celebrar?
1: La festa major.
4: Una època, deixant de banda les que ja hem parlat d'elles, on aniries si poguessis viatjar en el temps?
1: Segurament l'època medieval, per conèixer el que estudio de primera mà.
4: D'acord. El defecte en una altra persona que més t'incomoda?
1: L'egoisme.
4: I en tu mateix?
1: El perfeccionisme. Donar-li moltes voltes a les coses.
4: Un quadre que t'encisa?
1: Uf, no sé. Molts. No et sabria dir ara mateix.
4: Bueno, busca'l i després me'l dius. Un personatge històric concret amb qui t'hauria agradat parlar?
1: Hòstia, doncs et diré un que és local, però que és molt, molt important, crec jo, i que li donem poca importància a Castelldefels, que és el... com es diu, no me'n recordo, però és un pagès, bueno, que va anar a les Corts de Pau Claris de Castelldefels. I m'agradaria preguntar-li què va dir com a pagès del segle XVII allà.
4: Molt interessant.
1: Miquel,
4: aquí posaries... Perdona?
1: Miquel, es deia Miquel algú.
4: L'hauràs de buscar.
1: Sí.
4: I també ens el dius. Algú aquí posaries al racó de pensar.
1: El Trump.
4: Aquesta és ràpida, eh? Bom. Una dita popular?
5: Surt sempre, el Trump.
4: Sí.
1: Qui canta la taula i xiula el llit no té el seny ben complit.
4: Ostres, mira, molt xula aquesta. el valor humà que més et representa.
1: Integritat.
4: Molt, molt bona, molt important aquesta. I per acabar, a qui convidaries aquest programa del Miqui?
1: El Manu. Uf. El Manu Reyes. Jo crec que seria important que vingués aquí un dia.
0: S'ha girat feina,
1: sí?
0: Ara,
1: Sí, sí, jo crec que estaria bé.
4: Bé, bé, bé, mira, és valenta aquesta resposta. Doncs fins aquí el nostre ping-pong d'avui, Jan. Un plaer.
1: Molt bé.
4: Hem pogut parlar una miqueta amb tu.
1: Igualment.
4: I res, que continuï bé el programa.
0: Vinga, moltíssimes gràcies, Lourdes. Com sempre, molt interessant. Molt espavilat,
4: gràcies,
0: el Jan, Déu-n'hi-do. Gràcies.
4: Adéu, adéu.
0: Bé, doncs, ostres, Déu-n'hi-do, ets ràpid, Jan, ets molt ràpid. Mira, anem a aprofitar per acabar de dir aquí els altres col·laboradors quines són les tres coses que diríem. L'Andreu diu, pel que fa als fets importants, el domini del foc, l'acceptació definitiva de que la Terra és una esfera i la conquesta de l'espai, no només l'arribada de la Lluna. Diu, com pots veure, són tres de difícil data de posar-hi una data precisa perquè són fruit de molts anys de dedicació. Mm-hmm. Jo diria el primer, jo he fet una mica trampes i he fet una cosa una mica diferent. El primer petó conscient i recíproc, la primera cançó pensada i voluntàriament compartida i finalment el primer joc proposat com a mínim a una altra persona.
1: Està molt bé. Jo, ara que el que ha comentat l'Andreu dels processos, és molt interessant pensar en processos i jo crec que és molt important que tothom, fora de l'acadèmia, no? Que és complicat que a vegades es pensi així en processos, tothom comencem a pensar més en processos que en dates concretes. I hauríem de començar a agafar... perquè els canvis al món no passen un dia. I llavors, quan parlem de canvis, que a vegades és molt més fàcil, evidentment, posar-los una data, però hauríem d'intentar parlar sempre de processos.
0: Molt bé, molt interessant. Mira, anem a posar, mentre que el mòbil m'està fent aquí tonteries, intento reiniciar-ho, s'ha tornat boig. Anem a intentar posar la darrera cançó. Aquesta ja és una mica més a prop teu i, evidentment, doncs, crec que t'agradarà.

0: Bé, doncs aquests són els Portobello, hem nascut castellers. Anem a acabar amb això que dèiem avui de les tres coses que hem fet bé els éssers humans. El Martí diu la música, l'humanisme i la capacitat d'imaginar. Només diu que només podem datar l'humanisme que neix al segle XIV fins al XVI. I el Sebas, el nostre estimat tècnic, diu la revolució agrícola fa més o menys 10.000 anys, la invenció de la impremta al segle XV, internet i la World Wide Web. Les tres famoses tres dobles Bs. Jan, ja queda menys perquè destrossem la cançó. Però bé, jo encara em queda una estoneta per parlar amb tu. Deies que d'aquí 10 anys et veus com a doctor en història.
1: Sí, espero poder. Jo crec que és un repte intel·lectual molt xulo i al final crec que tinc coses a portar. Ja tinc mig pensat el tema, més o menys. Sí, sí. I espero que es pugui fer realitat. És una qüestió complicada, a més, perquè si ho vols fer de forma laboral, no? Com a treball, està xungo la cosa.
0: Parles del doctorat?
1: Sí, del doctorat. Però, bueno, ho intentarem.
0: I 10 anys s'han de passar?
1: No, deia...
0: No, perquè ja, clar, ja t'ha preguntat 10 anys, doncs.
1: Ara em faltarien dos de carrera, un de màster, i el doctorat el pots fer en 4 anys, o sigui que en 7 anys.
0: Déu-n'hi-do. De fet, vas fer un treball de recerca fa poquet.
1: Sí, el treball de recerca de batxillerat que es va convertir en un llibre de divulgació que gràcies al Greic vaig poder publicar. Molt content perquè va tenir una recepció molt, molt, molt potent. De fet, en qüestió de menys un any vam fer una segona edició, o sigui que va rebentar-ho, per dir-ho d'alguna manera.
0: Recordo perfectament ser a la presentació amb la Margarida Xirgo. Jo no l'havia vista mai tan plena des de que va venir el gran Galeano, que no la veia tan plena. Què hi ha d'aquest projecte de donar a conèixer tots els, digues, totes les restes medievals, medievals, com s'ha dit això?
1: Medievals de Castelldefels. En general, bueno, jo crec que ara amb el Greic, que també hi formo part de la Junta, i ara el Greic s'ha rejuvenit molt perquè hem entrat jo, el Pere, el Cristian i altres persones, un parell d'estudiants i tal, estem fent bona feina, jo crec, i en aquest sentit a Castelldefels li falta molt, molt, molt, molt d'entendre la importància del patrimoni que els nostres avantpassats ens han llegat, perquè, vulguem o no, tenim un patrimoni que és molt, molt potent i a vegades tendim a menysprear-lo molt, tant individualment com a persones, tant com la institució com l'Ajuntament, sobretot amb el castell i les torres de guaita. Crec que es podria fer molt més del que es fa i que tampoc és molt més difícil.
0: A nivell de conservació, a nivell de donar a conèixer la història?
1: De conservació, de donar a conèixer, al final, el castell, per exemple, és un element patrimonial únic, magnífic, i que al final dedicar-lo simplement a la mercantilització i a convertir-lo en un centre d'esdeveniments, doncs jo crec que es pot fer molt més i que se li pot donar molt més importància a la seva funció museística i de difusió del patrimoni.
0: Fixa que m'encanta sentir això perquè jo, que sóc bastant més gran que tu, m'ho has de venir a dir tu, molt més jove, que tenim un castell interessant, important, perquè realment mai hem tingut, no, els ciutadans d'aquest poble nostre, jo per mi sempre poble, mai hem tingut aquesta sensació de tenir una peça a nivell del que és el món dels castells important.
1: És que el problema que té el castell de Castelldefels és que està sobre una muntanya i llavors costa molt d'arribar-hi. I si a més no hi ha incentius per pujar a dalt d'una muntanya, doncs ningú puja a dalt d'una muntanya. Llavors, però el castell té infinites possibilitats de que s'incentivi pujar una muntanya, per dir-ho en aquests termes.
0: Però tan... se m'està acudint que això pot haver ajudat a que es mantingui una mica millor, sense vandalisme...
1: Sí, però el vandalisme igualment es fa, perquè el pare del castell, la veritat, que està bastant malament. I ara el tanquen, cosa que a mi no m'agrada gens, perquè jo crec que l'espai públic ha de ser obert i posar tanques a la muntanya, per mi és una tonteria, però hi ha un repte important a nivell de civisme al voltant del castell i és un dels reptes a solucionar. Però també fins que... O sigui, si el castell està tancat per les nits, si ningú puja i tal, doncs és un espai bo per fer incivisme. Si en canvi el castell estigués ple sempre de coses, sempre amb activitats, sempre amb coses, doncs al final l'incivisme acabaria marxant sol perquè al final busca, l'incivisme busca espais xungos, per dir-ho d'alguna forma.
0: Sabeu que aquest programa sempre es queda molt curt amb els convidats. És buscat i és en part una manca, però sempre us dic que això vol dir que tornareu, que la segona temporada... espero veure't aquí. Potser, mira, el dia que convidem el Manu et convidaré, aprofitarem per tenir aquí una bona tertúlia i dir-te que de cara al que jo et deia en broma fa uns quants minuts enrere, com ho veus això, aquest món polític? Et presentaràs algun dia?
1: Bueno, algun dia ja ho veurem.
0: Sí? Hi ha possibilitats o bueno, tens una mica...
1: Cal veure, encara som molt jove.
0: Molt bé. I a una persona amb tants interessos com tu, la vida teva individual com a Jan, com va?
1: Molt bé. Sí? Molt bé, sí, molt content. Amb la uni, amb tot. Amb la uni, amb la grupa, en general, amb tot, amb la família, amb tothom.
0: Molt bé. Tu i jo tenim una foto de fa molts anys, que estic jo amb la meva panxa immensa i tu has sigut petitet amb el cabell llarg. I és una foto molt xula que tinc amb molt de record i que, bé, doncs uns quants anys després, mira, ens trobem aquí.
1: Sí. Molt agraït que m'hagis convidat.
0: Jan, molt agraït que hagis vingut. Ens toca el moment de destrossar la cançó. No podia ser una altra cançó que aquesta, què? Ens llancem.
1: Anem a cantar una mica.
0: Vinga, va. A veure. Alegria.

0: el pollastre i posat xampany dins el porró. A panem i corre vina cuita, salta i balla, canta la cançó. Liruliruri, tiruliruriru, avui és festa major. Tiruliruriruri, tiruliruriru, avui és festa major.
1: Jan, moltíssimes gràcies, l'hem destrossat, però molt contents.
2: I tant.
1: Avui hem tingut que fer una mica de trampa, demanar-li a... el Sebas que ens posés de fons,
2: sí, perquè si no, no la fèiem,
1: és més complicada del que sembla. Bé, doncs us deixem amb el gran Feli Rodríguez de la Fuente si dona temps, i si no, doncs sí, com sigui, fins al proper dimecres.
2: Molt bé.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: A cau d'orella. Un programa musical que gira al voltant d'una temàtica, presentat per Mercè Soler.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.
3: Todos los viernes a las 10 de la noche.
4: Ey, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
5: A casa, la feina i al carrer.
6: Quan anem de festa o a

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels. Benvinguts al country, amigues i amics de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Començo avui amb una exquisida balada anomenada Island on the Stream, Illes a la Corrent. Quan et vaig conèixer, vaig sentir una pau desconeguda. Em vas fer sentir que el com no puc explicar. Abraça'm més fort encara, tant com el meu cor és bategant. Fem l'amor, doncs els dos ho necessitem. Illes a la Corrent, això és el que som. Anem junts a un altre món, doncs no tenim cap altra sortida, doncs ens estimem massa. Illes a la Corrent, això som. La cançó ens la canta en Kenny Rogers i la Dolly Parton. Islands on the Stream.

Aquesta terra és la teva terra. This land is your land. Ens la canten The Abbott Brothers. Aquesta terra, des de Califòrnia fins a New York, és la meva terra i és també la teva terra. És terra dels dos, teva i meva. És una terra on el cel blau no s'acaba mai i té unes valls que no tenen fi. Fins i tot l'arena dels deserts porta espurnes que són teves i meves. I ho van dient, aquesta terra és la teva terra. Bé, és una llàstima que alguns polítics d'Estats Units no pensin avui el mateix. Atenció, amics, molta atenció al banjo. Doncs ens fa una bona desertació. This land is your land, amb Abbott Brothers.

Oh, lonesome. Oh, solitària. Ens la canta la Mary Chapin Carpenter. Tothom surt i es diverteix. I jo sol a casa, sense fer res. Encara no he superat que em deixés. L'amor que sento és sec i una malaltia. I ell segur que s'està divertint i seduint-les a totes amb els seus encants. Però encara el segueixo estimant. Ho tinc clar. Prou d'anar palpentes. Tinc que oblidar el passat i trobar algú que m'estimi com jo puc estimar. Mary Chapin Carpenter, Oh, Lonesome.

En Roger Miller ens canta King of the Road, el rei de la carretera. Ell es vanagloriava de ser el rei. Per la carretera veig trailers de lloguer, habitacions per a quatre rals. No em queda cap cigarreta, però sóc el rei de la carretera. Ell mai es deixava engalipar i se'n mofava de tot. Al pujar els trens, coneix a tots els maquinistes i coneix també tots els llocs de caritat de totes les ciutats. Ell vol seguir arrebondejant per al seu regne, doncs ell és el rei de la carretera. King of the Road, amb Roger Miller.

Whiskey Under the Bridge, whisky a sota el pont. Ell dubta que un cor no s'hagi trencat mai. Viu d'un somni destrossat que un nou amor no pot curar. S'ha cremat, però el seu vell cor encara batega amb força. Allà, sota el pont, amb un whisky per oblidar les penes, és un home destrotat. Els seus pensaments vagarejaven. Ens diu que ha perdut. No vol mirar enrere i pensa que els mals de cor són una pèrdua de temps, igual que aquelles nits de whisky a sota el pont. Whisky Under the Bridge, amb Brooke and Dunn.

When will I be loved? Quan seré estimada? Ens ho pregunta res més i res menys, amics, que la Linda Ronstadt. Ens diu que sempre l'han enganyat i menys tingut. Quan algú l'estimarà? Quan ella troba un home que ella vol, li trenca el cor. Li passa sempre i ens diu, quan seré per fi estimada? Compte, Linda, compte, Linda, amb qui escolleixes, perquè en català diem que a gat escaldat la camisa no li toca la pell. Linda Ronstadt i When Will I Be Loved?

I abans de marxar, amigues i amics del country, us vull deixar amb Educats, escoltant una balada que jo estimo molt. You are my sunshine. Tu ets el meu sol. Ens la canta Norman Blake. Vaig somiar que et tenia als meus braços i al despertar vaig plorar. Quan per mi tot és fosc, tu ets el meu sol. Tu em fas feliç. No saps quan et trobo a faltar. Em vares dir que m'estimaves, però ara ets amb un altre. Has enfonsat tots els meus somnis, però tot i així, tu continues sent la meva llum, el meu sol. Amigues i amics, molta salut i fins a setmana vinent. Si voleu estar un rato amb mi, us espero. Us deixo amb You Are My Sunshine i amb Norman Blake.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels. Benvinguts una setmana més, amics del country de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Començo avui amb la cançó Why Get Up? Per què aixecar-me? Ens la canta The Fabulous Thunderbirds. Per què em tinc que aixecar? El món està boig. Millor dormir. El telèfon sona. Deu ser algun cobrador. El metge em va dir que em tenia que aprimar. Però les cerveses poden amb mi. La meva exdona ho té tot. Casa, jardí i gos i tot. Jo, millor que no m'aixequi. Ahir a nit vaig beure molt i em fa molt mal el cap. Buf, millor no aixecar-me. The Fabulous Thunderbirds i Why Get Up.

Les tormentes mai duren. Storms never last. Ens la interpreta Dr. Hook. Els mals temps passaran, amor meu. Tu fas que el sol brilli. Ara jo et porto flors i et cantaré unes cançons d'amor. S'apropa una tormenta per als dos, però espero que junts la passem i junts aconseguim que el sol torni a brillar per a nosaltres. Storms Never Last, amb Dr. Hook.

El proper tema és Evangeline i ens el porta Emilio Harris. És de nit i a la llum de la lluna ell és el port i està esperant que arribi el seu jugador. Ell va marxar en un vaixell del Mississippi per jugar al pòquer. S'estimaven molt, però el vaixell se'l va endur i mai li tornarà. Els ulls se li entelaven de llàgrimes en els records. Evangeline, Emilio Harris.

Així és com vaig arribar a Memphis. That's how I go to Memphis. Ens la canta en Buddy Miller. Ens diu que si estimes algú lo suficient, el seguiràs on vagi. Així vaig arribar a Memphis, per amor. Tinc que trobar-la, veure si és en algun embolic. Per trobar-la, seguiré el rastre de les seves llàgrimes. Tinc que trobar-la per dir-li lo molt que l'estimo. Mentrestant, em vaig arrepant els records d'aquest desvari. Així és com vaig arribar a Memphis. That's how I got to Memphis, amb Buddy Miller.

0: La verda, verda gespa de casa. Green, green, grass of home. Ens la canta Mel Haggard. The Strangers. Baixo del tren, al poble on vaig néixer. Tot ho veig igual. Veig els meus pares i toco la gespa verda de casa. Tot és igual que quan vaig marxar. La casa és ja molt vella. Veig també el vell roure, on jo jugava de bailet. Desperto de cop. Miro al voltant meu. Tot ho veig fosc. És de nit. Tot era un somni. Tindré que tornar a casa? Green, green grass of home i Mel Haggard and the Strangers.
1: The old hometown.

Play something country. Posa'm algo country. Amb Brooks and Dunn. Ell em va dir, bec whisky. M'agraden els rodeixos, les curses i els cantants country. Soc com una vella reina cercant la mel. Ara, posa'm algo country, sisplau, i una copa. La música, per favor, més forta, i la guitarra, que soni ben fort també. M'encanta en George Street. El cambrer ens diu que és l'hora de tancar, i ell em diu, vine amb mi, doncs conec un lloc a la carretera que no tanca. Vine amb mi i posarem country i prendrem l'última copa. Brooks and Dunn, and Play Something Country.

Bé, amigues i amics, tanco avui el programa amb el regal més dolç. The Sweetest Gift. The Sweetest Gift ens la canta la volguda Linda Ronstadt. Una mare va anar a la presó a veure el seu fill. Li va dir al guardià lo molt que se l'estimava malgrat el que havia fet. Ella no li podia donar diners ni cap altra cosa. Solament li podia fer el regal més dolç, el somriure d'una mare al seu estimat fill. Fill, et somric dolçament, doncs tu ets i seràs sempre el meu fill. Et dono el regal més dolç. Amigues i amics, us espero la setmana vinent. Tot i desitjant-vos molta salut, us deixo amb Linda Ronstadt i The Sweetest Gift.

0: Avui ens despertem amb 15 graus a la Bisbal d'Empordà, 20 a Torres de Segre i 15 a Sant Sadurní d'Anoia. Dia històric en la política espanyola perquè avui, per primer cop, un expresident del govern espanyol declararà com a investigat.
1: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
0: Fa un mes que no el veiem ni el sentim, a José Luis Rodríguez Zapatero. Aquest era el vídeo que va difondre el dia que se'l va imputar pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. A les 9 està citat a l'Audiència Nacional. També haurà de respondre per les joies que es van trobar a la caixa forta del seu despatx, taxades per 1,3 milions d'euros. I el PSOE conté, mentrestant, la respiració. Avui, a la mateixa hora, seguirem la sessió de control al Congrés dels Diputats, un congrés on cada cop es parla més obertament d'eleccions.
2: Que des de Junts per Catalunya pensem que s'han de convocar eleccions, que s'ha de donar la veu als ciutadans i, per tant, avui hem registrat una esmena per tal de que el president dissolgui les Corts Generals i convoqui les eleccions.
0: La mesa, controlada pel PSOE i per Sumar, ha bloquejat una proposta de Junts i del Partit Popular, per cert amb el suport de Vox, que demanava posar punt final a la legislatura. Però és que fins i tot Gabriel Rufián comença a qüestionar si té sentit continuar.
3: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores. Ahora bien, aguantar para nada es tontería.
0: Seguirem el que passi avui a la sessió de control a partir de les 9 del matí. I al Mundial de Futbol, aquesta matinada, un nom propi.
4: Atenció, que va Messi, l'Argentina busca el gol. Messi va!
0: Leo Messi, a punt de fer 39 anys, ha fet un hat-trick en la victòria 3-0 de l'Argentina sobre Algèria. Avui també al matí parlarem d'una sèrie que tothom parla. És un fenomen, és aquest.
5: Wolsey.
6: Garrett Graham doesn't do girlfriends. What's really going on?
0: Off campus.
6: So what, I help you study and you play my fake boyfriend to get Justin's attention?
0: Serà a partir de quart d'11 a la secció de tele i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porres. I a les 11 ens acompanyarà Marc Palaí. Això perquè és el CEO de l'Aliança per la Bioeconomia Circular i és l'assessor del rei Carles III d'Anglaterra en matèria de canvi climàtic. Ens explicarà la seva història com un català ha arribat a ser una figura tan important pel rei d'Anglaterra. Ens ho explicarà ell mateix a partir de les 11.

0: que bèl·loca. Avui s'ha estrenat a Història 5, Pol. Què tal, bon dia?
1: Bon dia, bona hora.
0: Vas a veure-la o no?
1: Hauria de veure les quatre primeres abans.
0: No, no has vist mai?
1: A casa no agraden gaire. Jo no les vaig veure en el seu moment. I a
0: no has vist mai Toy Story 1?
1: No han agradat. He vist trossets, però tota una pel·lícula sencera no l'he vista. No, no, no, ai, mira.
0: Ni la 1?
1: No, ni la 1 ni les 3 següents.
0: Quina infància has tingut?
1: No tenim temps.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Fem un cop d'ull a la matinada. Amb Pol Foradada, amb què ens despertem aquest matí?
2: Doncs coincidint amb el fet que la Fundació Arrels ha començat una macroenquesta per saber la realitat de les persones sense sostre a Barcelona, avui el periòdico explica que la gent que viu al carrer cada cop es concentra més a la zona de la Ronda Litoral. Tendeixen a allunyar-se del centre i a agrupar-se. Els serveis socials han detectat gairebé 2.200 persones dormint al carrer a la capital. Són un 45% més que fa només un any.
1: I a Brussel·les?
2: El ple del Parlament Europeu, que avui vota definitivament el reglament que endureix la política migratòria comunitària, que, recordem, entre d'altres, contempla la creació de centres de deportació a tercers països. Espanya és un dels que s'hi ha oposat més frontalment.
1: I amb què se'n van a dormir als Estats Units?
2: Doncs amb els preparatius per la temporada d'huracans. Està formant la primera tempesta tropical a l'Atlàntic i podria provocar inundacions sobtades a la costa de Texas. També estan en alerta a Florida, on fins i tot s'han desplaçat els retinguts en un centre de detenció d'immigrants irregulars en considerar que el centre no és prou segur davant de fenòmens meteorològics extrems.
1: I amb què diran avui a la Xina?
2: Doncs també pendents de les pluges, 36.000 persones han estat evacuades a la província de Canton, al sud del país. Hi ha punts on s'esperen més de 300 litres i fortes ratxes de vent. S'han mobilitzat més de 6.500 efectius d'emergència i 3.500 màquines de gran tamany.
3: Bon dia, avui és dimecres 17 de juny, ens hem despertat amb temperatures ja més altes a l'interior, 17 graus a Sort, 18 a Sant Hilari Sacalm i 22 graus a Riba-roja d'Ebre. Avui s'espera un dia càlid, tant o més que el que vam tenir ahir, amb temperatures a l'interior que poden pujar 1 o 2 graus, per tant es podrà arribar amb facilitat als 37 o 38 graus a les zones més càlides de l'oest de Catalunya, més de 32-33 graus a la majoria de comarques de l'interior. Avui encara amb alguna tempesta i ruixat al Pirineu i al Prepirineu, fora d'aquí tranquil·litat absoluta, amb sol durant tot el dia.
1: Avui a la 1 del matí, Jordi Amat, Milagros Pérez d'Oliva, Laura Aznar i Nacho Corredor. Quan són les 6 i 7, Francesc Soler, Sira Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
1: I ens actualitzem. Ha arribat el dia i serà una fotografia històrica. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat d'aquí a 3 hores a l'Audiència Nacional com a imputat.
5: Zapatero declararà davant de la jutge que l'investiga pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies milionàries del seu despatx. Defensarà la seva innocència.
6: Serà una defensa molt tècnica. Zapatero intentarà desmuntar tots els indicis i qüestionarà també la legalitat dels whatsapps dels directius de Plus Ultra que l'esquitxen. Primeres explicacions avui de Zapatero, que fins ara s'ha refugiat en el silenci. Només una primera reacció per negar-ho tot.
7: Los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
6: Negarà ser el líder d'una trama de tràfic d'influències ni haver mediat a favor del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i encara menys haver cobrat comissions amb empreses pantalla. Però té un segon front per desmuntar, l'origen de les joies de la caixa forta del seu despatx, d'on van sortir, ja que el jutge hi veu contraban i frau fiscal. Des de Madrid, Pol Abrujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que està imputat.
8: La foto d'avui és crítica per al PSOE i per al govern espanyol, però confia en les explicacions de Zapatero i es neguen a considerar-lo culpable. Elma Sainz, primer ministre portaveu, i Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
9: La confiança en el president Zapatero i que va dar totes les explicacions.
10: Se van aclarar moltes coses.

0: ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guàrdia Civil.
1: I mentre reduïa la seva relació amb l'Heredia de reunions curtes que no tenien res a veure amb la Guàrdia Civil, el senador del PP, Javier Santamaría, l'acusava de mentir.
2: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
1: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox li han tornat a exigir la dimissió. Des de Madrid, Àngel Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I davant de tot això, Junts i el Partit Popular carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes presentades pel Partit Popular, per ser i Vox, que instaven a Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades.
4: Pel número 2 dels juntaires, Jordi Turull, el veto dels socialistes demostra la seva debilitat.
5: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
4: Els socis de govern es justifiquen afirmant que la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta. Patxi López, portaveu parlamentari dels socialistes.
6: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
3: I el PP presentarà batalla, denuncia que la decisió és arbitrària i que la recorreran als tribunals.
7: En canvi, Esquerra defensa que continuï la legislatura perquè es resolguin les qüestions fonamentals per Catalunya i el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, veia Junts com a còmplices del PP i Vox.
8: L'antesala d'una moció de censura anunciada, de facto ja aquí conforma una majoria de dretes, PP, Junts i Vox, pues nada, si se gusten, no?
7: A la Moncloa, de moment, continuen convençuts que podran esgotar la legislatura.
3: Veurem. Avui, a partir de les 9, sessió de control al govern espanyol. Ho seguirem també a l'antena de Catalunya Ràdio. I el preu del petroli continua caient, dies abans que divendres es firmi l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, i el barril de Brent ja està per sota dels $79.
4: Donald Trump va dir ahir a la cimera del G7 Evian que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges. També va pressionar Putin perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna.
3: Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
9: El G7 tanca avui la cimera de Evian, de moment sense sobresalts, amb tram i dominada sobretot per l'acord amb l'Iran. Tot i que encara no s'han publicat els detalls, el president dels Estats Units garanteix que recull per escrit que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear i amenaça en cas contrari amb represàlies.
10: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
9: Amb la firma de l'acord amb l'Iran prevista per divendres, finalment en un resort de Lucerna, Trump torna a mirar a la guerra d'Ucraïna i ha pressionat Rússia perquè tanqui un acord. Des de Vian, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Rússia, que no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra, i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Moscou, Cristina Solies.
11: Putin ja no espera que Trump obligui Zelensky a entregar-li tot el Donbass, però no vol trencar les negociacions. Per això espera que quan resolgui la guerra amb l'Iran torni a enviar emissaris a Moscou. El ministre d'Exteriors, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7 que no es creguin la versió triomfalista de Zelensky.
12: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
11: Putin ha convocat les eleccions legislatives pel 20 de setembre. Ningú dubta que les tornarà a guanyar, però el seu partit ha perdut popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Investigant un incident entre una fragata russa i un iot civil amb bandera del Regne Unit al canal de la Mànega.
7: La fragata russa va disparar trets d'advertència al iot quan es trobava fora de les aigües territorials britàniques.
3: Londres, Quim Olivares.
13: El Ministeri de Defensa rus assegura que la seva fragata ha intentat diverses vegades contactar amb el iot britànic, que seguia una trajectòria perillosa cap a la seva embarcació i després d'uns trets preventius ha canviat el rumb i s'ha allunyat. No hi ha hagut ferits ni danys materials en aquest incident. Sembla que la Marina Britànica vigilava des de feia dies aquest vaixell rus. De fet, és habitual que naus de guerra russes naveguin pel canal de la Mànega. L'incident d'ahir no estaria relacionat amb l'abordatge que diumenge passat van fer les autoritats britàniques també al canal de la Mànega d'un petrolier que suposadament pertanyia a la flota clandestina que Rússia fa servir per enviar petroli a tercers països i així saltar-se les sancions per la invasió d'Ucraïna. Quim Olivares, des de Londres, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Els metges estan cridats a fer vaga.
4: És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu.
3: Oriol Pujador.
14: Els metges reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya Ni un minut més, que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius. De moment, s'hi han sumat més de 200 serveis d'una quarantena d'hospitals.

0: Xavier Lleonart és secretari general del sindicat.
1: Que som l'únic col·lectiu al qual ens obliguen a fer aquestes 48 hores setmanals. Estem determinats, i tant és així, que incrementarem el que calgui la pressió sobre el sistema que ens ha esclavitzat durant tants anys fins que s'asseguin a negociar el futur de la professió mèdica al país.
0: Els metges es concentraran aquest matí davant la Subdirecció General de Promoció de Salut. Oriol Pujadó pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I el govern corregeix la consellera d'Interior i afirma que continua el pla pilot per tenir Mossos de paisà i els instituts que ho demanin.
3: En una entrevista ahir al matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon el va donar per aturat per les crítiques dels professors.
4: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
3: Però el govern insisteix que tot continua igual i que la prova pilot és bona per als centres educatius on hi ha més conflictes. Sílvia Paneque, portaveu de l'executiu.
5: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
3: Paneque assegura que hi ha 7 instituts que tenen una agenda paisà, però admet que de moment no hi ha intenció d'ampliar la prova pilot fins l'any que ve, que es farà una avaluació de com ha anat.
2: I els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa reclamen que s'aparqui definitivament aquest pla.
6: Sentim Mònica Sales de Junts, Esther Capella d'Esquerra i David Cid dels Comuns.
7: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
8: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i que s'aclareixin amb els seus líos faria bé el govern de retirar-lo.
6: Vox, en canvi, defensa la continuïtat del pla.
2: I a partir de demà, la bandera espanyola quedarà hissada de forma permanent a la façana del Parlament.
3: Des de fa 45 anys només i dels dies de ple, però ara hi serà permanentment arran d'un requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha validat cautelarment. La mesa del Parlament ha acordat acatar la mesura per protegir els funcionaris de la cambra. L'any 1981, tots els grups parlamentaris van acordar que les banderes espanyola i catalana només onejarien a la part alta de l'edifici els dies de ple. Demà, després del ple, ja no es retiraran, si més no, fins que la justícia resolgui definitivament el contenciós.
2: I el Partit Popular de Catalunya reclama que retirin les subvencions a les institucions i entitats que promouen el català.
6: És el cas de Plataforma per la Llengua, la Bressol a la Catalunya del Nord. El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, les qualifica de xiringuitos independentistes.
9: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista, i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
6: El PP ha introduït la qüestió per primera vegada al Parlament a través de les gairebé 600 esmenes que han presentat als pressupostos.
2: Són les 6 i 17. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
10: Bon dia.
2: Metges sense fronteres admet la dificultat d'evitar nous casos d'abusos sexuals en missions humanitàries.
11: L'ONG ho va reconèixer ahir en una reunió interna després de saber-se que ha acomiadat 18 treballadors acusats de cometre abusos sexuals, explotació i assetjament a refugiades sudaneses. Els fets van passar l'any 2024 durant una missió a l'est del Txad, prop de la frontera amb el Sudan. Tant treballadors locals com internacionals haurien obligat refugiades sudaneses a mantenir relacions sexuals a canvi de menjar o diners. L'ONG va admetre ahir que es van rebre fins a 59 denúncies, de les quals l'organització va poder corroborar-ne una vintena. Sobre la resta, no es van poder localitzar ni les víctimes ni els agressors.
2: I quines explicacions va donar la direcció de l'organització?
11: Doncs en un comunicat l'ONG reconeix que aquestes conductes representen una greu violació dels valors i responsabilitats de l'organització i assegura que lamenten profundament el dany causat. A més, es comprometen a fer tot el possible per prevenir conductes indegudes i respondre amb fermesa quan n'hi hagi. La direcció va convocar ahir la plantilla per comunicar els fets i les decisions preses. Segons ha pogut saber al matí de Catalunya Ràdio, la cúpula de Metges Sense Fronteres a Espanya va manifestar que aquests comportaments passen, han passat i continuaran passant. Fonts oficials puntualitzen que es referien no només a Metges Sense Fronteres, sinó en el context humanitari.
2: Aquest programa s'ha posat en contacte amb l'ONG per demanar explicacions d'algun portaveu, però han declinat la petició. I el pare, que està en presó provisional i sense fiança, acusat d'haver maltractat el seu fill de pocs mesos a Barcelona, ha demanat al jutge que el deixi en llibertat.
12: Segons ha explicat la seva defensa, un dels arguments del jutge per mantenir-lo a la presó era que podia interferir en el testimoni d'alguns familiars que encara havien de declarar davant del magistrat i ara, en canvi, ja s'ha pres declaració a tots els implicats. El nadó va ingressar a l'Hospital Vall d'Hebron el 16 de març amb ferides molt greus. La seva mare també va entrar a la presó, però va quedar en llibertat provisional a principis de maig.
2: i la Conferència Episcopal Espanyola nega haver exclòs cap associació de víctimes d'abusos sexuals de la reunió amb el Papa Lleó XIV de dilluns de la setmana passada a Madrid.
10: Ho ha dit després de les crítiques de diversos col·lectius. Luis Argüello és el president de la Conferència Episcopal.
13: Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas y, por tanto, no ha habido una cuestión de veto ni de decir estas asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio.
10: Ahir, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, Miguel Hurtado, va reclamar des del Congrés al ministre Félix Bolaños que impulsi la reforma perquè els delictes d'abusos sexuals no prescriguin.
14: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
10: L'Església també ha informat que la visita del Papa va costar 26 milions d'euros, un milió més del previst inicialment.
2: I en les pròximes hores passarà a mans del jutge l'home detingut a Burjassot, a l'Horta Nord, per haver apunyalat mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys.
11: El pare de 24 anys es va entregar dilluns de la tarda a la comissaria i va confessar el crim. Va explicar als agents que quan va arribar al centre de logopèdia es va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats i va sospitar que l'havien agredit sexualment. Assegura que va demanar al logopeda de 32 anys que li deixés veure la gravació de les càmeres de seguretat, però que quan ell s'hi va negar va ser llavors quan el va apunyalar. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, explica que la investigació encara està oberta.
15: En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos. Estamos ahora terminando la primera fase de investigación para pasarlo a disposición judicial.
11: La policia ha inspeccionat la clínica i ha localitzat el ganivet amb què s'hauria comès el crim.
2: I el Parlament preveu donar llum verda avui a la llei per erradicar la viana a Catalunya.
16: Es tracta d'una norma per la qual lluiten des de fa més de 20 anys associacions d'afectats per aquest material. Segons l'OMS, l'amiant provoca més de 1.000 morts cada any arreu del món.
2: Maria Costa.
16: La llei preveu eliminar progressivament l'amiant d'edificis i instal·lacions i crear un cens català de registre d'aquest material i també posa sobre la taula sancions de fins a 100.000 euros per a propietaris que no el retirin. La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona, una de les que han impulsat la llei, diu que amb la norma no n'hi ha prou. Joan Maria Soler n'és el portaveu.
17: Per impulsar aquesta llei es necessitaran recursos econòmics molt importants i això és el compromís que a partir d'ara doncs, també volem estar-hi a sobre i anar pressionant perquè hi hagin les partides conseqüents perquè la retirada de l'amiant es faci, sobretot, en condicions segures.
16: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I la patronal espanyola demana que la Seguretat Social assumeixi el cost complet dels primers 15 dies de baixa laboral.
10: El seu president, Antonio Garamendi, argumenta que les empreses no haurien d'assumir despeses derivades de la saturació del sistema sanitari.
18: Quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente, solo a cargo de la empresa.
10: Garamendi ho ha dit en unes jornades marcades per les polèmiques declaracions del president dels empresaris de Castella-La Mancha, Ángel Nicolás, sobre els treballadors joves.
19: Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado, tenemos una baja porque le ha dejado la novia, así de claro.
10: I encara ha anat més lluny.
19: Pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema. Que el jefe le diga que tiene que cumplir con su horario y su trabajo ya le supone un acoso laboral.
10: La ministra de Treball, Yolanda Díaz, les ha considerat intolerables i li ha demanat que rectifiqui públicament.
2: I els grans bancs en el punt de mira de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència per les hipoteques fixes.
11: L'organisme investiga si directius del Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Banc Inter i Unicaja van fer declaracions públiques en rodes de premsa i compareixences. Aquesta mena de declaracions haurien permès reduir la competència al mercat hipotecari sense que fes falta que es coordinessin. La presidenta de l'Associació d'Usuaris Financers, Patricia Suárez, ha demanat una investigació a fons sobre el cas.
20: Cuando los bancos actúan de forma prácticamente idéntica, los ciudadanos terminamos pagando más por financiarnos y recibiendo mucho menos por nuestros ahorros.
11: La patronal bancària s'ha defensat assegurant que el mercat hipotecari espanyol és el més competitiu d'Europa i que els tipus d'interès de les hipoteques són gairebé un 1% més baixos que la mitjana de l'eurozona.
2: I una prestació de 150 euros mensuals a canvi d'un consum alimentari responsable.
16: És la proposta de la cooperativa El Pa Sencer en un estudi que planteja un canvi radical en el circuit econòmic de l'alimentació. Sota el nom de planificació indicativa, es tractaria de coordinar la producció agroalimentària de la seva distribució i el consum de les famílies. Els impulsors asseguren que estalviaria costos, reduiria la desigualtat i fomentaria l'economia local i sostenible. Sentim Francisco Navarro.
1: A aquesta mesura, per cada euro generaria 1,8 euros d'activitat econòmica. Això és perquè es generaria producció, es generaria salari. Alhora, això també generaria recaptació, que disminuiria el cost net d'aquesta política, etc.
16: Els promotors asseguren que el context internacional és d'inestabilitat per al sector i aconsella anar cap a aquesta direcció. Hi ha experiències a petita escala, com els supermercats públics, però admeten que no hi ha cap país que hagi desenvolupat una política com aquesta.
2: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
21: Què tal, bon dia.
2: La primera.

0: Avui arriba al cinema Toy Story 5, la cinquena entrega de la història de joguines més famosa de Pixar i Disney. Té una nova cançó a la banda sonora, aquesta que sentim, de Taylor Swift. Bad Bunny, Penélope Cruz o Bizarrap posen veu a alguns dels nous personatges.
1: La segona.
2: Però per l'amor només tenim aquesta vida graciosa i divertida des que vas arribar al bar.
0: Ginesta, Marina Herlop, Kimi Portet, Olia Calisona, alguns artistes que actuaran al Mercat de Música Viva de Vic, que es farà del 16 al 20 de setembre. Per primer cop es donarà el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima com a homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival, que recordem va morir el 2025.
1: I la tercera.
3: Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así.
0: I Gypsy Kings actuarà avui al Festival Blau Marí, que aquests dies s'està fent al Port Vell de Barcelona. El concert és avui a 2:15 del vespre.
1: I amb Gypsy Kings arribem al punt dels esports. Robert Prat, bon dia.
4: Bon dia.
1: Amb un Leo Messi que debuta al Mundial de Futbol amb una actuació espectacular. Fa 3 gols d'Argentina davant d'Argèlia.
4: Messi estel·lar ha fet els 3 gols el dia que es complien 20 anys del seu debut mundialista, igualant el rècord de gols de Klose com a màxim golejador de la història dels Mundials amb 16 gols.
5: Atenció, que va Messi, l'Argentina busca el gol. Messi va...
4: Als 17 minuts arribava aquest gol de Messi, qüestionat de si Scaloni l'havia de fer jugant aquest Mundial o no per la seu estat de forma. Doncs Messi ha respost amb una actuació memorable. Argentina que guanya Argèlia 3-0, també el Mundial França 3-Senegal 1, Irak 1-Noruega 4, en aquests moments es juga l'Àustria-Jordània. La jornada d'avui destaca l'Anglaterra-Croàcia a partir de les 10 de la nit.
1: I victòria del Barça, el primer partit de final de la Lliga de Futbol Sala.
4: Victòria als penals davant el Pozo de Múrcia, després de l'empat a 5, Didac Plana, porter blaugrana.
6: Tal com s'ha posat el partit, no, que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
4: El Madrid, que renova Rüdiger fins al 2027, i el jutjat mercantil número 1 de Lleida, que ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, un procés que encara es pot recórrer abans que sigui ferm.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
7: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se és saber que podem menjar grills produïts a Catalunya. Grills catalans, grills de quilòmetre zero. Amics i amigues, gràcies a la bona feina d'una empresa de Sant Miquel de Balenyà, a Osona, que es dedica ja des de fa temps a criar grills, a engreixar-los i han acabat fer-ne una farina que es veu que ara que estan tan de moda les dietes hiperproteiques és una meravella. La farina de grill català té un 70% de proteïna, moltíssima vitamina B12 i un bé de Déu d'aminoàcids que no te'ls acabes. I què se'n pot fer? Doncs se'n pot fer pa, galetes, batuts i vés a saber quantes coses més que anirem veient, perquè, amics i amigues, el grill català jo crec que ha vingut per quedar-se. I és qüestió de temps que us l'acabeu fotent a cullerades després d'aixecar peses al gimnàs.

0: I avui cançons on, indirectament, són la paraula banc.
1: Sí, perquè avui a la una del matí de Catalunya Ràdio parlarem dels bancs que s'estan preparant per una onada d'impagaments. En parlarem amb l'economista Santiago Niño Becerra. Hi ha moltes cançons on hi sona la paraula banc. És el cas d'un dels grans clàssics de l'eterna Cher titulat Bang Bang, My Baby Shut Me Down. La cantant JCJ va crear aquest èxit al costat d'Ariana Grande i Nicki Minaj. És el conegudíssim i enèrgic Bang Bang. I acabem amb l'incombustible Ricky Martin i un dels seus grans himnes on indirectament hi apareix la paraula Bang. És She Bangs.

0: En punt, 7:15. Repassem els titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Silvia Solanes. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui com a investigat a l'Audiència Nacional.
1: Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que està imputat. Elma Sainz, portaveu del govern.
2: Presunción de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Junts i el Partit Popular carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes que instaven a Pedro Sánchez a convocar les eleccions anticipades.
3: El secretari general de Junts, Jordi Turull, demostra la seva debilitat.
4: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
0: En aquest matí del voltatge polític, avui al matí de Catalunya Ràdio, seguirem la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional i també la sessió de control al govern espanyol, al Congrés dels Diputats, que vindrà també calenta. Ho comentarem tot plegat amb Jordi Amat, amb Milagros Pérez Oliva, amb Laura Aznar i Nacho Corredor. I el petroli continua caient, el barril de Brent ja està per sota dels $79 a l'espera que s'assigni l'acord de pau entre Estats Units i l'Iran.
1: Des de la cimera del G7 de Vian, Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges.
0: I el govern corregeix també la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ahir al matí de Catalunya Ràdio ens deia...
5: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú. I ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
3: L'executiu, en canvi, assegura que continua la prova pilot de Mossos a les escoles.
0: I segons ha pogut saber aquest programa, l'ONG Metges Sense Fronteres admet la dificultat d'evitar nous casos d'abusos sexuals en missions humanitàries.
1: Metges Sense Fronteres ho va reconèixer en una reunió interna després de saber-se que ha acomiadat 18 treballadors acusats de cometre abusos sexuals, assetjament i explotació a refugiades sudaneses ara fa 2 anys al Txad.
0: La COE demana que la Seguretat Social assumeixi el cost complet dels primers 15 dies de baixa laboral.
3: El president de la patronal espanyola, Antonio Garamendi, argumenta que les empreses no haurien d'assumir despeses derivades de la saturació del sistema sanitari.
6: Quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente, solo a cargo de la empresa.
0: I el Parlament aprova avui una llei per erradicar l'amiant a Catalunya.
7: Està tota la població exposada. Anys enrere sí que es podia parlar d'uns focus localitzats.
1: El doctor Josep Tarrés, especialista en patologies respiratòries, considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa.
0: A Catalunya cada cop hi ha menys dies de vent i les ratxes també són més dèbils.
3: El Meteocat revela que des de l'any 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada. Marc Prohom és cap de l'àrea de climatologia.
8: Al voltant d'un 14% de disminució i també de la freqüència i intensitat dels episodis de vent més evidents al que és al nord del Cap de Creus i també a les Terres de l'Ebre.
3: Això mentre es baten rècords de temperatura.
0: I cultura, ja sabem el cartell del Mercat de Música Viva de Vic.
9: Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans, estava perdut.
1: Ginestà, Maria Herlop, Quimi Portet o Momi Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició d'aquest esdeveniment de la capital d'Osona.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia.
10: Sí, i no perquè hagi parlat de les últimes hores, sinó perquè ho farà aquest matí a l'Audiència Nacional a partir de les 9. La Vanguardia titula el PSOE expectant davant la declaració de Zapatero. L'Ara explica que haurà de declarar també sobre les joies i el Mundo assegura que es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. Serà una declaració històrica d'un expresident espanyol davant del jutge que seguirem aquí al matí de Catalunya Ràdio. Dins la tempesta socialista, un altre nom, Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil, gran foto a El País, ahir al Senat, assegura que no ha participat mai en cap trama contra l'UCO. El periòdico hi afegeix que va explicar que només va prendre 2 cafès amb Leire Díez. En crònica internacional, trobada de Donald Trump i Volodymyr Zelensky, veiem la mateixa foto de tots dos, tant a la Vanguardia com a l'Ara. El G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra, diu el diari del grup Godó, un G7 que vol ara la pau a Ucraïna, apunta l'Ara. Hi ha altres temes de portada. Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports, titula el periòdico, mentre que l'Ara explica que Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic.
0: Avui a Mollet del Vallès es desperten amb 18 graus, al migdia arribaran els 33 i a Falset en tenen 21, amb una màxima prevista de 36. Avui el dia serà molt semblant al d'ahir, però amb una mica més de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, avui a l'interior la temperatura pot pujar 1 o 2 graus, per tant tindrem màximes entre els 32 i 38 graus les més altes a l'oest del país. I uns 30-32 graus a la costa. El dia serà assolellat. Si bé el Pirineu i el Prepirineu es tornaran a formar alguns ruixats i tempestes de tarda.
0: I en ple mundial de futbol arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. El Mundial de Futbol tot just acaba de començar, però com va certificar l'empat d'Espanya amb Cap Verd, de moment estem veient uns partits d'una qualitat espantosa. Els jugadors, especialment els europeus, hi arriben després d'aguantar temporades maratonianes amb els seus respectius clubs, físicament fosos i mentalment maldats. Aquest és el model del president de la FIFA, Gianni Infantino, que ha tingut l'habilitat de vendre una competició amb més equips i països organitzadors que mai, metàfora de la globalització i d'un futbol d'aparença més democràtica, però que pot acabar de rematar un esport que en pocs anys només podran jugar equips que tinguin grans fortunes a les espatlles. A mi el resultat d'Espanya me la porta bastant fluixa, però pateixo especialment per la columna vertebral d'aquest equip, el Barça. Perquè l'any vinent, els nostres massatgistes i els serveis mèdics poden ser l'autèntic jugador número 12.

0: I repassant cançons de Mundial, avui ens n'anem fins al 82 amb aquesta cançó del Mundial de Futbol d'Espanya de Plácido Domingo.
1: Aquest pas doble de Plácido Domingo titulat El Mundial és la cançó oficial del Mundial d'Espanya, el de 1982, una cançó que passa desapercebuda, una cançó folklòrica que fa companyia a la mascota del Mundial, una taronja de València, Naranjito. Oh. Teòricament, el Naranjito i Plácido Domingo havien de trencar els estereotips associats a Espanya. El del 82 és el Mundial del debut de Maradona, que acaba eliminat amb Argentina, 0-3 davant Brasil. En Maradona expulsat al camp de la carretera de Sarrià, la Itàlia de Paolo Rossi es proclama campiona per primer cop a la història, amb Dino Zoff a la porteria amb 40 anys. Itàlia derrota Alemanya a la gran final, 3-1, al Santiago Bernabéu de Madrid.
0: I amb qui heu parlat aquest matí? Els matiners de Catalunya Ràdio,
2: doncs,
0: Xavi Canalias.
2: Mira, moltes vegades ens pregunten per què fem aquest programa tan aviat. Doncs ningú millor que l'Adriana de Sant Adrià per respondre la pregunta.
3: Hola, molt bon dia, matiners. Jo fa una estoneta llarga, ja que estic desperta, sí. M'aixeco cap allà a les 5 menys cosa.
2: I per què et lleves tant d'hora?
3: Per esmorzar tranquil·la. Llavors, aquesta estoneta al dematí, doncs, em va molt bé. I des que heu aparegut vosaltres, doncs, ha millorat exponencialment. És que, de veritat, no sabeu la diferència que és esmorzar i intentar començar el dia sentint les notícies o sentir-vos a vosaltres. Sí. És molt diferent.
2: Veus? Doncs per això hi som.
0: Doncs sí, doncs sí. I avui on són festes?
2: Avui engega la Festa Major de Pubilla Casas a l'Hospitalet de Llobregat, a les 5 al Centre Cultural La Bòblia, concert de fi de curs de percussió clàssica de l'Escola Municipal de Música Centre de les Arts, i a les 8 a l'escenari central de la plaça de Bòblia, presentació de la Festa Major 2026, proclamació de l'Hereu i la Pubilla, pregó i actuació musical.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
4: Doncs unes declaracions de Kylian Mbappé en roda de premsa.
5: A ta gauche, vraiment l'extrême gauche.
6: J'espère, heureusement, que vous étiez pas de l'autre côté. Hein?
4: Un periodista li vol preguntar i perquè ell l'ubiqui a la sala li diu aquí a l'esquerra, a l'extrema esquerra, el jugador li respon sort que no estaves a l'altre costat. Aquestes declaracions s'han fet virals ara que França ha guanyat contra Senegal al Mundial, però realment no són actuals. De fet, són d'una roda de premsa de l'any 2024.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de Toni Torres. Es queixa d'una situació viscuda per la seva dona a l'Hospital de Sant Pau. S'havia de sotmetre a una operació per eliminar un pòlip de l'úter, però la intervenció coincidia amb una jornada de vaga al sector sanitari i es va haver d'ajornar perquè a última hora un dels professionals no va anar a treballar.
9: Un cop està la meva dona dins del que és el quiròfan, la van fer baixar, però és que això ens va passar dues vegades en els últims 4 mesos. Si hi ha una pressió que el dia abans em digui, mira, jo que no vingueu perquè és possible que es canceli. Jo, encantat, no hi vaig.
8: L'Hospital de Sant Pau defensa que està obligat a respectar l'exercici del dret a vaga i que això fa que no es pugui anul·lar o reprogramar l'activitat assistencial. En el cas concret que explica el Toni, l'hospital diu que van esperar fins a l'últim moment per comunicar l'anul·lació, amb l'esperança que l'operació es pogués fer. Finalment, però, no va ser possible.
7: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
10: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
11: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
4: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. El preu del petroli continua caient en picat. Avui el barril de Brent cotitza $78. Pel que fa a les borses europees, ahir novament van registrar crescudes, tot i que més moderades que dilluns. I tenim nou rècord de l'IBEX 35, que ahir van a dormir amb un nou màxim de 19.163 punts, després de sumar un 0,69%. I acabem repassant els parquets asiàtics, els oberts d'aquesta hora, on també es moderen les pujades i veiem també algunes correccions. El Nikkei de Tòquio creix un 1%, mentre que el Shanghai Composite perd un 0,18% i a Hong Kong el Hang Seng cedeix un 0,46%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
13: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club Mai Transmet.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
15: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
16: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
15: És la previsió del dia. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat a les 9 a l'Audiència Nacional com a imputat.
17: Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. El jutge l'investiga pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que s'estan tranquils i insisteixen a defensar el Gata Zapatero, Elma Sainz, ministra portaveu.
18: Presunción de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
17: Zapatero també haurà d'aclarir l'origen de les joies amb valor milionari que van trobar al seu despatx. Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous.
15: Junts i el PP carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar a favor d'avançar les eleccions.
17: El format eren unes esmenes que instaven Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades i que els partits de govern van tombar. Pel número 2 de Junts, Jordi Turull, el veto dels socialistes demostra la seva debilitat, mentre que des del PSOE en fan la lectura d'una moció de confiança encoberta.
19: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
20: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos. Pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
17: El PP denuncia que la decisió és arbitrària i que la recorreran als tribunals.
15: L'imminent acord de pau entre els Estats Units i l'Iran ha tornat a fer caure el preu del petroli.
17: Això després que The Wall Street Journal va publicar que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli i que l'estret d'Hormuz obrirà sense peatges. Un acord de pau que, segons ha assegurat Trump a la cimera del G7 i Vian, impedirà que Teheran fabriqui armes nuclears.
21: L'Iran mai tindrà una arma nuclear, i ho diu alt i clar. No la desenvoluparan, no la desenvoluparan, no la compraran, no faran res, i si ho fan patiran conseqüències inimaginables.
15: I amb la resolució en principi d'aquesta guerra encarrilada, Donald Trump pressiona ara Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna.
17: El president nord-americà es va reunir ahir també a Vian amb el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Rússia no respon a les crides, però sí que el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, ha vist els líders del G7.
22: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
15: Aquí el govern corregeix la consellera d'Interior i afirma que continua el pla pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin.
17: En una entrevista a Matí de Catalunya Ràdio ahir, la consellera d'Interior, Núria Parlon, el va donar per aturat a causa de les crítiques dels docents, però el govern assegura que el pla segueix perquè les escoles i instituts que ho demanin tinguin Mossos de paisà. Sílvia Paneque, portaveu.
23: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
17: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen una agent de paisà i l'any que ve s'avaluarà com ha anat.
15: Tot això en un dia que els metges tornen a estar cridats a fer vaga.
17: És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. Una vaga que va en paral·lel a la campanya Ni un minut més per reduir les hores extres. Xavier Lleonard, secretari general del sindicat.
24: Que som l'únic col·lectiu al qual ens obliguen a fer aquestes 48 hores setmanals. Estem determinats i no donarem el braç a torça, i tant és així que incrementarem el que calgui la pressió sobre el sistema que ens ha esclavitzat durant tants anys fins que s'asseguin a negociar el futur de la professió mèdica al país.
15: Més notícies a Catalunya. Cada cop hi ha menys dies de vent i les ratxes també són més dèbils.
17: L'últim butlletí d'indicadors climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya revela que des de l'any 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada, és a dir, un total aproximat d'un 14%, i la tendència és que continuï baixant. Tot plegat mentre es baten rècords de temperatura a tot el país per quart any consecutiu.
15: Cèlia Forment.
0: El 2025 hem viscut 3 episodis de ventades extremes, però les dades indiquen que ha estat l'any menys ventós des que hi ha registres. S'ha perdut intensitat, segons Marc Pruom, cap de climatologia del Meteocat, i també han disminuït els dies que bufa el vent.
1: Al voltant d'un 14% de disminució i també de la freqüència i intensitat dels episodis de vent més evidents al que és al nord del Cap de Creus i també a les Terres de l'Ebre.
0: Al Cap de Creus, per exemple, el vent bufa 28 dies menys que ara fa 3 dècades. Aquest és només un dels molts efectes del canvi climàtic. També alerten...
1: Un increment de la temperatura molt accentuat que situa al voltant dels 2 graus d'increment respecte a mitjans de segle.
0: Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: Els creueristes, que només fan escala al port de Barcelona, podrien arribar a pagar 30 euros per la taxa turística.
17: El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment els creueristes que s'estan menys de 12 hores a la ciutat. David Cid, portaveu dels Comuns, espera ara que l'alcalde Jaume Collboni aprofiti aquesta oportunitat.
2: El que reclamarem ara és coherència a l'alcalde de Barcelona i que apliqui aquest recàrrec quan abans millor.
17: I la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, veu l'acord com un pas més per buscar l'equilibri del sector.
3: Necessitem totes les eines per gestionar l'impacte que produeix el turisme a les nostres ciutats, i en aquest cas a la capital del país.
17: El canvi s'ha aprovat a través de la llei d'acompanyament de pressupostos que es votarà el 2 de juliol.
15: I la Fundació Arrels espera entrevistar fins dijous com a mínim unes 700 persones que viuen al carrer a Barcelona per poder elaborar una radiografia de la seva situació.
17: Prop de 400 voluntaris fan possible aquesta enquesta que fa 10 anys que impulsa l'entitat i que es fa en prop d'una quinzena de punts de la ciutat.
15: Marc Rieda.
5: L'enquesta planteja una trentena de preguntes sobre quant temps porten al carrer, la seva salut o si han rebut suport social, i les experiències són molt diverses, com ens expliquen en Luigi i l'Igor.
25: He vivido en el Eixample, he vivido en el mar, he vivido al lado de Sagrada Familia, he vivido en todos los barrios, más o menos, y nunca he tenido problema.
26: Tengo una operación de ojo, también intentando robar el teléfono, bueno, como siempre, era una pelea, segunda pelea. Cada día estoy a filo.
5: Des de l'entitat esperen arribar al màxim de gent possible, almenys les 700 persones encastades l'any passat, ja que el fenomen no para de créixer. Segons l'última enquesta de l'Ajuntament, ja hi ha més de 2.000 persones dormint al carrer i per moltes d'elles és molt important ser escoltades, com ens explica l'Ignasi, voluntari d'Arrels.
27: Sentir-se persona, si poder parlar amb una persona i transmetre les necessitats que té, és molt, molt important, perquè ningú els hi fa cas normalment.
5: Fins dijous s'allargaran les enquestes i després, amb totes les dades recollides, es farà un informe, una radiografia sobre el sensellarisme a la capital catalana. Mar Riera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: De fet, tal com va avançar el Matí de Catalunya Ràdio, la ciutat de Barcelona hi ha més de 8.000 persones sense llar, 2.000 de les quals dormen al ras. N'hi ha que tenen feina, però el sou no els arriba per pagar un pis. 10 minuts i les 7 del matí. I Cultura, Ginestar, Maria Gerlo, Quimi Portet, Omom i Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic.
28: Mira aquests bonics excursionistes amb els teus sabatons.
29: Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia dirigida per la dramaturga italiana Lucia del Greco. Desapareix l'escenari El Sucre, reforça la carpa com a espai festiu nocturn i es mantenen espais més experimentals com l'Església dels Dolors i la de la Pietat, un dels pilars del festival, segons el codirector Joan Rial.
30: Creiem que al Mercat tenim el privilegi de poder fer una programació molt lliure que ens permet investigar i que ens permet estirar una mica la corda perquè els programadors d'arreu del país i de l'estat internacionals puguin veure coses interessants que els sorprenguin, que els hi obri una mica les mires.
15: La col·lecció de literatura infantil Els Grumets de la Galera celebra 60 anys.
29: Impulsada el 1966 pel fundador de la Galera, Andreu Dòria, i la pedagoga Marta Mata. En aquestes 6 dècades han publicat més de 300 títols d'autors com Sebastià Sorribas, Joan Carbó, Josep Vallverdú, Teresa Duran, Maite Carranza i Anna Fiter. Pema Mayó és l'actual directora de la Galera.
31: 60 anys després, continua vivíssima. Són 60 anys d'història de lectors catalans que han après
4: no només a llegir, sinó a descobrir aventures i que, a més, ho han pogut fer durant tots els seus anys de formació, des de que aprenen a llegir fins que són adolescents.
29: Durant l'acte de celebració s'ha entregat el Premi Emili Teixidor per primers lectors que ha guanyat l'autora i il·lustradora valenciana Lírios Bou amb l'obra El senyor Rutinelli i El vent huracanat.
15: I atenció a això.
6: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but...
15: El 29 de juliol s'estrena la nova pel·lícula de Spider-Man que protagonitzen una de les parelles de Hollywood del moment, Tom Holland i Zendaya.
29: Aquests dies són a Madrid presentant el film i, segons Holland, hi trobarem un Peter Parker més adult que lluita també per trobar el seu lloc al món.
15: I els esports, Robert Prat.
7: Debut espectacular de Leo Messi al Mundial. Fa els 3 gols de l'Argentina, 3-0 davant Argèlia. França guanya Senegal 3-1. Aquesta nit a les 9, Anglaterra-Croàcia. Mentre que el Barça guanya els penals al primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala davant el Pozo de Múrcia.
15: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
8: L'equip femení de waterpolo del Sant Andreu és un clar i lamentable exemple de com un projecte esportiu sòlid es pot esmicolar en molt poc temps. Campiones d'Europa la temporada passada i bronze en aquesta edició de la Champions, l'equip es queda aquest estiu sense la majoria de jugadores i també marxa l'entrenador Javi Aznar. Aznar ha explicat que les prioritats del Sant Andreu han canviat i que la idea de la nova junta és posar els recursos, l'energia i la mirada en altres disciplines de l'entitat. Per això, en un context d'inestabilitat i dubtes, les jugadores més importants de l'equip, com Martina Tarré, Nona Pérez o Elena Ruiz, ja fa temps que van decidir no renovar. Dissortadament, passa sovint que els equips femenins, en casos de reestructuració de pressupostos, són els primers que reben, fins i tot els més exitosos.
15: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
9: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu... de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a seat.es.
10: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix ja tenim temperatures altes, 25 graus a l'Ella, al Maresme, 22 a Amposta, 19 a Oliana o 15 graus a Bossòst, a la Vall d'Aran. Un dia de sol avui a tot arreu, amb previsió que a la tarda, això sí, creixin algunes tempestes al Pirineu i al Prepirineu, tal com ha passat aquests últims dies, concentrades només en aquestes zones. I a la resta del país el més important serà la calor. Encara pot pujar 1 o 2 graus més la temperatura en alguns llocs de l'interior. Per tant, a l'interior tindrem valors màxims entre els 32 i 38 graus, més alts a l'oest de Catalunya. De cara a aquests pròxims dies, demà encara quedaran algunes tempestes residuals al Pirineu, sembla que podrien aparèixer alguns núvols a la costa, i la previsió és que encara s'enfili més el termòmetre de cara al cap de setmana que ve.
11: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
12: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
11: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
13: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
14: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
16: Aquest estiu, la gran pregunta és...
18: híbrid o elèctric?
16: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
32: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
15: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: A 8:45, obrirem l'aura molt pendents de la declaració davant l'Audiència Nacional que farà l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i també de la sessió de control al Congrés, després que Junts hagi intentat portar-hi a debat un possible avançament electoral.
29: A 9:45 parlarem amb l'economista Santiago Niño Becerra, que alerta que els bancs es preparen per una possible onada d'impagaments.
0: A 10:15 passejarem amb Albert Tom. Avui que Zapatero declara davant del jutge, parlarem de joies. I a les 11, entrevista a Marc Palaí, que és l'assessor del rei Carles III en matèria de canvi climàtic. Ens explicarà en primera persona com un català ha arribat a ser una figura tan important per al rei d'Anglaterra.
1: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
15: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
2: Ahir ens va venir a veure la consellera Parlon, acompanyada pel sergent Guarro, per traslladar-nos un missatge de calma i tranquil·litat després dels últims tirotejos que s'han produït a Catalunya.
3: Penso que hem de ser molt respetuosos i no entenem que Parlon hasta que no n'hi hagi certeses.
2: Del tema dels tirotejos hem quedat que no ens hem de preocupar,
3: no,
2: eh?
3: No.
2: M'ha semblat entendre. Que...
3: No, perquè sí que potser n'hi ha més tiros, però han baixat els crims amb arma blanca.
17: Eso es verdad. Ah. Según la dada de la mano, ja, han baixat los tiros en arma blanca.
2: Però a veure, si els crims pugen un... Si no baixen...
3: Sí. Hòstia! Bueno, espera.
17: Això
3: és
17: entrebandes?
3: Sí, és entrebandes.
17: No passa res.
3: Sí, no, van directos.
17: Vamos a ver una cosa. Jo li explico.
2: Has passat pel costat, eh?
3: Ha passat pel costat, però ells saben on tenen.
17: Consellera, parlem-li. He dit moltes vegades que l'arma són vasocomunicant. Si tu va a por l'arma blanca, surt l'arma negra.
3: Sí.
17: Quan te centra l'arma negra, surt l'arma blanca.
2: Però si són coses entre bandes, vull dir...
19: Consellera, a mi m'està espantant una mica aquests trets.
3: No s'ha de preocupar, perquè pensi que... Escolta, per altra banda...
20: Però que aquest ha anat aquí.
3: Per altra banda, passen les multes...
2: Cap a quarts de 12, més temes pendents.
15: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
21: Som a mitjà del mes de juny, les platges ja estan plenes de gent. I avui és un bon dia per a recordar-vos a totes aquelles persones que fumeu que feu el favor de recollir les vostres borilles cada vegada que us fumeu una cigarreta. Primer vos diria també que les persones no fumadores agrairíem no tragar fum si vos poseu al nostre costat, ja que tu has decidit fumar i jo no. Però el tema de la sorra plena de cendra i cigarretes apagades fa agonia pura. Tot això ho dic perquè he anat 3 dies a la platja durant esta setmana i no podia ser pitjor. No generalitzaré, però, òbviament, tampoc encallaré. Gràcies i bon dia.
15: I el segon, el Joan Foguet.
22: Avui, justament avui, fa 70 anys que es va patentar oficialment la càmera Polaroid. Tota una fita a la història de la fotografia, perquè es permetia la captura i revelat instantani d'imatges. I quina il·lusió que feia. I anar sacsejant-la mentre la imatge prenia vida. Un record al moment, retrat d'un instant, preludi del que estem fent ara, que tenim pressa fins i tot per mirar enrere. Evitem deixar res per al futur i fugim de viure el moment. I tot el dia fent fotos. Tot el dia. I esborrant-les i somiant-les.
15: Avui pot ser un bon dia per reviure aquell record d'avui que hauríem d'haver fotografiat

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui farà sol i calor, però encara amb alguna tempesta de tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, de moment es preveuen pocs canvis. Avui repetiran els ruixats o les tempestes al Pirineu i al Prepirineu, tal com ha passat aquests últims dies. I pel que fa a la temperatura, avui pujarà 1 o 2 graus a l'interior. Es mantindrà estable durant 2 o 3 dies, a l'espera d'una pujada encara més marcada durant el cap de setmana.
0: I dia històric també en la política espanyola, perquè per primer cop un expresident del govern espanyol declara com a investigat.
2: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
0: Fa un mes que no veiem ni sentim a José Luis Rodríguez Zapatero. Aquest era el vídeo que va difondre el dia que se'l va imputar pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i a les 9 està citat a l'Audiència Nacional. També haurà de respondre per les joies que es van trobar en aquesta caixa forta del seu despatx, taxades per 1,3 milions d'euros. I el PSOE conté la respiració avui a la mateixa hora. Seguirem també la sessió de control al Congrés dels Diputats, un congrés on cada cop es parla més obertament d'eleccions.
3: Que des de Junts per Catalunya pensem que s'han de convocar eleccions, que s'ha de donar la veu als ciutadans i, per tant, avui hem registrat una esmena per tal de que el president dissolgui les Corts Generals i convoqui les eleccions.
0: La mesa, controlada pel PSOE i per Sumar, ha bloquejat una proposta de Junts i del Partit Popular, que també s'hi sumava a Vox, que demanava posar punt final a la legislatura. Però és que fins i tot Gabriel Rufián comença a qüestionar si té sentit continuar.
4: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores. Ahora bien, aguantar para nada es tontería.
0: Avui tornem també a tenir vaga de metges a Catalunya. És la dotzena des de la tardor, això el dia en què els diaris hi trobareu la polèmica per les paraules de la consellera d'Interior, Núria Parlon, en aquest programa, al matí de Catalunya Ràdio, sobre el pla per posar Mossos en alguns instituts i escoles.
5: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: Hem de veure si es podrà reprendre, deia la consellera, i el govern també poc després va emetre un comunicat en què aclaria que no s'ha aturat aquest pla. I la portaveu Sílvia Paneque també hi afegia.
6: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
0: El govern aclareix, per tant, que sí, que hi ha 7 instituts que al final d'aquest curs tenen una agenda de paisà. I el Mundial de Futbol, aquesta matinada, hi ha un nom propi.
7: Atenció, que va Messi, l'Argentina busca el gol. Messi va!
0: Leo Messi, a punt de fer 39 anys, ha fet un hat-trick en la victòria 3-0 a l'Argentina contra Algèria. Tot això avui que l'argentera, al Baix Camp, el sol ha sortit a les 6 i 23 minuts i allà en vies el gironès es pondrà a les 9 i 27 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí ens acompanyaran Jordi Amat, Milà Rosper d'Oliva, Laura Aznar i Nacho Corredor. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Dos dies.
10: Avui i demà són els dies que ha reservat el jutge de l'Audiència, José Luis Calama, per la declaració de Zapatero. L'expresident socialista s'ha citat, acusat d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat per rescat de Plus Ultra. També haurà de respondre per un possible delicte fiscal i contraban per les joies que es van trobar al seu despatx.
0: Madrid, Paula Brujats.
11: Serà una defensa molt tècnica. Zapatero intentarà desmuntar tots els indicis i qüestionarà també la legalitat dels whatsapps dels directius de Plus Ultra que l'esquitxen. Primeres explicacions avui de Zapatero, que fins ara s'ha refugiat en el silenci. Només una primera reacció per negar-ho tot.
2: Los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
11: Negarà ser el líder d'una trama de tràfic d'influències ni haver mediat a favor del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i encara menys haver cobrat comissions amb empreses pantalla. Però té un segon front per desmuntar, l'origen de les joies de la caixa forta del seu despatx, d'on van sortir, ja que el jutge hi veu contraban i frau fiscal. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mesures cautelars.
12: Com que és una declaració en fase d'instrucció, serà a porta
1: tancada. A part del jutge, hi haurà la Fiscalia Anticorrupció, les defenses de la resta d'acusats i l'advocat del PP, Alberto Durán, després que el jutge unifiqués en el principal partit de l'oposició totes les acusacions populars.
9: Acusacions populars, on també s'hi van personar una desena d'actors, inclosos els partits Vox o Ciutadans, o associacions ultres com Manos Limpias o Hazte Oír. Aquestes dues últimes ja han avisat que intentaran que es demani presó provisional per a Zapatero.
0: Un mes esperant.
10: La imatge d'avui és molt complicada per al PSOE i el govern espanyol. Els socialistes, de fet, volien que Zapatero declarés abans amb la confiança que l'expresident pugui resoldre tots els dubtes i les acusacions que planen sobre ell. Elma Sainz, ministre portaveu, i Patxi López, portaveu del PSOE al Congrés.
12: La confiança en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
13: Se van a aclarar muchas cosas y que se van a desmontar muchas otras. José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia.
0: Crispació.
1: Junts i el PP carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes que instaven Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades. De fet, el PP assegura que ho portarà als tribunals.
9: L'argument dels socialistes és que només el president del govern espanyol pot convocar aquestes eleccions. Avui, però, bona part de la premsa conservadora recorda que altres vegades la mesa, que controlen els dos partits del govern, sí que ha permès votacions sobre matèries que no eren competència de la cambra. Jordi Turull, número 12 de Junts.
14: La legislatura ja no dona permès i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas, a les Corts.
0: Tensions internes.
10: Aquesta tarda, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, es reuneix amb el grup parlamentari de Madrid. Fa temps que la relació entre Rufián i alguns diputats no és la millor, fins al punt que alguns li han retret públicament que s'hagi postulat per liderar una candidatura d'Esquerres a nivell estatal.
1: Ahir mateix, Junqueras va escriure a les xarxes que, en plena debilitat del PSOE, aposten per tancar carpetes fonamentals per Catalunya. Això després que Rufián es preguntés si valia la pena seguir amb la legislatura.
0: Ho nega tot.
9: La directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que mai ha format part d'un entramat, d'una trama per debilitar causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González sí que admet com a mínim dues reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díez, però nega que fossin per conspirar sobre res.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
15: Mercedes González ha estat contundent, no ha participat en cap trama ni tampoc en cap conspiració i ha afirmat que mai ha interferit en cap investigació de l'UCO.
16: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
15: I mentre reduïa la seva relació amb Leire Díaz de reunions curtes que no tenien res a veure amb la Guàrdia Civil, el senador del PP, Javier Santamaría, l'acusava de mentir.
17: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
15: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox li han tornat a exigir la dimissió. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Dotzè dia.
10: De vaga de metges de Catalunya des de la tardor. Aquest matí migdia hi ha protestes convocades.
0: Oriol Pujador.
18: Els metges reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya Ni un minut més, que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius. De moment, s'hi han sumat més de 200 serveis d'una quarantena d'hospitals. Xavier Lleonart és secretari general del sindicat.
19: Som l'únic col·lectiu al qual ens obliguen a fer aquestes 48 hores setmanals. Estem determinats, i tant és així, que incrementarem el que calgui la pressió sobre el sistema que ens ha esclavitzat durant tants anys fins que s'asseguin a negociar el futur de la professió mèdica al país.
18: Els metges es concentraran aquest matí davant la Subdirecció General de Promoció de Salut. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Demana reforços.
1: Lloret de Mar, els Mossos d'Esquadra per cobrir hores a la comissaria de la policia local. El cap de setmana passat, l'Ajuntament la va haver de tancar de nit perquè no hi havia efectius per baixes laborals i perquè els agents es neguen a fer hores extres. Els sindicals reclamen renovar el conveni.
0: Que ho assumeixi.
9: La patronal espanyola demana que la Seguretat Social es faci càrrec del cost complet dels primers 15 dies d'una baixa laboral. El president de la COE, Antonio Garamendi, creu que les empreses no haurien d'assumir despeses derivades de la saturació del sistema sanitari.
20: Quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente solo a cargo de la empresa.
0: Reprèn.
10: L'Iran, les exportacions de petroli després de dos mesos de bloqueig per part dels Estats Units. Segons el portal

0: De moment, sense sobressalts en tram i dominada sobretot per l'acord amb l'Iran, tot i que encara no s'han publicat els detalls, el president dels Estats Units garanteix que recull per escrit que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear i amenaça en cas contrari amb represàlies.
1: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
0: Amb la firma de l'acord amb l'Iran prevista per divendres, finalment en un resort de Lucerna, Trump torna a mirar a la guerra d'Ucraïna i ha pressionat Rússia perquè tanqui un acord. Des de Vian, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: No el respecta.
3: L'Iran ha advertit en les últimes hores que Israel hauria violat fins a 84 vegades l'alto el foc amb el Líban. Teheran, que recorda que aquest front també està inclòs en el pacte amb els Estats Units, avisa que si Tel Aviv continua amb els atacs pot desencadenar una resposta militar contundent.
2: Artista assassinat.
4: La policia polonesa investiga la mort a trets del rus Semyon Skvoretsky, conegut per les seves crítiques satíriques al president rus Vladimir Putin. Un home li va disparar a boca de canó i el va rematar quan ja era a terra. Les autoritats han detingut dos ciutadans bielorussos de 33 i 37 anys.
2: A disposició judicial.
5: L'home detingut a Burjassot, a l'Horta Nord, per haver apunyalat mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys. Va explicar que quan va arribar al centre de logopèdia es va trobar el seu fill amb els pantalons abaixats i sense bolquers i va sospitar que l'havien agredit sexualment.
2: Més de 121.000.
3: Són les teulades que encara tenen en Amiant, a Catalunya. Avui el Parlament aprovarà el projecte de llei per erradicar-lo. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de les associacions d'afectats. Segons l'OMS, hi ha més de 100.000 morts anuals arreu del món per aquest material.
2: La bandera espanyola.
4: A partir de demà quedarà hissada de forma permanent a la façana del Parlament de Catalunya. Des de fa 45 anys només hi era els dies de ple, però ara hi serà sempre arran d'un requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano que la justícia ha validat cautelarment. S'ha acatat la mesura per protegir els funcionaris de la cambra.
2: Contra el català.
5: El Partit Popular de Catalunya reclama que es retirin les subvencions a les institucions i entitats que promouen la llengua. És el cas de Plataforma per la Llengua o la Bressola, la Catalunya del Nord. Juan Fernández, Popular.
6: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
2: I torna Toy Story.
3: Avui arriba als cinemes la cinquena entrega de la història de joguines més famosa de Pixar. En aquesta pel·lícula els personatges s'hauran d'enfrontar la fascinació dels nens per la tecnologia. Taylor Swift hi posa música, Bad Bunny, Penélope Cruz i Bizarrap la veu algunes de les joguines noves.
2: I el juliol, Spider-Man.
7: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other.
4: Protagonitzada aquesta vegada per una de les parelles de Hollywood del moment, Tom Holland i Zendaya, que ara són a Madrid presentant la nova pel·lícula.
8: A Brand New Day, la quarta entrega de la saga, queda enrere el to juvenil que l'ha marcat. Ara Peter Parker s'ha quedat sol. MJ l'ha oblidat i haurà de combatre el crim mentre intenta madurar i descobrir qui hi ha darrere de la màscara. This movie is
9: less of a superhero. Aquesta pel·lícula és menys de superherois i més de superhumans. Tracta d'una experiència increïblement humana, com és ser jove i intentar trobar el teu lloc a la societat, cap a on anirà la teva vida. Where your life is gonna
10: go. El que és divertit és que és la pel·lícula que més temps du posada la màscara, però és la que més tracta sobre Peter Parker, al cap i a la fi.
8: A la maduresa de la seva carrera han arribat també Tom Holland i Zendaya, que després d'una dècada junts a Spider-Man fan notar la seva química davant i darrere de les càmeres. Des de Madrid, Dani Saideja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
11: Bon dia.
2: El número 10.
11: Excel·lent actuació de Messi en el seu debut mundialista. Fa els 3 gols de l'Argentina davant Argèlia. Lionel Scaloni, seleccionador argentí.
12: Porque hace 20 años él juega bien. Si te tendría que responder qué encontró, bueno, a lo mejor naturalidad, que lo ven a él como si fuera un dios, y que también lo ven como si fuera un pibe de barrio.
11: Messi igual el rècord de gols als Mundials, amb 16, empatat amb Klose, França guanya 3-1 Senegal, a les 10 Anglaterra-Croàcia, el Barça de futbol sala guanya el Puf a Múrcia als penals, primer partit de la final de la Lliga.
13: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
14: Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros.

0: i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
1: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
3: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
4: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
6: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
8: Avui és dimecres 17 de juliol del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Gemma amb 3,8 kg a l'Hospital Universitari de Vic i la Blanca amb 2,810 kg a l'Hospital Universitari Mutua de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
9: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
10: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Jurado. Tenim 15 graus a Sant Quirze de Besora, 17 a Palau-solità i Plegamans i 19 a Cornellà. Carreteres, Clàudia Serra.
11: Lentitud amb aturades a la B20, Santa Coloma, sentit Trinitat, C58 a Montcada cap a les Rondes i a la Ronda de Dalt de Trinitat a Horta, sentit Llobregat i al Prat, sentit Besòs, també a la Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat.
10: Barcelona arriba aquest estiu als 500 refugis climàtics, un centenar més que l'any passat.
12: Segons l'Ajuntament, pràcticament tota la població tindrà un espai fresc prop de casa.
10: Toni Fortesa.
13: La xarxa inclou espais públics com biblioteques, centres cívics i parcs i jardins. I per segon any consecutiu, també en formen part més de 60 microrefugis climàtics, entre farmàcies, comerços i entitats de barri que també ofereixen un lloc on protegir-se de les altes temperatures, descansar o hidratar-se. Laia Bonet és la primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
14: El que tenim és, amb un dia feiner de juliol, un refugi climàtic amb menys de 10 minuts de casa pel 99% de la població.
13: Des del consistori barceloní asseguren que els refugis climàtics ajuden tant al benestar físic com a l'emocional, ja que generen espais còmodes, frescos i on poden interrelacionar-se. Toni Fortesa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
10: Més notícies. Al Baix ha extingit un incendi al polígon de Bufalvent de Manresa, al costat d'una nau.
15: L'incendi que finalment no ha afectat la nau ha creat alarma inicialment pel risc que hagués suposat, ho explica el Regió 7.
10: El personal de les biblioteques de la ciutat de Barcelona seguirà de vaga.
12: Ha acabat sense acord la reunió de 6 hores que han fet amb l'Ajuntament i seguiran les aturades, que van començar de forma indefinida ara fa 3 setmanes.
15: Els dos punts principals que dificulten l'entesa són la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors. Montse Serra, del Comitè de Vaga de la Intersindical, en declaracions a Catalunya Ràdio.
16: Obligant a estar entre 12 i 13 hores fora de casa, i l'empresa l'única solució que troba és que al mig de la jornada doncs, hi hagin 2 hores en què no es treballi.
10: El Garraf, l'autòpsia del cadàver trobat a la platja del Far de Vilanova, descarta una mort criminal.
12: Ara el forense analitza si l'home va morir per accident, causes naturals o suïcidi.
10: I al Vallès els Mossos han identificat 20 multireincidents amb 400 antecedents a Granollers i Canovelles.
15: Segons el Regió 7, l'operatiu Campai s'ha saldat amb 2 detencions i 2 denúncies penals.
10: I cultura, ballet. El llac dels cignes arriba avui al Teatre Apolo de la mà del Ballet Clàssic Internacional i seran 11 dies fins diumenge 28 de juny. I al Port Vell? Els Gypsy Kings actuen al Festival Blau Marí al concert a 9:45 del vespre. Són les 7:20. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
9: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
17: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
9: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
7: Catalunya Ràdio.
18: Quan són les 7:20, repassem les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb José Luis Rodríguez Zapatero en totes les capçaleres perquè declara l'Audiència Nacional. La Vanguardia titula el PSOE expectant davant la declaració de Zapatero. L'Ara explica que haurà de declarar també sobre les joies i el Mundo assegura que es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. Serà una declaració històrica d'un expresident espanyol davant del jutge. Dins la tempesta socialista, un altre nom, Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil. Gran foto a El País, ahir al Senat, assegura que no ha participat mai en cap trama contra l'UCO. El periòdico hi afegeix que va explicar que només va prendre dos cafès amb l'Eire Díez. En crònica internacional, trobada de Donald Trump i Vladimir Zelensky, veiem la mateixa foto a tots dos diaris, tant a La Vanguardia com a L'Ara. El G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra, diu el diari del grup Godó, i un G7 que ara vol la pau a Ucraïna, apunta L'Ara. I altres temes de portada, Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports, titula el periòdico, mentre que L'Ara explica que Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic.
19: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
20: 9, 26, 29, 37 i 42, i els sols, l'1 i el 7.
19: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.

0: I avui, que l'any que és el Mundial, que repassem l'any que el Mundial va promocionar el feixisme. Maiol Roger, bon dia.
1: 1934, bon dia. Després de celebrar el primer Mundial a l'Uruguai, la FIFA tenia clar que el segon s'havia de fer en un país europeu. I Benito Mussolini va veure l'oportunitat perfecta per promocionar el feixisme. Després de molta pressió, la segona Copa del Món se celebraria a Itàlia.
2: El ambiente lo exige. Y el propio Benito Mussolini, presente en la tribuna en el partido final, está personalmente interesado en el triunfo.
1: Mussolini
2: italiano
1: va activar tota la propaganda. Per tot el país es van enganxar 300.000 cartells d'Hèrcules fent la salutació feixista amb una pilota als peus. Es van fabricar més d'un milió de segells i fins i tot es van crear els Campionato del Mundo, una marca de cigarrets que es va vendre exclusivament durant el Mundial. I tot va funcionar perquè més de 360.000 persones acabarien omplint els estadis italians. Per reforçar l'equip, l'Azzurra van nacionalitzar un brasiler, quatre argentins subcampions del món i van assegurar-se un arbitratge que, per dir-ho suau, era favorable. A quarts de final s'enfrontarien amb l'Espanya republicana en la coneguda, o prerepublicana, en la coneguda com la Batalla de Florència, el que molts consideren el partit més violent de la història. Els dos van empatar i, com que no hi havia pròrroga i penals, van jugar un segon partit l'endemà. Espanya tenia tants lesionats del primer partit que va haver de jugar amb 7 suplents.
0: Itàlia va acabar guanyant el Mundial.
1: Sí, hi ha molta polèmica. A la final es van enfrontar amb Txecoslovàquia en un partit que acabarien guanyant 2-1 aquí sí a la pròrroga, convertint-se en la primera nació europea a guanyar-lo. Els rumors deien que el mateix Mussolini s'havia reunit amb els àrbitres abans del partit i, tot i que mai n'hi va haver proves, encara s'atribueix gran part de la victòria a les pressions polítiques. El Mundial del 34 va ser un presagi del que vindria. Dos anys després, Hitler organitzaria els Jocs Olímpics de Berlín amb la mateixa convicció del poder de les competicions esportives per blanquejar i promocionar règims, una estratègia que encara funciona avui dia.
3: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia s'endugui al vent un manuscrit i la resposta era envoli. Envolar-se significa ésser endut pel vent i un manuscrit pot estar escrit envoli. L'Enigmàrius d'avui dimecres és inerme. Taciturns sense banyes. De 6 lletres. Taciturns sense banyes. 6 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre la nova prova final de Passapalabra, després que el Suprem confirmés la sentència que obliga a A3Media a deixar d'emetre el famós Rosco.
6: Passapalabra canviarà a partir d'este divendres el logo i la prova final del seu concurs, el famós Rosco, que com bé sabem està obligada a abandonar per llei. I el que demostra això és la musculatura que té A3Media, que ha sigut més ràpida i més solvent que Telecinco, que encara que és la dueña del Rosco des de fa més d'un mes, no ha sigut capaç de posar en marxa un nou concurs amb aquesta bomba televisiva.
0: I a la recomanació del dia, després que el govern hagi rectificat les paraules de Núria Parlon aquí al matí de Catalunya Ràdio i hagi dit que el pla dels Mossos a les escoles continua, Marc Garriga ens recomana la pel·lícula Infiltrados en classe.
7: Els directors dels films animats de Spider-Man, la Lego pel·lícula o la recent Proyecto Salvación abans havien fet comèdia amb la possibilitat que la policia s'infiltrés als instituts. Jonah Hill i Channing Tatum es fan passar per alumnes per desarticular una xarxa de narcotràfic. La premissa és poc creïble, perquè aleshores tenien 29 i 32 anys, però és tan evident que es converteix en el detonant perfecte per fer riure i ridiculitzar els personatges. Infiltrados en classe, una pel·lícula gamberra amb aires dels anys 80, tot i que és de ben entrats als 2000, és divertidíssima, trepidant, absurda i incorrecta. I està disponible a Prime Video.
8: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
9: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
10: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
11: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
13: Bon dia, la consellera Parlon.
14: Hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur.
15: Ep, ep, ep, targeta, targeta!
16: La Caixa.
14: Parlon.
13: És protagonista del dia perquè ahir la consellera d'Interior va passar pel Matí de Catalunya Ràdio i va dir una cosa que no es va acabar d'entendre o que es va entendre perfectament i després des del seu propi departament se la va matisar. Per tant, consellera, sí. Núria Parlon, bon dia un altre cop.
14: Sí, clar, és que, saps què passa? Això és el que passa quan parlo més del compte, no? És que quan sí. vinc a parlar amb vostè, a pregunta per tants temes diferents que m'aturullo, clar?
13: Ja,
14: sí.
13: Home,
0: preguntem el que més o menys s'ha de preguntar.
14: Bueno, que
0: teníem
14: mango,
0: poc temps i vam haver d'apretar.
14: Que si els de Mango, que si el detective privado, que si els tiroteios, que els incendis forestals, que si les escoles... Sí, claro, vas sí. parlant, vas parlant, vas parlant i al final,
13: sí.
14: pum!
13: En aquest tema, sí. el de les escoles, és on vam derrapar. Vostè va donar per mort aquell pla de col·locar no. policies de país a les no. escoles...
14: No, no, no, mort no, paralític. Ah, eh? Sí. No tregui les meves declaracions de context.
13: A veure, no. va dir exactament que el projecte havia entrat en una via de paràlisi i que s'havia de veure si es podria reprendre.
14: Si podia reprendre, vale, pues això no és mort. Ja. Això és quiet.
0: Clar, però va dir que alguns estaven en marxa, que això també ho va dir, però ningú s'ha fixat.
14: Sí. Clar, i això... Exacte. Sí. I allò, rena. No, clar.
13: Clar, però
14: i
13: després,
14: a més, el que vaig dir...
13: Sí, la consellera Paneque va dir que no hi havia cap novetat en el projecte i que se seguia tirant endavant amb normalitat.
14: Exacte. El mateix que va dir jo.
13: No, no és el mateix, és el contrari.
14: Bueno, és el mateix.
13: No.
14: O sea, no m'he equivocat. N'hi ha la percepció que m'he equivocat.
13: Ah, també és una percepció.
14: Sí, sí. Mira, si la Paneque diu que no n'hi ha cap novetat, és que no n'hi ha cap novetat. Ergo, no n'hi ha canvis. Ergo, no s'ha mogut res. Ergo, si no s'ha mogut res, és que està quiet. Ergo, si està quiet, és que està en paràlisis, o sea, en via de paràlisis.
13: Ja. Ja. Sí, sí, sí, no, sí,
0: clar, clar, tindrà
14: raó. Si veu on veu la polèmica, la veritat, estan parlant per parlar.
13: Molt bé.
14: Estan parlant per parlar.
13: Res.
14: Clar, és que... I per cert, jo crec que ahir a la tarda ni aquesta nit hi ha hagut cap tiroteig, ni cap mort, ni res, eh?
0: Són 8:15. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat a les 9 a l'Audiència Nacional. Està citat com a imputat, acusat d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat pel rescat de Plus Ultra. També haurà de respondre per un possible delicte fiscal i contraband per les joies que es van trobar al seu despatx. La declaració serà a porta tancada, coincidirà també amb la sessió de control al Congrés. A Madrid, de fet, cada cop s'hi parla més d'eleccions i la mesa ha bloquejat una esmena de Junts, de Partit Popular i Vox, que demana posar fi a aquesta legislatura. Fins i tot Gabriel Rufián no té clar que tingui sentit seguir.
17: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores. Ahora bien, aguantar pa nada es tontería.
0: Avui s'acaba també a França la reunió del G7, que ha estat força tranquil·la arran de l'acord previ dels Estats Units i l'Iran, anunciant poques hores abans de la trobada a Vian. I a l'espera de la signatura definitiva demà passat, el preu del petroli ha continuat baixant, ara està als $79, i els petroliers iranians han pogut començar a sortir dels ports després de 2 mesos de bloqueig per part dels Estats Units. El govern també rectifica la consellera Parlon, la matisa, i diu que havia donat a entendre una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que el programa per posar els Mossos als instituts s'havia aturat. Però Silvia Paneque, portaveu, diu...
18: Tot el govern pensa i trasllada el mateix. No hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst.
0: Tot això dimecres en què tornem a tenir vaga de metges a Catalunya. És la 12a des de la passada tardor. I els esports, Robert Prat?
1: Debut espectacular de Messi al Mundial fa els 3 gols de l'Argentina, 3-0 davant Algèria. França guanya el Senegal 3-1, aquesta nit a les 9 Anglaterra-Croàcia, mentre que el Barça guanya els penals al primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala davant el Pozo Murcia.
0: I pel que fa al temps, tenim al davant un dia de sol i també de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
16: Bon dia. Sí, matí tranquil, matí assolellat a tot arreu i amb una temperatura que avui pot pujar a l'interior 1 o 2 graus més que ahir. Per tant, tindrem valors màxims a l'interior de 32 a 38 graus i a la costa uns 30-32. I tal com ha anat passant aquests últims dies, al Pirineu i al Prepirineu a la tarda es poden formar ruixats, tempestes, localment fins i tot poden ser una mica forts. Sembla que de cara a demà i els pròxims dies el que tindrem serà menys ruixats al Pirineu i potser alguns núvols més a prop de la costa. De moment, amb un parell de dies amb temperatures estables, a l'espera que durant el cap de setmana s'enfilin de valent.
0: I mobilitat a aquesta hora. Amb retards tenim a la R16. Maria Fernández, bon dia.
19: Bon dia. El tren que ha sortit de Tortosa a primera hora i que va cap a l'estació de França de Barcelona circula mitja hora de retard a causa d'una incidència tècnica a l'estació de Tortosa, segons diu Renfe. També a l'R16 hi ha retards de més de 20 minuts en l'altre sentit, de Barcelona cap a Tortosa. A l'R15, el mitjana distància que va de Barcelona a Móra la Nova té un retard d'un quart d'hora i, d'altra banda, l'Euromed, que ha d'arribar a Girona des de Barcelona Sants, circula amb un endarreriment de mitja.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
20: Bon dia. Doncs a aquesta hora les retencions més destacades són a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, C58 i C33 a Montcada, cap al nus de la Trinitat. També cap a Barcelona, retencions a la C32, a Viladecans, i molt carregades a aquesta hora ja les dues rondes, la de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat.
0: Avui a la Hora del Matí ho comentarem tot plegat amb Jordi Amat, amb Milagros Pérez d'Oliva, Laura Aznar i Nacho Corredor. Quan són les 7:33. I connectem amb la redacció del matí per conèixer les opinions destacades del dia. Maiol Roger, pel Forada, bon dia.
21: Bon dia.
0: Avui amb editorials dels diaris que tenen la mirada posada en l'àmbit internacional.
22: La Vanguardia destaca en l'editorial que el G7 reafirma el seu suport a Ucraïna i que Trump insta Rússia a arribar a un acord, però que Moscou manté tancades les vies de diàleg.
23: Pel diari del grup Codó és una bona notícia per Ucraïna que la Unió Europea hagi obert oficialment les negociacions per la seva futura integració al grup comunitari.
22: El Mundo subratlla que el G7 té una responsabilitat cap a Ucraïna, qui reconeix que ha portat Rússia a l'extenuació després de 4 anys de guerra.
23: El diari exposa que Europa necessita una autonomia defensiva que avui no té, però que Ucraïna no pot esperar.
22: L'editorial de l'Ara considera que Putin és l'altre gran perdedor de la guerra entre els Estats Units i l'Iran.
23: Explica que Trump va començar la guerra de la mà de Benjamin Netanyahu i entre crítiques als europeus i l'ha acabat distanciat del líder israelià i amb ganes de fer costat a la Unió Europea en la qüestió ucraïnesa.
22: El País destaca que Europa necessita una veu forta i explica que les tensions entre von der Leyen i Kallas evidencien l'absència d'una política exterior robusta.
23: I adverteix que Brussel·les no pot resignar-se que les divisions internes llastin la seva influència en els temps de Trump, Putin i Xi.
22: Per la seva part, el periòdico es fixa en el canvi climàtic i diu que ha deixat de ser una advertència per convertir-se en una condició estructural de la vida mediterrània.
23: El diari creu que el canvi climàtic exigeix pactes i també reclama estar atents a la justícia social.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptor Pons Pons.
24: Fart de males notícies, en vull destacar una que convida l'esperança. Els manglars del món, uns ecosistemes essencials per protegir les costes i capturar carboni, s'estan recuperant després de dècades de degradació. Si cal salvar la naturalesa, és perquè ella ens salva a nosaltres. I si volem un món verd, haurem de ser més austers. La naturalesa no jutja, però reacciona. I els perills que ens amenacen, si volem, poden ser resolts.
25: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
26: Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí. Fins a 750 euros de multa per llançar escombraries a la sorra.
27: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
28: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
29: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa. Assassinat i revenja.
30: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
29: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
30: I també disponible a la plataforma 3Cat.
2: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
3: Un senyorat in extremis de 2 setmanes aturades d'autobusos.
2: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
4: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
2: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
30: Catalunya migdia.
2: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
30: Amb Òscar Fernández.
29: Cada dia a les 2.
2: I a partir de les 3...
29: L'espai de reflexió a la tertúlia.
30: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
2: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
30: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La Neto ja torna a tenir creu.
6: 2 mesos després que desaparegués per un acte vandàlic, la Guàrdia Civil l'ha trobada a la muntanya mentre feien un rescat. Gràcies al desglàs van veure el que podia ser una creu semienterrada i efectivament era la creu de la Neto. L'han traslladat a les dependències policials de Benàs per tornar-la a l'Ajuntament de la localitat on pertany. Ho veiem a diversos digitals.
0: I per què ha parat un concert de Rosalia?
7: Perquè un científic de Harvard d'origen andalús ha posat el seu nom a una molècula que ha descobert en un vídeo que s'ha fet viral i la cantant no s'ho podia creure, amb la cara de fet ja paga. Va aturar el concert a Boston per agrair-li. Aquest és el moment. De fet, li ha posat concretament R i Depp, de la combinació del nom de Rosalia i la cançó Despecha. Ho recull la Rafa.
0: I què sembla encarrilat?
6: La rehabilitació de la Casa de la Premsa a Barcelona. Llegim al web de BTV que preveu obrir d'aquí 2 anys, coincidint amb el seu centenari. L'Associació de Veïns i Professionals de la Comunicació volen establir complicitats amb l'Institut del Teatre per crear un equipament únic. La previsió, de fet, és que acolli el Centre de Documentació de l'Institut del Teatre.
0: I el nou paraulògic, ara de geografia.
7: Un joc sobre els 947 municipis de Catalunya que s'està fent viral. Es diu els 947 i l'ha creat Arnau Font. Posa a prova els coneixements geogràfics de rellotge i en 15 dies després de publicar-lo ja s'hi han jugat més de 25.000 partides. Entre les proves, endevinar un poble per la seva silueta o situar el municipi correctament al mapa. Veiem el fenomen al web del 3K.
0: I qui encara no s'ho creu?
6: Un dissenyador manresà que ha fet els retocs del vestuari del DJ David Guetta per als seus concerts a París davant de 240.000 persones. Es tracta de Marc Sánchez, que treballa a la capital francesa, la marca Longchamp. El regió 7 explica la història. Ell mateix diu que va ser surrealista i que va ajustar les mànigues de la camisa, els baixos dels pantalons i la part de la cintura.
0: I ara els destacats de l'Internacional d'Economia, amb Marc Jurado i Lara García.
8: Preocupació al Regne Unit per l'incident amb 13 advertències entre una fragata russa i un iot civil amb bandera anglesa al canal de la Mànega. El Guardian explica que Rússia afirma que el iot seguia una ruta perillosa i que no responia als avisos per ràdio, mentre que els propietaris britànics ho neguen i asseguren que no van rebre advertiments clars abans dels 13. Un incident analitza el diari que arriba en un moment de forta tensió entre Londres i Moscou. Hipertensió, la que es viu als camps de futbol. Saltem a l'Argentina, el Clarín celebra la clara victòria de la seva selecció al Mundial contra Algèria, subratlla la imatge sòlida de l'equip, confirmant que no ha envellit i que és una de les grans favorites a revalidar el títol. El gran protagonista, Leo Messi, ha marcat 3 gols i amb 16 dianes s'ha convertit en el màxim golejador de la història dels Mundials.
9: I en plan econòmic, 5 dies destaca que Repsol ha firmat un acord amb Veneçuela per explorar una nova zona petrolífera al sud-est del país. El diari detalla que van assistir a la firma de l'acord tots els representants institucionals i empresaris, cosa que reflecteix la rellevància estratègica d'aquesta nova iniciativa energètica. Expansión analitza la caiguda del preu del petroli i assegura que li costarà baixar dels $70 al barril, perquè la producció trigarà a recuperar-se i els vaixells desconfiaran de la seguretat de creuar l'estret. I avui l'Economia explica que el grup català Tendam, que engloba marques com Springfield o Woman's Secret, vol obrir 120 botigues en un any i invertirà més de 100 milions d'euros per accelerar aquesta expansió.
0: I què destaca a aquesta hora la premsa esportiva, Robert Prat?
1: Doncs que la notícia ha arribat de matinada.
10: Argentino, argentino, argentino! Siempre Messi, no te vayas nunca. Jugá hasta el infinito.
1: Messi, a punt de fer 39 anys, ha fet els 3 gols de l'Argentina davant Algèria. La premsa digital, el diari Marca, diu que Messi és història del futbol. El diari AS parla d'un Messi històric, també, capaç de fer la mare de totes les bogeries. El diari Esport aclareix que les llàgrimes de Messi amb els gols són perquè ha passat per uns moments personals delicats. I Xavier Ortuño es pregunta, Messi no anava mai a més jubilar-se? Muchas

0: Deportivo diu que Messi il·lumina Argentina i fa història. Pablo Planas el defineix com un marcià que governa el futbol. Messi empata amb Klose com a màxim golejador dels Mundials i ell mateix acaba de dir que per ell Ronaldo és qui té més mèrits a les cites mundialistes.
1: La verdad que es un honor, obviamente, estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero.
2: En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel. De los pibes de Malvina que jamás olvida.
0: El diari El País parla del mite de Messi, que continua amb una actuació gegantina, una actuació llegendària per La Vanguardia.
3: Será el mejor de la historia por siempre. Va ser difícil que lo puedan igualar.
4: I pel que fa a la premsa del cor, un anunci de fruits secs amb joc de paraules inclòs. Elisenda Pineda.
5: Irene Rosales, exparella de Kiko Rivera Paquirrin, protagonitza una campanya publicitària d'una famosa marca de fruites seques. Concretament, ven bosses de barreja, d'aquelles on hi posen els cigrons que no vol ningú. L'eslògan res el següent. Un mix con un mal Kiko és un mal mix. Kiko Rivera ha muntat en còlera a l'assabentar-se del joc de paraules i ha emès un comunicat a xarxes on, entre d'altres coses, li acaba dient a Irene: la vida que tienes hoy es gracias a haberte comido un Kiko. Poc ens pensàvem que el joc de paraules seria l'arma dialèctica de Kiko Rivera. Ovació a la sala i el cielo con él.
4: I què fan avui, Canalies?
6: Avui felicitem la cantant Paulina Rubio.
4: Paulina Rubio, 60.
6: 55, també. La meravellosa periodista Rosa Maria Calaf.
4: 80, 80.
6: 81, sí. També fa anys el director teatral Joan Lluís Bozzo.
4: Bozzo, 72.
6: 73, sí. I acabem felicitant Kendrick Lamar.
4: 39.
6: Sí, senyor, clavadíssims.
4: Sant Oral.
6: Avui és els sants màrtirs Manuel, Sabel i Ismael. Germans de naixement, l'emperador va ordenar torturar els germans. Les mans i els peus dels sants màrtirs van ser clavats als arbres. Més tard els van clavar pues de ferro al cap i també els van clavar estrelles afilades sota les ungles de les mans i els peus. Durant els seus turments, els sants van glorificar Déu i van pregar com si no sentissin les tortures. Finalment, com et pots imaginar, van acabar martiritzats sent decapitats. A Catalunya hi ha 59.316 persones que es diuen Manuel, 5 persones que es diuen Sabel i 6.939 que es diuen Samuel.
4: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 17 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
7: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
8: 17 de juny de 1996, TV3 reestructura els telenotícies per donar més poder als seus presentadors. Els que expliquen les notícies a davant de la càmera també en seran els editors. Dels que presentaven els TNs el 1996, a dia d'avui no en queda ni un. Montserrat Besses feia el TN matí, Josep Puigbol TN migdia, TN vespre per Carles Francino i TN nit per Jordi Llompart. Francino havia desestimat una oferta de Televisió Espanyola i es quedava 4 anys més a TV3. I ara fa 30 anys, 4 amics se n'anaven de gira per primera vegada junts. Eren Ana Belén, Víctor Manuel, Joaquín Sabina i Joan Manuel Serrat. El Gusto es Nuestro parava 22 ciutats aquell estiu del 96, 3 de les quals eren catalanes: Tarragona, Peralada i Barcelona. Acabo amb més música. El Sónar, el Festival de Música Electrònica de Barcelona, arribava a la tercera edició. Aquell 1996 hi van passar 18.000 persones de públic, 10 vegades menys que ara.
4: Avui és 17 de juny del 2026, és el 168è dia del calendari. Falten 4 dies per l'estiu, 7 per Sant Joan i 2 per al final del curs escolar. I així sona el dia d'avui.
7: Els sons del matí.
9: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
10: Una sanción de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
11: No me he reunido jamás con la señora Díez ni para frenar investigación alguna ni para idear trama alguna.
12: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
13: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via pues, de paràlisi.
14: Tot el govern pensa i trasllada el mateix. No hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst.
4: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Ressuscitar.
15: Tornar a la vida un mort o un projecte mort. El govern ha ressuscitat el que durant uns minuts va ser un projecte mort, el dels Mossos a les escoles. La consellera Parlon va dir ahir aquí al matí que estava paralitzat, però poc després el govern la va corregir dient que potser no s'havia entès prou bé.
4: Permanent.
15: Que es manté en el mateix estat, sense canvi, sense moure's. És el que es farà a partir de demà amb la bandera espanyola que quedarà hissada de forma indefinida a la façana del Parlament. Des de fa vora mig segle només hi era els dies de ple, però ara el TSJ així ho mana.
4: Declaració.
15: Manifestació feta per comunicar o per establir la veritat sobre un fet o un esdeveniment. Avui i demà hi ha una declaració davant la justícia inèdita i històrica, la d'un expresident del govern espanyol des del banc dels acusats. En aquesta declaració, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre les joies, malgrat que havia demanat fer-ho més tard.
4: Posem-hi tres xifres, Lara García. 121.960.
16: Són les teulades que encara tenen amiant a Catalunya. Avui el Parlament aprovarà el projecte de llei per erradicar-lo. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de les associacions d'afectats. Segons l'OMS, hi ha més de 100.000 morts anuals arreu del món per aquest material.
4: 26 milions d'euros.
16: És el que ha costat definitivament la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, ho ha confirmat l'Església. És un milió més del previst inicialment. La Generalitat de Catalunya ha aportat 2,3 milions d'euros.
4: I 15.
16: La patronal espanyola ha demanat que la Seguretat Social assumeixi el cost complet dels primers 15 dies de baixa laboral. La COE defensa que les empreses no haurien d'assumir despeses derivades de la saturació del sistema sanitari.
4: I ara el veig, tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge hi veig Donald Trump. Està assegut en una taula rodona en una de les moltes reunions del G7 que s'han fet aquesta setmana a Viant. Amb cara de circumstàncies, ensenya una samarreta de la selecció alemanya que li ha regalat el canceller alemany, Friedrich Merz.
17: Merz, que és al darrere, ell dret, si somriu, igual que el britànic Starmer, que s'ho mira de prop. La samarreta i el nom de Trump, i el número 47 és el número que ocupen la història dels presidents nord-americans. Ha estat una trobada en bona sintonia entre els líders de les principals democràcies industrialitzades. Amb la carpeta de l'Iran en vies de solució, les mirades i les pressions s'han dirigit cap a Vladimir Putin.
4: A la segona imatge hi veig la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, compareix al Senat, repassa algunes de les notes que porta i entre els documents que aixeca amb la mà esquerra s'hi llegeix en un gran acrònim UCO, la Unitat Central Operativa del Cos Policial que dirigeix.
17: I encarregada dels informes que han posat contra les cordes la mateixa González per les reunions que va tenir amb l'exdiputada socialista Leire Díez. El govern primer les va negar, després va dir que no havien estat al despatx oficial. Ella ahir va admetre com a mínim dues d'aquestes reunions, però va negar rotundament que fossin per treure draps bruts o per intentar torpedinar investigacions que esquitxessin socialistes o el govern espanyol.
4: I a la tercera imatge ens l'envien, en aquest cas, és de Gandesa, i veiem la directora de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta, Laura Tienda, agafant un pergamí emmarcat i protegit per un vidre. Somriu mentre mostra la peça a la persona que fa la fotografia. Anem cap a Tarragona. Ricard Buigas, en quin idioma està escrit aquest pergamí?
18: Doncs mira, es tracta del primer pergamí escrit en hebreu que han trobat a les Terres de l'Ebre, a data de finals del segle XIV. Formava part d'un rotlle de la Torà. A la foto ja el veiem restaurat. Ara, aquí arriba la part més interessant d'aquesta història. El van trobar per casualitat a Ca Coll, que és una casa històrica que ara és propietat de l'Ajuntament de Vilalba dels Arcs. Havien fet servir el pergamí per forrar uns llibres. Els experts han explicat que la utilització d'un text sagrat jueu per fer un fet menor, com és això, enquadernar un llibre, era una manera de denigrar el document que probablement van sostreure d'una sinagoga durant un període violent previ a l'expulsió dels jueus.
7: Real o fals? Amb Marc Amorós.
4: Atenció a aquest titular que circula. Després de la benedicció del Papa, Lego treu una rèplica de la Sagrada Família de més de 12.000 peces. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia, diu la notícia, que és la construcció més gran que Lego ha fet mai i que treu ara al mercat. És més gran que la Torre Eiffel i que la Fontana de Trevi. La Sagrada Família de Lego, un cop muntada, mesurarà 62 centímetres d'alçada i per fer-la caldrà encaixar 12.060 peces de Lego. Destaca la notícia que un detall clau de la Sagrada Família de Lego són les peces que reprodueixen les vidrieres de colors de la basílica. Diu el mestre de disseny de Lego en la notícia que fer aquesta Sagrada Família peça a peça serà tota una experiència de construcció immersiva. Per últim, la notícia explica que comprar aquesta rèplica de la Sagrada Família costarà 700 euros.
4: Això és real o fals?
20: El matí de Catalunya Ràdio.
21: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
22: Viure a la universitat abans de començar-la pot ajudar a prendre decisions amb més confiança. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva organitza una nova edició del Summer Experience adreçada a estudiants de batxillerat i quart d'ESO. Del 29 de juny al 2 de juliol, els participants podran explorar diferents àrees de coneixement a través de sessions pràctiques, visites a institucions i activitats pensades per apropar-los a la realitat universitària. Es tracta d'una experiència que combina orientació acadèmica, aprenentatge i experiència universitària.
21: Vols viure a la universitat abans de ser universitari? La Universitat CEU Abat Oliva ha dissenyat el programa Orienta, un complet ventall d'activitats d'orientació i formació per ajudar els alumnes a definir la seva elecció vocacional. Canvia el teu present, crea el teu futur.
19: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que després de la benedicció del Papa, Lego treu una rèplica de la Sagrada Família de més de 12.000 peces, és una notícia real. Fins ara, les construccions més grans de Lego eren un mapa mundi amb 11.000 peces, la Torre Eiffel amb 10.001 peces i el Titanic amb 9.090. La Sagrada Família es convertirà, doncs, en la construcció de Lego amb més peces. De moment no es pot comprar, no es podrà fer fins al mes de novembre, però ja es pot reservar online.
4: Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia.
4: 8 minuts seran les 8 del matí. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui com a investigat a l'Audiència Nacional.
0: Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que està imputat. Elma Sainz, portaveu del govern.
10: Una situació d'innocència. Traslado la confiança en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
4: I ara dues notícies d'última hora. Ho acabem de saber. En marxa un operatiu policial a la demarcació de Tarragona contra productes falsificats.
1: És contra una organització que importava, emmagatzemava i distribuïa aquests productes i participen Mossos, Guàrdia Civil i Policia Nacional.
4: I també és notícia d'aquesta matinada. Un home mort en un incendi a Montbrió del Camp, al Baix Camp.
0: El foc es va declarar en una parcel·la i va afectar dues caravanes i una caseta de fusta. Un cop extingit els bombers van localitzar el cos.
4: Mentrestant, el govern corregeix la consellera d'Interior i afirma que el pla pilot per tenir Mossos de paisà a les escoles i instituts ara mateix continua.
1: Núria Parlon havia dit això al matí de Catalunya Ràdio.
13: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
4: I segons ha pogut saber el matí de Catalunya Ràdio, Metges Sense Fronteres admet que és difícil evitar nous casos d'abusos sexuals en missions humanitàries.
0: L'ONG ho va reconèixer en una reunió interna després de saber-se que ha acomiadat 18 treballadors acusats de cometre abusos sexuals, assetjament i explotació a refugiades sudaneses fa 2 anys al Txad.
4: El Parlament aprova avui una llei per erradicar l'amiant a Catalunya.
1: El doctor Josep Tarrés, especialista en patologies respiratòries, considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa.
2: Anys enrere sí que es podia parlar d'uns focus localitzats. A dia d'avui és tot l'amiant instal·lat el que és contaminant. I qui no té amiant a la vista de casa seva?
4: I a Catalunya cada cop hi ha menys dies de vent i les ratxes també són més dèbils.
0: El Meteocat revela que des de l'any 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada. Això mentre es baten rècords de temperatura.
4: I el Mundial de Futbol, hat-trick de Messi.
1: 3-0 a l'Argentina-Algèria. Messi ha igualat Miroslav Klose com a màxim golejador de Mundials amb 16 gols. També d'aquesta nit Iraq 1, Noruega 4 i aquesta hora Àustria-Jordània. De moment 2-1. Avui a les 10, Anglaterra-Croàcia.
22: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
23: Bon dia. Pel que fa al temps, avui farà sol i calor, fins i tot una mica més de calor que ahir. A l'interior podria pujar 1 o 2 graus la temperatura i a la costa es mantindrà sense canvis. Avui a la tarda sí que apareixeran algunes tempestes al Pirineu i al Prepirineu, més o menys com aquests últims dies, però només en aquestes zones. I ara, de seguida a les 8, actualitzem també la previsió de cara als pròxims dies.
22: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
4: I pel que fa al trànsit, retencions als punts habituals a aquesta hora, Clàudia Serra.
24: Sí, d'entrada a Barcelona hi ha lentitud amb aturades a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, C58 i C33 a Montcada, cap al nus de la Trinitat, cap a la capital, trams amb cua a la C32 a Viladecans, A2 des de Pallejà i B23 des del Papiol, carregades també les dues rondes, sobretot sentit Llobregat, i retencions a la C58 a Sant Quirze, sentit Barcelona, a Ripollet, sentit Sabadell, AP7 a Mollet, sentit sud, i C17 a Parets, en tots dos sentits de la marxa.
22: Avui, al matí de Catalunya Ràdio,
3: quarts de nou, obrirem l'àgora molt pendents de la declaració de Zapatero davant l'Audiència Nacional i de la sessió de control al Congrés.
24: A tres quarts de deu parlarem amb l'economista Santiago Niño Becerra, que alerta que els bancs es preparen per una possible onada d'impagaments.
3: A un quart d'onze passejarem amb Albert Tom i parlarem de joies.
24: I a les onze, entrevista a Marc Palahir, un català que és assessor del rei Carles III d'Anglaterra en matèria de canvi climàtic.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
6: Manu!
8: Manu!
6: Xiripipi!
4: Com estàs?
6: I vosaltres?
9: Escolta, et sento pagat, que et passa res, Manu.
6: Em sents apagador?
9: Et sento com apagador!
6: Però si estic, a merda, si estic superxiripipi...
9: Ah, t'he notat com un to baix.
6: Com un to baix?
4: No, això és la connexió, és la qualitat de l'àudio.
9: Ah, perdó, clar. Perdó, doncs. No, no, pensava dir que no passi res. No.
6: Estic estupenda.
4: A més, ara ja ve aquest despertar de dia, que és fantàstic.
9: Oh, això és fantàstic. Aquesta caloreta, si és que la gent es queixa, perquè això t'ho dic, l'estiu és la millor època de l'any.
6: Home...
4: Això sí que està rara.
9: Jo no estic rara, guapa.
4: Bueno, anem a marcar el telèfon de la Carla.
9: Estic en el meu prime, que es diu.
6: Tu sí que tens un to baix.
4: Sí.
9: To baix, ja te'l pujaré jo, tu, to.
6: Ja, sí. Amb aquesta roda barítona que tens...
9: De baríton.
4: Estratis.
9: A veure.
4: Caram.
9: Ui, la Carla estarà dormint.
4: Carla!
25: Xiripipi!
6: Olé!
9: Quina veu de dormida, Carla, que fas? Escolta, me truquem de part de la teva mare i de tota la família, perquè el dia 15 de juny vas fer 26 anys.
4: 26 anys, ja. Oh. Ui, a partir dels 25 ja la cosa ja canvia, eh?
9: No canvia res.
25: 25... Més a prop dels 30.
4: Sí, però els 25 són, és la millor edat de la vida.
9: No, què dius?
4: 26 ja...
9: No, dels 35 als 40.
4: Ara no ho veus, però d'aquí uns anys ho veuràs.
9: Ja ho veuràs, ja ho veuràs. Escolta'm, Carla, et desitja que siguis molt feliç i que continuïs gaudint de la vida i sent la gran persona que ets. És per això que et volen dedicar aquesta cançó de xarango que es diu Avui que fas anys, que et toca Manu Guix. Moltes gràcies.

0: quina meravella, cop de rumba. Carla, què tal aquesta cançó? És que a mi m'emociona, sempre que l'escolto em fa plorar, tu.
1: Molt maca, m'encanta.
0: T'has emocionat una miqueta?
1: Sí.
0: Ella, d'això es tracta. Carla, que tinguis un fantàstic dia, que vagin bé aquests 26. Una abraçada des de la ràdio.
1: Igualment. Adéu.
0: Ai, Manu, què va
2: fer? Jo també ploro, amb aquesta cançó ploro.
0: Jo també plorem. Veus? Fins demà, estimat. Adéu.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
4: Bon dia, són les 8. I comencem els titulars amb el trànsit, equip viari, Clàudia Serra. Bon dia.
5: Bon dia. A aquesta hora tenim les retencions als punts habituals d'entrada a Barcelona i a l'antitud amb aturades a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, C58 i C33 a Montcada, cap al nus de la Trinitat, també a la 2 des de Pallejà, B23 des del Papiol, carregades les dues rondes, sobretot sentit Llobregat, i retencions també a la C58 a Sant Quirze en sentit Barcelona, a Ripollet, sentit Sabadell, a l'AP7 a Mollet, sentit Sud, i a la C-17 a Parets, en tots dos sentits de la marxa.
4: José Luis Rodríguez Zapatero declara avui com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat tràfic d'influències. Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que està imputat. El preu del petroli continua caient abans que aquest divendres s'assigni l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, i el barril de Brent ja està per sota dels $79. Trump va dir ahir a la cimera del G7, a Evian, que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges. També va pressionar Putin perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. Rússia, però, no ha respost a aquestes crides del G7 per renegociar el final de la guerra. Avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives per al setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga per aquest conflicte. Avui els metges tornen a estar cridats a la vaga. És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya, que continua exigint millores per al col·lectiu, reclamant millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. I avui el Parlament aprova una llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que l'OMS vincula a més de 100.000 morts anuals arreu del món. El doctor Josep Tarrés, especialista en patologies respiratòries, considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa. I a Catalunya cada cop hi ha menys dies de vent i de ratxes també són més dèbils. L'últim butlletí del Servei Meteorològic de Catalunya revela que des del 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada i la tendència és que continuï baixant, tot plegat mentre es baten rècords de temperatura a tot el país per quart any consecutiu. I l'esperada cinquena entrega de la saga Toy Story arriba avui als cinemes. En paral·lel, Tom Holland i Zendaya promocionen la pròxima pel·lícula del superheroi Spider-Man, que s'estrenarà el mes que ve.
6: Esports. Debut espectacular de Leo Messi al Mundial de Futbol de matinada. Fa els 3 gols de l'Argentina, 3-0 davant Algèria. França guanya el Senegal per 3-1. També de matinada, Noruega ha golejat l'Iraq 1-4. I és a punt d'acabar l'Àustria 2, Jordània 1. El Barça guanya els penals al primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala davant el Pozo Múrcia. Els blaugranes van remuntar un 1-4 en un partit que va acabar amb empat a 5. Demà, segon partit, també al Palau. I el Barça Bàsquet viatja avui cap a València, on demà comença la final de la Lliga CB.
4: I el temps, avui dia de molta calor, s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior i de 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre farà sol, i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats.
7: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org
8: Renault.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
8: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
9: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
10: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
11: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
12: Bienvenidas y bienvenidos a Castelldebit. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
13: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Radio Castelldefels.
14: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
13: Dilluns esportiu.

0: Bon dia, és dimecres 17 de juny. És moment de repassar l'actualitat de la ciutat al butlletí Castelldefels avui. Segona jornada del World Cup Castelldefels, el primer fòrum d'ocupació de la ciutat. El castell torna a reunir avui empreses, persones que busquen feina i professionals de l'orientació laboral en una cita que suma més d'un centenar d'ofertes de treball i prop de 400 persones inscrites. Obertes les inscripcions per participar a Nous Talents 2026. El certamen juvenil incorpora enguany una nova modalitat de dansa i premiarà les persones guanyadores amb 1.000 euros i una actuació a la Festa Major d'estiu. El termini per inscriure's finalitza el 30 de juny i les semifinals i la final tindran lloc al Castell els dies 17, 18 i 19 de juliol. L'agenda del dia porta activitats culturals, formatives i participatives. Aquesta tarda hi haurà una nova sessió del Cinefòrum LGTBI+, l'acte de cloenda del curs de l'Aula d'Extensió Universitària Experientia i la primera sessió oberta del procés participatiu sobre el futur dels barris de Vistalegre i Can Vinader. Comencem a les 6 de la tarda amb el Cinefòrum LGTBI+, Gusa Díaz, a l'Espai Montserrat Roig. La sessió inclou una selecció de curtmetratges que exploren el valor d'atrevir-se a ser un mateix i expressar la pròpia identitat. L'activitat forma part de la programació del Pride Castelldefels 2026 i requereix inscripció prèvia. També a les 6 de la tarda, al campus de la UPC de Castelldefels, tindrà lloc l'acte de cloenda del curs 2025-2026 de l'Aula d'Extensió Universitària Experientia. L'entitat posa punt final a un nou curs de conferències i activitats dedicades a l'aprenentatge al llarg de la vida. I a 6:45 del vespre, el Centre Cívic Vistalegre acull la primera sessió oberta del procés participatiu del Pla de Barris. La trobada servirà per recollir propostes ciutadanes sobre el futur de Vistalegre i Can Vinader, especialment en aspectes relacionats amb la transformació urbana i la sostenibilitat. I fins aquí el primer Castelldefels avui de les 8 del matí. Més informació durant tota la jornada a Ràdio Castelldefels i als canals municipals.
1: Castelldefels avui.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Què tal? Bon dia. Comencem un nou Castelldefels Desperta en directe des de Ràdio Castelldefels fins les 10 del matí. Un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local i entrevistes sobre els temes que marquen la jornada al municipi. Al control tinc amb mi a Gerard Carreras i us parla Estefania González. Començarem de seguida amb la crònica del Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de les carreteres. Si us esteu preparant per sortir cap a la feina o per dur els vostres fills, filles a les escoles, doncs no us perdeu aquesta informació actualitzada. I després continuarem amb un repàs i entrevistes als temes, entorn als temes que ens marquen, ens configuren aquesta jornada. De fet, la primera entrevista del dia serà en Protecció Civil per parlar sobre el dispositiu especial per la revetlla de Sant Joan. Molt bé, comencem.
1: Castelldefels Desperta.

0: connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat. Bon dia, Mireia Camats.
1: Hola, bon dia. A hores d'ara, a la C32, a l'autopista del Garraf, hi ha retencions de Gavà, Cornellà, en sentit nord, a la C31 hi ha cua de Viladecans al Prat de Llobregat i també a l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona, a la B23 hi ha cua de Molins de Rei a Barcelona, a la 2 hi ha retencions de Pallejà, Cornellà, en sentit Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i Diagonal en sentit Llobregat i d'Esplugues a Sarrià i a Horta en sentit Besòs, i la Ronda Litoral hi ha retencions de Bonpastor al Port en sentit Llobregat, de Zona Franca el Port en sentit Besòs, intensitat de Bonpastor al Nus de la Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Gràcies, Mireia. Molt bon dia.

0: Avui és el segon dia d'aquest primer fòrum d'ocupació de Castelldefels que reunia ahir i avui a persones candidates amb empreses al castell. La iniciativa impulsada per l'àrea de promoció econòmica a través de la Guaita facilita el contacte directe entre empreses que estan buscant incorporar talent i persones que estan en procés de recerca de feina o que també volen millorar la seva situació laboral. Ahir ens vam apropar amb la unitat mòbil de la ràdio, de fet avui també farem una connexió per conèixer com s'està desenvolupant aquest primer fòrum d'ocupació WorkUp Castelldefels. Ara escoltarem també un recull de diverses de les intervencions d'ahir. Tenia lloc aquesta benvinguda per part de l'alcalde, en paraules de l'alcalde, de la regidora de promoció econòmica, i també escoltarem a recursos humans de diferents empreses que estan participant ahir i avui en aquest fòrum, així també com una persona candidata a les ofertes de treball.
1: Este encuentro es un encuentro perfecto para que aquellas personas que todavía no tienen esa oportunidad, que no tienen ese sueño de tener un empleo, pues lo puedan adquirir. Para aquellos que ya lo tienen pero que quieran progresar o que quieran cambiar su trayectoria profesional, para que puedan encontrar esos ámbitos formativos que permitan una mejora continua. Y por otro lado también porque permite casar la oferta y la demanda.
2: Estáis aquí en búsqueda de empleo, de oportunidades. Este foro está pensado especialmente para vosotros, para conectar talento, empresa y futuro.
3: Estamos buscando perfiles jóvenes o perfiles que quieran tener un cambio de trabajo y que quieran aprender diferentes cosas. Entonces tenemos propuestas en nuestro supermercado cercano.
4: Pues nuestro objetivo es encontrar a gente con ganas de trabajar, motivada, y eso es lo que nos ha empujado a venir hoy aquí.
5: La sensación que me llevo es muy buena porque realmente me han dado la seguridad que me quieren en la empresa.
0: Aquest primer fòrum d'ocupació WorkUp Castelldefels connecta empreses i talent local avui també fins les 2 del migdia. Aquesta nova cita pensada per apropar oportunitats laborals reals a la ciutadania i facilitar aquest contacte directe entre persones en recerca de feina, empreses, entitats i recursos d'orientació professional. A més, de manera paral·lela, també ahir i avui s'han organitzat un seguit de conferències, tallers, avui també una taula rodona per acabar de rodonir aquest primer fòrum d'ocupació en el que no només participes en una agenda d'entrevistes per optar a diferents ofertes de treball, sinó que també pots millorar les teves competències laborals. En total, les dades clau d'aquest primer fòrum d'ocupació són 35 empreses inscrites, més de 100 ofertes de feina i gairebé 400 persones candidates que estan participant en aquest seguit d'entrevistes per aconseguir una nova oferta laboral.

0: i la Feu Desperta.
1: I ara ens toca parlar d'una de les nits més esperades de l'any, la Revetlla de Sant Joan, una celebració que combina tradició, festa, foc i l'arribada de l'estiu, però que també requereix un important dispositiu de seguretat i prevenció per garantir que tot transcorri amb normalitat. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament activarà el proper 23 de juny el Pla Bàsic d'Emergències Municipals, i desplegarà un ampli dispositiu coordinat entre Protecció Civil, Policia Local, Mossos d'Esquadra i altres serveis. Per conèixer tots els detalls i, sobretot, per recordar les recomanacions que cal seguir durant la revetlla, avui ens acompanya Javier Delgado, tècnic de Protecció Civil de l'Ajuntament. Javier, bon dia, benvingut a Ràdio Castelldefels.
2: Bon dia i gràcies a vosaltres.
1: Doncs, Javier, explica'ns de manera general com s'està preparant aquesta nit tan especial i multitudinària com és la Revetlla de Sant Joan des del punt de vista de Protecció Civil.
2: Bon dia a tots. Des de Protecció Civil, el que fem, seguint la pràctica dels anys darrere, és la preparació de tot un dispositiu, de tota la planificació d'un dispositiu de Protecció Civil que té en compte tots els grups d'actuació d'aquella nit. Com tu bé has dit, la Revetlla de Sant Joan implica la celebració per part de molta gent que va associada a l'ús del foc, a la realització de fogueres i de material pirotècnic i de bueno, la celebració lúdica que sempre comporta consum d'alcohol i pot derivar en altres qüestions. És per això que nosaltres preparem, activem el plan, un plan específic municipal per la Revetlla de Sant Joan, en el que, sota el paraigües de lo que és el Pla Bàsic d'Emergències Municipal, que contempla tots aquests riscos i activa tots els dispositius pertinents.
1: I quines són les mesures que destacaries dins d'aquesta activació del Pla Bàsic d'Emergències Municipals? Què inclou exactament?
2: Exactament, inclou un dispositiu especial per a la prevenció i vigilància d'incendis forestals i de tot el que és el mobiliari urbà, bancs, papereres, jardins, en el que hi ha una mobilització molt, està molt implicada nostre grup d'actuació forestal, nostre ADF. Hi ha un dispositiu per tot el que és la flama del Canigó i l'encesa de la foguera municipal al parc de la Muntanyeta. Hay todo un dispositivo conjunto de seguridad ciudadana, de lo que es el grupo de orden y avisos de Mossos d'Esquadra y Policía Local. Hay toda una coordinación con el SEM para la activación de todo lo que es el grupo sanitario. Y hay toda una coordinación y unos dispositivos específicos de autoprotección que portan a terme todo el tema de transporte, desde Renfe como autobuses. I tot el que és vigilància, seguretat privada d'establiments de musicals, de pública concurrència musical i de los operadores de serveis.
1: Uh-huh. Començaves parlant sobre els incendis, el risc d'incendis. Quines serien les principals restriccions que hauríem de tenir en compte al llarg de la nit de Sant Joan?
2: A la nit de Sant Joan tenen present que per fer una foguera s'ha de demanar permís, s'ha de demanar permís a l'Ajuntament. En aquest concret, en aquest concret nosaltres del municipi de Castelldefels, totes estan prohibides a excepció de la foguera institucional que es farà al Parc de la Muntanyeta. Hem de tenir també en compte que l'ús de material pirotècnic està restringit a les zones obertes i que estan allunyades de les masses forestals. No es pot fer utilitzar material pirotècnic a menys de 600 metres d'àrees forestals o de concentració boscosa.
1: Quins són els errors més habituals que es cometen amb els petards, amb els focs artificials, la pirotècnia que ens estaves explicant ara mateix? Com podem evitar aquesta sèrie d'errors?
2: Bueno, en quant al material pirotècnic hem de tindre dos objectius. Un és evitar els incendis forestals, per això la prohibició d'utilitzar-los dins de les zones properes, a lo que el contorn forestal nostre. Hem de tenir en compte que moltes de nostres urbanitzacions estan tocant la línia perímetre del Parc Natural del Garraf, amb la qual allà està totalment prohibit. I el segon objectiu és no fer-nos a nosaltres mal o fer mal a gent que pugui estar al carrer. Llavors, les condicions principals per a això és una utilització adequada d'aquest material pirotècnic. i podien dir, pues, sobretot, no subjectar o espetar-se les mans, no posar-los a prop de la cara ni el cos, no portar-los dintre de les butxaques, encender-los sempre en una metxa des de l'extrem, s'ha d'encendre bé i no llançar-los a la mà. Pràcticament això és el que hem de tindre en compte.
1: Aquestes serien les recomanacions per fer-ne un ús responsable i segur d'aquests petards que formen tant part d'aquesta tradició de la revetlla de Sant Joan. Un altre dels elements que ens destacaves quan estaves parlant del Pla Bàsic d'Emergències Municipals i què és el que esteu preparant ara que falten pocs dies ja per la revetlla és la coordinació. Parlaves molt de la coordinació. De fet, també a la notícia publicada a la web de l'Ajuntament es parla del dispositiu que s'està preparant amb més de 200 agents de la policia local, Mossos d'Esquadra, Seguretat Privada, també la presència de la unitat de policia marítima, mitjans aeris, i s'instal·larà un servei mèdic a l'estació de Castelldefels Platja, a Baixador. Tot això és molta coordinació, són molts serveis, molts operatius. Com ho esteu preparant perquè tot funcioni de manera eficaç la nit nit de Sant Joan, una nit que, com dèiem, requereix de tanta participació de molts serveis diferents?
2: Com us hem comentat, comença una bona planificació. Ja portem moltes reunions de coordinació i tot aquest dispositiu i dispositius específics s'esplamen en aquest pla específic d'emergències municipal. Estan tots els agents implicats i s'ha de tindre clara quines són les funcions de cada un i es coordina a través d'un centre, el CECOPAL, el Centre de Coordinació Municipal, on estarà tot efectius de tots els cossos coordinant els diferents efectius.
1: I ja per acabar, si una persona al llarg de la nit de la revetlla de Sant Joan presencia un incendi, una emergència o es troba davant d'una situació de risc, com hauria d'actuar?
2: Sempre s'ha de trucar al 112. Nosaltres estem coordinats i ràpidament rebrem l'aviso i mobilitzarem totes les circumstàncies pertinents per a poder-lo sufocar. Si l'incendi és petit i ella ho pot sufocar-lo, pues, en el que tingui a mà, en sorra o en una jaqueta o en un extintor, ho pot fer, però no, sobretot no posar-se en perill. Si és un peu que no es pot fer, deixar-lo i que vingui els professionals a sufocar-lo.
1: I per acabar, des de Protecció Civil, quin seria el missatge que voldries traslladar a la ciutadania perquè gaudim d'una revetlla de Sant Joan segura, cívica i sense incidents?
2: Sobretot fer cas a les recomanacions que estem fent nosaltres des de Protecció Civil a través de tots els mitjans municipals. Sobretot tenim clar que hem de gaudir de la festa, que hem de passar-lo bé, però amb responsabilitat. Amb responsabilitat en evitar incendis forestals en un ús adequat de la pirotècnia, sobretot no fer-lo ús molt a prop de les masses boscoses i de vegetació, tenint un risc alt d'incendi i un consum moderat del tema d'alcohol.
1: Perfecte. Javier Delgado, tècnic de Protecció Civil de l'Ajuntament, gràcies per haver-nos acompanyat avui i per ajudar-nos a preparar aquesta nit tan especial com la de Sant Joan, evitant riscos innecessaris. Moltes gràcies i que vagi molt bé el dia.
2: Gràcies a vosaltres per donar-nos veu dintre aquest programa.
0: Castelldefels Desperta.

0: Recordem que la seguretat és responsabilitat de tothom i que petits gestos de prudència podran evitar situacions de risc. Estàvem parlant d'aquesta revetlla de Sant Joan i el dispositiu especial que garantirà una festa cívica i segura. Serà el proper dia 23 de juny. Ja tenim aquí a tocar la revetlla de Sant Joan, menys d'una setmana, ens queda per davant. Des de la policia local es comptarà amb el suport d'una unitat canina especialitzada en la detecció de drogues i també es reforçaran els controls d'alcoholèmia per prevenir accidents de trànsit. A més, també hem de tenir en compte una sèrie d'afectacions al trànsit. Aquest es tallarà al passeig marítim entre les 9 del vespre del dimarts 23 i les 10 del matí del dimecres 24, el tram situat entre el carrer Equador i el passatge de la Penyeta Roja. També es veuran afectats els ponts de l'Avinguda Eucaliptus i Cova Fumada. L'aparcament del carrer Mèxic romandrà tancat des del dilluns 22 fins al dimecres 24 a les 10 del matí. I els residents en parking a la zona restringida podran accedir-hi amb autorització. A més, els treballs de neteja de la platja començaran a 6:45 del matí del dimecres 24, amb presència policial per facilitar el desallotjament i garantir l'eficiència del servei. En Protecció Civil, tot just hem repassat el seguit de recomanacions, de mesures contra els incendis i també de prohibicions, ja que recordem que estarà prohibit encendre foc, llançar artefactes pirotècnics o fer fogueres, especialment a zones forestals i a la platja, si no es fa amb una autorització municipal prèvia. Qualsevol incompliment serà objecte de denúncia. Des de l'Ajuntament i des de Protecció Civil ens fan una crida a la col·laboració ciutadana per garantir una celebració segura, familiar i respectuosa amb l'entorn. A la web de l'Ajuntament està publicada la notícia amb tota la informació sobre aquest dispositiu especial de la revetlla de Sant Joan, on també trobareu desglossades en un format checklist les diferents recomanacions i mesures que estan establertes per aquesta nit de revetlla de Sant Joan per aconseguir una revetlla cívica i sense riscos innecessaris. Hi ha unes mesures sobre les fogueres, com dèiem, no es permet fer fogueres a tot el municipi. L'única excepció és la foguera institucional al Parc de la Muntanyeta, dins l'acte de la Flama del Canigó, amb totes les mesures de seguretat. També recorda que a la platja està prohibit fer foc, ja que és un espai natural que s'ha de protegir. Sobre la pirotècnia, d'acord amb la normativa de prevenció d'incendis, no es pot utilitzar pirotècnia en terrenys forestals ni a menys de 500 metres. I fora d'aquestes zones es pot fer ús de la pirotècnia de manera responsable, respectant les normes de seguretat i convivència. També és molt important no utilitzar petards a prop de vegetació o zones amb risc i prioritzar espais oberts i segurs. A la notícia també trobarem mesures entorn a infants, joves i la responsabilitat familiar. La pirotècnia forma part de la festa, però també comporta riscos. És fonamental que els infants i joves en facin un ús responsable i segur. Es demana a les famílies que acompanyin, supervisin i orientin els més joves. I es recorda també que els adults som clau. Hem de donar exemple amb una actitud responsable i ajudar a transmetre valors de respecte, prudència i convivència. Tot això per aconseguir aquesta revetlla, una bona revetlla per tothom, una revetlla de Sant Joan que sigui segura, cívica i on també acabem deixant els espais nets. Aquestes també són les crides a la campanya Ens agrada Sant Joan, una imatge gràfica que s'ha preparat des de l'Ajuntament, que podeu veure també en aquesta notícia, i als mitjans de comunicació municipals.
1: Castelldefels desperta.

0: Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.
1: Castelldefels Desperta.

0: a peu de carrer.
1: I ja tenim la unitat mòbil preparada al Castell per tornar a connectar amb aquest primer fòrum d'ocupació World Cup Castelldefels, que començava ahir i que avui continua fins les 2 del migdia amb aquestes dades clau: 35 empreses inscrites, més de 100 ofertes de feina i gairebé 400 persones participants, candidates a participar a aquesta agenda d'entrevistes i formacions també que es desenvolupen. Connectem ara amb el Castell, on tenim el Miguel Navarro i la Patricia Bazaga. Molt bon dia, Patricia.
2: Bon dia, doncs estem aquí en aquesta primera jornada del Castelldefels World Cup, que està dedicada doncs a aquesta trobada amb empreses, també entitats i persones treballadores. Tenim amb nosaltres doncs a l'Encarna de la Federació Kurdibash i a la Núria, que també treballa doncs en aquesta entitat. Bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Esteu aquí en aquest primer dia, en aquesta World Cup Castelldefels. Ens podríeu explicar una mica més què és la Federació d'Entitats de Persones amb Discapacitat, la Kurdibash?
3: Doncs mira, Kurdibash és, com dius tu, la Federació d'Entitats de Persones amb Discapacitat i Trastorn Mental del Baix Llobregat. És una entitat que va néixer fa molts anys, fa 40 gairebé, i amb la idea de poder reivindicar serveis i recursos per la comarca. Ara mateix té dues línies d'actuació, l'àrea d'assessorament, diguem, i l'àrea laboral, que és la més potent. El SIL, que és el Servei d'Inserció Laboral de Kurdibash, tenim diversos programes, com el SIOAS, Incorpora, el SIL pròpiament dit, i també tenim un punt d'actuació aquí a Castelldefels a través d'una licitació amb l'Ajuntament que porta la meva companya Núria, que també està aquí amb nosaltres.
2: Aquest servei d'inserció laboral, ens podràs explicar una mica més com funciona?
3: Si vols començo jo, però millor que ho expliqui la Núria. El Servei d'Inserció Laboral està adreçat a totes les persones que tenen discapacitat o trastorn mental de Castelldefels, que estan en recerca de feina. I una mica la feina que ella fa és orientar les persones i també buscar empreses que puguin tenir ofertes adaptades als perfils de persones que nosaltres tenim. Una mica, si no, que ho especifiqui ella.
2: Sí, tenim també la Núria, no?, que porta en concret aquesta línia.
4: Ah, sí, concretament estic aquí a Castelldefels fent, com deia l'Encarna, aquesta atenció específica a les persones amb discapacitat. L'Ajuntament va voler que, a més, quan venien a la Guaita, les persones que tenien discapacitat tinguessin més recursos i més atenció específica, i llavors va treure aquesta licitació que des de fa uns anys la porta a Kurdibash. Llavors, a part de fer l'atenció a les persones, la crida des d'aquí més important és a les empreses del municipi i del Baix Llobregat perquè contractin persones amb discapacitat, perquè és una lluita diària d'anar convencent. Ara parlàvem amb el SOC, que de vegades els hi és més fàcil fer mesures alternatives que no contractar. Doncs els convidem a que contactin amb Kurdibash, amb el SIL, i que els hi acompanyem a contractar persones.
2: Perquè el vostre servei està enfocat en a persones que busquen feina, però també assessoreu empreses?
4: Sí, aquesta doble funció, sí, perquè seria impossible, si només treballant amb persones no podríem fer aquest match d'empresa a persona, que és l'important. Llavors el treball principal també és treballar amb l'empresa i que canviï la mentalitat i que inclogui persones amb discapacitat en les seves plantilles. Llavors per això nosaltres les visitem, les anem a conèixer perquè puguin adaptar els seus llocs de treball.
2: I pel que fa a les persones amb discapacitat que busquen feina, quantes ateneu actualment aquí a la ciutat de Castelldefels?
4: Buf, a veure, el mailing el tinc unes 300 que estiguin actualment en actiu, unes 300, algunes s'estan treballant, però sempre estan com a pendents de si hi ha una millora, no?, perquè volen també millorar dintre de la seva situació laboral. Però bueno, històricament a Castelldefels crec que més de 1.000,
3: sí,
4: moltes, moltes persones han vingut al SIL. Algunes ja estan jubilades.
2: Realment, perquè el vostre servei, com comentàveu abans, té una trajectòria molt, molt llarga. Veieu diferent com les empreses ara incorporen persones amb discapacitats? Hi ha alguna diferència de quan vau començar ara?
4: Jo trobo una millora lleu. una miqueta més de sensibilitat. Ara, fins i tot, alguna vegada ens venen a buscar, que abans sempre érem nosaltres que havíem d'anar darrere a convèncer, i ara, de vegades, segons la mentalitat de l'empresari, doncs ja vol fer aquesta acció social i, bueno, i té aquesta mentalitat més oberta i ens contacten. Llavors, els millors resultats han estat quan les empreses ho han volgut fer, fins i tot sense necessitat de cobrir, perquè a partir de 50 treballadors per llei, un 2% han de tenir discapacitat, però de vegades no tenen per què tenir aquesta, cobrir aquesta llei perquè tenen menys de 50 i així igualment ens contacten per contractar, i això és el millor.
2: Llavors la rebuda està mica en mica, hi ha més obertura, va una mica millor.
4: Però encara queda feina, encara queda molta feina, i per això fem una crida aprofitant aquest mitjà de la ràdio perquè les empreses ens contactin a Cordivàs i a la Guaita.
2: I en concret quin servei específic doneu a empreses?
4: Doncs a mida. És un servei a mida perquè en les coneixem, mirem quines necessitats tenen, quins llocs de treball tenen i els acompanyem a cobrir i adaptar els llocs de treball que tenen. I quan comença la persona a treballar no els deixem de banda, encara continuem allà per si necessiten suport. O sigui que amb moltes fins i tot han fet una primera contractació i després han continuat contractant i ens tenen allà per el que necessitin.
3: Sí, perdona, més que res perquè les empreses, si contacta una persona amb discapacitat, es poden beneficiar d'unes bonificacions i tal. Això també els hi expliquem. I llavors alguna sí que s'adentra i contracta. Jo sí que crec, com que la Núria potser, que porto més anys o no sé, sí que hi ha una millora. Vull dir, les empreses estan més sensibilitzades i hi ha empreses que aposten. Té molt a veure aquí ja una mica l'empresa, si té aquesta sensibilitat especial o no la té. Però sí que és veritat que hi ha empreses que prefereixen o pagar la multa o mesures alternatives i no donar una oportunitat a una persona amb discapacitat que pot tenir un perfil boníssim per un lloc de treball a la seva empresa.
2: I les persones que amb discapacitat que busquen feina, quin tipus de feina o com aquestes persones afronten aquesta cerca de treball? Perquè també imagino que han canviat molt les coses, no? El tipus de...
3: Bueno, tenim una mica perfils de tot, vull dir, hi ha gent molt qualificada, sí que és veritat que potser no és el percentatge més alt, però sí que hi ha gent molt qualificada que busca ofertes adequades al seu perfil. I després també tenim gent que té una poca qualificació i busca. Clar, hi ha molt d'empresa, hi ha molt centre especial de treball que es dedica a serveis, sobretot al tema neteja, consergeria, i nosaltres ofertes d'aquest tipus en tenim moltes. Potser no són èticament molt bones, no? Perquè els horaris i els sous, quan parles de persones amb discapacitat, doncs l'SMI i d'ahir no te mueves. I a més uns horaris molt dolents. Però sí que és veritat que ofertes poc qualificades en tenim moltes. Ofertes més qualificades és més difícil. Però en tenim, perquè les persones tenen, doncs això, és una mica el reflex de la societat. Hi ha gent amb qualificació, hi ha gent sense qualificació.
2: Sí, realment el vostre servei està enfocat, és molt personalitzat també a les persones que busquen treball, que tenen discapacitat i que realment és molt concret, depèn del perfil que tinguin, i que jo entenc també doncs, que qualsevol persona podrien arribar doncs, a perfils més qualificats, que moltes vegades potser és el que dius tu, que socialment està més assignat.
3: No, però sí, hi ha gent que té qualificació, perquè també depèn una mica de la teva discapacitat. De tipus de discapacitat n'hi ha moltes, hi ha la física, hi ha la intel·lectual, i el trastorn mental, i depèn una mica de la teva discapacitat o fins on has arribat tu en la teva formació o capacitació. Hi ha gent que té molt bona qualificació i gent que potser no tanta. Però sí que una mica la imatge, que és per persones amb discapacitat, bueno, doncs un treball que sigui poc qualificat, no? Neteja, és avui dia la neteja, i clar, hi ha gent que no vol, si és enginyer, o si és profe, o si és, jo què sé, no vol fer neteja, vale? També és veritat que hi ha persones que tenen molta més qualificació i accepten treballs menys qualificats del seu perquè tenen por i perquè els hi costa. Vale? Vull dir, ens trobem una mica de tot, i les persones que nosaltres aquí a la Guaita i a Cordivàs tractem és una mica un reflex del que hi ha a la societat. Hi ha una mica de tot, gent que és més segura, gent que és més insegura, gent que accepta qualsevol cosa, gent que no, que és molt primmirada i vol una cosa molt adequada al seu perfil, és una mica el reflex de la societat.
2: I una persona que té discapacitat, quines barreres es pot trobar a l'hora de trobar feina?
3: D'entrada, el fet de tenir discapacitat ja hi ha un rebuig, perquè hi ha un estigma. Si és una qüestió de salut mental, encara és pitjor, perquè encara això sí que perdura. Es va treballant i es fan moltes coses, però les primeres barreres són aquestes. Després es pot trobar barreres de comunicació, barreres arquitectòniques, les barreres que pensem sempre que poden dificultar, però clar, depèn de la persona amb discapacitat, quina discapacitat té. Perquè igual una barrera arquitectònica per una persona que no té discapacitat física no és una barrera. Però per a una persona amb discapacitat intel·lectual potser la barrera de comunicació sí que hi és, i per a una persona sensorial, sorda o visual també. I sobretot hi ha una mica l'estigma, no? De que són, bueno, menys valuoses, diguem, del que és la resta. És la primera. S'ha de treballar molt, s'ha de picar molta pedra i sensibilitzar la societat i a les empreses de que, bueno, que hi ha de tot.
4: La barrera de la consciència.
3: Sí.
4: Doncs que de vegades les persones amb discapacitat fins i tot prefereixen no dir quan van a les entrevistes, perquè de vegades es troben persones que no saben quina rebuda els hi donaran si ho expressen, no? Llavors, en la mesura que puguem anar conscienciant a les empreses, doncs ells també se sentiran més lliures d'expressar les seves limitacions, que tots tenim, eh? Tots. Jo, per exemple, vaig intentar treure un certificat perquè tinc un accident, vaig d'un accident de cotxe, tinc un 20 i alguna cosa, no arribo al 33, però moltes persones que no ho semblen tenim discapacitat, sense arribar al 37, 33 o més del 33. Llavors, és una normalització de la societat i a l'empresa doncs, també ha de ser el mateix.
2: I Núria, tu què els diries a una persona amb discapacitat que busca feina o que vol canviar de feina? Quin consell li donaries?
4: Bueno, doncs que es valori més enllà de les seves limitacions i que pugui conèixer per poder expressar el que pot donar de si i vagi en relació a les seves intencions i a les seves il·lusions de vida, que no les tiri enrere pel fet de tenir limitacions, perquè tots en tenim. Llavors ha d'anar més enllà de les limitacions i creure en si mateixa de que pot aconseguir la feina que vol.
2: De fet, això té molt sentit amb el fet del servei que doneu, que sigui molt personalitzat, no? Que feu seguiment, que detecteu doncs, les necessitats que té l'empresa com les necessitats que té la persona que busca feina. Ja per acabar, Encarna, quins reptes diries que té, no? Tot això, tot el servei que doneu i la feina que feu?
3: Doncs jo crec que una mica el que ha explicat a la Núria, no? que hi hagi una mica més de sensibilització, que les empreses realment apostin i que tinguin present que una persona amb discapacitat és una persona, que no és que diguis, ostres, he de contactar una persona amb discapacitat i ja penses, ostres, què he de fer, com... No, bueno, és una persona que sí que té un certificat, després li pot agradar o no, o pot ser el perfil més adequat per al lloc de feina, però que perdem una mica aquestes pors, no? I aquest estigma de, hosti, té un certificat i això sempre tira com una mica cap enrere. Jo crec que sensibilització i conscienciació i tal, i millorarem.
2: Doncs totalment d'acord. Moltes gràcies per aquesta entrevista aquí amb nosaltres a l'Encarna.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I també a la Núria de la Federació Cordibaix.
4: Moltes gràcies per donar-nos veu.
2: Gràcies a vosaltres. Retornem la connexió.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 9 del matí. José Luis Rodríguez Zapatero ha arribat a l'Audiència Nacional Espanyola per declarar com a imputat dels delictes de tràfic d'influències, organització criminal i falsedat documental pel cas Plus Ultra i de frau fiscal i contraban per les joies que es van trobar a la caixa forta del seu despatx. És el primer expresident espanyol que declara com a imputat, una situació que complica encara més la legislatura Pedro Sánchez. Fem ara un cop d'ull a la situació del trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Aquesta hora un dels punts més complicats és a la 2, a Vilassana. Un accident talla un carril en sentit Lleida i provoca cua d'uns 4 quilòmetres. La incorporació a la 2 està tallada també en aquest punt. Aquesta hora també segueixen les retencions. Direcció Barcelona, a la B23 des del Papiol i Esplugues cap a la Diagonal. A la 2 des de Pallejà, C58 i C33 a Montcada cap a les rondes. També molt carregades encara les dues rondes de Barcelona, sobretot direcció Llobregat, i a lentitud a la C58 a Ripollet en tots els sentits de la marxa.
1: Més suport a Ucraïna i més pressió a Rússia. El G7 fa front comú amb Trump, inclòs endurint les sancions a Moscou per força Putin acaba amb la guerra. La cimera Vian s'acaba avui, encara amb protagonisme també pel conflicte a l'Orient Mitjà. Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha firmat el decret que convoca eleccions legislatives per setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte. Avui els metges tornen a estar cridats a fer vaga. És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. Avui el Parlament aprova una llei per erradicar la viana a Catalunya. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que l'OMS vincula a més de 100.000 morts anuals arreu del món. A Catalunya cada cop hi ha menys dies de vent i les ratxes també són més dèbils. L'últim butlletí del Servei Meteorològic de Catalunya revela que des del 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada i la tendència és que continuï baixant. L'esperada cinquena entrega de la saga Toy Story arriba avui als cinemes. En paral·lel, Tom Holland i Zendaya promocionen la pròxima pel·lícula del superheroi Spider-Man, que s'estrenarà el mes que ve. I gent està Marina Herlop, Quimi Porter, Tomomi i Maiga. Són alguns dels artistes destacats de la primera edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre.
3: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia. Hat-trick de Leo Messi al debut del Mundial de Futbol. L'Argentina guanya 3-0 a Algèria i també de matinada Noruega ha golejat l'Iraq 1-4. França 3, Senegal 1 i aquest matí Àustria 3, Jordània 1. El Barça de futbol sala remunta un 1-4 i guanya els penals. El primer partit de la final de la Lliga davant el Pozo, Múrcia. El partit i la pròrroga es van acabar amb empat a 5. Demà, segon partit també al Palau. I el Barça de bàsquet viatja avui cap a València, on demà comença la final de la Lliga ACB.
1: Dia de molta calor, avui s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior i de 38 a Ponent i a les Serres de l'Ebre. Farà sol i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats.
5: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
6: Renault. Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.

0: comencem la segona hora d'aquest Castelldefels Desperta de dimecres 17 de juny i ho fem amb la notícia de la convocatòria de Nous Talents 2026 que ja està oberta, ja estan obertes les inscripcions i a més els Nous Talents d'enguany arriben amb una novetat, es tracta de la modalitat de dansa. El certamen juvenil amplia la seva oferta artística i celebrarà les semifinals i la final també els dies 17, 18 i 19 de juliol al Castell. Quan parlo de juliol sembla que estigui més allunyat, però ja ho tenim aquí a tocar, que només falta un mes. El concurs s'adreça a intèrprets i grups musicals, així com a ballarins i formacions de dansa d'entre 12 i 35 anys d'edat que resideixin a Castelldefels o que estiguin cursant estudis en algun centre educatiu o formatiu del nostre municipi, ja sigui d'ensenyament reglat o no formal. En el cas de bandes, duets o agrupacions, almenys un dels seus integrants ha d'estar empadronat a Castelldefels o matriculat, també com dèiem, en un centre acadèmic o formatiu de la nostra ciutat. Ahir al Castelldefels Coffee, aquest espai polític de tertúlia política i sobre el context d'actualitat de la ciutat que s'emmarca en el magazín Així Som, ja sabeu, a l'Així Som sem cada dia, de dilluns a divendres, a 2:15 del matí té lloc al Castelldefels Coffee i els dimarts és el torn de parlar amb el Partit Popular. Ahir ens visitava el regidor de Joventut, Cristian Undamal, que ens avançava aquesta informació sobre l'inici del període d'inscripcions per participar al concurs musical i enguany també de dansa per a joves Nous Talents 2026. Un concurs molt esperat, segons ens explicava el regidor de Joventut.
1: Hi ha molta gent que esperava aquestes inscripcions. Enguany, la veritat, és que ve amb moltes novetats. Sí, és veritat que repetim aquest format de fer-ho al Castell, perquè crec que potència també la proposta artística dels joves de la nostra ciutat, amb un jurat professional, també gent del sector de la indústria musical, que també estarà al públic veient les propostes, a veure si alguna li interessa. Però la novetat també molt important és la que sempre fèiem amb música, amb cant, però enguany fem amb dansa. Dues propostes totalment diferents, cadascú té els seus premis, però sempre, no? El primer premi seran 1.000 euros més actuació a la Festa Major, el segon seran 650 euros i el tercer premi són 350 euros. La veritat és que ens omple molta il·lusió tornar a que sigui un format d'èxit per als joves de la nostra ciutat.
0: Les inscripcions es poden presentar fins la nit del 30 de juny, així que si esteu interessats, interessades a participar, afanyeu-vos, que els dies passaran volant. Ja tenim aquí a tocar també al final de mes de juny, ja hem superat l'equador d'aquest mes. La presentació de la pròxima edició del concurs Nous Talents de Castelldefels tindrà lloc al Castell, que es convertirà en l'escenari d'activitats musicals i artístiques pensades per donar visibilitat al nostre talent jove, al talent jove local.
1: Que la veritat és que en un lloc emblemàtic com és el Castell, doncs ens animem que no, que les dates seran del 17 al 19 de juliol, tot junt, i res, i animem a tot el jovent que ens estigui escoltant a que es puguin escriure fins al 30 de juny. Podreu seguir l'enllaç a través de la web de l'oficial de l'Ajuntament, sí, o de la compte, per exemple, de Castelldefels Cultura, que tenen ja l'enllaç directament per la inscripció. I de propostes poden ser qualsevol, o sigui, són persones que visquin a Castelldefels o que també vagin a un centre educatiu, tant educatiu com extraescolar, com música, dansa, també es podran inscriure, no? I us animem a tots. La veritat és, jo crec que l'originalitat, jo sempre ho dic a tots els joves, l'originalitat sempre suma punts, i així que jo crec que bueno, qualsevol proposta serà guanyadora, això segur, i que com l'any passat serà molt difícil escollir el guanyador, doncs jo crec que enguany també.
0: Castelldefels Desperta. I continuem ara parlant del procés participatiu que ha de servir per definir la candidatura conjunta de Vistalegre i Can Vinader dins del Pla de Barris i Viles de la Generalitat. Després de la primera carpa informativa, que recordem es va celebrar el divendres 5 de juny en el marc de la Festa de Barris, la Festa de Vistalegre, aquesta tarda al Centre Cívic d'aquest mateix barri, Vistalegre, acull una nova acció participativa oberta al veïnat, centrada en la transformació física dels barris i la sostenibilitat per conèixer com funcionarà aquesta sessió d'aquesta tarda, ens acompanyarà per telèfon Sara Sagarra, tècnica de la Unitat de Participació Ciutadana de l'Ajuntament. Sara, bon dia.
2: Bon dia, què tal, Estefania?
0: Molt bé, i tu, aquesta tarda teniu un pas més en el procés participatiu. Què és el que trobaran els veïns i veïnes que s'acostin al centre cívic?
2: Sí, aquesta tarda tenim una de les dues sessions obertes a la ciutadania, al veïnat i entitats i bueno, a tots els agents que d'alguna manera intervenen o intervindrien en aquest pla de barris. I aquesta primera sessió està destinada a poder tractar dos dels tres eixos que té el Pla de Barris, que és l'eix d'urbanisme i transformacions físiques de l'espai i

0: que taula i que tots els participants estiguin durant tota la sessió en aquella taula treballant un únic tema, el que fem és rotació, rotació per diferents temes, no? I en aquest cas estem fent rotació d'aquests tres temes que són els que et comentava, d'urbanisme, habitatge i eficiència energètica, que és una mica la concreció d'aquests dos grans eixos que té el Pla de Barris, de transformacions físiques i de transició ecològica.
1: I més enllà de recollir les noves idees, en primer lloc el que fareu és presentar les propostes que
0: Exacte.
1: Ja s'han anat treballant, que heu estat treballant des de la unitat de participació, que heu treballat també de manera conjunta amb les entitats veïnals i que, a més, ja vau recollir amb la primera carpa participativa del divendres 5 de juny. Quin paper tenen avui els participants a l'hora de validar, complementar o prioritzar aquestes actuacions? Com ho preveieu?
0: Bueno, hi ha una primera part, com bé comentaves, que té a veure amb explicar el context del projecte. Estem parlant d'un projecte que és complex, és un projecte integral que aborda un territori amb moltes capes de complexitat, no? Llavors, sí que hi ha una primera part en la que s'explica quin és el projecte que l'Ajuntament ja ve treballant, perquè no anem amb les mans buides, perquè, ja et dic, la complexitat requereix que tinguem una proposta prèvia. Llavors, des de l'equip consultor, que són redactors i urbanistes i arquitectes que donen suport a l'Ajuntament amb aquesta redacció, venen a explicar quines són les intervencions físiques de transformació urbana de l'espai i quines són les intervencions de transició ecològica que es proposen des de l'Ajuntament. Una cosa molt important que explicarem aquesta tarda i que també aprofito que tinc l'altaveu per explicar-ho és que quan tu construeixes una proposta per presentar-te a la candidatura del Pla de Barris, aquesta proposta està feta de grans propòsits, no? Grans línies estratègiques, però no amb una concreció claríssima de quin serà el carrer que es tocarà, quina serà la pedra que s'aixecarà, d'acord? Hi ha grans línies en les que podríem incloure després diferents petites actuacions. Quan parlem d'una actuació molt gran, com podria ser reurbanitzar el barri de Vistalegre, quan parlem de reurbanitzar volem dir moltíssimes coses. Aquí volem dir aixecar carrers, soterrar, fer més accessibles les voreres, no? Al final hi ha tot un conjunt de petites actuacions que s'integren dins d'això. I ho dic perquè té relació amb el que treballarem avui. La idea d'aquests espais de participació, com que partim de la vida quotidiana d'aquests veïns i de les coses amb les que es troben aquests veïns, després nosaltres haurem de fer un agregat d'això que comenten. És a dir, ens explicaran segurament o ens demanaran que es facin intervencions en carrers en concrets, no? O en alguns llocs en concrets o algunes placetes. I després nosaltres això ho hem de convertir en un document complementari, que el que fa és concretar aquest document de Pla de Barris, que és estratègic. I el que es presenta és aquest document estratègic i després nosaltres tindrem aquest document complementari, perquè quan es resolgui la subvenció i si finalment a l'Ajuntament se li atorga aquest projecte, doncs que tinguem aquest document on ens digui quines són les prioritats dels veïns en relació a l'urbanisme i la transició ecològica, en el cas de la sessió d'avui.
1: Efectivament, Sara, estava recordant quan vam fer l'anterior entrevista més general, on vam poder aprofundir en detall en aquest Pla de Barris i parlàvem que potser quan pensem en aquestes propostes, com a ciutadania tenim com actuacions molt concretes al cap i pensem al meu carrer o en aquest carrer en aquest punt i porto una fotografia, però això és un nivell de concreció que està bé que en aquestes sessions òbviament també es porti, es facin els suggeriments, es parli de tot plegat, però vosaltres heu d'aconseguir una mirada general, heu de fer aquestes línies estratègiques que ens explicaves. I jo crec que això després s'ha de fer, i en el marc d'aquest taller participatiu, aprofitar per explicar a la ciutadania quin és el recorregut després de les seves propostes, perquè potser aquí és on arriben les frustracions o els moments de jo vaig dir això i no s'ha fet, però sempre amb aquesta mirada i amb aquest procés participatiu i comunicatiu que esteu fent, no? Perquè la ciutadania entengui realment què és el Pla de Barris i com s'està configurant la candidatura.
0: Sí, i a més això se li ha d'afegir una capa més que té a veure amb l'anàlisi de la diagnosi de l'espai que ja s'ha fet. És a dir, la ciutadania té aquest espai, tindrà aquests espais per poder aportar, diguem, la seva perspectiva com a persones que viuen amb el dia a dia amb això, no? I que tenen l'expertesa de viure-ho i patir-ho en alguns casos, però també s'ha de tenir en compte que hi ha una diagnosi feta en relació a l'espai, tant una diagnosi urbanística com també ambiental, com social, no? I aquesta diagnosi ens indica algunes coses. I és important sumar-li a la capa de la conversa que sorgeix en el marc de la participació, sumar-li això, no? Perquè quan construïm amb la ciutadania, amb dades,

0: normalment la ciutadania és més que capaç de posar-se en una posició com d'anàlisi, no? I de construcció i de col·laboració amb l'Ajuntament. Llavors és important també treballar des d'aquestes dades, no? I és una de les coses que es treballaran avui a la dinàmica participativa, que és no només quines necessitats, quines preocupacions tinc jo com a veí i veïna, sinó també, mira, aquesta és la situació d'aquest territori. No? Nosaltres aportem aquestes dades de tal manera que puguem conversar des del mateix lloc i intentar evitar contradiccions, no? o generar propostes que vagin en direccions diferents.
1: Mm-hmm. Acabes de dir, Sara, una cosa molt interessant, de la ciutadania és més que capaç. Potser hi ha persones que quan escolten sobre aquest taller participatiu pensen, jo no hi aniré perquè això cal ser expert o perquè jo no sé expressar-me, perquè no tinc tampoc tantes idees. Qui pot venir a aquest taller participatiu i què els hi diries per animar la ciutadania a assistir-hi?
0: Bueno, jo diria que en aquest cas es tracta d'un projecte amb un gran abast, amb un gran import, amb una gran capacitat de transformació. És important que vinguin si són veïns i veïnes de la zona, no? Perquè és un projecte que, si realment arriba aquests diners, és un projecte de col·laboració que es pot estendre durant 8 anys, no? I durant 8 anys són 2 legislatures senceres i dona molta capacitat de transformació al territori. Per tant, vindria com a mínim a informar-me. Si després em quedo a participar, se n'adonaran que quan nosaltres portem un equip de participació i la dinàmica al final flueix, tu quan et trobes allà a la taula i comencem a parlar d'un tema o d'un altre, no és només la persona que t'està dinamitzant, sinó la gent amb la que comparteixes aquesta taula. Si compartim taula amb altres veïns, altra gent que coneixem, gent de l'equipament, a poc la dinàmica va fluint i ens adonem que en realitat l'expertesa, com a concepte de ser experto, és solo una suma de conocimientos individuales. Llavors, al final, totes les persones que formen part d'aquesta taula, des de la seva individualitat, aportaran això, i això és el que després es transformarà en un projecte, en una estratègia, però en realitat veu d'aquesta realitat, perquè si no acabem cometent errors quan ho fem tot des de la tecnicitat, no? I no escoltem la vida quotidiana dels veïns que ens diuen, no, és que jo no passo per aquest carrer, tothom passa per aquest. Saps? Llavors, si hem de prioritzar-ne un, és aquest. Perquè si després tu regles l'altre carrer, resulta que la gent segueix anant pel que anava. I tens un carrer molt bonic que no fa servir ningú. Mm-hmm. Llavors, és molt important la veu dels veïns perquè ens ajuda a assentar la realitat, no?, sobre els projectes, ens ajuda a donar-li complexitat, perquè a vegades nosaltres de l'administració, des dels equips tècnics, només veiem una mirada, no?, i no som capaços de... Per què els joves no fan servir aquesta plaça si l'he deixat molt bonica? Bueno, doncs és que potser hem de parlar amb ells. I així tenim la resposta de per què no la fan servir, no? Ens ajuda a sumar-li capes de complexitat i d'entendre la realitat.
1: Mm-hmm. Doncs, perdona, Sara, digues.
0: No, he acabat.
1: Ah, vale. Doncs no, jo ara ja també era per finalitzar el darrer recordatori de l'horari d'aquesta tarda, la durada prevista també que teniu i, a més, que no és l'única, no, sessió que tenim, hi haurà
0: Exacte.
1: Una altra per
0: aquesta
1: les persones que no
0: veiem.
1: Puguin venir.
0: Aquesta tarda ens veiem al Centre Cívic Vista Alegre per totes les persones que s'animin a les 6:30, d'acord? I ens estendrem com a tard fins a les 8:30, jo crec que acabarem abans. I després en tornem a tenir una altra el dia 22, aquesta sí pel matí, 22 de juny a les 10 del matí, en la que treballarem, ja no treballarem temes urbanístics, ni de carrers, ni d'habitatges, treballarem temes socials. Parlarem sobre la realitat de la vida, del dia a dia, de les persones que viuen en aquest territori, en aquests dos barris, i de quins podrien ser els projectes o els programes que es podrien arribar a fer per millorar la vida quotidiana. No? I aquí estem parlant de tot, de l'àmbit de la salut, de l'àmbit de la igualtat, de l'àmbit de la infància i la joventut, de l'educació, és a dir, de tots aquests programes que impacten i quines són les necessitats socials que tenen aquests veïns i veïnes.
1: Molt bé, Sara. Doncs moltíssimes gràcies, Sara Sagarra, tècnica de la Unitat de Participació Ciutadana, i que vagi molt bé aquesta primera sessió d'aquesta tarda al Centre Cívic Vista Alegre.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu, bon dia.
2: Castelldefels desperta.
3: ¿No tienes plan para este 21 de junio? No te preocupes, que yo te propongo uno. Te espero el domingo 21 de junio en Castelldefels, que se celebra la Festa de la Música al Carrer. Eso quiere decir que en diferentes puntos de la ciudad habrán un montón de artistas ofreciendo música maravillosa, 100% en directo y además todo gratis. Personalmente, yo te espero en la Plaza de la Iglesia a las 21:45 para realizar un concierto con mi banda completa. Yo soy Annie Red y voy a estar con mi banda tocando a esa hora. Además, participarán otros artistas como Conchi Moreno, que estará interpretando uno de sus temas nuevos. Así que te lo vas a perder. Ven a disfrutar de la música en directo y apuesta por la cultura. ¡Besitos, familia! ¡Muah!

0: Castelldefels Desperta.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
0: Castelldefels Desperta.
3: I volem parlar ara de salut i prevenció coincidint amb l'inici de la temporada d'estiu. Recordem que començava l'1 de juny d'aquest mes. L'Hospital de Viladecans, Voleibum Castelldefels i els ajuntaments de Castelldefels i Viladecans han impulsat la campanya La pell té memòria, protegeix-la avui. Una iniciativa que busca conscienciar a infants, joves i famílies sobre la importància de protegir-se del sol. Voleibum és una entitat de referència del volei platja a casa nostra amb una important tasca formativa i centenars de joves i famílies vinculades a la pràctica esportiva del vòlei a la platja. Per parlar de la campanya en la que han participat amb l'Hospital de Viladecans, ens acompanyarà el president de Voleibum Castelldefels, Jordi Serra. Jordi, bon dia, benvingut a Ràdio Castelldefels.
4: Hola, bon dia.
3: Doncs aquesta campanya uneix el món sanitari, l'administració local, amb la participació també dels ajuntaments de Castelldefels i Viladecans i una entitat esportiva com la vostra, Voleibum. Com va néixer aquesta col·laboració i què us va motivar a sumar-vos a la iniciativa?
4: Bueno, la veritat és que és justament a l'Hospital de Viladecans que va prendre aquesta iniciativa per conscienciar a lo que és la ciutadania de la importància de protegir-se davant del sol i vam pensar en nosaltres i a nosaltres és un tema que ens preocupa i ens ocupa amb molt d'interès. Doncs és un esport que es fa completament a la platja amb moltes hores de sol i el nostre club és un club que els valors no queden només en paraules sinó en fets i llavors ens ho vam entendre molt ràpidament.
3: Efectivament, el vòlei platja és un esport que es practica sota moltes hores sota el sol. Creus que la protecció solar forma part de la cultura esportiva dels joves o encara queda feina per fer?
4: Sí, no. La veritat és que no es concebeix jugar a vòlei platja sense ulleres de sol i sense crema solar. La veritat és que en aquest sentit hi ha una feina feta i, de fet, també intentem tenir el màxim d'ombra possible i les menys hores d'exposició al sol possibles, però és inevitable. És inevitable que al final hi hagi dies amb núvol que penses que no toca i al final acabes una mica cremat o al fruit de les hores. Llavors, tasques així en què eduquem els nens de ben petits de que és molt important que això ja sigui des d'un inici, perquè al final la memòria la pell té memòria, dispensa, i és molt important no només fer servir crema, sinó, a més, quin tipus de productes i una mica tot aquest contingut que ens ha facilitat a l'hospital, la veritat és que és té un gran valor, sincerament, per nosaltres.
3: La imatge d'aquesta nova campanya de l'Hospital de Viladecans està protagonitzada precisament per els nens i nenes de Voleibum que apareixen amb la crema solar ben visible a la cara. Com van viure els infants aquesta participació?
4: Bé, al final és un dia diferent per ells i al final sempre és motivant i divertit i engrescador. Sí, superbé.
3: I estàvem parlant d'aquesta necessitat de, quan estem practicant esport, doncs sempre tenir la consciència d'anar-nos posant crema, fins i tot mencionaves a tenir-ho en compte quan també hi ha núvols. De fet, ahir parlàvem amb la doctora Yolanda Fortuño, cap de dermatologia de l'hospital, també ens recordava que la crema s'ha de posar els 365 dies de l'any, fins i tot a l'hivern, sempre hem de tenir present que el sol ens està tocant. I parlant dels hàbits, des d'un punt de vista de quan vosaltres feu les activitats, activitats i associades al sol i amb la salut, l'esport i la vida a l'aire lliure. Entorn als riscos, com fomenteu els hàbits? Com intenteu que els vostres esportistes també tinguin aquest hàbit? Jo, per exemple, recordava, quan mirava aquesta campanya, doncs que quan he participat a activitats dirigides hi ha el moment aquest descans on sempre insistiu de vinga, moment de beure aigua. Doncs no sé si també és com vinga, moment de beure aigua i moment de posar-vos crema.
4: Sempre, sempre, sempre. O sigui, abans de qualsevol tipus d'activitat, el primer prèviament és a través, evidentment, dels entrenadors i els correus electrònics i comunicació diversa via WhatsApp o el que sigui, de dir, per demà, recordeu, doncs, aportar tal, tal, tal, crema, aigua, gorra, ulleres de sol, etc. I després, evidentment, el mateix dia, el mateix entrenador, doncs, lògicament, ja veu que tothom se l'està posant o se l'ha posat i el que tu dius, si per exemple és una jornada llarga, pues, o els campus d'estiu, per exemple, pues, es fan aquestes aturades per anar fent, no? I sobretot també tenir disponibilitat d'ombra, d'ombra també, que no només estiguis allà, si és una llarga durada, també és important també o refrescar-se l'aigua, la dutxa, el que sigui. Sí, sí, ja les pauses, no només la protecció de pell, sinó a més la hidratació és molt important per evitar una insolació també. I és algo que tenim molt en compte.
3: I mencionaves que precisament ara esteu preparant els campus d'estiu, no? Aquí haureu de fer servir molta crema solar.
4: I tant, gastarem vots i vots, no pateixis.
3: Molt bé, doncs Jordi Serra, president de Voleibum Castelldefels, moltes gràcies per haver-nos atès aquí a Ràdio Castelldefels al matinal i que vagi molt bé a aquesta temporada d'estiu amb el voli platja i els infants i joves que participen i adults també que participen amb les vostres activitats.
4: Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres.
3: Adéu, bon dia.
4: Adéu, bon dia.
0: Castelldefels desperta.

0: Hola, molt bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Començàvem una jornada de dimecres força semblant a la d'ahir dimarts, un ambient majoritàriament assolellat. Començava, això sí, amb alguns núvols matinals a punts de l'extrem sud, poca cosa que aniran desapareixent amb el pas de les hores. A partir de migdia, i com ahir, creixeran algunes nuvolades a punts del Pirineu i del Prepirineu, prou desenvolupades per deixar anar alguns ruixats, fins i tot en algun cas acompanyats de tempesta. Acumularan quantitats en general poc abundants. Temperatura avui, novament, notícia, valors per sobre dels 35 graus a molts punts de l'interior, fins i tot a ponent per sobre dels 36 o 37. Demà, novament, sessió contínua de calor i ambient assolellat. De moment, això és tot.
1: Castelldefels desperta. Biblioteca de butxaca.
2: Com cada dimecres, ara és el torn de parlar d'aquest equipament municipal, de les recomanacions, les novetats, activitats que tenen en marxa, i tot això ho fem amb la directora de la biblioteca, Míriam Huguet. Bon dia, Míriam.
3: Bon dia.
2: Què tal? Què ens portes avui de recomanacions? Comencem amb el públic adult?
3: Vinga, doncs avui us porto una novetat, el llibre d'aquesta setmana, que es diu Nova Labadà, de l'autor Jordi Badia i Pujol, i aquest llibre ens porta més de 100 mots catalans que són intraduïbles, no? Són paraules, mots de la llengua catalana que són exclusius de la llengua catalana, que ens costaria molt trobar una traducció exactament igual, no? Trobem mots com andròmina, rai, colla, coent, patar, algunes que són, bueno, mots intraduïbles. I bueno, us el recomanem perquè és molt interessant descobrir quins són aquests mots.
2: Mm-hmm, molt curiós. Mm-hmm. I per públic infantil?
3: Doncs per públic infantil, el llibre d'aquesta setmana és un àlbum que es diu Fauna, que ens parla de tot el regne animal i dels seus secrets més increïbles, no? Veurem com fan les granotes per volar, com els taurons fan servir els seus cossos com a esquer, perquè les orques tenen uns colors tan sorprenents, un munt d'habilitats fantàstiques dels animals, no? I tot això, doncs, de l'editorial DK, i amb unes il·lustracions, doncs, molt boniques i molt recomanable pel públic infantil.
2: Sempre em passa que quan mirem a la recomanació de públic infantil penso, ostres, si aquest em sembla interessant fins i tot per a mi.
3: És que és així, realment. Jo crec que separem, però molts jo crec que poden arribar a públic adult i agradarien molt. A mi, de fet, m'agraden molt, també.
2: I ara passem amb les novetats que arriben a les col·leccions de la biblioteca. Avui és 17 i, com cada mes, el dia 15 traieu les novetats de coneixements. Per tant, avui ens parles d'aquestes, concretament, no?
3: Exacte. El dilluns dia 15 van sortir totes les novetats del mes de juny pel que fa a llibres de coneixements, que són, doncs, els diferents temes que tractem a la biblioteca, també alguns fons especials. I jo us he portat dos llibres. El primer està dins de la secció especial que tenim de Vida Sana i és un llibre que es diu La epidèmia de los ultraprocesados. ¿Por qué comemos cosas que no son comida y cómo dejar de hacerlo? L'autor es diu Chris Van Tulken i ens parla, tenim pues una part, no?, que explica tot el tema dels ultraprocessats, com ha arribat cada vegada més a les nostres botigues i a les nostres cases, i després també té un apartat, no?, de recomanacions de què podem fer i com podem apartar els ultraprocessats de la nostra vida.
2: Molt bé, i a més ara passem a... hi havia alguna altra novetat que
3: sí,
2: haguessis de comentar?
3: Perdona, sí. També volia recomanar-vos un llibre d'art que es diu La obra de arte, Entender, interpretar y valorar su significado. Em ha semblat molt interessant perquè ens posa diferents obres i de cada obra ens explica una miqueta el seu significat. Ens dona el títol, l'autor, l'any, tot plegat de dades molt, molt, molt interessants i, a més, després el seu significat. És curtet, però molt interessant. Parla de la tècnica, el moviment, la llum de cadascuna de les obres, obres de totes les èpoques i bueno, està molt bé per conèixer. Algunes són tan conegudes com el Beso del Klimt, d'altres potser no tant, però totes elles molt interessants per conèixer més les obres d'art i entendre-les.
2: Uh-huh. Ara ja sí, passem a la següent part de l'estructura de la nostra secció. És el moment de parlar de propostes que prepareu, reculls, amb motiu de determinats dies internacionals, celebracions, commemoracions. Aquest mes de juny, la Biblioteca posa a disposició de la ciutadania el seu fons literari i audiovisual relacionat amb la temàtica LGTBIQ+.
3: Sí, així és. Aquí a Planta Baixa trobareu una exposició amb tot tipus de material, des de pel·lícules, novel·la, com llibres més de coneixements relacionats amb el Dia de l'Orgull. A més, us recomanem que seguiu les activitats. Des del departament han programat també activitats relacionades per commemorar aquest dia i a més us convidem a que agafeu en préstec algunes de les propostes que tenim, que són molt interessants.
2: Mm-hmm. Sí, efectivament, avui mateix, aquesta tarda, comencen les activitats del programa tan variat que tenim enguany amb el Pride 2026, que ja està escalfant motors. Aquesta tarda és el torn d'un cinefòrum, en aquest cas a l'Espai Montserrat Roig, i ara, com dèiem, doncs, concretament en l'equipament municipal de la biblioteca, el que tenim és aquest recull que està, que trobem aquí mateix, el podem veure des dels estudis de la ràdio, perquè el teniu només entrar a la dreta, així
3: exacte,
2: que no té pèrdua.
3: Sí,
2: més enllà d'aquesta proposta, aquest recull de diferents propostes també de lectura, audiovisuals entorn a aquesta temàtica, també hem d'acabar, com sempre, la nostra secció destacant alguna activitat de la setmana a la biblioteca, que és el que teniu.
3: Sí, doncs aquesta setmana volia destacar dues activitats. Per una banda, aquest dijous al matí tenim un taller de dansa-teràpia que hem programat una miqueta dins del marc del Biodansa, que és aquest cicle d'activitats tan potent que s'està fent a Castelldefels. Doncs la biblioteca també hem volgut posar el seure de sorra i per això oferim aquest dijous al matí un taller de dansa-teràpia que crec que serà molt interessant per veure altres aspectes també de la dansa, no? I a la tarda, també el dijous, tenim l'última sessió d'aquesta temporada del documental del mes. També us el recomanem que assistiu a les 7 de la tarda. En aquest cas, el títol és Gen i també va una miqueta relacionat, podrien anar dins de les activitats de que comentàvem del Pride.
2: Mm-hmm.
3: També molt, molt recomanable el documental del mes. I per últim, si em deixes un momentet més, dir-vos que ja ha sortit, ja hem publicat tota la informació de la Biblioplatja. La Biblioplatja obre les portes el 29 de juny i ja podreu veure totes les activitats que hi programarem. I aquest any centrada bastant amb l'eclipse del 12 d'agost.
2: Ah, efectivament, que això està ja a tocar. Vam fer una entrevista aquí al Desperta, que ara ja semblava com, quan ho vam parlar, semblava molt llunyà, però ja ho tenim aquí, gairebé.
3: Sí, sí.
2: Molt bé. I també ja tenim a tocar el que deies, l'inici de la temporada de la Biblioplatja. Doncs ja farem una entrevista ben concreta sobre
3: i
2: això,
3: tant,
2: perquè de segur que porteu molta programació.
3: Sí, jo crec que serà molt interessant per arribar a tots els públics i en un lloc idíl·lic davant del mar. I passa una bona estona.
2: Mm-hmm. Comença el 29 de juny i fins a quin dia estarà
3: fins
2: la Biblioplatja?
3: Fins al 28 d'agost.
2: Fins al 28 d'agost, o sigui que tenim tot juliol i tot agost per gaudir
3: dos
2: de la
3: mesets.
2: Lectura aquí a la platja, lectura i programació d'activitats.
3: Exacte, sí.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Míriam Muguet, directora de la Biblioteca, per atendre'ns una setmana més dins d'aquesta secció de la Biblioteca al matinal de Ràdio Castelldefels.
3: Gràcies a tu.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Castelldefels Desperta. Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rocopop. La historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist. Con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.
4: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
5: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
6: Tu parroquia. el programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.
7: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
8: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: Ens toca ara repassar els continguts que estan per arribar a partir de les 10 del matí a Ràdio Castelldefels. Ho fem amb l'Anna López. Bon dia, Anna.
1: Bon dia, Estefania.
0: Què tal? Quins continguts ens portes avui al magazín Així Som?
1: Doncs sabrem el que passa amb els programes avui de Marea Pensionista, els temes que es tractaran, que com sempre arribaran directe a les 8, i també del Crit a la Terra, que arribarà més tard a les 10 de la nit. Després, en l'espai Castelldefels Coffee de Tortura Política, contarem, com és habitual cada dimecres, amb Moviment Com Ho Podem. I la Lourdes Subirà, el Servei Local de Català, ens parlarà d'uns interessants cursos d'estiu de català doncs, que organitza aquesta entitat. La Iwona Flastinska és una artista que fa molts anys, és polaca, fa molts anys que viu a Castelldefels i encapçala una exposició que s'anomena Entre dos aigües, on participa alumnat seu de l'Escola de la Quarta Paret, de la secció de pintura d'aquesta escola de teatre. Parlarem de la Festa de la Música. El regidor Cristian Demal ens parlava, ahir el regidor de Cultura, de totes les actuacions que es viuran en diferents places i carrers de la ciutat, i avui ens visitarà un dels participants, l'Àlex Ortega. El Didac Ballesteros és tècnic d'educació i ens farà 5 cèntims de la cluenda dels PFI PTT que ha tingut lloc aquesta setmana i del que ha passat amb el que vindrà, amb una nova edició del Festival Castelldefels Màgica, un expert relacionant no només a l'actuació de Maxi de Maga, sinó també amb tallers pels més petits. És la tercera edició del festival i la Nai Trèbol ens explicarà els trets més destacats i, finalment, la unitat mòbil tornarà a acostar-nos a un comerç de proximitat.
0: Fantàstic, Anna. Doncs avui molta agenda també a l'Així Som, amb aquesta Festa de la Música al carrer, que serà aquest diumenge 21 de juny, i també amb aquesta tercera edició del Festival Castelldefels Màgica, que ja tenim, ja estem olorant aquesta màgia que arribarà als carrers i equipaments de Castelldefels a partir del 25 de juny. O sigui, primer tenim la revetlla i després ja tindrem la màgia. Bueno, la revetlla ja sempre es parla, que té molta màgia, no? Doncs és el preludi.
1: La nit més màgica de l'any és el pas del solstici d'estiu, quan arriba el solstici d'estiu, i la veritat és que hi ha molts rituals, jo conec alguns, per fer el que és la nit realment més curta de l'any.
0: Mm-hmm. Doncs fixa't, des de l'Ajuntament ho han quadrat i han dit, acaba la revetlla i agafem una mica d'aquesta màgia i pues l'aprofitem. Sí. Del 25 al 28 de juny tindrem, a més, la veritat que persones de gran renom internacional que participaran en aquest festival. Mm-hmm. Així que, molt interessant, com sempre, l'Així Som, amb molts continguts fins la una del migdia amb l'Anna López. Gràcies, Anna, per avançar-les.
1: Gràcies, Estefania.
0: Vinga, fins ara.
1: Fins ara.

0: I acabarem aquest Desperta amb una darrera notícia de l'àmbit de solidaritat. L'Ajuntament de Castelldefels està commemorant aquests dies el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Se celebra cada any el 20 de juny. I enguany, el 20 de juny, arriba aquest dissabte i prèviament ja s'estan fent un seguit d'activitats, una programació sota el lema Podria ser tu, podria ser jo. La proposta està impulsada des de l'àrea de Pau i Solidaritat i vol sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat de les persones refugiades i desplaçades a la força, posant també en valor la importància de garantir-ne els seus drets, la protecció i la dignitat. Les activitats van començar el passat dilluns, 15 de juny, a la sala Margarida Xirgo de la biblioteca. El tret de sortida va ser amb un cinefòrum que va incloure la projecció de la pel·lícula Aya i un debat posterior. L'activitat formava part també del Festival Itinerant de Cinemes Africans, el FICAC. Ahir, dimarts 16 de juny, la plaça de l'Església acollia també, en aquest cas a l'horari de matí, a partir de les 10 del matí i fins gairebé la 1 del migdia, es va desenvolupar una gimcana activat pels refugiats amb la participació de l'alumnat dels instituts de Castelldefels. De fet, aquí, des dels estudis de Ràdio Castelldefels, prèviament, ja sabeu, el Desperta, el fem de 8 a 10 del matí, doncs com aquesta activitat començava a les 10. A partir de 9:45 vam estar veient com anaven passant les diferents classes que participaven en aquesta activitat, que a més incloïa també la lectura d'un manifest juvenil en què els joves van expressar el seu compromís amb la defensa dels drets de les persones refugiades. El dilluns teníem aquí als estudis de Ràdio Castelldefels el regidor d'Educació i Solidaritat, Ramon Amador, que parlava sobre aquest seguit d'activitats i el manifest.
1: Hi ha una lectura d'un manifest, en aquest cas juvenil, per aquest Dia Mundial de les Persones Refugiades. I vindran a la plaça de l'Església doncs, més de 120 alumnes de primer d'ESO, de tots els centres de l'institut del municipi, a fer el seu manifest, a llegir la seva lectura del seu manifest. I això, doncs, alguna cosa, jo el que veig quan hi ha persones joves que som sensibles, doncs veig aquí també que com a ciutat estem treballant i hem fet doncs, els deures correctament, no? Perquè hi ha un relleu de també d'interès, no? No només de persones grans, a vegades, i això passa també molt sovint en moltes entitats, que no hi ha relleu juvenil o d'altres persones més joves, més adultes, i aquí doncs, sensibilitzar a aquest jovent, doncs, per mi també doncs, és d'agrair.
0: La lectura d'aquest manifest juvenil va implicar l'alumnat d'instituts de Castelldefels i contribuïa a conscienciar els joves sobre la realitat de les persones refugiades en el marc d'aquesta commemoració de la Jornada Internacional.
1: És més, una lectura manifest juvenil, que es diu, lectura manifest juvenil del Dia Mundial de les Persones Refugiades. Vindran 5 grups de primer d'ESO, uns 125 alumnes, i el divendres 19, aquest divendres a les 12, ja serà una lectura del manifest també del Dia Mundial de les Persones Refugiades, però més institucional. I els joves doncs, que entenguin que darrere de la paraula refugiat doncs, hi ha persones, això doncs, també és molt bonic i emociona. No? Hi ha famílies, hi ha històries de vida, somnis, projectes que de sobre doncs, per la guerra s'han vist interromput. No? I educar doncs, també és educar en aquesta sensibilització, en aquesta empatia, en drets humans, que també des de l'àrea de cooperació doncs, el que pretenem doncs, durant tot l'any és fer tallers i cursos a les escoles per poder educar en aquest aspecte més solidari.
0: La programació continuarà aquest divendres 19 de juny a les 12, també a la plaça de l'Església, amb la lectura del manifest de la jornada, sota el títol Podria ser tu, podria ser jo. Segons les Nacions Unides, més de 117 milions de persones es troben actualment desplaçades per la força arreu del món a causa de conflictes armats, violència, persecucions, crisis climàtiques, la fam o altres situacions que les obliguen a fugir del seu lloc d'origen.
2: Castelldefels Desperta.

0: És moment de dir-vos fins demà. Tornarem a estar aquí al Castelldefels Desperta de 8 a 10 del matí en directe. Avui hem parlat amb Protecció Civil sobre el Pla Bàsic d'Emergències Municipals que s'activarà la nit de la Revetlla de Sant Joan. Això ha estat a la primera hora d'aquest Desperta. També ens hem apropat al World Cup Castelldefels dins de la segona jornada d'aquest primer fòrum d'ocupació de la ciutat. El castell torna a reunir avui empreses, persones que busquen feina i professionals de l'orientació laboral en aquesta cita que suma més d'un centenar d'ofertes de treball i prop de 400 persones inscrites. Doncs a la primera hora ens hem apropat amb la unitat mòbil per parlar amb una de les empreses participants en aquest esdeveniment. Al llarg de la segona hora hem tingut diverses intervencions. Hem parlat amb l'àrea de participació ciutadana, concretament amb la Sara Sagarra, sobre la primera sessió que arriba aquesta tarda al Centre Cívic Vista Alegre, una sessió oberta dins del procés participatiu del Pla de Barris. La trobada servirà per recollir propostes ciutadanes sobre el futur de Vista Alegre i Can Vinader, especialment en aspectes relacionats amb la transformació urbana i la sostenibilitat. Aquesta cita d'avui és, com dèiem, al Centre Cívic Vista Alegre, a 7:15 del vespre. Té una durada aproximada, ens deia la Sara, de màxim 2 horetes i amb diverses dinàmiques. Se començarà la sessió explicant, posant en context aquest pla de barris, compartint també el seguit d'actuacions, de propostes que ja s'han anat recollint. Recordem que va tenir lloc una primera carpa informativa i participativa el 5 de juny. Doncs avui, 17 de juny a la tarda, arriba la primera sessió oberta del procés participatiu i si no podeu assistir aquesta tarda, el dilluns 22, en aquest cas a les 10 del matí, tindrà lloc una segona sessió també al Centre Cívic Vista Alegre. Hem parlat també de protecció solar, ho hem fet amb el president de Voleiboom, ja que des de l'Hospital de Viladecans s'ha engegat una campanya, una crida a fer servir i fer-la servir adientment la protecció solar. I s'ha engegat des de l'Hospital de Viladecans en col·laboració amb Voleiboom. S'ha fet una imatge gràfica on els nens i nenes d'aquest col·lectiu de Castelldefels, a l'entitat Voleiboom, on es practica voleiplatja, doncs han participat i són la imatge gràfica fent servir la crema solar amb aquest lema de protegeix avui la pell, ja que té memòria. I hem acabat amb la secció de la biblioteca, coneixent les recomanacions i les novetats que han arribat a aquest equipament. Avui també important, hem parlat d'aquestes inscripcions per participar a Nous Talents 2026, que ja sabeu que ja estan obertes fins al 30 de juny. I amb això, ara ja sí que sí, és el moment de dir-vos fins demà, que tingueu molt bon dimecres.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: Bon dia, són les 10.

0: José Luis Rodríguez Zapatero està declarant a aquesta hora a l'Audiència Nacional com a investigat per tràfic d'influències, organització criminal i falsedat documental en el cas Plus Ultra i per frau fiscal i contraband per les joies que es van trobar a la caixa forta del seu despatx. Les acusacions, aplegades en el Partit Popular, demanen presó provisional sense fiança per risc de fuga. Pedro Sánchez esquiva al Congrés aquesta declaració de Zapatero. En la sessió de control, Sánchez ha tornat a descartar avançar eleccions, tot i la insistència del PP. El PNB li demana que acabi la legislatura si no aconsegueix aprovar els pressupostos. Israel ataca avui al Líban malgrat l'acord entre l'Iran i els Estats Units per aturar les hostilitats al territori. Teheran ja ha amenaçat amb una resposta contundent, cosa que pot comprometre la firma del memoràndum d'entesa per aturar la guerra previst per divendres a Suïssa. Més suport a Ucraïna i més pressió a Rússia. El G7 fa front comú amb tram inclòs a endurir les sancions a Moscou per forçar Putin a acabar amb la guerra. La cimera a Evian s'acaba avui, encara amb protagonisme també pel conflicte a l'Orient Mitjà. I avui els metges tornen a estar cridats a fer vaga. És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu, reclamant millores laborals concretament i una taula pròpia de negociació amb el departament. I avui el Parlament aprova una llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que l'OMS vincula a més de 100.000 morts anuals arreu del món. Municipis com l'Escala i Roses a l'Alt Empordà alerten que es quedaran sense capacitat per absorbir la demanda actual de visitants si s'aplica el decret del govern per reduir el nombre de pisos turístics. Entre els dos s'haurien d'eliminar més de 5.000 llicències. I el còmic La espia de Hitler d'Antonio Sachs i Maite Pere explica la història real de Larissa Svirsky, que va inspirar la primera noia Bond, publicat per Planeta Còmic. Aquesta novel·la gràfica relata les peripècies d'una agent doble durant la Segona Guerra Mundial a Gibraltar.
1: Esports. Hat-trick de Leo Messi en el seu debut al Mundial de Futbol. L'Argentina guanya 3-0 a Algèria i també de matinada Noruega ha golejat l'Iraq 1-4. França ha superat Senegal 3-1 i aquest matí Àustria 3, Jordània 1. El Barça de Futbol Sala remunta 1-4 i guanya els penals al primer partit de la final de la Lliga davant a Pozo Murcia. Partit de la pròrroga es van acabar amb empat a 5. Demà, segon partit també al Palau. I el Barça Bàsquet viatja avui cap a València, on demà comença la final de la Lliga ACB.
0: Ens queda el titular del temps. Jornada de calor intensa avui. Les temperatures arribaran als 35 graus a les comarques de l'interior, als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El cel estarà serè durant gran part del dia, tot i que a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, que podran deixar alguns ruixats.
2: Castelldefels avui.

0: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. Obrim ara el butlletí Castelldefels avui amb un resum dels principals temes que estan centrant ara mateix l'actualitat local. Les festes dels barris arriben a Can Roca aquest cap de setmana. Després d'un any d'aturada, l'entitat veïnal recupera les seves festes del 19 al 21 de juny, amb un programa d'activitats ben variat que es fa a la plaça Can Roca. Les festes dels barris de Castelldefels van començar, recordem, el passat cap de setmana a Vistalegre. Èxit del programa Fem Esport als Barris. Més de 2.500 persones participants al llarg de la segona temporada. Un programa gratuït, pioner, que fomenta la vida activa i la cohesió social. Un 93,5% de les persones participants han estat dones. Aquest dijous s'arriba la festa de cloenda del curs a la plaça de l'Església. Serà a les 5 de la tarda. A més, una altra novetat important és la posada en marxa a partir de l'1 de juliol d'una oferta especial d'activitats adreçades a la joventut, sota el nom Activitat Funcional. La flama del Canigó encendrà la revetlla de Sant Joan a la ciutat. Això serà el dimarts 23 de juny, a les 8 del vespre, a la plaça de l'Església. Arribarà la flama. Des d'allà recorrerà els carrers de la ciutat en cercavila fins a arribar al Parc de la Muntanyeta al voltant de 8:45 de la nit, on continuaran les activitats festives amb una foguera, ball de diables, repartiment de coca i cava, música i sopar. I fins aquí el repàs informatiu als titulars d'aquesta hora. Tornarem en una hora amb més notícies. Fins ara!
1: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels.

l'espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Buen día, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels així som. Sabrem de seguir els continguts de Marea Pensionista, el programa que arriba a les 8 del vespre en directe i després del que passarà al Crit a la Terra, un programa en aquest cas que s'emetrà a les 10 de la nit. Avui, com cada dimecres, a l'espai Castelldefels Coffee, movem en Comú Podem i després la Lourdes Subirà des del Servei Local de Catalans explicarà quins són els cursos d'estiu que ha preparat aquesta entitat. Leona Flanzinca ens desenvoluparà els continguts més destacats de l'exposició Entre dos aigües, la propera exposició que arriba a la sala Margarida Xirgo de la Biblioteca. I un dels músics que es presenta dels molts, els molts que n'hi ha a la Festa de la Música, és l'Àlex Ortega, també es visitarà. Dida Ballesteros és tècnic d'educació i en farà 530 com anar a la cluenda dels PFI-PTT. La Ney Trèbol és la directora artística del festival Castelldefels Màgica, que arriba enguany a la tercera edició. Ens comentaran els noms propis i també els tallers que s'han organitzat pels infants més petits. I la nostra mòbil tornarà a acostar-nos a un comerç de proximitat. Comencem. Welcome.

0: al programa del dia.
1: Un dia en què todos levantan la vista.
2: La veu de la Maria Pensionista de Castelldefels tots els dimecres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Castelldefels.
1: Mi mano será tuya mi frente y tú.
3: Hola, Anna, bon dia. Aquesta tarda serà l'últim programa abans de començar l'estiu de la veu de la Maria Pensionista de Castelldefels. Avui, a les 8, tindrem el primer tinent d'alcalde i regidor de la gent gran, Nicolás Zerpa, per parlar de la política municipal envers les persones grans de la nostra ciutat, les seves reivindicacions i les seves demandes i quina és la resposta des del municipi sobre aquests fets. Tot això és avui a les 8 del vespre a la veu de la Marea Pensionista de Castelldefels.
1: Habrá un día en que todos al levantar la vista.
2: La veu de la Marea Pensionista de Castelldefels tots els dimecres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Castelldefels.

0: al programa del dia.
1: Aquí avui posem el crit a la terra.
2: Oh, benvinguts, passeu, passeu.
1: Perquè sembla ser que el cel ningú l'escolta.
3: No us oblideu d'escoltar a les 10 del vespre el crit a la terra.
1: Bé, doncs ara som a dimecres al matí i vull dir-vos, sóc el Miqui Renard, que aquest programa d'aquesta nit l'hem fet amb molt de carinyo unes quantes persones que crec que val molt la pena d'escoltar. Aquest cop parlo amb el cor a la mà i espero que us animeu i ens escolteu a les 10 del vespre. Moltes gràcies.
4: Aquí avui posem el crit a la terra.
2: Oh, benvinguts, passeu, passeu.
1: Perquè sembla ser que el cel ningú l'escolta.
3: No us oblideu d'escoltar a les 10 del vespre el crit

0: Castell de Fels Coffee.
1: Com cada dimecres, movem en Comú Podem en aquest espai i avui rebem el regidor Javi Martín. Molt bon dia, senyor Martín.
2: Bon dia, gràcies.
1: Vam assistir a la presentació de la candidatura per les properes eleccions municipals que encapçalaran vostè i la Sílvia López.
2: Exactament. La veritat és que estem molt contents. L'hem superat les expectatives que ens havien fixat i vam rebre al voltant de 150 persones, vam calcular, i la veritat, com deia, superant expectatives. És un acte per agafar impuls, per agafar el pols de la nostra militància, recuperar gent que potser feia temps que no podia participar o no participava en el nostre espai, i també amb les noves incorporacions que comencessin a veure una mica el to de la situació. I bueno, hi ha moltes coses a millorar, doncs hem d'afinar potser coses de discurs, potser hem de tocar millor algunes tecles, però com a tret de sortida, doncs molt satisfetes.
1: Ara s'ha presentat la candidatura seva, el número 1 serà Sílvia López, número 2 vostè. Quan es presentarà la resta de la llista?
2: Doncs mira, ara començarem amb un comitè de campanya que està creat, crearà un comitè de candidatura que estarà integrat per la Sílvia com a cap de llista i candidata a l'alcaldia, amb mi que estarà acompanyant com a número 2, amb gent de l'organització, i llavors anirem escollint les persones, l'equip, que haurà de tancar aquesta, com a mínim, els dos primers llocs que després aprovarem i ratificarem amb una assemblea. Buscarem crear un equip divers, que compleixi, evidentment, amb els criteris de paritat i que sigui representatiu de la ciutat en quant a diferents tipus d'edat, diferents barris, diferents perfils professionals, laborals i de coneixement de la ciutat. I esperem fer-ho, jo crec que això potser trigarà més després de l'estiu, potser de cara a l'octubre, al novembre.
1: Molt bé. Deixem de banda aquest tema més intern, perquè aquesta setmana s'està celebrant encara, i hi haurà aquest divendres la lectura d'un manifest institucional al Dia Mundial de les Persones Refugiades.
2: Sí, és una setmana per reivindicar els drets de les persones a migrar, el dret que tenen les persones a ser acollides i a rebre el dret d'asil quan fugen del seu país. I això és un tema que està molt relacionat, no?, amb tot el sistema global i de governança global que tenim, les desigualtats, el canvi climàtic que empeny, no?, a milers i milers de persones a fugir dels seus països. La majoria de refugiats i de gent que migra es queda a Àfrica o al continent asiàtic, i una molt petita minoria aconsegueix intentar creuar el mar, i molts d'aquests moren pel camí, són retornats, són deportats, i una petita part arriba a Europa. De tot això, que ens queda? Doncs ens queda un debat viciat per la dreta i l'ultradreta que tenen el control de la immensa majoria dels mitjans de comunicació, i aquí estic que facin també a les xarxes socials i el control dels algoritmes, i d'un problema global, de sistema econòmic, d'un problema estructural que tenim com a humanitat. Els grans poderosos converteixen i perverteixen aquesta discussió en un debat sobre seguretat, no? Un fals debat de seguretat, i ens tenen aquí els països que estem enriquits gràcies a la misèria del sud global, ens tenen debatent sobre una problemàtica totalment superficial com és la seguretat, que toca molt la sensibilitat, però que distreu el problema de fons estructural, que és, el com deia, com està organitzat el món, l'injust que és, i treu la reflexió de fons que ens hauria d'importar a tota la població, i és que si aconseguim, amb la tecnologia que tenim avui dia, amb sistemes de governança justos, amb incentius a la gent que crea i innova, podem tenir un sistema que doni seguretat vital a tothom, que ningú que no vulgui hagi de marxar de casa, i per tant superaríem, tindríem un futur més pròsper com a societat. I en canvi, en lloc d'això, ens tenen, com deia, debatent sobre si el que m'atracarà és immigrant o és espanyol.
1: En qualsevol cas, cada vegada són més les persones refugiades, les persones que es desplacen, bé sigui per conflictes bèl·lics, bé sigui perquè no respecten els drets humans.
2: Exactament, sí. I ahir mirava una pel·lícula aquí la Margarita Xirgo en el marc del Dia Internacional de les Persones Refugiades, Aya, no? I explicava una problemàtica molt, molt, molt fàcil. I posaré als oients que ho tinguin, que es posin en el lloc d'una persona que ve d'un país que ha estat colonitzat, que encara està superant les cicatrius i l'expoli que va rebre durant els anys durant el segle, final del segle XIX per part d'un país europeu. Després, com aquesta colonització es va mantenir econòmicament i han seguit patint guerres, com després, ara a l'actualitat, no poden, com passa a Senegal, no poden pescar les seves costes perquè una empresa europea té acord comercial amb els seus governants corruptes i s'emporten tot el peix i no poden viure de la pesca al seu propi país. No poden conrear perquè les altes temperatures emeses pels països que s'han desenvolupat amb mitjans contaminants estan provocant el canvi climàtic i no poden plantar conreus. Com un dia surten de casa seva intentant buscar-se la vida, et reben l'oportunitat de poder sortir del país, pugen a un vaixell i veuen com mor gent i companys que han pujat amb ells i ells arriben, si tenen sort, de casualitat, doncs a Canàries o arriben a Ceuta i aquí doncs, són tractats com són tractats i després, si s'aconsegueixen establir aquí, veuen una llei d'estrangeria totalment abusiva i totalment inhumana. Passen 3 anys en què han de subsistir com poden, són perseguits al top manta per l'alcalde de turno que es fa vídeos a Instagram per poder arreplegar 4 vots i mantenir-se d'alcaldia, i això és la situació humana amb la que es troben milers i milers de persones arreu d'Europa, doncs totalment empanyats per un sistema global que se'n sosté els nostres privilegis i després ningunejats, tractats malament i sent utilitzats com a acicate per campanyes polítiques de la dreta que no tenen cap escrúpol i ni tenen cap consciència col·lectiva de com anem com a societat.
1: Doncs tornem aquí a Castelldefels perquè van rebre una convocatòria de la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns respecte a un tema que volia comunicar a l'Associació de Veïns i Veïnes de Baixador.
2: Sí, la veritat que per aplaudir, jo quan sentia la intervenció del representant de l'Associació de Veïns del Baixador, comptava amb el recolzament de la resta de la federació, doncs parlant de mobilitat sostenible, de com el model de ciutat que s'està potenciant i s'ha potenciat durant molts anys, que només mira el turisme com única via, que no posa cap mena de via, que això sigui complementari en poder viure a la ciutat, com és totalment insegur moure's en bicicleta, com no hi ha una xarxa de transport públic, com es fomenta l'aparcament a qualsevol lloc del barri i com no hi ha cap i costa trobar ombres. Bueno, és un discurs, un model de ciutat que el que defensava, que nosaltres estem intentant humilment lluitant des de que hi ha democràcia en aquesta ciutat, que hem pogut fer algunes millores estant en governs, però que evidentment és totalment insatisfactori i pues, lamentablement doncs, massa connivència amb models econòmics passats, doncs porten a situacions com l'actual. Bàsicament, doncs, ens quedem amb el positiu, que és que quan es parla de lo de veritat, no? I això té a veure, tot està relacionat, no? Com el que parlava abans, que té a veure la migració, amb model econòmic, amb model de progrés, doncs s'ha de plantejar a les ciutats i als països uns models de creixement sostenibles o fins i tot de creixement, i aconseguir doncs, invertir en aquelles coses que milloren i ens adapten a la situació de canvi climàtic. Què té a veure això? Pues clar, si tu vols una ciutat, una platja més habitable, doncs has d'aconseguir crear més ombres, més arbrat, reduir espai al cotxe, peatonalitzar, a l'hora de pacificar i a l'hora de condicionar alguns carrers doncs perdràs llocs d'aparcament. Això té influència en el número i quantitat de persones que arriben a la ciutat, has de planificar potser, si no, pàrquings dissuasoris a les voreres, has de al voltant del centre, has de dissenyar doncs, i finançar i invertir en millors sistemes de transport públic. En definitiva, has d'anar per un camí que és totalment oposat al que han anat les ciutats els darrers anys, que quan canvien molt, molt a poc i que quan apliques aquests canvis tens lobbies econòmics, tens per població que és resistent al canvi. Llavors, si tenim, com va passar amb el senyor Reyes, que aprofita aquest desencant en comptes per fer pedagogia sobre la ciència i la realitat social que vivim en l'actualitat i que això ha de ser sí o sí tenim un alcalde que aprofita això per guanyar eleccions, doncs llavors tenim l'antipolítica i tenim el desastre que tenim a Ciutat Som Castelldefels ara mateix, que només governen per curt termini, per curt plaç, per satisfer la demanda concreta del veí i que estigui content i que em pugui votar i no intentar doncs, planificar i intentar dissenyar ciutats doncs, més a llarg termini amb una visió de com està el món i com està la ciutat actualment.
1: Respecte a la temporada de platges, estem ja a les portes d'una de les celebracions, per cert, que tenen com a centre de la platja de Castelldefels, com la Revetlla de Sant Joan.
2: Exactament. Ara, la veritat és que estem una mica preocupats. Aquest estiu ha entrat les noves concessions de les guinguetes de la platja i hem de dir que el govern se l'ha jugat, se l'està jugant perquè ha volgut satisfer el sector amb el que s'havia compromès prèvi a les eleccions amb una mena d'expectativa que s'havia creat, no? Que en Manu Reyes tornaria a la festa sense control de nou. Però clar, això no va ser, quan es va produir aquest fenomen entre el 2011 i el 2015, va ser un fenomen social que es va produir perquè des del sector es va començar a dinamitzar les guinguetes, que no estava ben clar el que podien fer i no fer, eren les guinguetes de gelat, i es va generar un fenomen de festa i que després, amb la nova licitació, doncs, evidentment, per complir la normativa que ens obliga com a qualsevol ajuntament, doncs es va abordar el problema i es van posar, doncs, es pot fer segons quines festes, segons quines no, perquè no són establiments preparats per festes multitudinàries. Llavors, aquesta inèrcia que era de sentit comú que qualsevol governant hagués hagut de fer perquè, primer, s'ha de senyar la llei i, segon, perquè hi ha molta més gent que viu a la platja que ha de conviure amb això, doncs va generar l'expectativa per les eleccions del 23 que en Manu tornaria a la festa. I amb això el senyor Reyes doncs, no ha pogut trobar un terme mig. Llavors, ha fet un nou conveni en el que ells van explicar que no, que només serien festes puntuals un cop al mes, que només serien fins les 9, que es controlen els decibels, però s'ha trobat amb una realitat que és, només s'ha d'anar el cap de setmana a la platja per veure-ho. Clar, les guinguetes han començat a fer propaganda dels seus esdeveniments, és incontrolable l'aforament que es dona a la platja, perquè en el moment que obres la porta entra la gent a manades i tenim milers i centenars de persones a les guinguetes de la platja fent els tardeos que després van als locals de Playafels, fent botellón a tots els carrers de la platja, trepitjant les dunes per anar a pixar. Jo vaig estar a una d'aquestes festes mirant una mica, i també perquè vaig veure com estava de l'ambient, i trobar el personal de seguretat desbordat, la gent saltant per tot arreu. Pues bueno, això un dia passarà alguna cosa, i serà l'alcalde que haurà de respondre amb la seva negligència d'haver donat aquest permís. Ja va sondejar que el passat diumenge una de les festes d'una de les guinguetes va estar a punt de suspendre's i només havia de mirar el contingut de les xarxes socials per com intentaven demostrar que tot estava correcte i que no havia passat res i que després de la calma, després de la tempestat, havia arribat la calma. La veritat és que van fer esforços, van posar persones amb xalecos reflectants vigilant l'entorn, però això l'alcalde Reyes està jugant amb foc i si passa alguna cosa a la platja haurà de respondre. I això lliga també amb el tema de les platges sense fum. En aquest context de festa es fuma molt més. La gent, fins i tot que no fuma habitualment, fuma en aquest context de festes. Doncs tenim un alcalde que va dir que no s'acolliria com ha fet Badalona, a ser una platja sense fum, que no es pugui fumar a les platges perquè deia que no s'ha de prohibir. Bueno, val, d'acord. Però va dir que es comprometria a fer campanyes de sensibilització, que faria tot el possible perquè s'havia educat, s'havia explicat que la gent no fuma. Què fa, en canvi? Aprova una licitació en el que venen les festes a Castelldefels, on evidentment no estan venint ni 100 ni 200 persones, estan venint milers de persones a festes de la platja, que fan botellons arreu, que hi ha botelles de plàstic arreu, hi ha gent fumant per tots els llocs a la platja. No és impossible que és endreç per tothom i tot això acaba a la sorra. Vull dir, tenim un alcalde que només sap respondre i és molt hàbil responent en el curt termini, però quan rasques i coneixes una mica la realitat, no té ni cap ni peus res del que fa. Actua pel dia a dia, actua per satisfer els que li recolzen. Actua per poder respondre al curt termini i quan no té respostes per tirar pilotes en fora, criticar el Pedro Sánchez i així posar-se-les de treure pit a veure si algun dia li toca sonar la flauta i el criden de Madrid i prospera el partit. Aquest és l'alcalde que tenim. Lamentablement, un alcalde molt habilidós, tant de bo fos menys habilidós perquè ens seria més difícil cobrir la ineptitud del seu govern i la falta de projecte que té.
1: Ha fet esment de Pedro Sánchez. Com valora el seu partit des de Madrid, des del Congrés, doncs, el que està passant?
2: Pues és un cop duríssim a la democràcia, perquè encara que no vulguem, encara que intentem doncs, fer pedagogia, ens afecta a tothom i això posa en el disparadero a tota la política en general, que ens fiquen a tothom en el mateix sac. Veurem on arriba. Quan expliques les diferències entre unes coses i les altres, sembla que les justifiquis. Jo no tinc cap interès en justificar el Partit Socialista. Jo crec que té en tota la història, la seva història de democràcia, té moltíssims casos de corrupció, des dels Ceres d'Andalusia, el caso Filesa, per no parlar del terrorisme d'estat del senyor Felipe González. Són els principals beneficiats i van ser els que es van posar primer de costat quan havia les denúncies falses contra Podemos. Han justificat i s'han beneficiat i han incentivat tota la caça contra Podemos perquè era un rival polític que l'estava a punt de superar. Per tant, jo amb el Partit Socialista és un aliat necessari, però no tinc cap mena de simpatia, us ho puc assegurar. Els companys de Castelldefels els estimo molt a nivell personal, però s'ha de parlar clar. Com a partit polític, el Partit Socialista és molt perillós, des del nostre punt de vista, per un projecte de país realment federalista, solidari, amb que canviï realment un canvi de sistema per acabar amb el sistema monàrquic i començar una república. El Partit Socialista és un fre per moltes de les millores i moltes de les millores que ha aconseguit aquest país ha estat perquè les hem lluitat des del carrer i des de partits minoritaris que amb tota la maquinària de l'esquerra i de la dreta, de l'esquerra socialista i de la dreta, en contra hem aconseguit petites millores. I aprofito i no m'enrotllo una mica, però bueno, no passa res. Hem de recordar també que el Zapatero va obtenir el seu primer mandat gràcies al vot d'Izquierda Unida, que estava molt fort. El senyor Julián Guita, que va donar suport a que Zapatero fos el president del govern d'Espanya. I, en canvi, en el segon mandat, que el Zapatero, després, gràcies a aquest primer mandat, va aconseguir a replegar tot el vot d'Izquierda Unida, de Senat Izquierda Unida, a només amb dos o tres diputats, si no recordo malament. En aquell moment, en comptes de retornar el favor i buscar acords amb Izquierda Unida i continuar amb aquest model de país d'esquerres progressista, el que va fer és va anar-se amb Jordi Pujol i amb el PNV per aquest segon mandat i els acords els va fer amb ells quan podia haver-ho tornat a fer amb Izquierda Unida. Així, per tant, aquest és el Partit Socialista, cap mena de ganes de defensar-los, però no és el mateix la Cash Kitchen o tot el sistema de corrupció de partit, de finançament il·legal, d'anar absolutament dopat a les eleccions, de fer servir tot el Ministeri de l'Interior per lluitar i crear proves falses contra els seus adversaris polítics. Aquest sistema absolutament corrupte, criminal, d'absoluta màfia del Partit Popular, encara està lluny de la màfia més petita i patranyera de cine de barrio del Partit Socialista. Per tant, les coses s'han de posar amb el seu context. I Zapatero doncs, és una gran decepció perquè hi ha elements per investigar, però evidentment no serà res a veure ni afecta el govern d'Espanya. Per tant, aquest govern aguantarà el que toqui. No exigirem que aprofiti al final tot el temps que li quedi per fer les millors avances possibles i esperem en les properes eleccions, en les següents, a guanyar el Partit Socialista i que no sigui el Partit Socialista qui li digui això.
1: Gràcies, senyor Martín, per moment en Com ho podem. Fins un altre moment. Bon dia.
2: Moltes gràcies. Bon dia.
0: Castelldefels Coffee. Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels. El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels. Dilluns esportiu.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
4: En punt és 11 del matí. José Luis Rodríguez Zapatero està declarant a l'Audiència Nacional Espanyola com a investigat per tràfic d'influències, organització criminal i falsedat documental en el cas Plus Ultra i per frau fiscal i contraband per les joies que es van trobar a la caixa forta del seu despatx. Les acusacions aplegades en la del PP demanen presó provisional sense fiança per risc de fuga. Pedro Sánchez escriu al Congrés la declaració de Zapatero en la sessió de control torna a descartar abans eleccions, tot i la insistència del PP. El PNB li demana que acabi la legislatura si no aconsegueix aprovar els pressupostos. A aquesta hora comença a Barcelona una de les protestes de la jornada de vaga convocada pel Sindicat Metges de Catalunya. És la 12a aturada i l'última abans de l'estiu per reclamar un conveni propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral. També hi ha mobilitzacions a Girona, Tarragona i Lleida. Israel ataca avui el Líban, malgrat l'acord entre l'Iran i els Estats Units per aturar les hostilitats al territori. Teheran ja amenaçat amb una resposta contundent, cosa que pot comprometre la firma del memoràndum d'entesa per aturar la guerra previst per divendres a Suïssa. Més suport a Ucraïna i més pressió a Rússia. El G7 fa front comú amb Trump, inclòs endurir les sancions a Moscou per reforçar Putin a acabar amb la guerra. La cimera aviant s'acaba avui, encara amb protagonisme també pel conflicte a l'Orient Mitjà. Operació policial conjunta en diversos municipis de la demarcació de Tarragona com Salou contra una organització que importava i distribuïa productes falsificats. S'estan fent escorcolls i hi ha previstes detencions. Municipis com l'Escala i Roses a l'Alt Empordà alerten que es quedaran sense capacitat per absorbir la demanda actual de visitants si s'aplica el decret del govern per reduir el nombre de pisos turístics. Entre els dos s'haurien d'eliminar més de 5.000 llicències. Els agents rurals faran servir un sistema de reconeixement facial per identificar ossos del Pirineu. Es farà a partir de les imatges captades per càmeres al medi natural i es completarà amb les mostres d'ADN disponibles. L'objectiu és poder fer un seguiment individualitzat de cada exemplar. I la Vall d'Aran celebra avui la seva Diada Nacional, una jornada festiva que en l'àmbit institucional arriba poc després que s'hagi firmat el nou sistema de finançament singular aranès.
5: Esports.
4: Montse Raya, bon dia.
6: Hola, bon dia. Leo Messi arrenca el Mundial amb un hat-trick. El davanter argentí del Miami ha fet els 3 gols de l'Argentina, que ha superat Algèria 3-0. També de matinada Iraq 1, Noruega 4 i aquest matí Àustria 3, Jordània 1. Aquesta tarda, debut de Portugal amb el tècnic de Balaguer, Robert Martínez, contra el Congo i a les 10, l'Anglaterra-Croàcia. El Barça de futbol sala s'avança 1-0 a la final de la Lliga contra Pozo de Múrcia i victòria a primer partit als penals. I en bàsquet, a Barça viatja avui cap a València. Demà comença la final de la Lliga CB. És el millor de 5 partits i amb el factor pista a favor del València.
4: Jornada de calor intensa. Les temperatures arribaran avui als 35 graus a les comarques de l'interior i als 38 a Ponent i Terres de l'Ebre. El cel estarà serè durant gran part del dia, tot i que a la tarda creixen nuvolades al Pirineu que podran deixar alguns ruixats.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, arriba el moment d'actualitzar la informació més pròxima fent un resum dels principals titulars que centren l'actualitat local. El Pride 2026 ja escalfa motors a la ciutat. El 28 de juny es reivindica des del consistori, des de l'àrea de polítiques d'igualtat, l'orgull LGTBIQ+, a la nostra ciutat. El tret de sortida de la programació variada entorn a aquest Dia Internacional de l'Orgull és aquesta tarda a les 6 amb el Cinefòrum LGTBIQ+, Gusa Díaz, a l'Espai Montserrat Roig. La sessió inclou una selecció de curtmetratges sobre el fet de atrevir-se i ser audaç als personatges, cadascú a la seva manera, buscant la manera d'expressar el que són i com se senten. El Cinefòrum és a l'Espai Montserrat Roig a les 6 de la tarda i cal fer inscripció prèvia. Més de 300 músics participaran en la Festa de la Música al Carrer. Serà aquest pròxim diumenge 21 de juny una nova edició d'aquest esdeveniment musical obert a tota la ciutadania. Hi ha 65 propostes musicals que ocuparan 14 punts de la ciutat. El tancament ve a càrrec de la guanyadora de l'any passat del concurs de nous talents, Conchi Moreno, i l'artista Ani Red, que són les dues encarregades del tancament a l'espai a la plaça Església aquest diumenge. Ja 21 de juny. I el dispositiu especial de la Revetlla de Sant Joan garantirà una festa cívica i segura. El proper 23 de juny, la policia local disposarà de més de 200 agents d'aquest cos de seguretat, Mossos d'Esquadra i Seguretat Privada. També inclourà la presència de la unitat de policia marítima i mitjans aeris. Dins de tot aquest dispositiu també s'instal·larà un servei mèdic a l'estació de Castelldefels Platja, al Baixador. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Què faràs per la revetlla de Sant Joan?
2: Anirem a sopar amb uns amics.
1: I vosaltres, què fareu? Doncs nosaltres també hem quedat. Ara que hi penso, he d'anar a encarregar la coca i els petards. Mira, me n'hi vaig ara, que després no en queden.
0: A Punt de Sal. En català, la festa que se celebra la nit que precedeix certes diades s'anomena revetlla. Per exemple, celebrem la revetlla de Sant Joan o la revetlla de Sant Pere. Bona revetlla! A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat. Ei, vinga, som

0: tindrem, com cada any, cursos d'estiu, cursos intensius. En aquest cas, a Castelldefels, farem cursos intensius de nivell bàsic 1. I els cursos començaran el 2 de juliol i acabaran el 28 de juliol. Per tant, no duren ni un mes. Les classes seran de dilluns a dijous, al matí, de 9:45 a 12:45 del migdia. Si algú hi està interessat, la matrícula serà el 30 de juny o l'1 de juliol. Començarem la matrícula el 30 de juny a les 9 del matí. La matrícula es pot fer presencial o es pot fer per internet a través de la nostra pàgina web. Si us voleu matricular presencialment, heu de venir al Servei Local de Català. Som al carrer Església 117, a l'espai Montserrat Roig, i la matrícula la farem presencialment en horari de matí, perquè l'equipament a la tarda aquesta setmana ja estarà tancat, però la matrícula en línia es podrà fer des que s'obri la matrícula el 30 de juny a les 9 del matí fins l'1 de juliol a les 11:59 de la nit.
1: Fareu prova de nivell en aquest cas?
0: Si és necessari, sí. Les proves de nivell es poden demanar en qualsevol moment de l'any. Sempre recomanem que es demanin abans de la inscripció, perquè si no correm el perill de no ser a temps de fer la prova de nivell i la matrícula, perquè recordem que les places són limitades. Per tant, si algú vol fer una prova de nivell, cap problema, pot trucar, pot passar o la pot sol·licitar a través de la pàgina web.
1: Molt bé, doncs el divendres també té lloc la cloenda dels cursos que s'han impartit aquest any al Servei Local de Català i serà al Castell.
0: Sí, correcte. Aquest divendres farem la cloenda dels cursos de català, també del voluntariat per la llengua, i farem l'acte al Castell. Tindrem un espectacle de màgia amb el mag Eduard Joanola i després doncs prendrem una copa per celebrar aquest final de curs i donar la benvinguda a l'estiu.
1: I encara no entren en detalls de dades, però com ha anat el curs, tant pel que fa al curs acadèmic, podríem dir, com a la iniciativa Voluntaris per la Llengua?
0: Sí, encara no tenim les dades definitives, però és veritat que aquest curs, 2025-2026, hem incrementat el nombre de cursos que s'han ofert aquí a Castelldefels i hem incrementat també les modalitats. Tradicionalment teníem sobretot cursos presencials i algun curs en línia, i enguany hem ofert altres modalitats que combinen la presencialitat i la virtualitat. Hem fet cursos semipresencials, en què, per exemple, les classes eren només un dia a la setmana en lloc de dos, i la resta era modalitat en línia. I bé, no tenim dades encara de quanta gent acaba ni de com aniran les proves, que esperem que molt bé, perquè aquesta setmana els cursos homologats, el número 3 de cada nivell, estan fent proves. Esperem que vagin molt bé, això ho sabrem la setmana vinent. I pel que fa al voluntariat, hem tingut força gent participant-hi. De fet, ara mateix encara estem activant parelles, donant d'alta parelles, perquè és un programa que és cert que durant el curs és quan més gent hi participa, però durant l'estiu també hi ha parelles que continuen quedant, que continuen trobant-se. Per tant, si voleu practicar la conversa oral, el català oral, us podeu apuntar al Voluntariat per la Llengua en qualsevol moment de l'any. Per tant, ara també és un bon moment per apuntar-s'hi i potser podeu començar les trobades ben aviat. Recordem que per participar en el Voluntariat per la Llengua només és necessari tenir ganes de practicar el català, parlar-lo una miqueta, això sí, si no el parlem gens, recomanem millor fer classes primer, però parlar-lo una miqueta, tenir una hora a la setmana disponible per poder quedar amb el voluntari o la voluntària, i ja està, moltes ganes, res més.
1: Hi ha hagut també oferta de persones voluntàries?
0: Sí, també tenim... Hem incrementat, de fet, el nombre de voluntaris enguany. Tenim uns quants voluntaris nous. Els voluntaris veterans van repetint, que aquest... A mi em sembla que el fet que els veterans vagin repetint i continuïn formant part del programa és un exemple que el programa funciona i que la gent n'està contenta. I ara hi ha voluntaris nous, per tant, si hi ha algú que vol practicar el català, o també és veritat que si hi ha algú que és catalanoparlant, que disposa d'una hora a la setmana i que té ganes d'ajudar algú a millorar el català oral, també s'hi pot apuntar, perquè també sempre necessitem voluntaris.
1: Són

0: Converses informals.
1: Sí, sí, sí, sí. No són classes, això ho deixem molt clar. És conversa de qualsevol tema quotidià. Això ho decideix la parella, la parella lingüística, i la gent queda, doncs, moltes vegades queden en cafeteries. També és veritat que quan ve el bon temps, doncs, tenim parelles que potser diuen anem a caminar per la platja i anem parlant, no?, mentre passegem. Això també passa, ara ja amb la calor és més difícil. Crec que les cafeteries amb aire...
0: En un local climatitzat, oi?
1: Exacte, les cafeteries amb aire condicionat o espais així conviden més, sí.
0: Molt bé, pel que fa a les sessions de cinema, també van finalitzar. Quin és el balanç?
1: Sí, el balanç és positiu. Ara no recordo les dades exactes de nombre d'espectadors, però diria que va ser molt similar a l'any anterior. Esperem que amb el proper curs poder reprendre aquest cicle de cinema infantil que fem en col·laboració amb la coordinadora d'AMPAS, dins del Pla Educatiu d'Entorn i amb la col·laboració també de Guillermo i l'Ajuntament de Castelldefels.
0: Doncs en aquest punt hem d'acomiadar la Lourdes, no marxa perquè sí, marxa doncs, per una millora professional, se'n va de Castelldefels i hem d'agrair-li tots aquests anys doncs, que ha respost a la crida de la ràdio per explicar qüestions relacionades amb el servei local de català, pel que fa als cursos, iniciatives com Voluntaris per la Llengua, pel que fa al cicle de cinema, etcètera, etcètera. Lourdes.
1: Moltes gràcies, la veritat és que ha estat un plaer treballar a Castelldefels i col·laborar amb vosaltres.
0: Doncs t'ho agraïm a tu també. Molt bona sort a la nova trajectòria professional fora de Castelldefels i et desitgem, com no pot ser d'una altra manera, el millor.
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada, Lourdes, que vagi molt bé.
1: Igualment.

0: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de 10 de la nit.
1: Castelldefels, així som.

0: Amics de Ràdio Castelldefels,
1: encara no heu sentit cap programa de veneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Habaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les habaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

0: Castelldefels, així som.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: Todo sesión. Ei, que no te flasen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels. Todo sesión. 98.0. Todo sesión.
3: Radio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
4: Són les 12.

0: José Luis Rodríguez Zapatero nega qualsevol implicació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la seva declaració davant el jutge de l'Audiència Nacional que l'investiga per diversos delictes, com ara tràfic d'influències. L'expresident del govern espanyol també haurà d'aclarir l'origen de les joies que es van trobar en una caixa forta del seu despatx. I Pedro Sánchez ha esquivat al Congrés aquesta declaració de Zapatero. La sessió de control, Sánchez ha tornat a descartar avançar eleccions, tot i la insistència del PP. El PNB li demana que acabi la legislatura si no aconsegueix aprovar els pressupostos. En marxa les protestes convocades pel Sindicat Metges de Catalunya en el 12è dia de vaga per reclamar un conveni propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral a l'aturada. Hi han afegit concentracions a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. Israel ataca avui al Líban malgrat l'acord entre l'Iran i els Estats Units per aturar les hostilitats al territori. Teheran ja ha amenaçat amb una resposta contundent, cosa que pot comprometre la firma del memoràndum d'entesa per aturar la guerra que està previst per divendres a Suïssa. Més suport a Ucraïna i més pressió a Rússia. El G7 fa front comú amb Trump inclòs a endurir les sancions a Moscou per forçar Putin a acabar amb la guerra. La cimera Evian s'acaba avui encara amb protagonisme també pel conflicte a l'Orient Mitjà. Adif defensa com a procediment dins la normativa que uns treballs de manteniment deixessin sense soldar dos carrils per falta de temps i es subjectessin amb unes brides especials. Dissabte passat, un maquinista es va adonar que no estaven soldats i es va aturar el pas de trens tota la tarda entre Vilanova i la Geltrú i Sitges. I toc d'alerta del govern a les empreses del sector agrari de Lleida les adverteix que seran sancionades si no compleixen amb l'obligació de tenir una avaluació de riscos per les altes temperatures. L'any passat va morir un temporer per un cop de calor en una de les 9 empreses que van ser multades. Municipis com l'Escala i Roses, a l'Alt Empordà, alerten que es quedaran sense capacitat per absorbir la demanda actual de visitants si s'aplica el decret del govern per reduir el nombre de pisos turístics. Entre els dos s'haurien d'eliminar més de 5.000 llicències. I l'Arxiu del Monestir de Vallbona de les Monges, a l'Urgell, reclama una reforma a fons per garantir la seguretat i la conservació dels documents, alguns d'època medieval. Ara es busca una subvenció per millorar les instal·lacions i restaurar els còdexs més malmesos.
1: Esports.
2: El Madrid anuncia el fitxatge de Bernardo Silva per les dues pròximes temporades. Silva debuta al Mundial de Futbol aquesta tarda a les 7 en Portugal contra el Congo, a les 10 Anglaterra-Croàcia, de matinada Leo Messi ha igualat el rècord de gols en Mundials, 16, després de fer un hat-trick a l'Argentina 3, Algèria 0. El Barça de futbol sala s'avança 1-0 a la final de la Lliga contra el Pozo Múrcia i victòria al primer partit als penals. I en bàsquet, l'Uni Girona de la Lliga Femenina incorpora l'escorta estatunidenca Madison Conner per a la pròxima temporada. El Cadí la seu han fitxat una altra escorta estatunidenca, Lexi Donarski, que ve de la Lliga Universitària.
0: Ja ens queda el titular del temps. Avui, jornada de calor intensa. Les temperatures arribaran als 35 graus a les comarques de l'interior i als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El cel estarà serè durant gran part del dia, tot i que a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, que podran deixar alguns ruixats.
3: Castelldefels avui.

0: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. Obrim el butlletí Castelldefels avui amb un resum dels principals temes que centren l'actualitat local. Aquests són els titulars. Arriba una novetat important des de l'àrea d'esports, la posada en marxa a partir de l'1 de juliol i fins al 31 de juliol d'una oferta especial d'activitats adreçades a la joventut sota el nom Activitat Funcional. Les activitats estan adreçades a joves d'entre 16 fins a 25 anys i es faran els dimecres i divendres a la platja, concretament al Passeig Marítim, entre els números 159-161 i els carrers 9 i 9 bis, zona del Kitesurf, platja Castelldefels. La plaça dels Colors torna a brillar. Han començat els treballs de millora i manteniment a la plaça dels Colors perquè aquest espai torni a lluir com es mereix. Amb la maquinària de Castelldefels guapa i neta i l'equip de neteja, s'ha iniciat una actuació de neteja intensiva que s'anirà realitzant de manera periòdica. L'objectiu, comunicant des de l'àrea de neteja, és recuperar, cuidar i mantenir els espais públics de Castelldefels perquè tothom en pugui gaudir en les millors condicions. Els Mossos d'Esquadra detenen dos menors per tres robatoris amb força a domicilis de Castelldefels. Els joves aprofitaven les hores nocturnes per escalfar les tanques perimetrals i assaltar els habitatges, en alguns casos amb els residents encara a l'interior. La coordinació amb la policia local de Castelldefels ha estat clau per identificar els presumptes autors. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora, el butlletí Castelldefels. Avui tornarem puntualment ja amb el torn de l'informatiu local d'aquí una hora. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

0: Doncs aquest dilluns es tancava a la cloenda, es feia la cloenda d'un curs del PFI PTT i per parlar-ne de com va anar aquesta cloenda i com ha anat el curs en general amb nosaltres, Didac Ballesteros, tècnic d'educació. Molt bon dia, Didac.
1: Bon dia.
0: Va ser el dilluns,
1: el la dilluns, cloenda. El dilluns, dia 15, a les 12, estàvem aquí a la biblioteca.
0: Recordem, doncs, que era la cloenda d'aquest programa que es presenta a alumnat que no ha finalitzat l'ESO, oi?
1: Correcte. I en aquest cas, això, la premissa és no finalitzar l'ESO. Llavors, nosaltres oferim, en aquest cas, quatre perfils de formació professional inicial. I tenim, en aquest cas, informàtica, comerç, electricitat i cuina. Llavors, aquests quatre perfils són els que oferim a 16 places a cadascun. I el dilluns era la festa final, una miqueta per tancar amb ganes, il·lusió i...
0: Molt bé. Per què aquests quatre de perfils? Perquè són els més demandats per les empreses d'aquí de la zona?
1: Bueno, teníem un històric que veníem de... Jo porto aquí 17 anys, teníem electricitat, teníem el tema de cuina, teníem temes de comerç i es va ampliar en el seu moment, ara ja fa uns anys, el tema informàtica. Uh-huh. Bueno, també hi ha una part que és de cuina, hostaleria, no? Tenim un Castelldefels, tens restauració, el que tu

0: responsabilitat d'una empresa i el saber estar, el veure, no?, que realment la feina és útil. Llavors, aquesta és l'última part, que és la més interessant per ells. I després també amb la possibilitat també d'altres possibles contractes o per a posteriori. Llavors ja veuen el que és el món laboral i també la decisió de dir doncs, potser és més interessant anar a un grau mig perquè encara tinc un recorregut i no potser l'esforç que requereix 8 hores cada dia el fet de treballar, no? Encara són molt joves, per potenciar també realment el tema dels estudis, que és el que també se'ls anima a ells per poder seguir estudiant.
1: Que serien els casos d'èxit aquells joves que, tot i no haver finalitzat l'ESO i hagin entrat en aquest programa, com deies, Didac, després se n'adonen que poden continuar estudiant i que poden continuar formant-se, fins i tot, per exemple, en un dels perfils, amb el de cuina.
0: Sí, per això que és més la capacitació, no? És un curs de... No m'ha anat bé, pels motius que siguin, no hi ha cap problema. Però després ells, poquet a poquet, vas treballant aquests conceptes d'autoestima i de més, però que al final és jo m'empodoro i puc arribar a construir coses i ho faig jo, no? I el tancar el cercle de poder acabar un curs, no? Per això aquesta cloenda per ells era com una cloenda molt, molt important, no? Inclús alguns ja vestits com si fossin, no? De més a més, no? Llavors, aquestes coses per ells també és molt important, no? D'aquest bagatge que tens, que jo no he pogut, ara sí que puc i puc seguir endavant, no?
1: Vam veure que van assistir moltes famílies, és molt important en aquests casos, en tots, no? En tots els cicles educatius, però especialment imagino dir que en aquests casos el suport de les famílies.
0: Sí, això és bàsic en aquest acompanyament, no? Per ells i per tots. I quan la família pot acompanyar, encara, no?, ajuda aquest concepte d'èxit de millora cap a ells, és molt important.
1: Les empreses repeteixen any rere any aconseguir noves empreses que s'incorporin al programa perquè també estaven convidades a l'acte de cloenda d'empreses.
0: Les empreses... Hi ha empreses que repeteixen, altres que per altres motius, no?, a nivell de feina seu, se retiren i nosaltres també hem de fer aquest bagatge, aquest treball de camp, perquè també és molt important, però és molt complicat, no?, perquè al final és una empresa en la que tu has d'estar aquest alumne que no el coneixes, ha d'haver aquesta relació, la confiança nostra, i al final... És lo complicat i també lo agraït.
1: Quan els alumnes s'instal·len en una empresa, vosaltres feu seguiment també,
0: sí,
1: evidentment, no?
0: Sí, amb les famílies, amb els alumnes i amb l'empresa, setmana a setmana ens passem per veure que tot està correcte. Després també hi ha una part dels alumnes que fan seguiment amb nosaltres, hi ha un programa que es diu Qubit, que tu fas una sèrie d'hores i les has d'anar registrant, llavors és una mica l'excusa per anar veient que la no està content, que tot està funcionant i l'empresa t'està validant conforme ha anat i les millores de, doncs potser hauré de tenir una actitud diferent, en vez d'estar recolzat, que somrigui una miqueta més, no? Aquests tocs perquè acabi bé les pràctiques.
1: Molt bé. Aquest any heu participat en programes també transversals juntament amb l'àrea d'esports.
0: Sí, aquest any vam fer amb el CEM, amb l'àrea d'esports, vam organitzar tornejos d'esport, bàsquet, futbol, sala, voleibol, cúbal, al principi de curs. També vam participar en el Tour Talent, amb la Fundació Princesa Girona, també amb el tema de futbol, que vam fer una sèrie de partits de futbol a Vistalegre, camp de Vistalegre. I, per últim, també amb la col·laboració, en aquest cas, de l'Institut Mediterrània, amb el grau mig d'activitats esportives, també es van organitzar també unes activitats de natura, en aquest cas, pels espais de Castelldefels.
1: Molt bé, doncs ja s'ha tancat aquest curs i el setembre comença un de nou.
0: Correcte. El dia 14 comencem amb les piles carregades després d'aquest temps de vacances i amb ganes de tornar a tindre alumnes i a començar.
1: Les inscripcions ja s'han obert o ja teniu el cupo finalitzat dels alumnes que començaran l'any vinent?
0: Les preinscripcions ja estan tancades. Ara l'únic que és a les famílies que ja estan inscrites, que hi ha gent que tinguin plaça, han de pujar, en aquest cas, a l'Institut Mediterrània a matricular-se, a donar el sí per proper curs.
1: Doncs, Didac Ballesteros, tècnic municipal d'educació, moltíssimes gràcies per acostar-nos aquestes impressions de la cloenda del tancament d'un nou curs del PFI PTT que va tenir lloc el passat dilluns a la Sala Margarida Xirgo.
0: Doncs moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé el primer curs.
0: Gràcies.
1: Bon dia. Aquest mou cada dia... Ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia.

S'instal·larà a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

0: Després, del 25 al 28 de juny, arriba de nou el Festival de Màgia Castelldefels, el Castelldefels Màgic, és la tercera edició d'aquest festival que coordina l'Anaí Trèbol, ella és la directora artística i forma part de l'Escola de Màgia Teresa Trèbol. Què tal, Anaís?
1: Hola, bon
0: Anaí,
1: dia.
0: Anaí.
1: Anaí.
0: Anaí, bon dia. Escolta, la tercera edició ja del festival.
1: Sí, molt contents que estem. Portem 3 anys i esperem quedar-nos ja per llarg.
0: Molt bé. Quines novetats presenta el Festival de Màgia enguany?
1: Ui, aquest any tenim de tot, Hem de dir que la programació ens ha costat, però hem aconseguit figures molt importants. Tenim des de la gala internacional, que tenim el Jandro un altre cop, que és que com ja el tenim com a mitja dubtat, que ens va costar molt perquè tiré, perquè coincideixen les dates amb el Congrés Nacional que es fa per tots els mags.
0: Ah.
1: I es van tots cap allà, i el Jandro ha renunciat a anar allà per tornar aquí. Sí, fixa't,
0: ja
1: si ja ens té carinyo. Sí. Tenim a la Solange Cardinale, que va estar de finalista a l'America's Got Talent, que fa canvis de tratges. Tenim l'Arcadio, que és un dels millors manipuladors que hi ha. Tenim el Gaetan Blum, que ve des de França, que és un dels millors mags còmics que hi ha al món. Tenim d'obertura el grandíssim Junke.
0: Ah.
1: Això és meravellós, jo no sé ni com ho hem aconseguit que vingui, que aquest senyor sortia moltíssim al formiguer, és l'Hormiguero. Us en recordeu aquella mítica programa que van fer, que li tallaven el cap a un col·laborador i van tancar la emissió i van fer com que veritablement l'havien tallat el cap i fins al dia següent no es va aclarar i es va fer firar i tal? Pues aquest era el Junke i el tenim de gala inaugural. Tenim de clausura el Maglari, que aquest el coneixem
0: bueno,
1: tots.
0: El Maglari, impressionant.
1: El Maglari és Catalunya, és màgia, és referent.
0: Però a més, és un home que combina molt bé els números de màgia, que evidentment és un professional, amb el sentit de l'espectacle, que a mi em sembla molt notori també destacar-ho.
1: Sí, no només és un bon mag, sinó que a més és un increïble showman, és veritat. Mm. Tenim el sopar entre els estels, que ve el Toni Montana, que és campió del món de mentalisme, que fa unes meravelles, té una sensibilitat increïble, que jo el recomano moltíssim. Tenim a l'Anna Blau, com sempre, programació, que sempre s'ofereixen a participar i col·laborar. Tenim el Rayback, tenim el Selvin. El Selvin el coneixem tots, el mític Selvin, que vindrà amb els seus ninots i amb la seva màgia a fer de tot. Tenim a la Maga Melanie, que ha participat a programes de televisió espanyola, a TV3, ha fet de tot, ha estat al Got Talent, ha estat de tot, a la plaça aquella de la moda, que hi ha fora, el dissabte a les 7 de la tarda, fent una actuació increïble, que fa alguna gran il·lusió, alguna cosa. Uf, és que tenim moltíssima gent. Tenim els tallers de màgia a la biblioteca, que tindrem una petita fira amb paradetes que podreu aprofitar, mirar, comprar màgia per fer nosaltres. I tenim els tallers, que jo us recomano, que s'omplen de seguida, però de seguida, que els mireu i us apunteu als tallers de màgia, perquè és una meravella. I dintre del Margarita Xirgo també farem una actuació el dissabte, jo tinc una escola de màgia, doncs venen els alumnes de l'escola de màgia a fer-nos màgia i veureu gent de totes les edats fent màgia i com l'edat, l'habilitat, no és res un impediment. Màgia podem fer tots i som tots.
0: Ni a limitació.
1: Cap ni una.
0: Escolta, les actuacions seran gratuïtes, en alguns espectacles s'haurà de pagar?
1: Tot és gratuït, menys la gala internacional que es fa al teatre el dissabte a les 5 i a les 7, a les 7 de la tarda? Sí, a les 5 i a les... Ara tinc dubtes, T'he de mirar el calendari, ja són molts horaris que he fet aquestes setmanes. Aquestes sí que es paguen, però ja us dic que el preu que tenen aquí a Castelldefels és un preu irrisori, que no el trobareu a cap altra part del món, més amb les figures que portem, i que ja tinc jo coneguts que em diuen escolta, on puc treure jo les entrades, que això és increïble, que jo vull anar, que hi porto tota la meva família. Tot el que més és gratuït. Gairebé tot es farà al màrquet nou que faran a la platja, totes les gales de la inaugural, la de clausura i tal, i a més es farà el Margarita Xirgo.
0: El sopar sota els estels es fa cal ganxo?
1: Clar, el cal ganxo, sí.
0: Va, però si sí, aquest sopar cal fer inscripció prèvia?
1: Sí, s'ha de fer inscripció prèvia i no, jo no ho porto molt això, em sembla que es fa també per... Si aneu Mira, això sí ho faré publicitat. castelldefelsmagica.org.
0: Té una web pròpia, no?
1: Ahí, té una web pròpia que tots els anys s'actualitza amb la programació tal, i allà teniu tots els links per poder-vos apuntar als tallers gratuïts, per poder-vos apuntar a Cal Ganxo o per poder agafar entrades per la gala internacional.
0: Molt bé, pel que fa als tallers es realitzen amb el suport també de l'àrea d'educació. Hi ha límit d'edat o van adreçats a unes edats determinades?
1: A veure, sí que hem posat límit d'edat per sota, vale? Als 8 anys, perquè hi ha coses que tenen una habilitat de manual, que per exemple fem unes varites i això cal unes pistoles de silicona calenta, que vulguis que no, un nen molt petit és un perill. Però nosaltres diem que com els papes poden estar al recinte, no seure a les taules, però sí, al recinte, si són més petitonets, però ells s'ofereixen a ajudar, cap problema. Nosaltres estem oberts a que tothom pugui fer-ho.
0: Molt bé. Alguna cosa més a destacar del festival enguany?
1: Que vingueu.
0: Anaí.
1: Apunteu-vos, veniu, disfruteu, gaudiu. És per això, és per tota la població i és perquè ho gaudiu. I realment, per la meva part, agraïm moltíssim a turisme, a educació, a gent gran, a comerç. Ah, la gent gran, mira, ara que ho he dit. Hi ha una actuació per la gent gran al Montpou, que es fa el dissabte, si no me'n recordo jo malament, que també us podeu apuntar allà a Montpou, agafar directament entrades allà, que venen des d'Argentina, els que venen a actuar, directament des d'Argentina, venen aquí per actuar i són divertits, són família, que això també és molt maco de veure, i us ho recomano moltíssim.
0: La família unida, màgia fa unida, també.
1: Home, jo vinc de família de mags, eh? O sigui, això ho tenim molt clar.
0: S'encomana ràpid. Escolta'm, i en un món amb com la màgia, cada vegada hi ha sorpreses, clar, cada vegada els mags i les magues doncs lluiten per fer lo impossible, no? I fer aquell número que no s'ha vist mai, el més destacat. Darrere hi ha moltes hores d'investigació, eh?
1: Hi ha moltíssimes.
0: Preparació.
1: Jo sempre dic que un dels errors més bàsics que fa tothom és pensar que el mag ve, fa la seva actuació una horeta i se'n va. I per això cobra. No, penseu que són moltíssims anys. Si sempre diem, per una actuació tipus les que fan al teatre, com a mínim són 5 anys de preparació, de buscar, de modificar, de fer, de tornar a fer, de provar-ho davant del públic, veus que no funciona, veus que... Això és com el que t'explica un acudit i de cop i volta veus que no fa ni punyetera gràcia. I això ens para a nosaltres, fas un efecte de màgia i dius, vale, no ha funcionat. S'ha quedat freds
0: igual,
1: totalment.
0: Clar, la màgia ha d'impressionar i d'emocionar també.
1: És que és una emoció. Nosaltres sempre diem l'art crea emocions. El mag normalment crea l'emoció de la sorpresa. Aquesta és la nostra emoció, la que més treballem nosaltres. Però és art i, per tant, hem d'emocionar d'alguna manera, d'alguna banda. Hi ha mags que et fan molt de riure, et sorprenen i et fan riure. Hi ha altres que et sorprenen i t'acommouen. Hi ha de tot tipus, no, mags? Però això s'ha de treballar i no és fàcil. Tot aquell que ha treballat una miqueta escena, ja siguin actors, ballarins, cantants, humoristes, sigui de l'ètnia que sigui, sigui de la banda que sigui del món, i toquin el pal que toquin, saben que són molts anys, són molta experiència, pràctica, estudis, invertir en estudis, invertir en material, i al final, què ens guanya a nosaltres? Els aplaudiments. Això és el nostre, veritablement, el pagament que fem, no? Per nosaltres, el poder fer i la il·lusió que veus a les cares dels altres, doncs te sents satisfet i dius, bueno, ha merescut una miqueta la pena tot això, totes aquestes hores, que fem moltes hores, eh? Són autònoms tots. Eh?
0: Escolta, els mags treballen normalment amb objectes, els manipulen, però has citat el cas d'aquest mag que actuarà a Cal Ganxo, que és mentalista. És una altra cosa.
1: El mentalisme, sempre diem... A mi em fa molta gràcia. Li agrada més als homes que a les dones, eh? També t'ho dic, sí.
0: I com és això?
1: Jo crec que perquè les dones ja estem molt acostumades a que ens regalin una mica l'oïda i ja, bueno, vinga, va, sí, sí, que t'ho diguis. I sí que és veritat que el mentalisme cal una mica més d'ambient, de venta, no? De tot això. Però el mentalisme està en aquella frontera que com tot allò que és paranormal no està desmentit científicament, tampoc està demostrat. Però com no està desmentit, està una mica en la frontera de pot ser, no pot ser, i per això agrada molt. perquè està en aquell punt, no? L'Uri Geller, totes aquestes persones estan molt lligades dintre del món del mentalisme, i aquest senyor ho fa amb una sensibilitat, d'una forma tan maca, i també ve des d'Argentina, i també... I la veritat és que és una meravella. Jo la primera vegada que el vaig veure, dic, bueno, perquè jo no soc molt de mentalismes, ja, aquí entre nosaltres, ara que no en sent ningú, jo no soc molt de mentalisme. I el vaig veure i dic, mira, ara ja m'agrada el mentalisme. Això passa, a vegades, i és que m'agrada molt. La veritat és que sí. I me'l veuria, i si puc m'escaparé, però ja et dic jo que no, perquè hi ha molta programació, i he d'estar a moltes bandes, i som magues, però no fem miracles, eh? Encara, o sigui...
0: No us teletransporteu, eh?
1: No, encara no. Encara no. No està en estudi, eh?
0: Fórmula, està en estudi.
1: L'estic demanant a Antonio Díaz, dic, sisplau, Magopo, digue'm com ho fas això de transportació, perquè jo no puc.
0: Molt bé, doncs el 25 al 28 de juny arriba una nova edició, ja és la tercera del Castelldefels Màgica, el Festival de Màgia de Castelldefels, amb tots aquests noms de relleu, amb totes aquestes propostes que ha esmentat l'Anaí Trèbol, que és la directora artística del festival des de l'Escola de Màgia Teresa de Trèbol. Que vagi molt bé. Recordem la pàgina web per a totes aquestes persones que no es vulguin perdre cap espectacle.
1: Castelldefelsmàgica.org,
0: simplement. I tindreu tots els horaris i tot el que cal fer per poder assistir a tot el festival. Moltíssimes gràcies, Anaí.
1: A vosaltres, per convidar-me.
0: Que vagi molt bé. Bon dia. Gràcies.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 17 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Més de 300 músics participaran en la Festa de la Música al carrer. La cita és el diumenge 21 de juny, amb més de 300 músics que ens oferiran 65 propostes musicals que ocuparan un total de 14 punts de la ciutat entre actuacions fixes i cercaviles. L'Hospital de Viladecans i Voleibum Castelldefels fan equip per fomentar la protecció solar entre els més joves. Sota el lema "La pell té memòria, protegeix-la avui", la iniciativa vol reforçar la prevenció dels efectes de les radiacions solars, especialment durant l'estiu. L'Ajuntament de Castelldefels posa en marxa un pla de xoc amb carpes informatives a les festes locals. El pla de xoc preveu la instal·lació d'una carpa informativa en aquestes celebracions atesa per persones joves i formades en desenvolupar aquesta tasca preventiva i d'acompanyament. Comencem l'informatiu.

0: La música tornarà a omplir els carrers de Castelldefels amb motiu del Dia Mundial de la Música, una jornada que convida músics de tots els estils i nivells a compartir el seu art amb el públic de manera gratuïta i oberta. Enguany, la ciutat celebra la seva 7a edició, una iniciativa organitzada per la Comissió de Festes de Música amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. L'objectiu així és apropar les entitats musicals, els grups i artistes, als veïns i veïnes, tot promovent el talent de la ciutat i fomentant la convivència a través de la música. La cita és diumenge 21 de juny amb més de 300 músics que ens oferiran 65 propostes musicals i que ocuparan un total de 14 punts de la ciutat entre actuacions fixes i cercaviles. Un rècord en aquesta festa de la música al carrer, tal com el senyala el regidor de Cultura, el Cristian Undamal.
1: Un rècord històric. La veritat és que som molt agraïts de que la gent artística de Castelldefels s'adheri a aquestes iniciatives que formem part de l'Ajuntament i que un any més és un èxit, no? Ja van començar l'any passat que havien 36 propostes musicals, enguany ja són 58, o sigui, ja és una bogeria el que ens trobarem a la nostra ciutat, però en tots els estils musicals. I la veritat és que també estem molt agraïts a això, no? que tots els artistes vulguin sumar-se en aquesta iniciativa. Jo crec que es fa ciutat, fa comunitat, i la veritat és que podrem veure de tots els estils durant tot el dia, no només concerts fixes, sinó també cercaviles. Enguany també 4 entitats participen a fer cercaviles per tota la ciutat, com l'Armandal, l'Associació de Costaleros de Castelldefels, els Toneros o el Tretambores, no? Que faran també dinamització en diferents punts de la nostra ciutat, i musicals, molt, sobretot jovent, que també és el que ens agrada molt, que participen en aquestes iniciatives, no? I és que hi ha moltes, la plaça Església, les festes de Can Roca enguany també. També, com a novetat, també tenim un espai al barri de Vistalera, just davant de l'edifici de l'Associació de Veïns, la plaça Joan 23, la platja... Bueno, hi ha un munt d'activitats que la veritat és que podrem gaudir.
0: Durant tota la jornada, els escenaris de la ciutat s'ompliran de ritmes i melodies, oferint una experiència cultural única i inclusiva per a tots els públics.
1: Totes les propostes musicals que s'adhereixen són molt variades i podem trobar del heavy metal, el rock, el pop, el reggae, l'urban, és que hi ha un munt, la veritat.
2: I gairebé totes aquestes propostes són artistes de Castelldefels.
1: Sí, exacte. Hi ha moltes propostes i gent que no coneixíem, que ens han escrit i volem participar, jo tinc una banda també, serà el primer cop que participa a la meva ciutat i donar-los aquesta oportunitat, la veritat és que nosaltres ens omple d'il·lusió.
0: Sense importar l'estil musical, l'edat o l'origen dels participants, la música esdevindrà el llenguatge comú que unirà a la ciutat en una gran festa al carrer. La festa musical vol ser una festa popular gratuïta que s'obre a tots els participants que vulguin participar, i aquest esdeveniment combina tots els gèneres musicals i es dirigeix a tota mena de públic, amb l'objectiu de popularitzar la pràctica musical i també que tots els joves i adults de totes les condicions socials s'hi familiaritzin a través de diferents expressions musicals. L'aire lliure es converteix així en el seu camp d'acció, als carrers, també les places, els parcs i els jardins. Els músics s'ofereixen a tocar gratuïtament i el públic pot accedir lliurement a totes les actuacions.
3: ¿No tienes plan para este 21 de junio? No te preocupes, que yo te propongo uno. Te espero el domingo 21 de junio en Castelldefels, que se celebra la Festa de la Música al Carrer. Eso quiere decir que en diferentes puntos de la ciudad habrán un montón de artistas ofreciendo música maravillosa, 100% en directo y además todo gratis. Personalmente, yo te espero en la Plaza de la Iglesia a las 21:45 para realizar un concierto con mi banda completa. Yo soy Annie Red y voy a estar con mi banda tocando a esa hora. Además, participarán otros artistas como Conchi Moreno, que estará interpretando uno de sus temas nuevos. Así que te lo vas a perder. Ven a disfrutar de la música en directo y apuesta por la cultura. ¡Besitos, familia!
0: El El Servei de Dermatologia de l'Hospital de Viladecans impulsa per tercer any consecutiu una campanya de conscienciació per promoure bons hàbits de cura de la pell entre infants, joves i famílies. Sota el lema "La pell té memòria, protegeix-la avui", la iniciativa vol reforçar la prevenció dels efectes de les radiacions solars, especialment durant l'estiu, quan l'exposició al sol i les altes temperatures incrementen els riscos per a la salut cutània. La campanya compta enguany amb la col·laboració de Voleibum Castelldefels, el club de vòlei platja, arrelat aquí al municipi, que es converteix en imatge de l'acció de salut pública. L'objectiu és aprovar el missatge preventiu a la població més jove a través de l'esport, l'activitat lliure i també els espais de lleure. La cap de dermatologia de l'Hospital de Viladecans, la doctora Yolanda Fortuño, alerta dels perills de l'exposició solar sense protecció i de la importància d'adquirir bons hàbits des de la infància.
4: L'alerta ve de la mà de que, bueno, fa els últims anys, els dermatòlegs arrel del món, podríem dir, estem veient un augment de la incidència del càncer cutani a tota la població. I és ben sabut per nosaltres que, diguéssim, que el sol que ens irradia des del naixement fins als 20 anys de vida és el que realment passarà més factura a l'etapa adulta, és el que diem que la pell té memòria. I no és que tingui memòria, sinó que la radiació solar és una radiació física acumulada, acumulativa, que sobretot als primers anys que la nostra pell és més immadura, no?, quan som petits, és aquesta radiació quan impacta més i ens donarà en un futur problemes com l'envelliment cutani i, a termes de salut, doncs el càncer cutani, que és el que estem veient.
0: Fortuño també recorda que les previsions situen el càncer de pell com el segon més freqüent cap a l'any 2040, per davant del càncer de colon i el de pulmó. Escoltem a la doctora Yolanda Fortuño.
4: Aquesta és una previsió que s'ha fet a nivell internacional i realment aquestes xifres són molt, molt, molt alarmants. Això també ho estem veient el dia a dia aquí a l'Hospital de Viladecans. A partir de l'any 2023, que vam implementar el diagnòstic precoç del càncer via imatge, no? El pacient va al metge de família, fa una imatge, el metge de família l'envia a dermatologia. Nosaltres, al moment que veiem aquesta imatge de la lesió sospitosa i veiem que és sospitós de càncer, programem directament el pacient a quiròfan. Això ha fet que la capacitat diagnòstica i de tractament s'hagi augmentat moltíssim. Et puc dir que abans del 2023 diagnosticàvem i tractàvem uns 400 tumors a l'any, més o menys, de pell. L'any passat van diagnosticar i tractar 2.050. Sí que és cert que la capacitat diagnòstica i de tractament és pel bon ús d'aquest nou projecte de la imatge amb accés directe a quiròfan 24-48 hores, però també ens està indicant que la incidència de càncer va pujant i, de fet, en premsa no científica, en premsa com El País o La Vanguardia, ja es va avisant que cada any va pujant el càncer de pell amb aproximadament un 10% cada any. I això és com un augment quasi gairebé exponencial.
0: Segons les dades facilitades per l'Hospital de Viladecans, prop del 80% dels tumors cutanis es podrien evitar prevenint les cremades i l'exposició intensa al sol, especialment durant els primers anys de vida. Per això, la doctora recomana, entre d'altres coses, fer servir la protecció solar.
4: Tothom, en general, el que hem de tenir en compte és que el sol surt els 365 dies de l'any. No és només a l'estiu que ens hem de protegir. O el concepte de "em poso crema només si vaig a la platja" tampoc és correcte, perquè és el que deia, la radiació solar és una radiació física i cada minut suma, és un sumatori al llarg de la vida. No, tenim pacients que em diuen: "Uf, si jo mai he anat a la platja, com m'han pogut sortir aquestes taques o com m'ha pogut sortir el tumor si jo mai he anat a la platja?" Dic: "Bueno, no he anat a la platja, però quan era petit jugava al carrer, ara de gran doncs vostè ha estat treballant a la construcció." Clar, és la radiació solar del dia a dia la que va deixant dany a la pell. Les recomanacions són evitar, a partir del mes d'abril a octubre, ens hauríem de protegir tots del sol, evitar l'exposició directa entre les 12 del migdia i les 4, a preestiu, perquè aquí la radiació solar és molt, molt, molt, molt potent, i fer servir protector solar.
0: Per la seva part, el president del Voleibum Castelldefels, el Jordi Serra, destaca la importància d'implicar el món de l'esport en aquesta tasca de conscienciació. Els ajuntaments de Castelldefels i Viladecans també participen en la campanya amb accions de difusió als seus municipis i amb l'organització de sessions formatives adreçades als professionals de lleure. L'objectiu és reforçar els coneixements en prevenció i fomentar conductes responsables davant del sol, especialment en aquells entorns on els infants i els joves passen més temps a l'aire lliure. L'Ajuntament de Castelldefels posarà en marxa aquest estiu un pla de xoc vinculat a les festes locals i als esdeveniments organitzats al municipi, amb l'objectiu de contribuir a fer d'aquests espais entorns més segurs i controlats. La iniciativa s'impulsa des de l'àrea de participació ciutadana i es planteja com una actuació específica per a les festes que se celebren a Castelldefels, segons explica la regidora de Participació Ciutadana, la Mariana Ortega.
5: Este año también, a través de una subvención, hemos optado por poner desde el área de participación lo que es el plan de shock, que al final se trata de una actuación que hacemos en las fiestas de los, bueno, las fiestas que tenemos aquí en Castelldefels, que ahora en la época estival pues hay más de, a lo mejor, que en el resto del año, tanto las fiestas de barrio como los eventos organizados por el ayuntamiento.
0: En concret, el pla de xoc preveu la instal·lació d'una carpa informativa en aquestes celebracions, atesa per persones joves i formades per desenvolupar aquesta tasca preventiva i d'acompanyament. A la carpa, els professionals informaran sobre els riscos associats al consum de l'alcohol i altres substàncies. Ho escoltem en paraules de la regidora.
5: Evidentemente, sea un espacio seguro para todo el mundo. El consumo de alcohol y de otras sustancias, pues nosotros bueno, es la carpa, el plan de shock, ¿no? Los profesionales explican y ponen muy claramente lo que implica

0: ha estat distingit amb el Premi Rei Jaume I d'Investigació Bàsica. Ha estat en la seva 38a edició d'aquests guardons, considerats uns dels reconeixements científics més destacats de l'Estat. Ho escoltem en paraules del director de l'Institut de Ciències Fotòniques, en Lluís Torné Sabata.
1: Premis que es donin per activitat científica o d'innovació feta tota ella a Espanya, el Jaime I, el Jaume I, deu ser potser el més important. I la Fundació es va crear, jo crec, si no recordo malament, l'any 89, per tant, ja fa anys que es dona aquest premi. I se'n donen això, 5 o 6 cada any, per diferents categories. A ciència bàsica, que es diu, que és la que jo tinc aquest any, això és ciència fonamental, és ciència que està pensada per entendre com funciona el món. Aleshores, algun descobriment que fas acaba tenint alguna aplicació, no? Però no és l'orientació original. No? Hi ha un premi, en canvi, que es diu Premi de Noves Tecnologies, que és el contrari. Aquell és un premi que es dona a alguna investigació que ja està orientada a trobar una solució concreta amb alguna cosa, pràctica, o a medicina, o a indústria, o el que sigui. No? Aquest és el Premi de Noves Tecnologies. El Premi de Ciència Bàsica és la ciència que es diu fonamental, que és entendre com funciona el món.
0: El premi posa en valor la trajectòria d'una de les figures clau en el desenvolupament de la fotònica a Catalunya i reforça també la projecció de Castelldefels com a ciutat vinculada a la recerca científica d'alt nivell. L'ICFO, situat al Parc Mediterrani de la Tecnologia, és el centre de referència internacional en l'estudi de la llum i de les seves aplicacions. Lluís Torné és doctor en física per la Universitat Politècnica de Catalunya i va ser una figura decisiva en la seva posada en marxa. El jurat ha reconegut així a Torné pels seus descobriments pioners en l'àmbit de la fotònica, una disciplina que estudia la generació, el control i l'aplicació de la llum i que té impacte en camps com les comunicacions, la salut, l'energia, la computació, la indústria i les tecnologies quàntiques. Un exemple de l'aplicació de la fotònica és en la detecció precoç de les malalties.
1: Ajudar els biòlegs a entendre com comencen les malalties. Qualsevol malaltia, excepte si és un trauma no, però si és un Alzheimer o és càncer o és alguna cosa d'aquestes, de fet, acaba afectant òrgans sencers, però comença cèl·lula a cèl·lula. En un òrgan hi ha milions de cèl·lules, no? Doncs la gent que fa medicina i que fa biologia té interès en entendre quan comença aquella malaltia, que potser és 10 anys abans de que tu estiguis malalt, aquelles cèl·lules, exactament què els hi passa? Com canvien, no? La seva composició química, què fa? Són més o menys elàstiques o no? O sigui, hi ha tota una colla de propietats que la fotònica, com que és una tècnica molt delicada, permet investigar. No? Per tant, o diagnosi no invasiva, o comprensió de com comencen les malalties quan arrenquen.
0: Els Premis Rei Jaume I estan dotats amb 100.000 euros en cadascuna de les seves categories i reconeixen trajectòries d'excel·lència en àmbits com la investigació bàsica, l'economia, la investigació biomèdica, la salut pública, el medi ambient, les noves tecnologies i l'emprenedoria. En aquesta edició pendada, Torné, també han estat guardonats la Nagore Iriberri en economia, el Ben Lehner en investigació biomèdica, el Borja Ibáñez en investigació clínica i salut pública, Alfonso Saiz López en medi ambient, el Samuel Sánchez en noves tecnologies i Borja Vázquez en revelació empresarial. Els guardons es lliuren tradicionalment a la tardor a València en una cerimònia a la Llotja de la Seda. El CAP de Can Bou, gestionat pel Consorci de Castelldefels Agents de Salut, ha estat reconegut com un dels centres d'atenció primària amb millor reputació d'Espanya en el marc dels Premios Nacionales Reputación Enfermera, impulsats pel Col·legio General d'Enfermeria i el Monitor de Reputación Enfermera. En aquesta 11a edició del rànquing, el CAP Can Bou ha obtingut la 7a posició en l'àmbit estatal dins de la categoria de centres d'atenció primària un resultat que el situa entre els 15 equips amb millor valoració del país i que el consolida com a un referent en l'àmbit de les cures, infermeres i l'atenció comunitària. Escoltem la Marisa Martí, adjunta a la direcció del

0: Campo.
1: Aquest rànquing l'impulsa el Consejo de Colegios i és a través d'aquesta societat, que és aquest monitor de reconeixement de reputació infermera, i el que fan, fan enquestes. Llavors, han participat més de 2.200 professionals d'infermeria, més de 600 gestores d'infermeria, més de 500 gerents. Llavors, s'estipula una mica el rànquing en base a aquest reconeixement que fa el mateix col·lectiu, i després el que es fa és, et fan com a emplenar tot un seguit de formularis, amb posant tot el seguit d'informació i de fites que s'han assolit en els darrers anys. I així és com ha estat, ens van notificar que estàvem entre els 15 primers, i amb aquesta informació que vam aportar, doncs finalment ens vam quedar en setena posició. O sigui que molt, molt bé.
0: Els premis reconeixen anualment l'excel·lència dels equips d'infermers dels diferents nivells assistencials del sistema sanitari. Escoltem a la Marisa Martí, adjunta a la direcció del CASA.
1: De fet, és un reconeixement al lideratge, no? El lideratge infermer, que és aquesta forma de fer, no? Que a més, com a infermera, es acostuma a ser un lideratge molt serè, molt discret, molt, a mi m'agrada dir, utòpic, no? És posat en el lloc adient, no? Que és posant la persona en el centre, la seva família, el seu entorn. I si bé és cert que aquest reconeixement tenia diferents seccions, hi havia la dimensió hospitalària, nosaltres estàvem entre els 15 a nivell primari. No? Llavors, reconèixer la primària és sempre, doncs, reconèixer, no, l'essència d'una societat.
0: Aquest premi reconeix la tasca desenvolupada per l'equip d'infermeria del CAP Can Bou, així com el seu compromís amb una atenció centrada en les persones, la qualitat assistencial, la innovació i la millora contínua dels serveis de salut. L'adjunta de la direcció i la gerència del CASAP, la Marisa Martí, ha destacat la importància de la figura de la infermera dintre de l'equip sanitari.
1: La infermera és la peça clau del sistema, no? Perquè hi som sempre, hi som des de que naixem, perquè hi ha una llevadora que t'acompanya durant tota l'atenció a l'infant, amb totes les infermeres que estan acompanyant i ajudant-te en aquest creix en salut. Després també, quan som adolescents, a través dels programes de salut i escola, a mesura que anem fent preventives al llarg de la vida, a la consulta d'infermeria, a mesura que desenvolupem alguna malaltia crònica. I sobretot jo el que crec que som expertes és en aquest combo, no? Que és la professionalitat, el compromís i la humanitat, no? La proximitat. Està sempre on s'hi ha de ser.
0: El guardó va ser recollit per l'adjunta a la direcció i gerència del CASAP, la Marisa Martí, i també per part de l'especialista en infermeria familiar i comunitària, exadjunta a la direcció i a la gerència del CASAP, i actual gerent de la regió sanitària del Penedès i directora dels serveis territorials de salut a la regió, l'Alba Brugués. Detinguts dos menors per tres robatoris amb força en domicilis de Castelldefels. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors de 17 anys com a presumptes autors de tres robatoris amb força en domicilis de Castelldefels. Els fets van tenir lloc durant la matinada del 14 de maig, en poc més d'una hora, i en una mateixa zona del municipi. Segons ha informat la policia de la Generalitat, els joves haurien aprofitat les hores nocturnes per escalar les tanques perimetrals de les finques i accedir posteriorment als habitatges per sostreure objectes de valor. En alguns casos, els robatoris es van produir amb els residents a l'interior dels domicilis. La investigació ha estat a càrrec de la Unitat d'Investigació de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Gavà i ha comptat amb la col·laboració de la Policia Local de Castelldefels. Aquesta coordinació operativa va ser clau per identificar els presumptes autors. El punt de partida de la investigació va ser la identificació que els agents de la Policia Local havien fet dels dos menors d'aquella mateixa nit, molt a prop de la zona on s'havien produït els robatoris i pocs minuts després del darrer assalt. En aquell moment els joves es trobaven en actitud sospitosa, tot i que encara no es tenia coneixement dels fets. A més, alguns dels habitatges assaltats disposaven de sistemes d'alarma amb càmeres de videovigilància que van captar les imatges dels presumptes autors. Les comprovacions posteriors van permetre als investigadors concloure que els menors enregistrats per les càmeres coincidien amb els identificats prèviament per la policia local de Castelldefels i amb tota aquesta informació el dimarts 9 de juny els agents de la unitat d'investigació de Gavà van detenir els dos menors com a presumptes autors de tres delictes de robatori amb força a domicili. Segons els Mossos d'Esquadra, un dels menors arrestats és considerat un delinqüent persistent en aquesta tipologia delictiva i ja havia ingressat anteriorment en un centre de menors per fets similars del qual havia sortit feia prop de 2 mesos. Els dos detinguts van passar a disposició de la Fiscalia de Menors.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui. Més de 300 músics participaran en la Festa de la Música al carrer. La cita és diumenge 21 de juny i s'oferiran 65 propostes musicals que ocuparan un total de 14 punts a la ciutat entre actuacions fixes i cercaviles. L'Hospital de Viladecans i el Voleibum Castelldefels fan equip per fomentar la protecció solar entre els més joves. Sota el lema "La pell té memòria, protegeix-la", avui la iniciativa vol reforçar la prevenció dels efectes de les radiacions solars, especialment durant l'estiu. L'Ajuntament de Castelldefels posa en marxa un pla de xoc amb carpes informatives a les festes locals. El pla preveu la instal·lació d'aquestes carpes ateses per persones joves i formades per desenvolupar aquesta tasca preventiva i d'acompanyament. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un dia més tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Fons.
1: Avui volem conèixer millor el CIEP, el Servei d'Intervenció per la Convivència a l'Espai Públic. Es tracta d'un servei que treballa per afavorir la bona convivència als espais públics de la ciutat. Tenim amb nosaltres l'equip del CIEP, els tècnics de convivència a l'espai públic, el Pol, el Didac, la Mireia i la Marina. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Per començar, com explicaríeu el que es fa al vostre servei? Mireia, Marina, no sé qui vol començar, o el Pol, el Didac.
2: Bueno, el nostre servei és el servei d'intervenció per la convivència a l'espai públic i nosaltres el que fem és promoure la convivència a partir de la prevenció i la gestió de conflictes i també fent difusió del nostre servei, i això ho fem de diferents maneres.
4: Uh-huh. Bueno, o sigui, part de la nostra feina doncs, recau en anar caminant pel carrer, no?, i observar l'espai públic i veure, doncs, d'alguna manera, observar si hi ha alguna necessitat doncs, de caire convivencial o si s'ha de prevenir algun tipus de conflicte o actuar en cas que ja ens el trobem, el conflicte.
1: I quan parlem de convivència a l'espai públic, de quines situacions o problemàtiques estem parlant?
4: Bueno, sobretot estem molt enfocats en el tema botellots a l'espai públic, és la part que més treballem, però també treballem altres casos com pot ser pues, convivència veïnal pues, als espais canins de la ciutat, no? Pues, que la gent fa ús d'aquests espais a hores nocturnes i el veïnat pues, igual pues, té queixes, no? sobre aquest ús. I bueno, pues fem intervencions, diagnòstics per veure si aquesta casuística pues, s'ha de fer algun tipus d'actuació o simplement nosaltres no veiem cap problema de convivència.
3: Mm-hmm. Al final treballem amb tots els col·lectius, el que passa que moltes vegades és molt més visible els joves al carrer, a l'espai públic, quan estan fent consum o quan estan fent botellots, llavors pues, anem moltes vegades dirigits als joves, però treballem amb tot tipus de col·lectius, tant sense llars, com gent gran, com joves, com adults, de tot una mica, la veritat.
1: I com us organitzeu en el servei en el dia a dia? Quines actuacions feu o com es desenvolupa?
5: Vale, doncs nosaltres, o sigui, bàsicament, cada tarda ens veureu pel carrer, anem una parella o una altra. Jo, bueno, jo el Pol vaig amb la Marina normalment, la Mireia va amb el Didac, anem sempre dos junts, així que cada tarda el que fem és carrer i fem això, prospecció de l'espai públic, i si no també doncs, la nostra organització també ve una mica a demanda. Si hi ha algun tipus de conflicte veïnal, algun conflicte de convivència que es dona a l'espai públic en una plaça, en un carrer, doncs nosaltres és això, ja faríem un diagnòstic o faríem una intervenció concreta.
1: Comentaves que aquesta detecció està molt al carrer. Podries explicar algun exemple de que us hagueu trobat? Alguna cosa que puguis destacar?
4: Bueno, ara, bàsicament, el que estem fent per les tardes és difusió del programa La nit una altra moguda, que va enfocat a joves d'entre 16 i 29 anys. Llavors, bueno, doncs ens apropem a grups de joves i els hi fem difusió d'aquest programa perquè puguin assistir a les activitats durant els caps de setmana, bàsicament.
3: Sí, el tema de detectar problemàtiques, sobretot doncs, quan anem pel carrer, si veiem un grup que està habitualment en un espai i fa ús d'aquell espai, comencem a vincular amb aquell grup i a poc a poc ens anem apropant amb ells intentant que canviïn algunes dinàmiques. Mm. També, doncs, moltes vegades el veïnat directament es posa en contacte amb nosaltres i ens diu doncs, tenim una problemàtica en aquest espai perquè es fa molt de soroll perquè tema de botellots o simplement un altaveu o venen aquí a xerrar per la nit i es crea un conflicte, doncs nosaltres anem i parlem amb els joves i els hi fem entendre quin conflicte s'està generant allà i que estiguin allà que està provocant, no? Perquè moltes vegades no saben que estan provocant pues, que algú no pugui dormir o alguna molèstia i simplement els hi expliquem, els hi demanem amablement que marxin o que canviïn d'espai o que baixin el volum en cas de que aquell espai sigui l'habitual i no puguin marxar perquè és el seu espai per trobar-se, que també tenen dret. I re, una mica d'aquesta manera. No? Mm-hmm.
4: Pels matins sí que és veritat que organitzem a l'oficina normalment doncs, la feina que hem fet durant les tardes, no? I fem tallers als instituts també, i llavors doncs, bueno, preparem una mica a l'oficina doncs, tot el tema de tallers o d'intervencions o, bueno,
2: o de gestió
4: o projectes.
2: De projectes o
4: sí.
2: La feina de despatx que ens toca.
4: Mm-hmm.
1: Heu parlat també d'aquesta intervenció amb escoles. Podries explicar més com ho gestioneu?
2: Bueno, fem tallers de corresponsabilització a l'espai públic i són uns tallers que fem normalment des del setembre fins al gener, febrer, més o menys. Mm-hmm. Intentem fer-ho tots els instituts públics de Castelldefels. I aquest any, per exemple, en el curs 2025-2026, ho hem fet a 6 instituts i hem fet 24 tallers en total, amb participació de 481 joves.
1: Els joves que comentes dels instituts són d'alguna franja d'edat en específic o com treballeu?
2: Aquest any ho hem fet amb els joves de tercer d'ESO, que si no m'equivoco tenen 15 anys. 15, veritat?
4: Sí. Clar, nosaltres ens ajuden molt els tallers perquè primer que vinculem, doncs, com hem dit, aquest curs escolar, no? Doncs 481 joves, després ens ajudarà aquesta vinculació a fer intervenció a l'espai públic, perquè ja coneixerem a més joves, i si nosaltres no ens hem quedat amb les seves cares, ells es queden, sí. I llavors doncs, ens ajuda molt a apropar-nos i a poder demanar-los en cas de que estiguin fent un mal ús de l'espai públic o generant alguna molèstia de convivència, doncs poder, com ha dit el Didac, demanar, no?, que amablement que, doncs, que canviïn aquestes dinàmiques. No?
3: O ni tan sols, a vegades ja no sigui per una problemàtica, sinó que conèixer 480 joves durant l'any et permet després entrar als grups molt més fàcil, perquè ja arribes a un grup, ja et coneix algú, ells mateixos expliquen qui som i ja és molt més fàcil intervenir amb ells i fer aquest vincle. No?
5: Sí, de trencar una mica la barrera, no?, que no ens vegin com una figura d'autoritat, sinó també una figura pròxima a ells, que amb qui poden parlar, ens poden preguntar, inclús si ells també ens poden buscar, no hem de ser sempre nosaltres que els busquem a ells, i això.
2: Sí, la resposta és molt bona, la veritat, als tallers.
1: Mm. Quant de temps porteu fent tallers i aquesta col·laboració amb escoles?
4: Bueno, a més dels tallers, també col·laborem amb el projecte Eslora, i som un dels serveis de l'Ajuntament que més joves acull. En aquest cas, normalment acollim 2 joves de cada institut. Aquest any han sigut un total de 6, perquè hem tingut 2 baixes a última hora, però col·laborem des de fa moltíssims anys. Jo i el Didac, que portem aquí des del 2022, tots els anys hem col·laborat en els instituts i al projecte Eslora, i bueno, són projectes educatius que la veritat que ens agraden i que volem continuar pues, realitzant sí. aquesta tasca.
3: És veritat que ha anat canviant una mica les col·laboracions. Amb Eslora al principi acollíem molta menys gent, ara que som 4 podem acollir una mica més. Aquest any teníem en principi 8, vam acabar amb 6 joves, i la veritat és que, clar, al ser 4 doncs, podem ampliar molt més aquest tipus de projectes. El tema dels tallers també hem anat acotant. Al principi fèiem a més cursos, el que passa que no havíem sentit a repetir el taller cada any i vam decidir només tercer. Llavors cada any fem tots els tercers de tots els instituts de Castelldefels i així no repetim a tercer i quart, que era com repetir-los 2 anys seguits el mateix taller. No?
4: A més, el projecte Eslora, una de les coses que té és que com nosaltres en aquest cas comencem a principis de febrer i acabem al maig, a l'últim divendres de maig, ens ajuda a fer un vincle molt més llarg amb aquests joves. No només és un vincle de carrer, és un vincle que ens veiem 2 dies a la setmana, que passem moltes hores junts, no? I allà treballem molt doncs, gestió de conflictes a l'espai públic, també, inclús doncs, hem iniciat projectes com l'espai de trobada jove que estem intentant posar en marxa, no? I bueno, doncs, al final ens ajuden aquests projectes.
3: Sí, al final l'objectiu de l'Eslora és treballar amb ells, el tema de gestió de conflictes, vincular amb els xavals, però també fer un projecte amb ells i que coneguin una mica la nostra feina, que al final és l'objectiu del projecte Eslora, i que tinguin contacte doncs, amb el món social, que és el món on nosaltres treballem, i tinguin doncs, aquesta experiència, no?
1: En el cas d'aquest projecte que comenteu, la vostra tasca és més individual amb cada nen o és de manera grupal? Com està plantejat?
4: Treballem en grup. I ens agrada treballar en grup perquè els joves no es coneixen entre si, nosaltres tampoc els coneixem i ells no ens coneixen a nosaltres. Llavors, el que ens agrada al projecte Eslora és que treballem horitzontalment amb ells i col·laborem conjuntament. O sigui, ells aprenen, però nosaltres també aprenem d'ells. Llavors, ens agrada molt realitzar projectes perquè els comencem de zero. Llavors, aquest projecte que comença de zero, com pot ser a l'espai de trobada jove, on s'ha fet un diagnòstic previ de l'espai públic, l'hem fet tots, l'han fet els joves i l'hem fet nosaltres. Llavors, bueno, doncs crear projectes amb joves que fa que tinguin aquest sentiment de pertinença per allò que han realitzat, aquesta tasca que han fet. I bueno, per nosaltres no és un treball de quatre, no? Com som, és un treball dels que estem allà, que aquest any hem sigut 10, comptant-nos amb a nosaltres mateixos també.
3: Sí, o sigui, al final la idea és que sigui un projecte col·laboratiu, que tots estem participant, però és veritat que ens fixem doncs, en les potencialitats de cadascú. Si algú se li dona alguna cosa millor, doncs potser fem petits grups dintre del grup i cadascú s'encarrega d'una part del projecte. En aquest cas ha sigut així, doncs, alguns es dedicaven més a gravar, uns altres més a decidir quina és normativa o quina normativa es podria afegir dintre d'aquell espai, etc. I és una mica aquesta la idea, que cadascú, doncs, la seva part que més li agradi o que més se li doni més bé, doncs que la utilitzi, no?
1: Sí. M'agrada molt, Mireia, que tu has comentat que és un aprenentatge mutu, no?, per part d'ells, però també per part vostra. No sé si algú vol comentar, el Pol, Didac, la Marina o tu, Mireia, no? Què us aporta a vosaltres per fer millor la vostra feina?
5: Sí, la veritat és que és molt bonic perquè des del primer dia nosaltres els hi diem, no? O sigui, si tu t'obres, no? O sigui, nosaltres donem un espai on haurem de ser nosaltres mateixos, no? Durant aquests mesos, i sempre els hi diem com, si tu t'obres davant nostre, nosaltres també ho farem, i nosaltres et donarem el mateix que tu ens dones, no? I si tu un dia necessites parlar de que has tingut una discussió a casa amb els pares, no sé què, però jo també t'explicaré com m'ha anat el dia, i així també es generarà com un intercanvi entre iguals, no? I quan tractem algun tema, i doncs jo què sé, per exemple, parlem dels consums i de consums que fem a l'espai públic, que és un tema que pels joves doncs, és important, no?, de treballar també. Doncs nosaltres també parlarem de les nostres vivències i de la realitat que nosaltres hem viscut com a persones, i això també els ajuda a ells a connectar amb el tema que estem tractant, no? I és com molt important quan ho fem a l'Eslora, això.
4: Una de les coses que ens han ensenyat molt aquest any és amb el tema de xarxes.
0: Totalment.
4: Perquè, bueno, doncs al final ells es mouen molt millor que nosaltres en tot el tema de xarxes, sobretot que jo, clar. I ens han mostrat, doncs, de quina manera fer vídeos, com poder arribar als joves. Nosaltres tenim un Instagram que va sobretot enfocat cap a ells i cap a elles, no?, i els necessitàvem, no sabíem que els necessitàvem tant, sí. com
5: la veritat és que els reels que han fet han triomfat, o sigui, animem a seguir la gent a l'Instagram del CIEP castelldefels.castelldefels, que hi veuran els reels que han fet, els vídeos, sí, que han fet els joves.
2: Hem après molt d'ells, són molt creatius, la veritat,
5: sí.
2: I com a persones també, al final crees un vincle molt bonic amb ells, que sents que tu l'estàs podent ajudar en alguna cosa, però que ells també t'estan ensenyant coses a tu, llavors també, més enllà de la feina, també el vincle que crees, la història de vida que t'expliques, aquesta coneixença també és molt bonica.
3: Sí, que moltes vegades el dia a dia i la rutina et fa no poder sentar-te un moment a parlar entre nosaltres perquè no tenim temps de com ha estat el meu dia o què m'ha passat ahir per la nit, i a l'Eslora també és un espai en el qual tens un rato en el que pots dir, pues, tio, soy el Didac, però avui sóc el Didac, no estic com a tècnic, perquè no em trobo bé, perquè m'ha passat això, i tens aquell espai per poder treure-ho. Després ja tornaràs a ser el tècnic, però tens 10 minuts en el qual pots treure tot el que tens dins i començar doncs, buit.
1: Realment, bueno, gairebé terapèutic, no?, pel que comentem.
4: Sí, la veritat és que sí. Terapèutic per tots.
1: Per tots, per tots. Comentàveu també doncs, aquest treball en xarxa, no?, que també esteu dedicats, ara parlàvem del tema del pla educatiu, però també esteu en contacte doncs, amb comerços, entitats, el veïnat. Com poden aquests actors contribuir a la millora de la convivència?
2: Bueno, al final la convivència és un tema de tots, no? I al final no podem enfocar-nos. Sí que és veritat, com hem dit, que vinculem molt més amb els joves, que potser són els que fan més ús de l'espai públic, però la convivència és un tema de tots. Llavors hem d'estar connectats amb tots els agents que formen part de la comunitat i que tenen un paper clau en termes de convivència.
4: Sí, un dels treballs que també estem intentant enfortir aquesta branca és el tema de les associacions veïnals, per exemple, un acompanyament a les associacions veïnals en temes de convivència, no?, i de generar comunitat.
5: Sí, o sigui, exacte, nosaltres aquest any hem començat com una mica un treball més intens amb les associacions, volem ser com referents amb el tema del treball comunitari també a Castelldefels, i que les associacions ens tinguin en compte com a l'hora de treballar conjuntament, no? I al final el que tu comentaves, aquest treball de convivència és imprescindible que vingui per amb dues parts, tant per associacions com per també grups informals, no?, de persones que fan ús de l'espai públic i que si tenen alguna necessitat ens puguin buscar, contactar amb nosaltres i treballar conjuntament.
2: Sí, que a vegades també promoure la convivència no resoldre conflictes de convivència, sinó simplement pot haver-hi, no pot haver, o sigui, no hi ha necessitat que hi hagi un conflicte, i igualment doncs, voler promoure la convivència en un barri o en un espai. O sigui que també ens volem com enfocar en que no només resolvem problemes, sinó que també podem promoure convivència sense haver un problema previ.
5: Exacte, que potser una associació de veïns ens diu, hòstia, doncs al nostre barri la veritat és que ens agradaria que els parcs i les places tinguessin més vidilla, com ho podem aconseguir? Des de l'associació estem intentant muntar activitats, però no acaben de sorgir per tal. Nosaltres des del CIEP tenim com una sèrie d'eines que portem anys posant en pràctica, que són els diagnòstics, les prospeccions, i això ens ajuda doncs, a identificar quina gent fa ús d'aquestes places i d'aquests carrers. Quin més noies, més nois, més gent de... Falten joves en aquestes places o gent gran, com podem fer que s'acostin? I això.
1: I tot aquestes, per exemple, aquesta necessitat que has manifestat tu, no?, d'algú que diu o que pot dir, mira, no, trobo que falta vidilla al barri, després com ho feu realitat? O sigui, feu aquest estudi previ i després feu campanyes o feu activitats?
4: Bueno, el que els ajudem a que s'autogestionin, no? Nosaltres els hi donem les eines perquè elles sàpiguen com fer que aquesta vidilla s'avivi, no?, una mica.
3: Sí, moltes vegades simplement el fet d'arribar al barri, no?, el fet d'arribar des de les xarxes socials, que moltes vegades pues, estan com... Una de les coses que ens van explicar els xavals que vam aprendre l'hora va ser el tema de hackear l'algoritmo, deien ells, no? O sigui, utilitzar pues, reclamos constants en els vídeos perquè la gent li arribi. Al final és jugar amb això i potser arriba més gent del barri que no s'està enterant que existeixen les activitats. No és que no funcionin perquè no siguin bones, potser, sinó perquè la gent no s'està enterant. Una mica també podria ser aquesta part.
5: Sí, o sigui, al final les formes tant de comunicació com d'estar a l'espai públic com de fer ús del carrer estan canviant constantment, o sigui, és com super imprevisible tot el rato com va canviant i al final és adaptar-se a això, no? I que hi hagi com un servei a l'Ajuntament que es dediqui especialment a treballar sobre aquest terreny, no?, que és el carrer, que és un terreny que a vegades és una mica com inhòspit, controlat a la vegada, no sé... Pues, o sigui, està molt bé, no?, perquè és com s'ha de fer com un estudi constant, que és el que ens dediquem nosaltres, no?, cada tarda prospeccionar-lo o entendre el que està passant i què podem fer com per millorar el tema de la convivència.
1: I estic pensant també, col·laboreu amb altres àrees de l'Ajuntament? En quin sentit o com està enfocat?
4: Sí, nosaltres col·laborem gairebé amb tot l'Ajuntament, perquè al final l'espai públic pues, té part de tothom, no?, i sí que és veritat que ens coordinem molt pues, a nivell policial i serveis socials perquè, bueno, perquè fem ús de l'espai públic, no?, i l'espai públic pues, són dos agents del territori pues, que estan molt, molt ficats, no?, i, però amb esports també, amb igualtat, no?
3: Pues,
4: joventut, sí, clar.
5: Realment toquem bastantes àrees. Al final totes sí. Acaben convivint a l'espai públic d'una forma o altra.
4: Sí.
5: Però sí que és veritat el que comentava, que amb serveis socials i policia nosaltres al final hem d'estar molt en contacte, però perquè és que, bueno, al final molts problemes de convivència, vulguis o no, surten de problemes més estructurals, no?, que al carrer és on es desemboquen, però realment des d'on venen a l'origen pot ser la família, la classe social, econòmica, etc. I aleshores és super necessari estar comunicat si després volem fer una bona ajuda cap als joves, si ens demanen en una intervenció pues, un tema d'ajudes de derivació de serveis socials o el que sigui.
4: O amb sense llar, o amb el SAC també, no? Pues fem moltes derivacions del WhatsApp de neteja, si veiem algú a l'espai públic pues, igual que pot ser perillós o que no toca que estigui en aquell moment, en aquell espai, pues, també fem molta derivació al SAC, no?
1: I estic pensant també doncs, en tota la vostra feina que té un punt així integral, no? De ser bastant extens en el sentit de que esteu en contacte amb altres àrees de l'Ajuntament. Quins reptes diríeu que us trobeu ara mateix fent el vostre servei?
4: Uf, quina pregunta, eh?
2: Reptes. Bueno, jo crec que el principal sempre és que la intervenció al carrer a vegades és un repte, no? O sigui, sí que és veritat que tenim molt bona acollida, que tenim molt vincle amb els xavals, perquè sobretot intervenim amb joves, però sempre és un repte. Al final som uns estranys que ens apropem i comencem a parlar amb la gent que hi ha al carrer. Llavors jo crec que això és un repte, tot i que jo crec que ens en sortim molt bé,
4: sí. La veritat. Jo crec que el repte ara que tenim, igual parlo en nom de tots, però és enfortir la xarxa comunitària. O sigui, sí que és un repte pues, treballar el sentiment de pertinença i el que és tot, tota la comunitat a Castelldefels, no? Enfortir una mica aquesta xarxa. Sí,
3: sí que és veritat, clar, quan érem jo i la Mireia només, al final no teníem hores suficients al dia per poder estar fent intervenció a l'espai públic, projectes i començar a obrir la xarxa comunitària, no? En el moment que va arribar el Pol i la Marina vam veure que pues, ara aquí teníem més temps, que sí que podíem arribar més a associacions, que podíem acompanyar-les més en, pues, en el que deia el Pol abans de pues, fer activitats o ajudar-los a qualsevol cosa, pues, el repte, com diu la Mireia, seria aquest, i, però sense deixar de la nostra essència, que és seguir al carrer, parlar amb els joves, parlar amb la gent del carrer, amb tothom que necessiti alguna cosa a l'espai públic. Al final estem allà per això.
5: Sí, al final una de les coses que més ajuda com a resoldre els problemes de convivència és crear comunitats fortes, no? O sigui, si els veïns es coneixen entre ells, si tu saps qui viu a dalt, a baix, al teu costat, si saludes a la gent pel carrer, si algú té un problema i pot recórrer a tu també i no ha de passar sempre per una sèrie més de fases com més institucionals que a vegades van més lentes, doncs un problema es pot resoldre més ràpid, no? I al final és la base del servei, que és com si nosaltres podem resoldre les coses mediant o parlant entre nosaltres, perfecte, no? Abans de que arribi a una sanció o a un altre tipus de mesura.
1: M'ha semblat interessant també la, no, la puntualització de reforçar aquesta comunitat. Com ho heu vist en aquests darrers anys, aquest reforç?
4: Bueno, com ha dit el Didac, a nivell d'associacions veïnals o poder més persones adultes, doncs sí que quan érem dos doncs no teníem la capacitat com d'arribar a tothom, no? Sí que crec que hem fet molt bon treball amb joves i amb comerços i entitats amb la creació del programa de la nit una altra moguda, que sí que es va parlar doncs, amb molts comerços, amb totes les associacions, amb molts joves, i bueno, és un programa que aquest és el cinquè any que el fem, però sí que és veritat que ara que som quatre, no?, que hem deixat de ser dos per ser quatre, crec que estem més forts i tenim més ganes com d'enfortir tota aquesta xarxa comunitària i d'apropar-nos més al veïnat de carrer, no només a grups de joves.
3: Sí, sí que és veritat, o sigui, en realitat amb associacions de veïns hem treballat sempre, hem fet moltes coses, però eren més projectes concrets o espais concrets amb els quals estàvem amb les associacions. Ara, quan vam ser quatre, vam decidir que pues, teníem més capacitat per ampliar, per treballar més amb ells, per fer més acompanyament i que no fossin tant projectes com bolets que anessin sortint, sinó que fos un acompanyament com més integral, no? Més de... Bueno, durant tot l'any, que tinguéssim més contacte amb ells, al final és aquesta la idea.
4: Sí. Al final estan en tots els projectes que portem, perquè estem portant projectes col·laborant amb el Fem Esport per Viure i Conviure, per exemple, no? Llavors, doncs, totes aquelles associacions veïnals que estan a prop dels camps esportius, doncs ens reunim amb elles, no? I parlem sobre els problemes de convivència als espais esportius també. Però sí que és veritat que ens faltava com el treball més individual de què necessita l'associació de nosaltres, no? I en què les podem ajudar. No tant pues, això, no? Atacando el problema, no? Pues no, més que sense a partir d'un problema o d'un conflicte, no? Anem a partir de simplement voler saber què està passant al nostre barri i com què podem fer perquè passin coses més positives.
3: Sí, generar comunitat.
0: Exacte.
1: I parlàvem això de comunitat, d'associacions de veïns, d'entitats, si per acabar, si alguna d'aquests actors, o també podrien ser fins i tot persones ciutadanes, detecta una situació relacionada amb la convivència, com podria contactar o fer arribar la informació al vostre servei?
0: Pues a partir del nostre Instagram, que és siep.castelldefels, o també tenim dos números, que és el 686-2705-38 i l'altre número és el 659-63-6255. I un telèfon és el primer crit és el del Didac i la Mireia i el segon és el del Pol i la Marina.
4: I per
0: tenim
4: últim, el correu electrònic, siep@castelldefels.org.
0: Això.
3: Sí, al final, si qualsevol dels telèfons que us ha dit la Marina o a l'Instagram o al mail, sí que és veritat que els telèfons els portem cadascun una parella, però al final som els quatre i ens arriba als quatre la demanda o la necessitat, llavors... no hi ha cap problema, qualsevol dels números serveix per contactar amb nosaltres.
4: També ens poden parar pel carrer,
3: Sí,
5: exacte.
1: Sí, perquè ens ha quedat clar que esteu, no?, que totes les tardes de dilluns a diumenge, realment, o de dilluns a...
3: De dilluns a divendres, en principi, El tema és que depèn de les demandes i de les problemàtiques que es generin i de, bueno, del que veiem. Al final, si trobem alguna cosa, doncs ens toca treballar caps de setmana, ens toca treballar doncs, quan es generi aquesta problemàtica. Al final, les coses passen quan passen i nosaltres anem on passen les coses, amb la qual no podem escollir si treballem un diumenge o no. Si hi ha alguna cosa, doncs allà estarem.
4: Actualment, com estem amb el programa de la nit una altra moguda, estem de dimarts fins al diumenge a les 3 del matí. Mm-hmm. O sigui, en aquests horaris, els divendres i els dissabtes estem tard de nit.
1: Sí. Déu-n'hi-do, sí.
3: No, simplement això, que sí, que ara mateix estem de dimarts a diumenge, però que mai se sap, el que deia abans, si el dilluns sorgís alguna cosa i no treballem, doncs ens tocaria venir. Al final és el que et deia, una demanda, una problemàtica, una crida ciutadana, doncs ens tocarà actuar.
0: Que això no ho hem dit, però quan ens arriba com ens deriva en un problema o l'hem vist nosaltres, el que fem és un diagnòstic. O sigui, anem a diferents hores del dia a veure què passa en aquell espai i això inclou caps de setmana. O sigui, que si toca i ens arriba alguna problemàtica, doncs ho fem.
1: I trobeu que ara a l'estiu, que hi ha molta més activitat al carrer, hi ha més necessitat? Jo he entès que realment el servei intenta ser, no?, tot l'any. Mm-hmm.
4: Sí, sí, nosaltres actuem tot l'any. Sí que és veritat, doncs, que a l'estiu una de les coses que n'hi ha, ja no és que hi hagi més moviment, que també, és que dormim amb les finestres obertes, no? Llavors, doncs, un soroll d'hivern igual no molesta tant que un d'estiu, doncs sí. I llavors, bueno, treballem també amb el veïnat, no?, per pal·liar aquesta queixa i ser conscient, doncs, de, doncs, que segons quines hores, sí, és veritat que hi ha xivarri al carrer, però bueno, també intentem reduir, no?, aquesta demanda del veïnat, de que no podem fer callar a tothom a totes hores, no? Però bueno, sí que també treballem amb aquesta gent que va pel carrer i intentem, doncs, fer que baixin el volum, simplement.
3: L'espai públic mai ho sap. Penses que potser l'estiu serà molt més problemàtic, hi haurà molta més gent i de cop tothom menja de vacances, no hi ha ningú i és molt tranquil. O sigui, al final això passa quan passa, és el que deia abans, apareix un problema, una necessitat i apareix quan apareix i ja està.
1: I per acabar ja, quin missatge donaríeu a la ciutadania o a qui ens estigui escoltant per... un consell per millorar, no?, la convivència, ja sigui en la seva comunitat de veïns, en el seu barri?
4: Bueno, primer, doncs mirar-se, no?, que és el que fem cadascú. Primer mirar cap endins, per després mirar cap enfora, no? Però jo crec que una de les coses que ha dit el Pol abans, que sempre intentem, doncs, dir-los als joves, no?, saludeu a la gent pel carrer. Saludeu a la gent quan us creueu a l'ascensor, per exemple. Saludeu al vostre veí, a la vostra veïna, a la persona que hi ha al comerç on vas a comprar la compra de cada dia, no? Si ens saludem, pregunteu el nom als cambrers, no? Com et dius, no? I parlar-li, doncs, pel seu nom, no? Crec que aquest apropament, aquest vincle, doncs, fa que, doncs, com ha dit el Pol, que si un dia necessites alguna cosa, puguis picar el veí del costat i serà la primera persona que et pugui ajudar, no?, en qualsevol cas.
3: Sí, igual també el que ha dit la Marina abans, no?, que la convivència és cosa de tots, que moltes vegades mirem enfora i a vegades només cal mirar endins i dir, vale, què puc aportar jo perquè la convivència millori, i si tots fem aquest treball intern de què puc aportar jo, segurament millorarà tot i hi haurà més convivència, perquè al final, pues, que ens preocupem del que podem aportar com a persones, no?, cadascú.
0: I que si algú creu que li falten eines per fomentar la convivència en algun espai, sempre ens pot contactar i allà estarem. Exacte. Ajudant i acompanyant.
1: Doncs molt bé, amb aquest últim missatge acabem l'entrevista. Teníem amb nosaltres tot l'equip del CIEP, els tècnics de convivència a l'espai públic, el Pol, el Didac, la Mireia i la Marina. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
3: Moltes gràcies.
4: Que vagi bé.
6: A fons.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels. El jutge descarta mesures cautelars contra Zapatero després de la seva declaració a l'Audiència Nacional. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Notícia de fa tot just uns segons, no fa ni minuts. El jutge Calamà descarta cap mesura cautelar contra l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Joan Bota.
2: Zapatero s'ha convertit aquest matí en el primer expresident del govern espanyol a comparèixer com a imputat davant d'un tribunal. I ha negat tràfic d'influències i s'ha declarat innocent. I, a més, ha dit que està convençut que ho podrà demostrar. Assegura que ha autoritzat el tribunal a comprovar que no té béns ni diners a l'estranger. La declaració ha ressonat, com era esperable, al Congrés dels Diputats.
0: Madrid, Dani Sainz de Aja i Tania Tàpia.
3: El jutge acaba de rebutjar les mesures cautelars que demanaven la Fiscalia i l'acusació del PP, que era la retirada del passaport i la prohibició de sortir d'Espanya, tot i que en el seu auto el jutge sí considera que Zapatero no ha esvaït les acusacions en contra seva. El pas de Zapatero per l'Audiència Nacional ha durat 4 hores, durant les quals ha deixat clar que ni va intercedir pel rescat de Blues Ultra ni va cobrar comissions irregulars, malgrat que ha deixat per més endavant les explicacions de l'origen de les joies trobades al seu despatx.
4: El Congrés Sánchez ha esquivat totes les referències al cas Zapatero, tampoc per defensar-lo, diu la Moncloa, que la posició és la mateixa de sempre. Però avui Pedro Sánchez ha intentat girar el focus cap a l'economia. Altres ministres, però també des del Partit Socialista, han sortit avui a donar-li total suport.
5: Nosotros seguimos defendiendo la inocencia de Zapatero.
6: Estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
7: El dato indiciario con el que se empieza toda esta investigación me parece que no se sostienen.
0: De seguida donem tots els detalls d'aquesta declaració de José Luis Rodríguez Zapatero, tot plegat el dia en què el G7 ha acordat donar més suport a Ucraïna i augmentar la pressió a Rússia.
2: Hi han estat d'acord tots els líders, Donald Trump inclòs. El president nord-americà, per cert, ha estat l'últim a entrar a la reunió, però ho ha fet subratllant que...
8: I'm the boss.
2: I am the boss, sóc el que mana.
0: Vaja, com a mínim ell s'ho creu. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
9: Sí, Trump ha volgut marcar perfil en l'últim dia d'una cimera que, si no hi ha sorpreses d'última hora, haurà aconseguit contenir la tensió amb el president dels Estats Units, que acaba avui a Versalles sopant amb Macron. Amb l'acord amb l'Iran encarrilat, Trump ha acceptat tancar files amb la resta de líders del G7 per imposar noves sancions al petroli i gas de Putin.
0: Al Catalunya Migdia d'avui també ens fixarem en la llei per erradicar l'amiant a Catalunya que ha aprovat aquest migdia al Parlament.
2: És un text pioner a escala internacional perquè, a banda de l'eliminació de l'amiant, inclou també la reparació de les víctimes i polítiques de prevenció. Sentiu el doctor Josep Tarrés, que és especialista en malalties respiratòries.
10: Ha fet moltíssim més mal del que la gent comprèn. Sí, és una pandèmia a nivell mundial i que a més va a més, perquè la majoria de països a dia d'avui encara no està prohibit.
0: Això en dient que tenim una nova vaga de metges, la dotzena dels últims mesos i l'última abans de l'estiu.
2: El col·lectiu continua amb la lluita per un conveni propi i per acabar amb la sobrecàrrega de feina.
0: Barcelona, Mònica Mas.
11: Bon dia, i no pensen afluixar la seva protesta, malgrat avui només s'han concentrat uns 300 metges convocats pel Sindicat Metges de Catalunya i el seguiment de la vaga, segons el Departament de Salut, ha estat del 4%. Al setembre, segons el sindicat, volen radicalitzar encara més el conflicte fins al punt que el funcionament del sistema sanitari sigui ingovernable, diuen.
0: I atenció també a això. La incidència que va aturar la línia R2 Sud a Rodalies dissabte a la tarda va ser una via que va quedar sense soldar després d'unes obres, cosa que deixava el carril tallat. Corresponsal al Garraf, Montse Gené.
12: Ho ha avançat el Diari de Tarragona i Catalunya Ràdio ha pogut confirmar que la brida que es va posar per ajuntar dos carrils en lloc de fer la soldadura estava trencada quan va passar el tren de la una del migdia, que el maquinista se'n va donar i va avisar, cosa que va provocar l'aturada de tota la línia a la resta de la tarda. Adif diu que és reglamentari posar brides en cas que no hi hagi temps de soldar els carrils abans que passin els primers trens i que no es va posar en risc la seguretat dels passatgers.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
13: Bon dia.
0: Leo Messi segueix fent la volta al món. Avui ha estat pels 3 gols que ha marcat en el seu debut al Mundial.
13: L'Argentina ha guanyat 3-0 a Algèria, amb 3 gols de Messi, amb 38 anys, segueix en plena forma. El sentirem al Catalunya migdia. També han marcat els altres grans avanters del Mundial, Mbappé i Haaland. I avui destaca el debut de Portugal contra el Congo, amb el català Robert Martínez a la banqueta portuguesa. I a poques hores aquest partit, el Madrid ha fet oficial precisament el fitxatge de Bernardo Silva per 2 temporades.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia. Circulació molt complicada a aquesta hora a l'AP7 per un accident a Barberà en sentit sud que talla 2 carrils des de ja fa més d'una hora. Hi ha intensitat des de Mollet, també intensitat en aquest mateix punt sentit nord des de Sant Cugat. En paral·lel es troba afectada també la B30 Cerdanyola en sentit Girona. D'entrada a Barcelona tenim cua a la B20 a Santa Coloma i a les rondes trams amb intensitat en tots dos sentits als punts habituals.
0: I ens falta el temps.
15: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
16: Bon dia.
0: Ens preparem per la primera onada de calor de l'estiu?
16: Doncs sí, i la veritat és que els mesos de juny comencen a ser... comencen, ja n'hem tingut uns quants, podríem dir, de mesos de juny estrella, doncs ben preocupants, perquè la calor s'avança moltíssim, ja ve des del 20 de maig, i ara vol tocar sostre, i això serà entre diumenge i el dia de Sant Joan, com a mínim, perquè pintaria més enllà. De moment, preavís del Servei Meteorològic de Catalunya per temperatures a dalt de tot durant 3 dies o més, que és el que significa onada de calor. N'estarem pendents. De moment, temperatura estable d'aquí a divendres. Dissabte començaria a pujar una miqueta i, de moment, sense canvis al cel.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
16: Bon dia.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2 i gairebé 7 minuts. El jutge descarta cap mesura cautelar contra l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, que avui ha declarat durant poc més de 3 hores a l'Audiència Nacional. És el primer excap del govern que declara com a imputat. Zapatero s'ha defensat dels delictes de tràfic d'influències i d'organització criminal, al·legant que mai va interferir en el rescat de la companyia Plus Ultra i que no té ni empreses ni diners fora d'Espanya. En un comunicat, Zapatero també ha demanat confiança a la ciutadania. Anem a l'Audiència Nacional. Dani Sainz de Aja, bon dia.
17: Hola, bon dia.
0: La notícia d'última hora, Dani, l'hem conegut de fa uns minuts, és aquesta decisió del jutge que deixa Zapatero sense cap mesura cautelar. Com ho argumenta el jutge?
17: Sí, és un auto de 4 pàgines on Calama rebutja imposar mesures cautelars contra Zapatero, ni li retira el passaport ni li prohibís sortir d'Espanya, com havien demanat la Fiscalia Anticorrupció o l'acusació exercida pel PP en nom de la resta. Les altres acusacions, les que s'havien quedat fora, com Vox o Azteuir, reclamaven presó provisional sense fiança per risc de fuga. El jutge, en el seu auto, té en compte que la notorietat de Zapatero i la seva visibilitat pública i arrelament són factors que fan que siga molt difícil que pugui escapar-se de l'acció de la justícia. Ara bé, en l'escrit, que com deies, Òscar, hem conegut fa molt poc temps, Calama també adverteix que la declaració de l'expresident no ha servit per desmuntar els indicis racionals de criminalitat que recull l'auto d'imputació i que sustenten les diferents proves.
0: I a banda d'aquesta referència que fa el jutge Calama en aquest escrit, què sabem de la declaració davant del jutge de Zapatero? Sabem com ha anat?
17: Sí, doncs que ha començat pocs minuts abans de les 9, quan Zapatero s'ha baixat del cotxe just davant de la porta de l'Audiència Nacional amb un somriure saludant els mitjans. Ja pocs minuts després de les 9 ha començat la declaració i han estat més de 4 hores en les que després ha marxat en el mateix cotxe sense fer cap gest i després de respondre dins la sala només les preguntes del jutge i de la seva defensa. Segons fonts presents a la sala, Zapatero ha deixat clar que no va intercedir en el rescat de Plus Ultra i s'ha desvinculat dels empresaris de l'aerolínia, malgrat que en els missatges intervinguts sí que parlen de suposades gestions de l'expresident espanyol.
3: ha negat Zapatero també tenir comptes a l'estranger, societats a Dubai, i ha donat permís al jutge perquè ho comprove tot plegat. L'expresident insisteix que ell es limitava a fer feines de consultoria per l'empresa del seu amic Julio Martínez i que l'agència de les seues filles no és cap societat pantalla per canalitzar comissions, sinó que té feina i clients reals. En canvi, l'expresident no ha volgut pronunciar-se sobre les joies trobades al seu despatx, una qüestió sobre la qual preveu donar explicacions més endavant. I és que en un comunicat que també hem conegut poc després acabat la declaració, Zapatero ha reconegut que són acusacions molt greus les que afronta i per això demana temps i confiança a la gent que diu s'ha pogut sentir decebuda i assegura que demostrarà que és completament innocent.
0: Bé, doncs, mentre arrencava aquesta declaració de José Luis Rodríguez Zapatero, a la sessió de control al Congrés dels Diputats, Pedro Sánchez evitava fer cap referència a l'expresident espanyol, tampoc per defensar-lo, i intentava desviar els focus parlant d'economia. Però els socis cada vegada marquen més distàncies i el PNB avui li ha exigit o pressupostos o eleccions. Seguim a Madrid, ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
4: Bon dia. Si Sánchez ha evitat qualsevol referència a Zapatero, Feijóo ho intentava.
18: El que iba de Gandhi espanyol. Ese, al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
4: Una pregunta que ha quedat en l'aire, un silenci significatiu, perquè Sánchez, en aquest mateix escenari, el Congrés ja l'havia defensat. La Moncloa treu pes. La posició, diu, no ha canviat i interpreten com un gest de suport a la tesi de Zapatero que el jutge no li hagi retirat el passaport. Silenci a dins a primera hora, durant el matí, però a mesura que sabíem detalls de l'audiència, més veus socialistes donaven suport a Zapatero i criticaven que sigui objecte, entenen, d'una condemna per avançat. Montse Mínguez, portaveu del PSOE, Ángel Víctor Torres, ministra.
5: Nosotros seguimos defendiendo la inocencia de Zapatero.
6: Bueno, nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
4: Però la pressió dels socis continua. Avui, nou ultimàtum del PNB. O pressupostos o eleccions. Maribel Vaquero.
19: Señor Sánchez, estamos nadando en el último largo de esta legislatura. Presenten los presupuestos, es su obligación.
4: Però Sánchez, per enèsima vegada, ha dit que es votarà sí, però el 2027.
18: Las elecciones se van a celebrar, señoría. Se van a celebrar, pero la pregunta no es esa. La pregunta es qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018, si es un mejor país o un peor país.
4: A la pressió del PNB s'hi ha sumat Junts, Josep Maria Cruzet.
20: Qui té por, prohibeix. És l'evidència més gran de la debilitat extrema d'aquest govern.
4: Indignat perquè el PSOE i Sumar no deixen votar la proposta de Junts perquè el Congrés demani a Sánchez abans eleccions.
0: Doncs això és el que ha passat al Congrés dels Diputats. Al Parlament de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, manté el suport incondicional a Pedro Sánchez en plena setmana horribilis pel PSOE i coincidint avui amb la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional, com sentíem. Illa ha qualificat Sánchez com el millor president que ha tingut Espanya. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
21: Hola, bon dia. En una setmana crítica per a Pedro Sánchez i enmig de la pressió creixent perquè avanci les eleccions, el president de la Generalitat no ha dubtat gens a tancar files amb ell. Ha estat en resposta a una pregunta del líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, que ha aprofitat la sessió de control per burxar en els casos judicials que esquitxen els socialistes.
22: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
23: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
21: Després d'aquesta defensa aferrissada del president espanyol, el líder del Partit Popular català ha advertit Illa que la situació judicial del PSOE és insostenible.
22: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemarà.
21: Des de Junts, la presidenta del grup, Mònica Sales, ha demanat a Salvador Illa que no s'amagui més i comparegui al Parlament per donar explicacions sobre tots els casos de suposada corrupció que envolten el PSOE.
24: Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer? Com més llargs són els silencis, més llargues són les sospites.
21: El president de la Generalitat no ha fet cas de les peticions de compareixença i s'ha limitat a dir que s'ha d'actuar amb la màxima contundència davant els casos de corrupció quan no s'hagin pogut prevenir.
0: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta situació política que hi ha ara mateix, tant a Catalunya com a Espanya, però mentrestant en la informació internacional, el G7 torna a donar suport sense matisos a Ucraïna després del parèntesi de l'any passat a la cimera del Canadà, on Trump se'n va desmarcar. Amb una situació al front de guerra més favorable a Kiev, els més rics posen més pressió a Putin. Sobre l'alta conflicte que ha marcat la trobada a França, el de l'Orient Mitjà, el líder nord-americà ha reiterat les amenaces a l'Iran. Enviat especial a Evian, Jordi Baró, bon dia.
1: Bon dia. Més suport militar del G7 a Ucraïna, qui es reconeixen avenços al front, i més pressió a Rússia. A la cimera de Vian, els líders han tancat files per imposar noves sancions contra el petroli i el gas de Moscou. Amb la situació a l'Orient Mitjà encarrilada i el preu del petroli a Occident de nou a la baixa, Trump accepta castigar els combustibles del Kremlin i tornar-se a ocupar més d'aquesta guerra, com assegura el primer ministre del Canadà, Mark Carney.
7: Hi ha un canvi d'orientació dels Estats Units i del president Trump, una postura que és més dura pel que fa a Rússia, però nosaltres més realista pel que fa a la situació sobre el terreny, a la guerra i al resultat final de la guerra, la derrota de Rússia.
1: L'altra gran qüestió aviant, l'Iran. Queden dos dies per la firma de l'acord a Suïssa i sense donar-ne detalls encara, Trump ha volgut fer noves amenaces al règim de Teheran.
8: No és definitiu, és un memoràndum d'entesa. Si no m'agrada, tornarem a disparar-los, a llançar-los bombes al cap. Si no m'agrada, si no els porten bé, tornarem a llançar-los bombes just al mig del cap.
1: La cimera del G7 acaba avui i, tret de sorpreses, l'anfitrió Macron haurà aconseguit contenir la tensió amb Trump, que, malgrat tot, avui ha arribat tard a la reunió i ha volgut deixar clar qui mana. Sóc el cap, ha dit en una última jornada avui més econòmica, centrada en com reduir els desequilibris econòmics globals i la dependència de la Xina en els minerals crítics, i que ha convidat a dinar

0: El govern israelià adverteix que no s'aturaran en la defensa dels seus interessos. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
1: Bon dia. L'acord entre els Estats Units i l'Iran no té efecte al sud del Líban, on l'exèrcit israelià continua present i atacant amb drons i artilleria. Aquest mateix matí, mitjans libanesos han informat d'explosions, algunes d'elles mortals, en com a mínim 4 punts d'aquesta àrea. L'exèrcit israelià, que també ha rebut un atac per part de Hezbollah, no ha comentat res al respecte, però el seu màxim dirigent, el ministre de Defensa Israel Katz, avisa que el Líban no serà diferent d'altres territoris fronterers amb Israel, on s'ha establert una zona de seguretat.
2: Israel acabarà amb tot el que se li interposa a Gaza, Líban, a Síria, a tot arreu. No saben el preu que pagaran per tota la pèrdua de territori. Som aquí per protegir l'estat israelià.
1: Els dirigents israelians insisteixen en mantenir-se al marge de l'acord que s'ha de firmar divendres. De moment, però, des de l'anunci s'han abstingut d'atacar Beirut, que és on l'Iran havia dibuixat la línia vermella anteriorment. El règim de Teheran assegura que en l'acord amb els Estats Units s'hi prohibeixen els atacs a qualsevol àrea del Líban, però de moment no han respost militarment al fet que al sud del país la vida continuï igual que abans d'anunciar-se l'acord.
0: Passant gairebé 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la llei que obligarà a retirar l'amiant que queda a Catalunya. En queda un munt.
3: Catalunya migdia.
4: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
5: Molt bé.
4: Arribarem a tot?
5: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
6: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
7: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
8: Però tu en saps d'anar amb moto?
7: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
8: I què?
7: Que em vaig trencar una cama.
8: Apa!
7: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
9: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
10: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
11: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
10: Cris Joanico, Llac Gené 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
11: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
12: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
13: Aquest estiu, la gran pregunta és...
14: híbrid o elèctric?
13: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
15: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
16: Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
17: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
16: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
0: Catalunya migdia. Les 2:20. El Parlament ha aprovat fa uns minuts la llei per erradicar l'amiant arreu de Catalunya. Es tracta d'una llei pionera a l'escala internacional perquè integra en un mateix text la reparació de les víctimes i les subvencions i sancions destinades a eliminar aquest material cancerigen. L'objectiu és haver retirat tot l'amiant d'arreu del país abans de l'any 2032, com marquen les directrius europees. Parlament, Cristian Roldán.
18: Bon dia, Òscar. Doncs sí, la llei busca aglutinar tota la feina que s'estava fent des de l'administració i anar un pas més enllà per tractar d'accelerar la retirada de l'amiant i acostar-se a l'horitzó que fixa Europa. Per tal de fer-ho possible, es preveuen principalment tres vies d'actuació. Crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha a Catalunya, sancions de fins a 100.000 euros per a aquells propietaris que no el retirin i també una línia d'ajuda sostinguda en el temps per la seva eliminació. Tot i que la llei, a hores d'ara, no detalla la xifra exacta de recursos per tal de fer aquestes ajudes, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que el govern vol destinar-hi 20 milions d'euros anuals.
19: Amb els pressupostos actuals hem pogut ja obrir una convocatòria de 10,5 milions d'euros, que és la que tenim en aquests moments oberta, i estem esperant l'aprovació dels nous

0: pressupostos per poder arribar al doble d'aquesta quantitat. Per tant, la idea era destinar uns 20 milions d'euros anuals, any rere any, per tal de poder donar sortida a la retirada d'aquest amiant.
1: Des de la Comissió contra l'Amiant, de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, una de les entitats que han promogut precisament aquesta llei, consideren que l'aprovació de la majoria del text per unanimitat d'aquesta llei que s'ha votat avui al Parlament els permet ser optimistes de cara a la seva aplicació independentment de qui governi. En Joan Maria Soler és el portaveu.
2: En un moment en què la política està tan polaritzada, que hi hagi una llei aprovada per aquesta unanimitat, doncs això ens dona força per plantejar la seva aplicació de manera continuada.
1: Tot i això, les entitats calculen que a Catalunya encara queden 3 milions de tones d'amiant repartides per tot el país. Un amiant que, recordem, provoca malalties respiratòries greus i diversos tipus de càncer, especialment el mesotelioma, un tumor causat únicament per l'amiant. L'Organització Mundial de la Salut vincula més aquest material a més de 100.000 morts anuals arreu del món.
3: Doncs Badia del Vallès, el municipi que té més amiant de tot Catalunya i de tot l'Estat, es calcula que té una tona d'amiant per cada habitant, ha adjudicat avui els primers treballs per retirar el fibrociment de 102 blocs d'aquesta ciutat. Badia del Vallès, Marta Vallès, bon dia.
4: Bon dia. Hi ha fibrociment per tot arreu allà on miris. La ciutat creix als anys 70 amb la gran onada de la immigració i l'amiant s'utilitza en teulades, galeries, canonades. Fa anys que veïns i ajuntament reclamen la retirada d'aquest material tòxic i cancerigen i que denuncien el retard dels treballs. L'alcalde Josep Martínez València diu que avui s'ha fet un pas gegant per deixar Badia del Vallès lliure de fibrociment.
5: La Junta de Govern local hem aprovat la retirada en 102 comunitats de veïns. Hi haurà dues empreses que a partir de les properes setmanes començaran a treballar i per tant es fa efectiva una reivindicació veïnal amb una escolta activa per part de les administracions públiques. A Badia estem liderant tot aquest procés. Som pioners, estem obrint pas a d'altres municipis.
4: L'adjudicació d'avui són dos lots per 2 milions d'euros que paga el govern. Queda un tercer lot pendent que revisin les ofertes que s'han presentat.
3: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. La vaga de metges avui ha tingut un seguiment del 4% segons el Departament de Salut i del 29% segons el Sindicat Metges de Catalunya. El col·lectiu reclama un conveni propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral. Aquest matí les protestes s'han fet a Barcelona, Tarragona, Lleida i a Girona. La mobilització de Barcelona a la seguida de Mònica Mas. Mònica, bon dia. Ha tingut molt seguiment aquesta concentració?
6: Hola, bon dia. Doncs no massa en comparació amb les primeres vagues de l'octubre. Aquesta és la dotzena, recordem-ho. S'han concentrat uns 300 metges davant dels serveis territorials de salut a Barcelona. Han tallat durant una estona al carrer Aragó per protestar contra la sobrecàrrega de feina i per demanar al Departament de Salut que s'assegui a millorar les seves condicions laborals al marge de la resta de professions mèdiques. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Llaunar, adverteix que si el govern de Salvador Illa no mou fitxa al setembre, tornaran amb més força que mai i ha fet servir el símil del conflicte de l'Ulster per il·lustrar el que pensen fer.
7: La voluntat és de no fer ni un pas enrere i d'encara escalar més el conflicte. Fer tot el que estigui al nostre abast perquè la gestió del sistema sanitari es converteixi en impracticable.
6: De fet, ja fa unes setmanes que estan fent la campanya Ni un minut més, que consisteix en deixar de fer hores extres i activitat assistencial fora del seu estricte horari laboral, un mecanisme molt habitual del departament per eixugar llistes d'espera. La Mònica és metge de família i explica com ho estan fent al seu CAP.
8: Tot allò que excedeix d'aquell temps, si no és urgent, es valora i es reprograma amb el temps específic per fer-li una atenció adequada.
6: Aquesta campanya s'hi han adherit ja 243 serveis hospitalaris de 42 centres i 19 centres d'atenció primària.
3: I l'endemà de l'embolic dins del govern de Salvador Illa sobre la prova pilot dels Mossos de paisà als instituts, que vam explicar-vos aquí a Catalunya Ràdio, l'executiu no ha volgut parlar del tema al Parlament. Davant l'oposició, això sí, la consellera d'Educació ha anunciat que posaran el termòmetre a la comunitat educativa per escoltar el malestar del sector al marge de la negociació sindical. Parlament, Albert Prat, bon dia.
9: Sí, bon dia. El govern és conscient que la legitimitat del sindicat majoritari ha quedat tocada després que els mestres tombessin el preacord que havia negociat i ara Educació ha tirat pel dret i ha decidit obrir una via alternativa per comprovar en primera persona l'estat d'ànim a les aules. El departament convocarà de forma immediata una sèrie de trobades arreu del país amb directors, mestres i famílies que voluntàriament vulguin traslladar les seves queixes tal com ha anunciat la consellera Niubó al Parlament.
10: Que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè efectivament el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessita també confiança.
9: Aquestes reunions les comandarà directament la conselleria i la idea és fer-ne fins al març de l'any que ve, de manera que el govern ja assumeix que no resoldrà el conflicte educatiu de forma immediata.
3: I atenció a aquesta notícia, perquè pot semblar mentida, però ja us garantim que és veritat. Dissabte passat, la circulació de trens entre Vilanova i la Geltrú i Sitges va quedar aturada tota la tarda perquè un maquinista es va adonar que dos carrils no estaven soldats després d'uns treballs de manteniment. La brida que els havia de subjectar de manera temporal estava trencada. Corresponsal del Garraf, Montse Jané Riba, bon dia.
11: Avui el Diari de Tarragona avança que els trens de dissabte al matí van circular diverses hores amb un carril trencat perquè a la nit els tècnics de DIF, quan van substituir un tros de carril, no el van soldar i tampoc van col·locar les brides que es posen com si fos una grapa. Al matí els trens van començar el servei amb passatgers amb una limitació de velocitat a 60 km per hora. Unes hores més tard, a la una, es va interrompre totalment la circulació per una via. Per a DIF, amb qui hem parlat, el que va passar és que com que els treballs de manteniment de la nit no es van poder acabar, es va posar una brida com si fos una grapa, com recull la normativa. Diuen que a la una del migdia un maquinista va avisar que la brida estava trencada, que no vol dir que ho estigués abans, perquè els maquinistes anteriors, diu, ho haurien vist. Els dos carrils estaven una mica separats, cosa que podria provocar un descarrilament. De seguida es va aturar tota la circulació per aquella via. Aquell dia molts passatgers van quedar afectats sense alternativa quan arribaven a l'estació del poble del Garraf. Adif vol deixar clar que en cap moment es va posar en risc la seguretat dels viatgers i diu que entre les funcions dels maquinistes hi ha les de revisar les vies per les quals passen.
3: D'aquí a 2 minuts seran 2 quarts. Un minut de pausa i continuem.
12: Catalunya migdia.
13: Els Mossos d'Esquadra són amb tu sempre, per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir i per actuar. Són amb tu, són amb tothom. I aviat en seran molts i moltes més, perquè s'obre una convocatòria amb 1.587 noves places. Si vols ser mosso o mossa, presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Mossos d'Esquadra. Molt més que una feina.
3: Catalunya migdia. D'aquí una mica més d'un minut seran 2 quarts. De la setantena de preses que, en cas de trencament, afectarien Catalunya, només 16 tenen un pla d'emergència aprovat. En aquests casos, la població sentiria una sirena com aquesta. Protecció Civil ha validat en els últims 3 anys 71 sirenes que cobreixen 74.000 persones a 36 diferents municipis. Departament d'Interior, Miquel Jarque, bon dia.
14: Bon dia. Els plans d'emergència i l'activació de sirenes són responsabilitat dels propietaris dels embassaments, com ara Endesa, Repsol, l'ACA o la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Són 16 preses que ja tenen l'acte d'implantació acabada, la majoria de conques internes. N'hi ha 9 més que són els plans que es començaran a implantar en els pròxims mesos. Sergio Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
15: Tenim 16 ja implantades, 5 en procés d'implantació, 4 més doncs que creiem que en breu també iniciaran la implantació i, per tant, tenim tot aquest conjunt ja en marxa.
14: Protecció Civil admet que el trencament d'un embassament és una possibilitat molt remota. En cas que passi, cal allunyar-se de la llera del riu, anar a llocs elevats, no travessar ni rius ni torrents i allunyar-se de carreteres que puguin quedar afectades.
3: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. A Catalunya, cada vegada hi ha menys dies de vent i les ratxes són més dèbils. La velocitat del vent ha baixat un 14% en els últims 25 anys. Així ho recull el butlletí anual d'indicadors climàtics que ha publicat avui el Servei Meteorològic de Catalunya. De fet, tot i que aquest any 2025 hem viscut 3 episodis de ventades extremes, les dades indiquen que el 2025 ha estat l'any menys ventós des que hi ha registres. La reducció afecta tant la intensitat com la freqüència. La tendència és generalitzada, però es nota especialment a l'Alt Empordà i el delta de l'Ebre. Al Cap de Creus, ara es registren 28 dies menys de vent fort a l'any del que registrava fa 30 anys. Marc Pruom és el cap de l'àrea de climatologia del Meteocat.
16: Si es confirmés aquesta tendència cap a la disminució del vent, doncs estaríem en una situació en què la capacitat de refredament que tenen les brises, especialment a l'estiu, disminuiria, i també el potencial que té les brises de dispersor de contaminants, doncs també aniria a la baixa.
3: L'absència o la disminució significativa de vent és un fenomen meteorològic conegut com a encalmament, que s'està detectant a escala global i que està relacionat amb l'escalfament del planeta. Les conseqüències són diverses. Amb menys vent, els contaminants es dispersen pitjor, es redueix el potencial de l'energia eòlica i es poden allargar les sequeres o les onades de calor. Marc Pruom recorda que l'encalmament és només un dels molts efectes que el canvi climàtic té a Catalunya. N'apunta d'altres.
16: Principalment, el que estem constatant des dels darrers 75 anys és un increment de la temperatura molt accentuat, que situa al voltant dels 2 graus d'increment respecte mitjans de segle, segle XX, i també una lleugera disminució de la precipitació, que és més constatable, sobretot a l'estiu, que és també quan més augmenta la temperatura en aquesta franja dels 75 anys.
3: Un escenari que obliga a mantenir l'atenció en l'adaptació climàtica, encara que els embassaments hagin recuperat bona part de les reserves. I no deixem de parlar de les conseqüències de la meteorologia, perquè falten 4 dies perquè comenci l'estiu i les temperatures a les comarques de Ponent ja estan disparades. Avui a Lleida el govern ha advertit les empreses del sector agrari que s'enfronten a sancions greus si no compleixen amb l'obligació de reduir riscos i adaptar la feina quan fa molta calor. L'any passat es van detectar 9 infraccions que van sumar prop de 170.000 euros. Lleida Estela Bussoms, una de les multades va ser l'empresa per la qual treballava un temporer que va morir per un cop de calor.
17: Hola, Òscar. Sí, recordem que va ser l'agost de l'any passat quan un home de 61 anys va morir mentre collia fruita a més de 40 graus al Segrià. L'empresa no tenia cap avaluació de riscos laborals i no va adaptar l'horari. Des del govern reconeixen que no saben quantes empreses del sector agrari tenen protocols per les altes temperatures, però recorden que és obligatori complir-los. Paco Ramos, secretari de Treball.
18: No ho sabem. La majoria de les empreses ho hauríem de tenir. L'objectiu també de les inspeccions és identificar si la tenen feta i el primer que fem és un requeriment perquè, si no la tenen, perquè la tinguin. I a partir d'aquí, doncs, les actuacions sancionadores corresponents.
17: De moment, segons el Departament de Treball, ja s'han fet inspeccions de forma planificada a 123 empreses i enviaran cartes a més de 24.000 firmes de treballs a l'aire lliure, sobretot de l'agricultura i la construcció. Avui, el nou protocol elaborat per la Generalitat s'ha presentat a organitzacions agràries, cooperatives i altres entitats del sector a Lleida.
3: Passen 3 minuts a 2:15, una pausa i la cultura.
12: Catalunya migdia.
19: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
20: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
21: La nit dels ignorants s'hereda.
22: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
21: Pot arribar a travessar oceans.
23: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
21: Veu com creixen els seus oients màgics.
24: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
21: I posa la pell de gallina.
25: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
26: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
25: I és que m'heu posat la pell de gallina.
3: Catalunya migdia. Comencem parlant de llibres. Sau, de Ferran García, La passió dels estranys, de Marina Garcés, i Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, han estat guardonats amb el Premi Llibreter 2026. Barcelona, Marta Vives.
27: La novel·la Sau, de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat distingida com a millor obra de literatura catalana pel Gremi de Llibreries. Sau explica la llegenda d'amor prohibit que passa a Osona sobre la memòria de les ferides. Ferran García.
28: I en aquesta època, en aquest món actual, on qualsevol cosa que té 3 dies ja ha caducat, aquesta mena de dissidència, de
0: temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
27: Cop de llum de l'escriptora nord-americana Rita Bullwinkel, traduïda per Ferran Ràfols i editada en català per la Segona Perifèria, s'ha emportat el d'altres literatures. Pel que fa al millor llibre d'assaig, ha estat per Marina Garcés i les seves reflexions sobre l'amistat a la passió dels estranys.
1: Doncs vosaltres, els llibreters, llibreteres i les llibreries, penso que són llocs d'amistat. Llocs d'amistat amb allò que ens crida a viure alguna cosa més que les nostres vides privades, que les nostres vides individuals.
27: El Premi de Literatura Infantil i Juvenil ha estat per les Cartes Imprevistes de Tina Vallès amb il·lustracions de Mercè Galí. Tot i que no té dotació econòmica, el Premi Llibreter té molt de prestigi perquè són les llibreries agremiades de Catalunya que destaquen la qualitat literària de les obres independentment del ressò que hagin tingut.
3: I ara una pel·lícula. El cineasta tarragoní Adrià Guixens és a la Xina rodant el seu primer llargmetratge. El film el protagonitza Xun Jin-sun, un actor i ballarí català d'origen xinès que, a més de la seva història, també parla de les migracions xineses. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
2: Tamei és un poblet penjat entre els arrossars al sud de la Xina. El Junyi puja al bosc de bambú a tallar un parell de troncs i... No fa gaire que va aprendre a tallar el bambú seguint la tradició familiar. Va ser en una de les anteriors fases del rodatge de Longchuan, en català La Font del Drac, el nom de la comarca i del projecte que com a actor principal impulsa conjuntament amb el director Adrià Guixens. Excepte algunes escenes a Barcelona, aquest primer llarg del jove realitzador català passa a les muntanyes de Zhejiang. El Junyi va néixer a València i al cap de poc ja era a Tarragona. A Barcelona es va formar com a ballarí i actor. Guixens explica com tiren endavant el projecte.
4: La pel·lícula és això, no? Aquest Lost in Translation, no només lingüístic, també cultural, com anar-te apropant per trobar elements en comú, per una mica reconciliar-te amb els elements del teu background cultural.
2: La pel·lícula és una història personal, però també és la de la diàspora xinesa, explicada per un dels seus. Sentim el Junyi.
5: Allà sóc el xinès i aquí sóc l'espanyol.
2: Hi havia una urgència vital, retrobar l'àvia que té 96 anys.
3: I encara més coses? Svirsky. Larissa Svirsky. Aquest és el nom de la dona que va inspirar la primera noia Bond. Va fer d'espia doble a Gibraltar durant la Segona Guerra Mundial i ara podem descobrir la seva història al còmic La espia de Hitler, d'Antonio Sachs i Maite Perea, que acaba de publicar Planeta Còmic, Valeria Obereda.
6: El nom, segons el guionista Antonio Sachs, vol dir que va fer molt bé la seva feina.
7: Te nota lo buen espía que era, porque ya digo, los buenos espías son los que nadie descubre. Los más conocidos suelen ser siempre los peores. Mata Hari, que es súper conocida, era muy mala espía. Larissa Svirsky, el caso contrario. Nadie la conocía en su época, pero era muy buena en su papel.
6: Originària de Rússia, on durant la revolució van matar els seus pares, per ser de la noblesa, va rebre l'educació perfecta per acabar fent d'espia.
7: Desde pequeña es como si se hubiera entrenado para ser espía. Es como si fuese una espía natural. Fue actriz, sabía varios idiomas, fue una fotógrafa de éxito, reunía todas las cualidades para ser una espía, que es lo que vio Ian Fleming en ella para basarse en la primera Chicago.
6: Perquè el creador de James Bond el va conèixer quan feia d'espia per als nazis, que li havien promès que podria tornar a Rússia. Però quan va descobrir la realitat de l'Holocaust, va canviar de bàndol. Al final va fugir a Sevilla amb la seva família.
3: I una cosa més abans dels esports. A Vallbona de les Monges, a l'Urgell, preocupa el mal estat en què es troben la documentació i els llibres que es conserven a l'arxiu del monestir, alguns d'ells d'època medieval. Lleida, Júlia Albacar, les instal·lacions actuals no són adequades per garantir-ne la conservació.
8: No ho explica l'alcalde de Vallbona de les Monges, Eduard Montseny.
10: Estan en una habitació que, podríem dir, no reuneix les condicions. Hauria de ser una habitació climatitzada per treure tota la humitat i actualment no és així.
8: Per això s'està treballant amb la Diputació de Lleida per tancar una subvenció per millorar l'arxiu i restaurar els còdexs més malmesos. Joan Talarn és el president.
29: Una quantitat per poder fer una actuació en el propi arxiu, perquè una vegada estiguin restaurats aquests llibres, doncs puguin conservar-se en les millors condicions possibles.
8: Els documents en perill són documentació eclesiàstica, però també jurídica, notarial i legal, a més de pergamins, la majoria d'època medieval. El monestir de Vallbona de les Monges, declarat bé cultural d'interès nacional, data de la primera meitat del segle XII.
26: Catalunya migdia.
3: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bon dia.
9: Bon dia.
3: Amb una nova exhibició del de sempre, de Leo Messi.
9: 3 gols ha marcat Messi en el debut de l'Argentina al Mundial. Messi segueix fent història, 38 anys, 6è mundial que disputa i no es cansa d'oferir espectacle. I Argentina 3, Algèria 0, amb hat-trick de Leo Messi.
11: Argentino, argentino, argentino, Messi, siempre Messi, no te vayas nunca. Juá, juá hasta el infinito, juá hasta que Dios quiera que juegues. Nunca te vayas, nunca dejes el fútbol, por Dios te lo pido. El más grande, señoras y señores, Messi. Tenía que ser el tercero y acá está el tercero.
9: Doncs així ho narraven algunes de les ràdios argentines, l'exhibició d'ahir de Messi, aquests 3 gols que va marcar en el primer partit del Mundial, enviada especial en aquest Mundial, Sonia Gelmà. A veure, Messi ens té acostumat ja a grans gols, a grans partits. Potser el que ha sorprès és que l'exhibició arribi ja en el primer partit que jugava l'Argentina.
12: No havia marcat mai un hat-trick en un Mundial, un altre repte superat. 17 minuts va necessitar Leo Messi per demostrar al món que no vol ser un secundari en aquest, el seu 6è Mundial. Un xut de fora de l'àrea per marcar el primer, un gol que el va emocionar per temes personals. El 60, el segon, perquè continua sent el més llest de la classe i va aprofitar un refús del porter. I el 76, el tercer, perquè encara que la setmana vinent faci 39 anys, continua necessitant res, mig metre, per decidir des de fora de l'àrea on clavarà el gol i va trobar el seu racó, aquell racó que ha trobat tantes i tantes vegades. L'argentí potser no té l'espurna de fa una dècada, però continua millorant totes les jugades que passen per les seves botes. Un hat-trick per a inaugurar aquest 6è Mundial i per igualar la marca de Klose com a màxim golejador de la història dels Mundials. Tots dos ara en tenen 16 gols. Al final del partit, Messi treia importància a l'estadística.
13: Es un honor, obviamente, estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? Mbappé también, que hizo hoy 2. Al final es estadística y nada más. Si bien es un orgullo poder competir con todo ello, no significa nada. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero.
12: Messi es va endur l'ovació de l'estadi de Kansas quan el 80 Scaloni el va substituir. El seleccionador, que té un vincle molt proper al 10 de l'Argentina, també va haver de fer esforços per contenir les llàgrimes en el moment del canvi i al final del partit valorava un cop més la seva figura.
14: Será el mejor de la historia por siempre. Va a ser difícil que lo puedan igualar. O sea, es muy difícil. Dirán que porque soy argentino lo digo, pero... muy difícil.
15: Porque hace 20 años él juega bien. Si te tendría que responder qué encontró, bueno, a lo mejor naturalidad, que lo ven a él como si fuera un dios, y que también lo ven como si fuera un pibe de barrio.
9: Bé, doncs aquest era Scaloni amb tots aquests elogis cap a Leo Messi, cap a l'argentí, després de marcar aquest hat-trick. Ara de seguida tornem amb la Sonia Gelmà, perquè just ara la tinc, em diuen que m'avisen que ja l'hem recuperada. Doncs bé, Sonia, que sentia més Scaloni amb aquests elogis que deies al final del partit, fins i tot se'l sentia també emocionat després de veure aquest nou show de Leo Messi al Mundial.
12: Sí, nit rodona per l'Argentina en aquest debut de la selecció finalista i campiona de l'últim Mundial. L'últim el va començar amb derrota, aquest el comença amb una golejada per 3-0 davant Algèria.
9: I aquest partit, evidentment, totes les portades, tot el protagonisme ha estat per Leo Messi, però també va jugar un dels desitjos del Barça en aquest mercat de fitxatges, com és Julián Álvarez.
12: No va poder ser titular perquè en els dies previs havia arrossegat molèsties al turmell, però va entrar al camp al minut 55 en substitució de Lautaro Martínez i va contribuir a la victòria final de l'equip.
9: Doncs precisament de Julián Álvarez avui n'ha parlat el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, que ha tornat a tancar la porta a qualsevol sortida de l'argentí de l'Atlètic de Madrid.
16: Sí, llegó la oferta del Real Madrid de Florentino y ya sabéis lo que se dijo al Real Madrid. Es que queréis repetir continuamente esto y uno ya se cansa. Julián López es un jugador del Atlético de Madrid. Y el que quiera Julián López, que venga, vea el contrato y si le interesa se lo llevará. Y si no le interesa, bueno, se lo llevará.
17: Bueno, eso parece ser que es el rollo del verano. Ya sabéis todos exactamente cómo está
16: la situación. Es un jugador del Atlético de Madrid y creo que será un jugador del Atlético de Madrid.
9: Bé, diu Julián López, Enrique Cerezo es refereix a Julián Álvarez, evidentment, eh? Tornant al Mundial, Sònia, l'exhibició de Messi que hem explicat, que hem sentit els gols, va eclipsar també el debut i gols també dels altres grans davanters d'aquest Mundial que aspiren a ser màxims golejadors de la competició, com són Mbappé i Haaland.
12: Sí, dues exhibicions imponents que van quedar eclipsades per Messi. Mbappé va marcar dos dels tres gols d'una selecció francesa que va necessitar una part per escalfar motors davant Senegal, però que a l'acabar prema l'accelerador de la segona va deixar clar que un atac format per Olise, Dembélé, Doué i Mbappé està destinat a arribar lluny en aquest Mundial. 3-1 davant Senegal i un Mbappé que reivindica la seva capacitat golejadora. Es queda a dos gols de ser el màxim golejador de la història dels Mundials, un títol honorífic que ara tenen Klose i Messi amb 16, perquè durant aquest Mundial és una classificació que pot variar. I al mateix grup, una altra bèstia del gol, Haaland, tampoc va fallar a la cita, va marcar dos dels quatre gols de l'Iraq, un Noruega 4, en el que era el seu debut en un Mundial. De fet, Noruega tornava al Mundial després de 28 anys. I ho va fer amb fills de la Noruega del 94, que va jugar aquí als Estats Units. Aleshores, amb el pare de Haaland, amb el pare de Charlotte i amb el pare de Thorsbeth, que en aquell cas no van superar la primera fase, la Noruega del 2026 aspira a fer-ho.
9: Tot això a la jornada d'ahir. De la jornada d'avui al Mundial destaca el debut de Portugal i si el Madrid, recordareu, abans de l'estrena de la selecció espanyola al Mundial va anunciar el fitxatge de Marco Corella, avui, hores abans d'aquest debut de Portugal, Marcos García ha fet oficial el fitxatge d'un portuguès, de Bernardo Silva.
17: Sí, exactament el mateix. Portugal arriba al partit contra el Congo envoltada de moviments, de rumors de mercat. Com dius, aquest matí el Madrid ha fet oficial acord amb Bernardo Silva, dues temporades de contracte fins al juny de l'any 2028. I a més, en les últimes hores, a Portugal també s'han disparat les informacions sobre el fet que Robert Martínez, el seleccionador, podria no seguir com a seleccionador portuguès més enllà del Mundial. El tècnic català s'expressa així.
18: No hi ha cap notícia. A Portugal ja vam parlar molt d'aquest tema. Aquí potser és diferent, però a Portugal ja vam tractar molt aquest tema. El focus és seguir amb la feina feta els darrers 3 anys i mig. Quan vaig arribar a Portugal, la tasca cada dia era guanyar tots els partits, però també preparar aquest Mundial. I ara som aquí.
17: Estamos ya aquí. A les 7 de la tarda, hora catalana, Portugal contra el Congo, sense Rubén Díaz, els portuguesos. El central del City no està al 100% i Robert creu que no és el moment d'arriscar.
9: Doncs aquest partit, el Portugal-Congo, és històric pel Congo perquè Josep Gaia torna a un Mundial després de mig segle d'absència.
19: L'única participació va ser l'any 1974 a Alemanya, quan eren anomenats República del Zaire i serà la primera vegada que juguen com a República Democràtica del Congo. La seva preparació pel Mundial no ha estat gens fàcil, ja que s'ha vist alterada per l'important brot d'Ebola al país, que els ha obligat a concentrar-se a Bèlgica. Els jugadors de la selecció del Congo són coneguts com els Lleopards i en la seva arribada a la concentració, o van poder veure, van arribar amb un vestit elegant negre i una franja diagonal de Lleopard. A més, duien una bossa de mà amb el mateix estampat. I una curiositat d'aquesta selecció és que compten amb un aficionat que es queda immòbil durant tot el partit, imitant l'estàtua de Lumumba, qui va ser el primer ministre del país l'any 1960. L'aficionat que porta sempre un elegant vestit de colors representatius del Congo s'ha convertit en una icona mundial i ha estat inclòs en la delegació oficial.
9: I de la jornada d'avui, Marcos, encara falten 3 partits més.
17: Sí, l'estrella és aquest Anglaterra-Croàcia a les 10 de la nit, els Gordon, Rashford, Bellingham i Kane contra els Kovacic, Guardiol i Perisic. A Croàcia, per damunt de tots, aquest Mundial és el darrer ball de Luka Modric. Ha parlat abans del partit contra Anglaterra.
20: Dosta dobro ekipu. Za šta smo sposobni?
21: La condició de l'equip és molt bona. Hem fet una bona tasca en la preparació prèvia i ho hem de demostrar avui al camp. L'equip ha canviat força i els joves aporten una força extra i una nova dimensió. Veurem els resultats que aconseguim, però tornem a tenir un molt bon equip.
17: El mateix grup que anglesos i croats, la propera matinada, a la 1, juga el Ghana a Panamà. A les 4, el mateix grup de Portugal, es juga l'Uzbekistan Colòmbia.
9: Marcos, per parlar de futbol, fora ja del Mundial, el Madrid fa un pas més en l'anomenat cas Negreira i ara ha presentat un escrit a la UEFA i demana accions contra el Barça.
17: Ha fet un comunicat al Madrid, diu que ha posat en coneixement de la UEFA el que considera evidències rellevants que reforcen els indicis sobre l'existència de pagaments que s'allarguen en el temps opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. El Madrid apunta que aquesta relació és incompatible amb ser neutrals i ser imparcials, una cosa que el Madrid diu que ha de caracteritzar la competició esportiva. El Madrid demana que la UEFA reobri expedient disciplinari al Barça per la credibilitat del futbol i en aquest comunicat el Club Blanc remata que la UEFA ha d'adoptar accions disciplinàries i també restauradores, les que siguin procedents, i afegeix que cap decisió esportiva ha de substituir el procediment penal i legal que està en marxa.
9: 9 minuts i les 3 de la tarda, farem una pausa i després...
0: Crec que quan ja s'ha posat 4-3 jo crec que no hi havia ningú en tot el pavelló que no confiés en com a mínim...
9: La gran remuntada del Barça de Futbol Sala ahir al primer partit de la final de la Lliga.
1: Catalunya migdia.
4: El Tour surt de Barcelona i Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
22: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
23: Quina ratxa! Quants maig portes?
22: 150.
23: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
24: Un de cada tres infants a Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a pereterrés.org.
25: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
26: Catalunya Ràdio.
25: Som 3CAT.
26: Som 3CAT.
9: Ho dèiem abans de la pausa, gran remuntada del Barça a Futbol Sala a la final de la Lliga contra el Pozo Múrcia. Els blaugranes van començar amb un 0-3 en contra per acabar empatant a 5 en un primer partit de la final que Francesc Ripoll es va decidir als penals.
27: Va ser una nit màgica de Futbol Sala al Palau Blaugrana on tots els espectadors van veure com el Barça s'enduia el primer punt de la final de la forma més èpica possible. El partit no va començar bé amb l'expulsió de Pito per vermella directa, amb superioritat numèrica. El Pozo va fer el 0-1 i encara en van fer dos més abans del descans. A la represa, el Barça va fer una passa endavant i es va passar de l'1-4 a l'equador de la segona meitat a l'empat a 5 a l'últim minut. A la pròrroga va passar poca cosa i a la tanda de penals Didac va ser l'heroi i va aturar el llançament definitiu.
0: Tal com s'ha posat el partit, no, que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs, bueno, més èpic, poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
27: Amb l'1-0 a favor, el Barça ja pensa en el segon partit, que serà demà, també al Palau Blaugrana, i a les 9 del vespre, una victòria deixaria el títol de Lliga ben a prop pels de Javi Rodríguez.
9: En handbol, Timotei Enguessan renova amb el Barça fins al 2029, després d'una campanya perfecta de l'equip blaugrana, on ho ha guanyat tot, i el seu capità, Dica Mem, que deixa l'equip la pròxima temporada, ha repassat tota l'actualitat als micròfons del Tot Costa.
19: El francès va qualificar la temporada d'increïble i va destacar en diverses ocasions la força del grup com un element clau per aconseguir tots els objectius.
28: Siempre hay uno que ha dado un paso adelante y cuando uno se cansa, el que entra cumple. Todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, que sea en defensa o en ataque, o sea que ha sido la fuerza de este grupo todo el año y se ha visto en el Final Four.
19: Mem també va parlar del seu futur i va explicar que el seu gran objectiu és guanyar una cinquena Champions abans de deixar el club l'any 2027, quan fitxarà pel Füchse Berlín.
28: Obviamente quiero descansar ahora, pero me encantaría irme con otra Champions.
19: A més, la temporada vinent perdrà la capitania de l'equip, tot i que continuarà sent una de les figures de referència dins del vestidor blaugrana.
9: I en ciclisme, una última hora respecte al Tour de França, amb una baixa destacada, Marta Garcia.
2: Wout van Aert, que no participarà en la ronda francesa per una lesió en el colze, de la que encara no s'ha recuperat. El belga va caure fa uns dies durant un entrenament previ a l'antic Critérium Dauphiné i ja durant la cursa es va ressentir amb una infecció inesperada en aquella zona que el va obligar a passar a abandonar la competició i, a més, a passar una nit en observació a l'hospital. Finalment, amb el seu equip, han decidit no arriscar i que se puga recuperar bé de la ferida. Per cert, des d'avui fins diumenge se disputa la volta a Suïssa amb l'eslovè Tadej Pogačar com a principal favorit a la victòria final i serà la seva última participació abans que comenci el Tour el pròxim 4 de juliol.
9: I tenim nou episodi ja de Ràdio Volta i aquest episodi protagonista important, Isaac Vilalta, has parlat amb Miguel Indurain.
3: Doncs sí, un Ràdio Volta ja amb molt protagonisme del pròxim Tour i amb un convidat, com dius, de luxe, un dels quatre corredors que al llarg de la història han guanyat 5 Tours, només ho han aconseguit, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault i Miguel Indurain. Aquest 2026, però en aquesta llista tan selecta s'hi podria afegir Tadej Pogačar, que ja en té 4. Miguel Indurain, parla d'aquesta possibilitat.
6: No, bienvenido, ¿no? Los récords y los retos y todas estas cosas, que es un reto difícil, ganar 5 Tours es difícil, pues que se sube más gente y gente de nivel, y Pogačar tiene un nivel buenísimo, siempre es bonito, ¿no? O sea, cuando lo gano Hinault, cuando lo gané yo, pues cuando estás compitiendo no te estás fijando en eso, si son 5, si son 6, si son 4.
3: En una conversa tranquil·la i relaxada, Indurain també analitza el doblet Giro Tour de Vingegaard i posa el focus en Paul Seixas, el jove francès que aspira a lluitar cols a cols amb Pogačar i Vingegaard.
6: Corre en Francia, corre en casa, eso también. Entonces, gestionar eso, veremos el equipo cómo responde él, claro, cuando van las cosas bien y todo va centrado, pues las cosas te salen más fácil, pero como tengas una caída como ha tenido o tengas una lesión, se te pueden amontonar. Clase tiene, o sea, puede ser en el futuro, igual ahora demasiado pronto, pero también tiene que aprender, ¿no? Como es un Tour de Francia.
3: La conversa amb Miguel Indurain i també amb un dels catalans que serà el Tour, Aleix Clotet, el cuiner del Caja Rural, a Ràdio Volta, ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
9: I un apunt més de la Volta Femenina.
2: Isis Baraldés, Estefania Jiménez, Núria Muntanya, Jenny Torreguitart, Ivet Sánchez, Andrea Soldevila i la veterana Ana Ramírez són les 7 ciclistes que formen part de la selecció catalana que participen en esta volta, que per cert comença divendres i consta de 3 etapes. També tindrà els catalans Massi Baixter i Esport Ciclista Mataró com a equips, a més també de 5 equips World Tour.
9: I avui dimecres hi ha nou capítol també del Girona reservat. El club està confeccionant el nou equip per la pròxima temporada i Eduard Solà no pot trigar gaire a tancar un aspecte important com és qui ha de ser l'entrenador.
7: Ja fa un mes que es va acabar la Lliga i que el Girona va baixar a segona divisió i encara no han pogut fitxar el substitut de Mitchell. El Girona ha contactat en diversos tècnics, però encara no s'ha decidit. Hi ha hagut molts noms sobre la taula i alguns se li han escapat, com ara, per exemple, Carles González. També ha estat esperant que totes les banquetes de primera divisió estiguessin ocupades. L'última és la del Rayo Vallecano. Hi ha diversos noms que podrien quedar fora, com ara, per exemple, Lixi, Jagoba Arrasate o Xavi García Pimienta. O com va dir Quique Cárcel a l'última roda de premsa, encara hi ha en joc al playoff d'ascens a primera divisió amb un nom sobre la taula, Rubi, ara a l'Almeria, i que sempre ha estat a l'ocució. I també juguem a fer travesses sobre els jugadors que es poden quedar a la plantilla amb clares vendes, com Arnau, Sigankov, Unagi o Benat. Tot plegat a l'últim Girona reservat de la temporada amb un debat amb Xavi Soler, Susi Sala i els periodistes Joel Sebastián de l'Esportiu i Marc Brugués del Diari de Girona, que segueixen l'actualitat del Girona Futbol Club.
9: I ens queda encara un minut, Marta, per explicar altres coses.
2: Males notícies per al Lleida, ja ho sabíem, però ara ja és una realitat, bàsicament perquè el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha començat ja el procés de liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol, el que és el mateix, el Lleida Club de Futbol, l'hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. I notícies més positives, les del mercat, el Badalona Women renova la portera Maria Valenzuela, l'Espanyol renova Ainhoa Domènech fins al 2028, la jugadora del filial seguirà en dinàmica del primer equip, i en bàsquet també incorporacions. El Cadí la Seu fitxa per la pròxima temporada l'ex Donarski, una escorta estatunitenca de 24 anys, i l'Uni Girona reforça l'equip amb la incorporació d'una altra estatunitenca, també escorta, Madison Conner.
9: Doncs segueix el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports del Tot Costa, i a les 11 de la nit, el Club de la Mitjanit Especial Mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat tot el que ha donat de si la declaració de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Zapatero s'ha declarat innocent i en un comunicat demana confiança i diu que acabarà demostrant que no ha comès cap delicte. El jutge ha descartat imposar-li mesures cautelars. També hem connectat amb la cimera del G7 que s'està fent a Evian, a l'est de França, on s'ha acordat donar més suport a Ucraïna i augmentar la pressió a Rússia. Això a 48 hores perquè es firmi la acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Diversos mitjans n'han filtrat els punts, que concreten la reobertura de l'estret d'Hormuz o la prohibició que l'Iran aconsegueixi la bomba atòmica. I ens hem fixat també en l'origen de la incidència que va aturar la línia R2 sud de Rodalies dissabte a la tarda. Va ser una via que va quedar sense soldar després d'unes obres que es van fer de nit. Un maquinista va veure el carril tallat quan ja hi havien passat diversos trens, per sort, sense conseqüències. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs estem pendents d'un incendi al municipi de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. Els bombers hi treballen amb 4 mitjans aeris i 14 dotacions terrestres. És un incendi de vegetació a la població de Llor. Hi ha hagut l'avís al 112 a les 2, com passant 6 minuts de les 2. Els bombers expliquen que tenen el flanc dret ja controlat gràcies a l'ajuda dels pagesos que hi han treballat amb tractors i que treballen també amb maquinària en focus secundaris al flanc esquerre. Aquest incendi ens recorda el que hi va haver en el mateix municipi l'any passat, que va cremar més de 5.000 hectàrees i on van morir 2 persones. És un dels focus d'actualitat ara mateix, tot i que sembla que els bombers tenen controlada la situació. I a aquesta hora també estem pendents de la situació del trànsit. En aquest cas, derivat d'un accident múltiple, hi ha problemes a la P7 a la zona de Barberà del Vallès. Ho concretem amb l'equip viari, Marlut García.
3: Bona tarda. Doncs sí, hi ha més de 8 quilòmetres de cua a l'AP7 entre Mollet del Vallès i Barberà en sentit sud, i és que aquí hi ha 2 carrils tallats a causa d'un accident entre 3 camions, una furgoneta i 5 turismes que ha passat a les 12 del migdia. També hi ha una llarga cua en sentit contrari, amb congestió entre Sant Cugat i Barberà en direcció Girona. I també afecta la C-17 amb retencions de Lliçà de Vall a Parets del Vallès per enllaçar amb l'AP7. Encara d'arribar la grua que s'emportarà un dels camions, ens diu Trànsit, o sigui que els problemes es poden allargar. Recordem algunes alternatives, l'autopista del Maresme o la C-33 segons la destinació. A la C-33 ja aturats a l'entrada a Barcelona des de Montcada.
2: Aquesta és la situació ara mateix. D'aquí 15 anys, Catalunya guanyarà prop de 900.000 habitants i arribarà als 9,2 milions d'habitants. Això és la projecció que fa l'Institut Nacional d'Estadística. La població creixerà un 10% per l'arribada de població estrangera, que passarà de representar el 27% de la població a acostar-se al 40%. A més, el nombre de llars unipersonals fregaran el 1 milió i seran la tipologia d'habitatges que més creixeran juntament amb els que hi viuen 2 persones. Després d'una reunió maratoniana, sindicats i direcció de Quality Espresso, especialitzats en màquines de cafè, han arribat a un preacord sobre el futur de la planta a la zona franca. El nombre d'afectats per l'ERO es redueix dels 82 inicials a 76 i es recol·locarà en altres companyies la majoria dels acomiadats. A més, es prejubilarà el personal a partir dels 55 anys. L'exconseller actual diputat d'Esquerra Republicana al Parlament, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, declararan dilluns que ve com a investigats davant el Tribunal Superior de Justícia pel cas de contractacions suposadament irregulars a l'Ajuntament d'Altafulla. La causa també s'instrueix al Suprem perquè l'exalcalde Fèlix Alonso, investigat per prevaricació, és actualment diputat dels Comuns al Congrés. I l'Ajuntament de Barcelona demana elevar a 5 anys la pena per tinença il·lícita d'armes de foc i fins a 9 anys per grans cultius i tràfic de marihuana. La proposta s'ha aprovat aquest matí a la Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior amb els vots a favor del PSC, que és qui ha presentat la proposta, Junts i el PP. Vox s'ha abstingut i Barcelona en Comú i Esquerra hi han votat en contra.
0: Passant 4 minuts de les 3.
4: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara fins a les 4, amb l'Oriol Marc, subdirector del Nació. Bona tarda.
5: Què tal? Molt bona tarda.
0: L'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
6: Bona tarda.
0: I el Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat d'Abat d'Oliva Seu. Bona tarda.
7: Què tal?
0: Tot bé, vosaltres?
5: Sí, però trobo que està mal gestionat el tema de les pantalles de l'estudi, perquè a la gran hi ha un debat avorridíssim al Congrés.
0: I allà... No t'he saludat, a tu.
5: Ja, no, no, no, ja. No, digues, digues. Estem prioritzant un debat que, sincerament...
6: Per què no van expulsar
5: no
6: a Messi?
5: El resum dels tres gols de Messi d'ahir,
6: que hauria d'anar a la pantalla gran. Però es mereixia ser expulsat. És una targeta vermella
0: de manual. Escolta'm, ara truquem al Tot Costa, i tots dos aneu al Tot Costa, i analitzeu el partit d'Argentina, de Messi, un a favor i un altre contra.
5: Aprofito per dir, i així el Santi ja s'enfadarà de bona entrada, que Leo Messi és el tercer home que més feliç m'ha fet a la vida, després del meu fill i del meu pare.
7: I Jordi Pujol?
6: I jo aprofito per dir que en el Mundial vaig als Estats Units.
0: Molt bé. No, espera, un moment.
6: Claro! Molt bé,
5: molt
6: bé. Després d'uns anys...
0: La música del Santi...
5: Ens coneixem bé.
0: Santi Villas, bona tarda.
8: Bueno,
0: tot i que ja has entrat ja
8: aquesta
0: directament.
8: Aquesta no serà de tothom, la música? És una especial per mi?
0: La de la Dèria.
8: Tothom té la meva.
0: Et sap greu, eh? Ara sí. T'ha sabut bé.
6: No li has vist res?
0: Home, t'has afaitat, no? Has canviat de... No?
8: És que vaig a tallar-me la barba, perquè saps que arriba un moment que de repent em trobo pèls entremig de les dents.
0: Ah?
8: Però de barba.
0: Ja. Home, millor, sí, clar.
8: I vaig pensar... Vull dir-te, com si t'haguessis fotut una espina...
5: Sí.
6: Em trobo pèls entremig de les dents.
8: Del bigoti, sí.
6: És una frase arriscada.
8: No, és horrible, sí. horrible. I aleshores vaig dir, bueno, retalla'm una mica. I li vaig dir, bueno, talla'm a tota, a veure què cara foto.
0: I què? I ara estàs en el procés de què?
8: En el procés de trucar per fer-me un lifting.
6: L'Alícia ha intentat animar-lo, dient-li que s'havia tret anys de sobre, però ell ha vingut amb una depressió profunda.
8: És que jo, t'ho juro, em vaig veure.
0: T'has d'anar a comprar a una botiga de disfresses una barba d'aquelles postisses, eh?
8: Em creixerà, però és que vull dir, quan em vaig veure, vaig arribar a casa, ja em vaig veure l'ascensor, que no és gaire bona llum. Llavors portava aquelles ulleres que porto la muntura com color xampan, que és com una cosa molt moderna, però al cap i a la fi, si tens la cara de la teva àvia, amb una muntura color xampan, sempre és l'àvia d'aquella que se li ha posat la muntura groga, no? Que era transparenta, de vella, que és la muntura. Saps què vull dir?
5: Sí, tipus Duralex.
8: Bueno... Bueno, aquest matí he anat a l'òptica i li he dit els vidres d'aquesta muntura me'ls posa a la negra. I aquí vaig amb una muntura negra amb els vidres de la groga. Vale. Perquè vaig fent microcanvis fins que arribi al lifting. Perquè ara he d'anar a preguntar lo del lifting. No sé si microlifting, perquè jo em vull fer... Quan me'l facin, vull fer el de Brad Pitt, que és aquest que t'agafen, t'obren tota la cara, i aleshores, en vez d'estirar-te la pell, agafen la musculatura de la cara i te la tornen a posar on estava al principi.
0: Yeah.
8: Te la tornen a cosir a l'os on li tocava, no a una caiguda, on estava.
5: Però això es fan, sí.
8: I aleshores, quan torna la cara a puesto, tens la cara de quan la musculatura estava a puesto.
0: És que, només en la primera intervenció m'has donat tanta informació que ara necessito...
8: Això només ho fa un metge que és de Nova York, que és el que li ha fet a Brad Pitt.
0: I però això és el que tu vols que et facin, tu.
8: Es veu que hi ha una persona a Madrid que treballa amb aquest metge. I segurament ho faci.
0: Santi, escolta, no arrisquis amb coses de salut. Sí, no vagis amb un que diu que ha treballat, que ha pres de no
8: ser... Escolta una cosa, però té tota la lògica. Tu saps quan tu de repente, diguéssim, tens una cosa que se't cau un ull per ser aparellat mitja cara i llavors t'agafen la musculatura, te la pugen, te la tornen a clavar l'os i torna a quedar l'ull tancat? Doncs pues aquesta és la tècnica.
6: Santi, no t'ho facis.
8: Però t'ho farà...
6: Jo he vist perquè... Jo he vist a Brad Pitt.
0: Compte.
6: A la distància que estem ara, tu i jo.
8: Però no estava operat.
6: Bueno, quan s'ha operat? Fa aquest juliol passat, no l'altre. Fa dos anys estava operat.
8: Hòstia, ara vull dir
7: que...
8: Perdona,
7: a veure,
8: jo que vull anar... Un segon.
6: No se'l veu més jove que tu, o sigui, no, perquè...
8: No, és que no ho és.
6: Hòstia,
8: és que no ho és més jove que jo, cojones. És que també...
6: No. Tot el que has explicat semblaràs el Topúria, no t'ho facis.
8: Que també és un altre tema. No, avui volia anar, vull dir, fer... Ja el meu tema, el que passa que ara que si ja he conegut a Brad Pitt, la meva secció de la merda.
0: És que no guarda tal, aquest tema.
8: Però és que és l'època.
0: Ah, va.
8: Clar, jo volia fer... Com que ja vaig veure que em van a ver lo de la casita de Bad Bunny, vull dir, li he dit avui a la gent, escolta, torna a fer una edició d'Èria narcisista.
0: Molt bé.
8: És a dir, que parlo de mi, i aleshores que em preguntin.
0: Molt bé.
8: Com que jo diguéssim... Vull dir... L'Oriol sorprèn per coses que no t'imagines que ell li passen com veure Mujeres i Hombres.
0: Sí, i tant.
8: O lo de la Ferrusola currucant en la criatura. I jo pues, destaco pues, perquè era aquesta de Bad Bunny, per exemple, la d'avui, perquè he estat a Ascot, amb la xistera i tot.
0: Molt bé.
8: Vull dir, coses que és un altre nivell.
0: Molt bé.
8: Però després m'entra lo de l'operació i després hi ha un altre tema que hem dit a la porta, però sempre ha anat del cap. Quin era? Què he dit? Ara tenim tres temes. Després ve sempre el puto futbol aquest.
0: Bueno, que però això ha sigut l'Oriol.
8: Ja,
0: cosa
8: però meva. Sempre surt. Aquest no m'interessa, però no sé què dir. Sí. Però entrava, m'indeia, m'han dit, lo de les operacions de tal, perquè jo els temes els vaig fer així.
0: No, ja ho veig, que vas... Ara, ets una cascada, no pares, eh?
8: Bueno, perquè jo, de lo que van dient, jo agafo. Ja, ells van parlant allà.
0: I tu agafes idees.
8: Ara surt un tema, entra l'altre, ara diu no sé què, no sé quantos.
0: Però llavors, jo ara estic totalment desorientat.
8: Jo no sé què
0: vols
8: fer.
0: Vols parlar d'Ascot? Vols parlar de Brad Pitt i López Alegre?
7: Nosaltres, com a tertulians, et recomanem no fer-ho perquè estàs molt guapo ara, Santi.
8: No, que no. Això ho sé jo.
6: Això ho has dit tu, que està guapo.
7: Bueno, esperava que m'ajudéssiu en aquesta.
8: No, això t'ho dic jo.
0: Jo no et recomano fer-te aquesta operació amb un metge que no et doni les garanties.
8: Sí,
0: que diu que va estudiar i que va treballar amb no sé qui. No, però escolti'm, no toca la cara, segons qui.
8: A veure si et penses que li demanaré el metge a Iker Jiménez. No, no, jo això ja ho tinc controladíssim.
7: Ell té contactes.
8: Home, perdona, de la medicina, jo vull dir-te, demanem el que vulguis. Què necessites? Que et fa mal un dit del dit petit? Tinc un metge del dit petit. Què et fa mal? El lòbul de l'orella dret, tinc un metge només d'orella de lòbul.
0: Lòbul
8: de
0: l'orella dret.
8: Sí, s'ha de ser especialista. Llavors has de saber també... quan et passa alguna cosa, a quin hospital de Barcelona has d'anar.
0: Pues ara, quan acabis...
8: Ah, tinc això, és aquest. Tinc
0: quan
8: allò,
0: acabis
8: aquest.
0: De sortida agafes Natàlia Ramon i del tema dit petit del peu, perquè sí. Porta no sé quantes setmanes arrossegant una lesió al dit petit del peu. Ve a veure si li arregles.
8: Dit petits, mans, tot, colzes, tot, ronyo,
0: tot.
8: O sigui, jo et soc una persona hiperanalitzada.
6: I si tens com jo, mals diversos, pots fer-nos una guia?
8: Sí, claro.
0: Un dos per un. A veure si pots...
8: Tu ja t'has d'ingressar. Jo sí. I t'has de passar per unes màquines i ara ho he provat tu tot.
0: Però escolta, a mi m'ha interessat molt com és que vas estar a prop de Brad Pitt.
8: Doncs, és que t'interessa més altres...
6: Jo...
8: A veure, perdona.
6: Pues no,
8: anem a centrar-ho. A veure si t'arriba algun missatge d'aquests teus.
6: Jo estava a Londres.
8: Un moment. Tu què consideres que és més important? Haver estat a prop de Brad Pitt, que és el professor del seu aquest, el seu, es diu?
7: Abat Olivasseu.
8: Seu és amb S o amb C?
0: Amb C.
8: Ah, pensava que era la seu. No. Que era el lloc on estava. Acaba que veig de Brad Pitt. O que ha conegut a la família real anglesa, que sóc jo, que no sé. Ara tu tries... Pues titular... A veure, qui és l'editor del programa de la Catalunya?
0: Aquest titular has esperat molt a fer-lo. Perquè m'havies dit, he estat a Ascot, però no has dit, he conegut la família real.
8: He estat a Ascot.
6: Amb qui de la família real anglesa vas estar?
8: Home, jo vaig anar allà, me vaig cruzar tres vegades amb Camila, que li anava a dir, és més guapa al natural que...
6: Camila.
8: Després vaig anar allà, que li van donar un premi a la reina d'Anglaterra, un cavall va guanyar i li va donar...
6: Tu saps què li va
8: vaig
6: dir?
8: Veure tota la família.
6: Tu saps què li va dir l'actual rei a Camila per SMS, com si fos el Rajoy amb el Bárcenas?
8: Sí, no cal dir-ho ara, perquè vull dir, ara ja és
0: horari
8: infantil.
0: És horari
8: infantil.
7: Jo no sé què li va dir.
0: No, és igual. Jo crec que no ho vol saber.
8: Perquè, mira, és que vull dir...
0: És que no ho vol saber.
8: O sigui, tota una tradició monàrquica... I s'ha quedat amb això.
0: Ja. Molt bé. Això va
8: bueno, això, no, bueno, però tu què t'interessa més? Com a editor, diguéssim. És que, clar, tu també t'has de mullar. Tu ets l'editor d'aquest programa.
7: I si fem 3 minuts cadascun? I a veure quina... No, quina anècdota ens agrada.
0: Jo també t'he de dir... El tema Brad Pitt té tirada, també, per l'Alicia.
8: Jo també t'he dit que a mi m'interessa més el seu que el meu ara mateix. O sigui, que jo crec que és millor que ho expliqui ell.
6: No, a mi el teu, eh? No, només
8: no,
6: s'acaba.
8: No, però ja fes el teu. Feu-me la secció, que em surt més bé.
6: Jo estava a Londres, caminant pel West End, i de repente veig un grapat de gent. I els hi dic, què feu aquí? Diu, és que ara sortirà Brad Pitt del teatre.
0: Ah.
6: I ara t'ensenyaràs-te la foto. Llavors jo vaig dir, ah, doncs m'espero. I sí, al cap de 5 minuts va sortir Brad Pitt, es va acostar allà, ens va començar a donar la mà a la gent i tal, es va estar fent fotos, va pujar amb una furgoneta i se'n va anar.
8: Grupi Abat Olivasseu?
6: No, jo...
8: Deixa, no dono crèdit.
6: Jo, de Brad Pitt, m'havia quedat amb un horizonte muy lejano.
0: Carai.
6: I 7 anys en el Tíbet, amb 3 o 4 pel·lícules. I amb que havia estat casat amb Jennifer Aniston.
0: Home, sí, ja fa temps, això...
8: Parla-li amb ella, d'ara.
0: Sí, va quedar contenta.
6: Bueno, no queda contenta cap senyora d'aquest senyor, perquè l'Angelina Jolie també té amb ell bastant mal rotllo.
7: Ni els fills,
0: també.
8: O sigui, des que estic aquí, la banda aquesta, que és el Gol Sud o Gol Nord?
7: No ho sé.
8: Nosaltres som unes persones normalíssimes. Estos van d'una cosa i després són una altra.
0: Absolutament.
8: Vull dir, ara aquest que si Brad Pitt i Angelina Jolie, qui ho havia de dir?
5: El Brad Pitt, a mi em fascina...
8: Sí,
5: que
8: tu coneixes
5: sempre...
8: tots els alcaldes de la Costa Brava i ara resulta
5: com ha de ser.
8: Allò que els truca.
5: A mi el que m'agrada molt és que sempre es fa el pentinat de les seves parelles.
8: Qui?
5: El Brad Pitt. El Joan no ho sé, però el Brad Pitt segur. quan sortia amb la Gwyneth Paltrow, portava el cabell d'ella. Amb l'Angelina Jolie, un cabell similar. Fixeu-vos-hi, busqueu a Google. Brad Pitt...
8: Brad Pitt, Hercat.
5: Bueno, podeu buscar en català, també. Però
8: en sèrio?
5: És una meravella d'assumpte. Mireu les fotos, està comprovat. No entenc com no ho sabeu.
0: La tertúlia dels dimecres és la que em deixa sense paraules. No sé com continuar.
8: Jo ja et dic que no sé per on tirar-ho. Preparades no porto de paraules.
0: No sé per on tirar ara.
5: I a part, tu sentiu, sabràs també que el Brad Pitt està vinculat a l'univers Mediaset a través de Makoke.
8: Ah, sí.
5: Que Makoke i Brad Pitt van passar una nit. Makoke és una ex-dona de
8: Kiko Matamoros. Kiko Matamoros, has dit?
0: Matamoros. Ara s'ha casat, no? Makoke,
6: però... Sí, Makoke a Brad Pitt deu ser com Divin Brown a Hugh Grant, no? Més o menys. Deu ser una cosa així. Divin Brown, eh?
5: Deu ser alguna cosa
6: així. Vale, és per situar-nos.
5: Sí, no entrarem... Bueno, podríem arribar una demanda. Sí, continuem parlant.
8: Vull dir una cosa, com facin algun dia algun debat a la TV3CAT, de la gran cita, i esteu els dos allà, eh?
7: I jo, Santi?
0: S'ha ofès, ara l'Elisa s'ha ofès.
8: Tu no, perquè tu ves... acaba lo de Parla, o sigui, acaba l'obra aquesta que estàs fent allà, Parla?
7: Sí.
8: Veus?
7: Però jo no tinc dret al divertiment, a veure, una comentada.
8: No, ja ens ho mirarem nosaltres.
0: I ho comentareu.
8: Sí, nosaltres ja ho comentarem i tal. Bueno, total, s'ha acabat el temps ja... si són 15 només!
7: Vinga, explica'ns,
6: Ascot. Ara explica'ns lo de la reina d'Inglaterra.
0: Recordem, per als oients que no ho sàpiguin, que a Ascot es fan algunes
8: de les... La tercera setmana de juny, això la gent no ho sap, aquestes no sabien res.
0: Algunes de les curses hípiques de més prestigi al Regne Unit, i que, a més, es converteix tot sovint en una mena de passi de models, de pameles, sobretot, de pameles, de

0: ho sé, doncs deu ser un servei de l'hotel, passejar amb un gos. Mira. Hi ha coses, de veritat, que quan viatges... Bé, jo, per exemple, als Estats Units vaig descobrir una vegada una cosa a un restaurant, a Los Angeles, que està... vam anar a sopar. Vinga, ja canvio de tema, eh? Sobretot que vagi sobrant. És una merda, això. O sigui, això no té ni cap ni peus. Vull dir, si algun dia això ho han d'editar o alguna cosa, no té cap sentit. No, si heu de fer això a la temporada, un resum, què cojones direu de mi? Vull dir, és que tot és una cosa d'aquí, una d'allà.
1: Pues venia el Santi i, bueno, i perdíem el control del programa.
2: Los Ángeles, sí, que m'interessa. Pues,
0: vaig anar a un restaurant, i això t'agradarà. Vaig anar a un restaurant i llavors estàvem tots a un restaurant bonet, diguéssim. Bueno, i aleshores estàvem allà sopant i vam començar el sopar i ens vam posar tots l'estovalla. I aleshores va venir un cambrer i a la meva germana li va agafar l'estovalla, la hi va treure, se'n va anar, va tornar i li va donar una estovalla negra.
2: Per què negre?
0: Veus com hi ha coses, diguéssim. Això, que podria ser, per exemple, una secció de Tot es mou, doncs pues ara jo ho convertiré en una secció d'això que fas tu, que és Catalunya migdia.
1: Això que fas tu.
3: Però per què era negre?
1: Sí, clar, mira si és fàcil. Catalunya migdia.
0: Doncs pues ara m'he pensat que era un altre programa. Dic, ara això ho anuncien una altra cosa. Ah, és el teu. Bueno.
1: Si és de Catalunya Ràdio, pues és el migdia, doncs Catalunya migdia.
0: Jo vaig dir, però això què passa ara? Que tots en castovella blanca i una persona amb castovella negra. Llavors vaig preguntar, escolti, per què li ha canviat l'estovalla? Diu, home, diu, perquè aquesta senyora porta un pantaló negre i les estovalles blanques poden deixar una miqueteta de borrissol.
1: Impressionant.
0: No es pot
2: això és nivell.
0: Sí, això és com el de
3: tu ens descobreixes
0: pagos,
3: unes pràctiques increïbles.
0: Es pago, sí.
2: Ara mateix ho busco.
0: El busquen.
3: Bueno, llavors, una cosa, qui et va convidar, Scott? Per què et convida?
0: Mira, a mi em va convidar una marca de rellotges que patrocina això dels d'això. Aleshores, només m'havia posat un xaquer, un sombrero, i complir les ordres que són que no pots deixar el sombrero al revés, l'has de deixar sempre com si t'anés a sortir un conill.
3: Però que tu ets influencer.
0: Jo no sóc influencer, però jo... jo... tinc contactes, però jo m'arrimo... Jo veig dos, una esfera d'un rellotge i allà que vaig.
3: Molt bé.
0: És que vol dir...
3: I llavors, a Ascot, vas a veure com els cavalls fan curses.
0: Aleshores, tu vas a Ascot, aleshores tu t'has de vestir, aquell matí vas i vas cap a Ascot. No t'interessa el tema?
1: Sí.
0: Ah. Que veig que ja estan enviant un missatge per criticar-me a mi.
1: Que no.
0: O alguna cosa d'aquesta. Algun amic de la universitat, però que... Bueno, això. Tots aquests que l'escolten els amics. Bueno, i aleshores vas allà.
3: Sí.
0: I clar, tu arribes allà i de repente veus tot allò que són furgonetes, de gent que s'ho passa pipa, que es pentinen al carrer. Perruqueres, maquilladores, fan pícnics, venga, xampan... Però tots són com si fos un càmping.
1: Yeah.
0: Un càmping amb els cotxes aixecats, unes tenderetes, i s'ho fan allà. Llavors entres... Clar, jo vaig anar a la part bona.
1: Clar.
0: A la part
1: de... No t'hi poses per
0: no, jo no vaig anar allà...
3: A fer un pícnic, no.
0: Jo vaig anar a la part bona, on estarà els Reis al costat. I aleshores els Reis surten de Windsor, passen, i llavors comença. Tu, hasta que no arriben ells, no surt ni un cavall a córrer. Llavors baixen per tota la pista, llavors s'asseuen, saluda, i aleshores, per exemple, coses que fan. Doncs, per exemple, va arribar un japonès, pobre, que va entrar amb les sabates blanques. Buah.
1: Fatal.
0: El van agafar, se'l van endur, i els van dir que no, i llavors li van baixar unes sabates.
1: No es pot anar amb sabates blanques, eh?
0: No, has d'anar com has d'anar. I si no, te les donen ells.
1: Oh, clar.
0: Vull dir, te baixen ells unes sabates. Això també passa...
1: Per tant, tenen tots els números, o què?
0: Tot.
1: De quin número té vostè? El 44, amb una boleta.
0: Que si vas sense corbata, te'n donen una.
1: Cadascú té els seus referents. Tu estàs parlant d'Ascot i l'altre diu, com una bolera.
2: Com una bolera.
1: Cadascú...
0: Sí, com a la pista de gel, no?
1: Sí, cadascú té els seus referents, també. Ascot, bolera.
0: Has d'anar amb el d'això, ja dic, no te'l pots treure. Si te'l treus, l'has de deixar... com si es treu un conill. No el pots deixar al revés, al barret. I aleshores, doncs, vinga a la carrera, tu jugues, vinga de menjar, vinga de tot.
3: Però tu jugues a què?
0: Apostes.
3: Ah, apostes.
0: Tu tens allà una garita sempre.
1: Ah.
0: Et van donant de menjar i de beure i vas apostant.
1: A veure, si vas ben content doncs, amb el beure, portes més diners.
0: Vas apostar? I aleshores doncs, vas donant voltes. Sí, jo no vaig guanyar res.
1: No?
0: Però és que mai, no m'ha tocat, t'ho juro, en la vida, ni un polo a la fusteta.
3: Què és la fusteta?
0: Bueno, el pal del polo. No saps que a vegades et menjaves un polo i quan te l'acabaves sí. Deia otro? Mai.
2: Perquè no
0: a
2: saps
0: mi no m'ha tocat mai ni un polo al com es digui.
1: Sí, no,
0: el pal,
1: sí,
0: el pal del polo.
2: És que no saps el truco. És molt senzill. Compte, jo vaig anar una vegada a aquestes curses de cavalls de Sanlúcar de Barrameda.
0: Sí.
2: És molt maco.
1: Bueno, jo hi he estat també, sí. He estat a la platja, sí.
2: És molt xulo.
1: Sí. Llavors... No és Ascot, però sí.
0: Per favor. Vinga, aquí hi ha un tema. I ara una cursa de cavalls de Sanlúcar de Barrameda.
2: No, jo ara anava a parlar de les apostes.
0: La qüestió és baixar-me el nivell tot a l'escola.
2: No, sí, estic d'acord, Ascot és millor. Però jo anava a parlar del truco de les apostes. Tu agafes un euro,

0: en aquest cas una lliura, i apostes un euro o una lliura a cada cavall, de tal manera que sempre et toca i et pots passar la tarda jugant.
1: Veus?
2: Sí, sí. Bueno,
3: i... No t'ha fet gaire el pes.
4: I quina gràcia té això, no? Ah.
2: Que t'estàs allà a la guixeta dues hores, clar, perquè has de fotre un euro a cada cavall,
0: si passa
2: i la
0: gent, si passa gent dient apueste, apueste.
2: Ah, no, no, allà no. Nosaltres no passava ningú, que no, no era com no, això de helado, dos bus, tres bus. Hi havia una guixeta. I aleshores saps també que vaig anar a sopar a l'Orient Express.
1: Carai,
0: el tren.
2: Sí, sí.
4: Però què vol dir el tren?
2: Doncs et porten al tren, llavors el tren és un restaurant, llavors agafes, puges, i et van començar a donar voltes a Londres, i tu sopes a l'hotel.
1: Però no et mous...
2: Ai, a l'hotel, al tren.
1: Però no et mous de Londres. Vas donar voltes a Londres. Per tant, és una recreació de l'Orient Express.
2: No, home, és un Orient Express.
1: Però l'Orient Express anava a Orient, com diu el seu nom. Aquest no, aquest dona voltes per Londres.
2: Hi ha diversos que queden i aleshores... I ves, no, no, molt bé, perquè pesa, tot el salero pesa, perquè, clar, pot caure.
1: Que això és senyal de bo.
2: Bueno, pues, la veritat és que ho he venut una merda també, molt malament. Ha semblat que he anat a Sanlúcar de Barrameda, no? És que jo, no ho sé ni vendre. O sigui, una persona que tens aquí, que tens de col·laborador, sí, que ha anat a Ascot, que
1: no,
2: ha estat a la
1: no caseta valorem, de no ho valorem.
2: No, sí, jo que no...
1: No, no ho veus bé, vols dir?
2: O sigui, per mi, no.
1: Però jo,
2: un altre?
1: Tu què dius que miro?
2: Ja, un altre ja li haguessin fet un sense ficció. No. Amb això. Saps què vull dir?
1: Com a mínim.
2: Com a mínim.
4: Les excursions de Santi.
2: Ja m'hagin fet un sense ficció.
1: Allò que tu dius?
0: No, escolta, no. Hi havia la Diana de Gales o ja no estava entre nosaltres?
2: No, estava ja la...
4: La Camila,
2: Estava la Camila. Estava,
0: bueno, és que estaven les dues estava... a la vegada, en un moment determinat.
2: La Kate Middleton, no estava la... No, ah, la Kate no estava la...
1: I la Meghan Markle
2: la
1: hi era?
2: La Meghan no hi era, no estava.
1: Ja, no. Encara no, encara no hi era.
0: És una senyora una mica vulgar. A mi no em cau bé la Meghan Markle.
2: Què m'anaves a dir del
1: moment? No, diu, molt fan d'aquesta tertúlia.
2: Bueno, doncs bueno, ara la propera temporada fes la cadena.
0: Això és en Marc Giró, que t'ha enviat.
1: No, no és Marc Giró, no és Marc Giró. No tinc el telèfon de Marc Giró, per tant, no m'ho podria fer arribar.
2: No, planteja-ho.
1: Opa,
2: jo... Digues ja a Catalunya, digues, escolta, jo vull treballar una hora. L'altre dic, bon dia Catalunya, bon dia l'uno, la del seu, no, la de l'altre...
1: I el fet que vinguis tu té un avantatge, perquè és que no treballo ni una hora, treballaria mitja hora, perquè els pantes ahir 24 cada dia sense solta ni volta.
2: Clar, però tu has pensat el que jo faria si hagués de pensar un tema cada dia que no penso ni el dia que
1: cap,
2: em toca?
1: Quin mal de cap, no.
5: Ho passaries malament,
1: clar.
2: És que ho passa, és que vull dir...
1: Però també diré que amb la vida que has tingut, que vas a la casita de Bad Bunny i a Ascot, escolta'm...
2: I a l'Orient Express, perdona.
1: No, escolta'm.
2: Tu ara de la teva carrera, des de que vas començar, això que segurament vas començar una ràdio d'estes de Palafrugell,
1: no.
2: O comenceu tots a una... No?
1: No, no, no.
2: On vas començar? Tu, i aquí directament?
1: A Ràdio Barcelona.
2: Hòstia.
1: Cadena Ser.
2: És que, molt bé, això és una cosa fulgurant, Vull dir, clar, que té el nom per tot arreu, amb llumenetes.
0: Escolta, bueno, has entrat mai en un Carrefour?
2: Sí. I el Prica, també.
1: Prica, bueno, fa molts anys,
0: és el nom d'abans.
2: Home, és que jo, perdona, em dieu que estic més jove que de la barba, però jo tinc...
0: Prica, saps el que volia dir, no, Prica?
1: Sí, precio i calidad, no?
0: Molt bé.
2: I què vol dir, que si he anat a un
0: carrer?
2: Sí, perquè jo a Madrid...
0: I perquè baixar d'Ascot i de la casita de Bad Bunny al Prica...
2: No
0: tens un col·lapse?
2: No tinc cap problema. Vull dir, jo a Madrid visc a Lavapiés, que tinc Lavapiés 24 hores. Ai, Carrefour 24 hores.
0: Primer Prica d'Espanya va estar a Cabrera de Mar, que ho sàpiga.
2: No, és que vull dir-te, no sé com no va...
1: Sap coses.
2: Ara no, haurà d'anar al rescat aquest de la 2CAT.
1: I allà hi ha un altre malalt que m'està dient, s'havia de fer a Mataró, però Mataró no va voler cedir els terrenys i per això es va fer...
0: Sí, clar, és en Bota.
1: És a Cabrera i, per tant, se sap tot. Vull dir que aquí hi ha una tertúlia paral·lela entre López Alegre aquí dins i Bota a fora, que, escolta'm, riu-te'n dels altres.
2: Bueno, doncs jo trobo que no ho sé. Ara, és que no m'ho escoltava més, però no ho he fet bé.
4: No, ha estat bé.
2: Era una cosa com molt... No, era com... Clar, tampoc m'heu acompanyat ni amb música...
0: Tenim foto de la teva presència.
2: M'haguéssiu pot acompanyar amb una música com britànica...
1: Això és culpa de Galvany, que no ha posat música.
0: El xaquer era de color o era negre i gris?
2: Era negre i gris llogat. Perquè home, ara m'he de comprar un xaquer i un sombrero que m'he de fer mago jo després. Què foto amb aquest gorro?
1: Hi ha peticions de veure la foto teva amb barret?
2: Sí.
1: I de Brad Pitt i López Alegre.
0: Ara us l'envio, la molt foto.
2: No, però això que et dic, vull dir, tu si calcules des que vas a començar allà a Ràdio Barcelona...
1: Sí.
2: Tu, vull dir, has tingut un col·laborador que hagi fet totes aquestes fites?
1: No, no, escolta.
2: Perquè, clar, són fites...
1: No, no.
2: Són fites de l'antiquilo modern. O sigui, hem passat de l'Orient Express a la casita de Bad Bunny.
5: Són fites de tio amb biografia i moltes fotos a les pàgines centrals.
2: De què?
5: Que tot el que estàs explicant...
2: No ho he entès, això. No ho he entès, ja. A centrals de què? Sí, de la biografia.
1: No, de la biografia.
5: Les grans biografies.
1: Saps que els llibres van...
5: Pàgines centrals amb fotos a color. El Santi a Ascot. El Santi...
4: A la casita. Després,
5: el Santi,
0: a la casita. Lloguessis el xequer, em decep una mica, eh?
1: Volies que el tingués comprat, eh?
5: Però on te'l poses, després?
0: El meu de casament era fet a mida.
1: A veus?
2: Home, ja m'ho imagino. Ja m'ho imagino. Quants smokings tens?
0: No, cap.
2: A veure, jo en tinc 5.
0: Oh, noi.
1: Bé, ara deixem aquesta competició entre vosaltres i molt bé. Anirem a
2: no,
1: publicitat.
2: Escolta, de què heu de parlar? Quins són els temes? Hi ha una el
1: mica
2: Messi
1: de,
2: aquest?
1: Una mica de Zapatero. No,
2: sí, Zapatero, mare, adéu, Zapatero.
1: Zapatero ha anat avui al jutge.
2: Ha anat al jutge.
1: De moment,
0: amb aquelles
1: no,
0: joies no,
1: no
0: el deixen entrar, Escot, ja us ho dic jo.
1: Molt bé. Igual, si tenim temps, també una mica d'amiant, l'Uralita. Que ara s'haurà de retirar.
2: Mare de Déu, diu, a mi ja m'he pensat, dic, pues això deu ser algun problema de l'emigració. Me tu, que racista soc, m'ha sortit aquí una racistada.
5: Aquest serà el tall del resultat.
1: No, no podem superar.
2: No, clar, he pensat, dic, igual és algun personatge que jo no m'he enterat que algú ha passat amb algú que es diu Amian. No,
1: no,
2: ja
1: no,
2: veig
1: no,
2: que no.
1: No, l'Uralita, l'Uralita.
2: És Laura... Bueno, quan vaig dir l'Uralita, l'Uralita també podria ser, jo què sé, una telefonista.
1: Apa,
5: podria.
1: Queden dos minuts per arribar, dos quarts. Santi Villas, gràcies i bona tarda. Una mica de publicitat i entrem en matèria.
6: Catalunya migdia.
7: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa un euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
8: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarré, Sibaní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuetx, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
9: Aquest estiu, la gran pregunta és...
10: Híbrid o elèctric?
9: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
12: Arriba als cinemes, Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
13: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
12: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
14: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
15: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
14: I amb productes del territori.
15: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
14: Vinga, va, comencem!
15: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
6: Catalunya migdia.
16: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
17: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
18: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
17: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
16: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
17: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
19: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
17: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
16: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
19: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
17: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
16: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
1: Passa un minut de 3:45, som al Catalunya Migdia amb el Joan López Alegre, l'Oriol Marc i l'Alícia Puig. Després del terratrèmol Santi Villas, intentem reprendre l'actualitat. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, no li ha retirat el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, que ha declarat durant poc més de 3 hores aquest matí. D'aquesta manera, el jutge no fa cas a les peticions de la Fiscalia i de l'acusació del PP que demanaven precisament que li retirés el passaport i que s'hagués de presentar cada 15 dies al jutjat. Zapatero s'ha declarat innocent de tots els càrrecs que li imputen de tràfic d'influències en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i ha presentat una autorització voluntària perquè es pugui investigar sense límits i comprovar la inexistència existència, diu ell, de societats, diners, propietats o qualsevol actiu financer a nom seu o de manera indirecta fora d'Espanya. En un comunicat, l'expresident del govern diu que confia totalment en la justícia i per això ha donat via lliure al jutge perquè pugui investigar tot allò que cregui oportú. I ha afegit que a partir d'ara anirà donant explicacions. Ha callat fins ara, diu, tots aquests dies, perquè considerava que el primer que havia d'escoltar era el jutge. Anem a Madrid amb el Dani Sainz de Aja. Dani, bona tarda.
20: Què tal, Òscar? Bona tarda.
1: Les acusacions de la causa principal, les del rescat de Plus Ultra, són organització criminal, tràfic d'influències, apropiació indeguda, falsedat documental i blanqueig de capitals. Zapatero s'ha declarat innocent de totes aquestes acusacions. No tenim l'àudio, perquè no era una compareixença privada. Sabem amb quins arguments o com s'ha desvinculat de totes aquestes acusacions?
20: Sí, com, més o menys com s'esperava, ha tractat de desmuntar les principals acusacions en contra seua, com dius, i que, segons el jutge, el situen al cim d'una trama dedicada al cobrament de comissions a canvi d'influència política. El que ens han explicat els advocats al sortir de la compareixença és que Zapatero ha deixat clar al jutge que ell no va intercedir davant del govern espanyol pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra l'any 2021 i que tampoc tenia relació amb els empresaris d'esta aerolínia, malgrat que, recordem, en els missatges intervinguts sí que l'involucren i s'hi acaben referint a l'expresident com el nostre pana Zapatero. Ell ha negat també tenir comptes a l'estranger ni societats a Dubai, que és una altra de les línies d'investigació, tampoc vincles amb el negoci de l'or o del petroli i, com explicaves, ha donat permís al jutge perquè investigui tot plegat als seus comptes. S'ha refermat Zapatero també en que ell feia treballs de consultoria política, d'assessoria, per al seu soci i amic Julio Martínez a través de l'empresa Anàlisis Relevante. L'agència de comunicació de les seves filles no era cap societat pantalla per vehicular comissions, sinó que té una activitat real i clients reals per fer feines de maquetació.
1: Podríem dir que el jutge no l'han acabat de convèncer les explicacions, perquè en l'escrit en el que ha anunciat que no li imposava cap mesura cautelar i, per tant, no li retirava el passaport, sí que ha dit que no havia aconseguit desfer cap dels indicis, no?, que marcaven.
20: Sí, literalment, en la interlocutòria, per justificar per què no imposa mesures cautelars, diu que, malgrat que l'investigat no ha aconseguit desvirtuar indicis racionals de criminalitat exposats a l'autoimputació, sí que convé no anar més enllà i no retirar-li el passaport, com és el que demanaven les acusacions del PP i la Fiscalia Anticorrupció. També havien demanat, recordem, la prohibició de sortir d'Espanya i l'obligació de signar cada 15 dies al jutjat. Altres acusacions populars que no han pogut entrar a la sala, però que també estan personades com Vox o Azteoir, anaven més lluny i reclamaven la presó provisional sense fiança per risc de fuga, però dins d'aquesta interlocutòria el jutge Calama rebutja este risc de fuga perquè, principalment, ho justifica perquè la notorietat pública de l'expresident fa molt difícil que es puga escapar de la justícia. Tampoc aprecia que fins al moment hi hagi hagut cap intenció evasiva. Mm-hmm. Tampoc veu, per cert, risc de destrucció de proves, encara que reconeix que la investigació es troba en una fase molt embrionària.
1: De les joies, que és molt cridaner aquest tema, però és molt menys important que totes aquestes acusacions que explicaven, d'això avui no se n'ha parlat, perquè trigarà més a donar explicacions Zapatero.
20: La defensa de Zapatero, recordem, ja va demanar ajornar esta part de la declaració, però el jutge no ho va acceptar, argumentava en falta de temps, perquè recordem que la imputació sobre esta part separada del cas Plus Ultra la vam conèixer el divendres passat, després de conèixer els informes dels pèrits que tassaven les joies en 1,3 milions d'euros, i Zapatero finalment s'ha acollit al seu dret a no declarar sobre esta part, i fonts presents a la sala diuen que ell ha dit que demana una setmana o 10 dies per tal de reunir la documentació que puga acreditar l'origen legal de les joies, que, segons ja han dit fonts del seu entorn anteriorment, són, sobretot, almenys la part més voluminosa, herència de la seva dona Sonsoles Espinosa.
1: Molt bé, doncs en els pròxims dies veurem com evoluciona tot plegat. Dani, gràcies, bona tarda.
20: Adéu, bona tarda.
1: No sé com ho veieu.
0: Jo he llegit el document que ha emès el Consell General del Poder Judicial, en el que explicava que no s'atenia la sol·licitud del passaport, i a la que a la vegada introduïa un paràgraf, que jo crec que té la seva importància, a la que el jutge deia que durant l'interrogatori no s'havia pogut refutar.
1: De... Ho ha dit el Dani, sí, que no havia pogut desfer cap dels indicis, diguem-ne.
0: Per tant, jo crec que això no pinta bé, no pinta bé per Zapatero. Amb el tema de les joies, que per mi és el més visible...
1: Sí, és el però... més cridaner, però és menys important.
0: Però no és el més substanciós de l'assumpte. Una de les versions que s'ha intentat filtrar durant el dematí d'avui era que això havia sigut un regal del rei Fahd, l'actual... el pare de l'actual rei d'Aràbia Saudí, amb una visita de l'any 2007, però ràpidament ha sortit algú filtrant una pregunta que havia fet un diputat polèmic, com Rafa Hernando, en el seu moment al Congrés, a la qual el govern Zapatero havia contestat que no hi havia hagut cap regal substanciós durant els anys de govern del Zapatero. Per tant, no pinta bé i no dona la sensació de que ell avui hagi pogut desmuntar això. I és com una fugida endavant el comunicat de dir jo ho explicaré tot perquè avui tenia l'oportunitat i no ho ha fet.
3: Jo crec que estem en una situació similar després de lo d'avui on estàvem quan va sortir l'informe de la UCO, o quan l'atestació de les joies. Ara mateix l'únic que hi ha sobre la taula és... Hi va haver-hi un rescat de Plus Ultra, que és una aerolínia, igual que se'n van rescatar quatre aerolínies per valor de... Bueno, que no és rescat, són crèdits que, per exemple, Air Europa ha tornat completament a quatre aerolínies, i que hi ha uns jefes de Plus Ultra on hi ha uns missatges que diuen que s'ha de poder parlar amb Zapatero perquè intermediï perquè això passi. No s'ha vist cap missatge de Zapatero? Sí, bueno, no. Si vols, després detalla-ho més, però ho estic globalitzant. Però és veritat, Joan, no hi ha un missatge de Zapatero dient-li a Avalos, otorga això. El que vull dir amb això és que de moment el que tenim és quatre aerolínies que van rebre crèdit per un valor de 800 milions d'euros. Aquestes quatre aerolínies, les quatre, havien de complir certs criteris per ser admeses dintre d'això. També m'agradaria recordar que amb Air Europa també hi va haver-hi la sombra de dubte de si Begoña, la dona de Pedro Sánchez, també havia intermediat. Això ja s'ha, bueno, s'ha descartat l'Audiència Provincial de Madrid de que no hi havia aquestes sospites de que sí que havia mediat per fer-ho, i que, per tant, el que tenim és una ajuda d'una de Plus Ultra i unes sospites, jo penso que dèbils, de que realment Zapatero va intermediar per fer això possible, perquè hi ha missatges de tercers referint-se a ells, però no hi ha el que omet tota l'estona d'informar a UCO, que és una ordre directa de Zapatero perquè això passés, i que ha passat en quatre aerolínies. Per tant, no. Jo estic d'acord, Joan, bueno, no, o sigui, que es va donar una ajuda per 800 milions d'euros a quatre aerolínies, això és així, no, és em segueixis
0: que
3: dient que no.
0: Zapatero, però un segon, no va d'això.
3: Sí.
0: O sigui... No, digues.
3: No, jo només volia acabar dient que jo estic d'acord amb una cosa, Joan, que tot el que posposis d'explicar, com el tema de les joies, són moments en què l'opinió pública, evidentment, se te'n va de les mans, i és un tema gros veure que tens joies per valor de 1,3, i per tant això et posa en una situació complicada que avui no puguis declarar. Ara, fins ara, el que tenim, jo no trobo justificat que t'ho diguis. Jo? Realment olora molt malament. Bueno, és que també ho deies quan passava allò de Begoña amb Air Europa i l'Audiència Provincial de Madrid,
0: sí,
3: ja dic que no.
0: L'Òscar i l'Oriol m'ho permeten, intentaré explicar una cosa, que és que en el tema de Plus Ultra, que és un tema en si escandalós, perquè és una companyia aèria que tenia dos avions, dels quals un era operatiu i que representava el 0,1% del tràfic aeri a Espanya, res a veure amb la incidència que té Air Europa, que és un dels dos líders del tràfic intercontinental, Amèrica Llatina-Espanya, Espanya-Amèrica Llatina.
1: Però entre les companyies ajudades hi havia Air Europa, efectivament, sí. Però hi havia Volotea, Air Nostrum, Wamos Air i Evelope Airlines, però aquestes dues també són més petites.
0: Evelope és una empresa de charters molt important que treballa per grans operadors turístics espanyols. Però no l'important és... El tema d'Air Nostrum és a la investigació que s'està portant a terme, i per tant, tot amb presumpció d'innocència sempre, la que els socialistes no li van donar, per exemple, a Rita Barberà, per ficar un exemple, només un exemple, però tot amb presumpció d'innocència, això és la punta d'un iceberg. O sigui, la informació que s'ha desencriptat dels telèfons que venen de la investigació començada als Estats Units, per cert, a l'època Biden, no és una venjança de Trump ni res de tot això, el que expliquen és que aquí hi ha una presumpta col·laboració de Zapatero amb un tema de tràfic i de venda internacional de petroli. I, per tant, la qüestió que afecta Air Nostrum és la propina de la propina de la propina.
3: I si tu t'has llegit l'auto, Joan, te n'adones que...
0: La qüestió de fons, i amb això acabo, és... I aquí hi ha la clau. Es va cessar a Avalos, no per les prostitutes, sinó que se'l va cessar perquè ella estava fent negocis pel seu compte en Venezuela. I, per tant, hi ha una lluita davant dels ulls del president del govern per veure qui és el que controla aquesta mena de negoci. Això és una cosa que s'està investigant en aquests moments.
3: I el que jo et dic, Joan, és que si llegeixes l'auto, on es posa tot el focus, més enllà d'altres delictes que pugui haver, en aquest cas concret, on es posa tot el focus és en el tràfic d'influències. Menciona el que tu dius dels negocis de petroli, però hi passa super de puntetes.
0: És que sortiran
3: bueno, però això és subjectiu, això és el que tu penses. No, però tu no vens a explicar-me de dir no ho has entès. No, em sembla que potser no t'has llegit l'auto i en aquest cas, malgrat puguin haver-hi altres coses, on hi ha el focus és en aquest tràfic d'influències. I jo penso que, de moment, amb les proves que hi ha, jo no veig on pot haver-hi el tràfic d'influències quan l'únic que hi ha són missatges de tercers referint-se a Zapatero, però en cap cas un missatge de Zapatero dient hola, entregueu això. I que aquesta sombra de dubtes també li van fer a Begoña i ara s'ha demostrat que no. Bueno, jo m'ho agafo amb pinces. Jo entenc que tu no. Jo m'ho agafo amb pinces.
0: Qui ho diu, Begoña? Bueno, és igual.
3: L'Audiència Provincial de Madrid.
5: No, el problema és que, per bé o per mal, per Zapatero avui continua tot igual, perquè ell surt amb un comunicat, no amb una roda de premsa, que ell havia promès una roda de premsa, una compareixença, el seu portaveu havia dit que Zapatero s'explicaria. El primer que recomana un advocat, encara més un advocat processalista, que és el que s'ha agafat José Luis Ordóñez Zapatero, que això ja vol dir moltes coses, vol dir que vas més a impugnar el procediment que no pas anar-te a defensar dels indicis, en aquest cas penals. A ell sortir, l'advocat segur que li diu, escolta, no sortis, no perquè si surt gravat una resposta que tu no estàs en un bon to o que deixes entreveure alguna cosa que tu dins del jutjat no pots ni tan sols comentar o que prefereixes no respondre, avui que, per exemple, no respost a la fiscalia, doncs és millor preservar el teu perfil. I també les coses continuen igual per Pedro Sánchez, perquè avui a la sessió de control al Congrés continua fent-li costat, és el seu mentor, és el seu referent, i a partir d'aquí crec que les coses no es mouran, a no ser que es vagin descobrint més coses, se'n vagin filtrant més als mitjans de comunicació, i, clar, el problema està que, en el fons, tant pels defensors de Zapatero, és segur que serà innocent, digui el que digui el jutge, a la mesura que el jutge formarà part de les clavegueres, per entendre'ns, i fent un reduccionisme molt gran, i la gent que pensa que Zapatero és culpable, passi el que passi, ho continuarà pensant, perquè amb les joies ja n'hi ha prou per condemnar-lo, i amb aquesta ombra de tràfic d'influències, que és un delicte francament complicat de provar, doncs també semblarà que ha mogut fils per una cosa i per l'altra. El que està clar, en tot cas, és que ho té francament difícil per reparar el seu prestigi, perquè una cosa és que tu t'hagis de defensar d'un delicte menor, Joan Ignasi Elena i Joan Herrera dilluns vinent han de declarar, per una cosa que és molt més senzilla d'explicar, en el cas de Zapatero, veient l'estol de joies que tenia amb això davant dels teus, és molt complicat restituir la teva reputació en cas que no hi hagi res de delicte.
1: Veurem, de moment tenim poques dades i no sabem exactament què és el que ha dit. Sí que tenim efectivament aquesta reflexió del jutge, que en el moment en què justifica per què no li retira el passaport sí que ve a dir que els indicis continuen igual d'oberts i que no ha aconseguit refutar-los i que per tant caldrà seguir investigant, i també l'explicació de les joies, que efectivament no és tan important processalment parlant, però en canvi sí que ho és molt de cridaner, doncs el fet de les joies, i que primer es digués que valien 50.000 i després es demostrés que valien 1.300.000 euros. Són 3:15, fem una pausa i anem amb una llei important que s'ha aprovat avui al Parlament de Catalunya, que ja fa anys que arrossegàvem i que no s'acabava d'aprovar i que avui s'ha aprovat, que insta i, de fet, obliga, veurem amb què, i ara ho preguntarem, a retirar tot l'amiant que hi ha a Catalunya. Hi ha milions de tones d'amiant encara a coberts de Catalunya.
4: Catalunya migdia. Com et quedes si et diem que la regadora del teu jardí és, en realitat, un pot de xampú? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
21: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel fons d'Ecoembes.
22: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Ocasión. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
23: Ben. Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
23: Som 3CAT.
24: Catalunya migdia.
2: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Olbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
7: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
8: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGH Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MG ha canviat. Ara toca tu. Quadis British Punès.
10: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
24: Catalunya migdia.
25: Evitem el soroll.
26: Ens allunyem de les estridències.
25: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
26: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
27: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
25: Un informatiu sense presses.
26: Per donar context als grans titulars.
27: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
28: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
29: Catalunya Ràdio.
28: Som 3CAT.
29: Som 3CAT.
1: D'aquí a 12 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Joan López Alegre, l'Oriol Marc i l'Alícia Puig. Ara anem amb el tema de l'amiant, però deixeu-me que llegeixi una piulada que acaben de fer els bombers. Estan treballant en un incendi actiu en un centre de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès. L'edifici ja està evacuat i, segons les primeres informacions, el foc s'hauria originat a l'exterior de l'edifici, però ara afectaria una part de l'edifici. Òbviament estem pendents d'aquest incendi i tan bon punt tinguem més informació, de moment no es tenim aquesta, doncs us l'explicaríem. Us dèiem que el Parlament ha aprovat una llei per erradicar l'amiant a Catalunya. És una llei pionera a escala internacional perquè integrarà en un mateix text la reparació de les víctimes, la prevenció i l'eliminació progressiva d'aquest material tòxic tan usat a la construcció als anys 80 i 90 del segle passat perquè era un material econòmic, resistent i un aïllant excel·lent. La llei preveu eliminar l'amiant d'edificis i d'instal·lacions i crear un cens català que registri aquest material i fins i tot planteja sancions de fins a 100.000 euros per propietaris que incompleixin les ordres de retirada. Les entitats que han lluitat els últims anys per la retirada de l'amiant i pel reconeixement de les víctimes d'aquest material asseguren que a Catalunya hi pot haver 3 milions de tones repartides per tot el país. Per això reclamen que les administracions han de fer una intervenció i una inversió decidida per ajudar els propietaris, ja que la nova llei assumeix com a pròpia la data límit del 2032 per haver retirat tot l'amiant a Catalunya, que és una data recomanada per la llei europea. Per cert, al 3CAT Info, a la pàgina web, teniu un article en què s'explica aquesta llei i un mapa de l'amiant a Catalunya. Allà podeu veure quins són els municipis que estan més afectats, que tenen més metres i més tones d'amiant per retirar. L'amiant es va fer servir molt en la construcció i en la indústria, com ara la planta de Macosa Alstom a Barcelona, on una quarantena d'extreballadors van morir per culpa d'haver-ne respirat. Van ser els primers a denunciar l'ús de l'amiant i es van organitzar fins al punt que van recollir més de 10.000 signatures a favor de l'eliminació d'aquest material. Saludem Claudi Artal, és arquitecte i és representant del Col·legi d'Arquitectes a la taula de retirada de l'amiant de Terrassa. Clàudia, bona tarda.
30: Bona tarda.
1: És una llei molt esperada. La va començar el govern del president Pere Aragonès l'any 2023, però fins avui, el 2026, no s'ha pogut aprovar perquè hi va haver unes eleccions, etc. Era una llei molt necessària, no?
30: Sí, és una llei molt necessària perquè permet tenir un marc jurídic, lluitar contra els efectes nocius del material i tenir un pla nacional de gestió i retirada de l'amiant. Mm-hmm. Una gestió de pressupostos i, per tant, que l'administració posi més recursos i que tots posem més atenció. Podem dir que Catalunya és la seu oficial del Ferrociment a Espanya i en concret al Vallès, que és d'on jo soc, bueno, d'on visc, i és on hi ha més concentració. No només perquè Cerdanyola tinguéssim l'empresa d'Uralita, sinó perquè és un material, com ja has dit, que era un material molt econòmic i va ser àmpliament usat en una, sobretot en zones industrials, fins a finals des de mitjans del segle XX fins a les seves acaballes. Mm. Pues, és un material que té unes propietats excepcionals. És una propietat ignífuga, és un bon aïllant, és resistent als àcids, als bacteris, té propietats mecàniques, i si no és prou, és un material, un mineral molt abundant, per tant, econòmic. Ah. I tant és així que s'ha fet, s'ha utilitzat en frens de trens, amb aïllaments a calderes, per construir teulades, per dipòsits d'aigua. Tanmateix, aquestes propietats són tan bones que l'indústria, bueno, l'ha fet servir molt i contraposen, doncs, com tots sabem, a la seva toxicitat. Uh-huh. Tots aquests materials, bueno, tenen una determinada i les malalties associades a l'exposició són el càncer pulmonar, la mesalonímia i l'asbestosi. I el risc de desenvolupar-lo depèn de diversos factors, del tipus d'amiant, la concentració en fibres a l'aire, la intensitat, la durada i la freqüència, la conformitat amb tabacs o altres agents químics i les característiques de cada persona. Per tant, és multifactorial, la multifactorialitat és una condició pel desenvolupament de les malalties. Mm. Bueno, com ja has dit, l'ambient va ser autoritzat a la indústria, però també la construcció d'edificis. I no va ser prohibida fins al 2002.
1: Com que és un material tan utilitzat, molta gent pot tenir amiant a casa seva. Hi ha gent que té un petit cobert, una terrassa, que la teulada, per entendre'ns, és Uralita, com hem explicat tota la vida. Ara, aquesta llei, hi ha ajudes perquè la gent pugui retirar aquest amiant que estem obligats a retirar abans de l'any 2032, on les ajudes no es contemplen?
30: Sí, hi ha ajudes i les valoro molt positivament perquè la sol·licitud és senzilla, els formularis són clars i entenedors i la resposta de l'administració és ràpida. Però penseu que les ajudes del 2025 es van esgotar molt ràpidament. Van sortir el novembre i a l'abril s'havien exhaurit. Eren de 8 milions d'euros i aquest cop, el 2026, torna a sortir el 18 de juny, de fet, la convocatòria i torna a ser el mateix import per particulars i dos per ens locals. Mm. Les ajudes són insuficients. Penseu que el cens actual considera que hi ha 4 tones d'aquest material, però jo crec que n'hi ha moltes més, perquè no només hi ha en cobertes, sinó que està en moltes altres zones. En resum, les subvencions funcionen, però sí, són insuficients.
1: Si tenim una teulada d'Uralita a casa, al jardí, en una granja, estem en perill? Què hem de fer amb aquesta teulada?
30: Primer de tot, no entrar en pànic o en paranoia. Analitzar si hi ha un trencament de la placa o de canonades, perquè aleshores sí que pot haver aquest esparciment de fibres d'amiant, però penseu que la relació de contingut d'amiant en plaques o tubs és un 10%, així que tampoc és una gran dispersió. Altra cosa és si ens trobem un material friable, és a dir, aquells que són molt més perillosos per la salut. Són aquells que es desfan sense necessitat de trencament, com un aïllament, saps aquestes mantes grogues que trobem a casa?
1: Sí.
30: Bueno, això, però bueno, no tots els aïllaments són amiant. Hem de ser cautelosos i demanar un tècnic que ens assessori una mica.
1: Els residus, òbviament, són perillosos, per tant, no els hem de retirar nosaltres, perquè si els retirem, on els hem de portar?
30: Els residus tenen un reglament específic. No només les poden gestionar empreses especialitzades, empreses inscrites i homologades, empreses darrere, però, a més, tenim un problema bastant important aquí, perquè tenim un sol dipòsit a Catalunya, que és Castellolí. Tendim a pensar que els residus desapareixen, però hem de pensar una mica què fem amb ells, i sobretot aquest, en què les fibres no són pas biodegradables. Portem 20 anys en disposició d'aquests residus a Castellolí.
1: És realista l'any 2032 per retirar 4 milions de tones d'amiant que hi pot haver a Catalunya?
30: Evidentment, no. Els terminis són molt ajustats. Sabem que hi ha un Pla Nacional per a l'Erradicació de l'amiant. Dona un termini de 2023 a 2032. A 2028 haurien de ser tots els aïllaments a edificis públics retirats i en el conjunt del territori el 2032. Ara que tenim les dades, bastantes dades del cens d'amiant, ja et puc assegurar que anem tard. Mm.
1: I, a més a més, ja explicaves que les ajudes són insuficients, no? Que caldrien més ajudes, no?
30: Sí. Caldrien més ajudes a tots els nivells, sí. Mm.
1: Doncs és la Clàudia Artal, és arquitecta i representant del Col·legi d'Arquitectes a la taula de la retirada de l'Amiana a Terrassa. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
30: Bona tarda.
1: Bé, doncs queda clar, estem davant d'una llei que és necessària, unes accions com és retirar l'amiant que és necessari, però tornem a estar amb que anem tard i de l'altra que no hi ha prou ajudes, perquè, clar, la gent que tingui això, un tancat o una teulada que és d'uralita, doncs li costarà molts diners demanar les ajudes, igual les cobra d'aquí a 2 anys, no tot el que li haurà costat, sinó una part, i per tant haurà de fer un avançament econòmic.
5: Sí, si és un problema de salut pública, és evident que l'administració pública hauria de tenir una participació més gran, fins i tot de manera directa, o que ho impulsés ella mateixa, perquè el cobrament de les ajudes, com passa amb altres històries, acostuma a anar tard. A qualsevol persona que hagi cobrat alguna història de em vull comprar un cotxe elèctric i he de justificar l'ajuda amb algun fons d'aquest tipus, sap què passa. En aquest cas, una cosa molt més urgent, perquè atenta contra la salut de les persones.
0: Sí. Jo vull recordar que lo de les ajudes ens passa perquè volem, perquè, per exemple, van sortir l'altre dia les dades de l'ICF d'enguany amb uns beneficis bastant importants, amb un creixement de una de les línies de negoci que ells han posat en marxa, que és l'ajuda individualitzada, ja no empreses, i, per tant, la Generalitat té eines perquè aquesta llei, aquesta substitució, es pogués fer i es pogués fer sense que la gent tingui que fer un desembutxacament i que passi, o que ja hem vist diversos casos de gent que diu, escolta, jo tinc el problema, però renunciem, sobretot a polígons, ho hem vist col·lectivament, a fer la substitució perquè no podem sufragar-ho.
3: Però jo crec que amb l'amiant hi ha una cosa com més enllà d'això, que és que amb aquesta llei tampoc no hi ha una obligació directa de que si tu tens amiant l'has de retirar, saps? Llavors és com que tens incentius per fer-ho, però no és obligatori, a no ser que estigui partit, com ha explicat la Clàudia, de que llavors sí que deixi anar com parts tòxiques, saps? Llavors jo crec que també hi ha aquest tema de que ara mateix, si, com no és tantíssim perillós si no es toca i no treu propietats tòxiques, tampoc és 100% obligatori. Llavors, bueno, doncs és un procés més lent.
1: Bé, doncs en tot cas queda constància de tot plegat i per com evoluciona tot plegat. Per cert, tenim més dades. Un incendi obliga a evacuar, el que us dèiem a l'Autònoma, és el centre de recerca del IRTA. Per tant, és l'IRTA el que es veu afectat per aquest incendi. Insisteixo que sembla que hauria començat a l'exterior de l'edifici i ara afecta l'edifici. Encara no sabem si de manera molt extesa o poc extesa els bombers van cap allà i estan treballant amb algunes dotacions que estan començant a arribar a aquest incendi, que, insisteixo, ha començat a l'exterior de l'edifici i que ara afectaria alguna part de l'IRTA. En els pròxims minuts segurament sabrem si afecta més o menys. N'estarem pendents d'aquesta i d'altres notícies. Mentrestant, abans d'anar cap a la tarda de Catalunya Ràdio i també als blocs informatius del 3Cat Info, Oriol Marc, Alicia Puig i Joan López Alegre. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
3: No? Molt bona tarda.
1: Queda un minut per arribar a les 4. Com dèiem, queda un minut per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio i també, si no, a escoltar els blocs informatius al 3Cat Info durant tota la tarda. Nosaltres tornarem demà, a partir de les 2, en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimecres a tothom.
9: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.

0: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. Obrim ara el butlletí Castelldefels avui amb un resum dels principals temes que estan centrant ara mateix l'actualitat local. Les festes dels barris arriben a Can Roca aquest cap de setmana. Després d'un any d'aturada, l'entitat veïnal recupera les seves festes del 19 al 21 de juny, amb un programa d'activitats ben variat que es fa a la plaça Can Roca. Les festes dels barris de Castelldefels van començar, recordem, el passat cap de setmana a Vistalegre. Èxit del programa Fem Esport als Barris. Més de 2.500 persones participants al llarg de la segona temporada. Un programa gratuït, pioner, que fomenta la vida activa i la cohesió social. Un 93,5% de les persones participants han estat dones. Aquest dijous s'arriba la festa de cloenda del curs a la plaça de l'Església. Serà a les 5 de la tarda. A més, una altra novetat important és la posada en marxa a partir de l'1 de juliol d'una oferta especial d'activitats adreçades a la joventut, sota el nom Activitat Funcional. La flama del Canigó encendrà la revetlla de Sant Joan a la ciutat. Això serà el dimarts 23 de juny, a les 8 del vespre, a la plaça de l'Església. Arribarà la flama. Des d'allà recorrerà els carrers de la ciutat en cercavila fins a arribar al Parc de la Muntanyeta al voltant de 8:45 de la nit, on continuaran les activitats festives amb una foguera, ball de diables, repartiment de coca i cava, música i sopar. I fins aquí el repàs informatiu als titulars d'aquesta hora. Tornarem en una hora amb més notícies. Fins ara!
1: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Castelldefels.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels, així som. Sabrem de seguir els continguts de Marea Pensionista, el programa que arriba a les 8 del vespre en directe i després del que passarà al Crit a la Terra, un programa en aquest cas que s'emetrà a les 10 de la nit. Avui, com cada dimecres, a l'espai Castelldefels Coffee, movem en Comú Podem i després la Lourdes Subirà des del Servei Local de Catalans explicarà quins són els cursos d'estiu que ha preparat aquesta entitat. Leona Flanstinca ens desenvoluparà els continguts més destacats de l'exposició Entre dos aguas, la propera exposició que arriba a la sala Margarida Xirgo de la Biblioteca. I un dels músics que es presenta dels molts, els molts que n'hi ha, a la Festa de la Música, és l'Àlex Ortega, també es visitarà. Dida Ballesteros és tècnic d'educació i en farà 5 cèntims de com anar a la cluenda dels PFI-PTT. La Ney Trèbol és la directora artística del Festival Castelldefels Màgica, que arriba enguany a la tercera edició. Ens comentarà els noms propis i també els tallers que s'han organitzat pels infants més petits. I la nostra mòbil tornarà a acostar-nos a un comerç de proximitat. Comencem. Welcome!

0: al programa del dia.
1: Dien que todos a levantar la vista.
2: La veu de la Maria Pensionista de Castelldefels tots els dimecres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Castelldefels.
1: Mi mano será tuya mi frente y tú que estoy...
3: Hola, Anna, bon dia. Aquesta tarda serà l'últim programa abans de començar l'estiu de la veu de la Maria Pensionista de Castelldefels. Avui, a les 8, tindrem el primer tinent d'alcalde i regidor de la gent gran, Nicolás Zerpa, per parlar de la política municipal envers les persones grans

0: al programa del dia.
1: Aquí, avui, posem el crit a la terra.
2: Oh, benvinguts, passeu, passeu.
1: Perquè sembla ser que el cel ningú l'escolta.
3: No us oblideu d'escoltar a les 10 del vespre el crit a la terra. Bé, doncs ara som a dimecres al matí i vull dir-vos, sóc el Miqui Renard, que aquest programa d'aquesta nit l'hem fet amb molt de carinyo unes quantes persones que crec que val molt la pena d'escoltar. Aquest cop parlo amb el cor a la mà i espero que us animeu i ens escolteu a les 10 del vespre. Moltes gràcies.
1: Aquí, avui, posem el crit a la terra.
2: Oh, benvinguts, passeu, passeu.
1: Perquè sembla ser que el cel ningú l'escolta.
2: Farem fum, a casa meva és casa vostra.
3: No us oblideu d'escoltar a les 10 del vespre el crit

0: Castelldefels Coffee.
1: Com cada dimecres, movem en Comú Podem en aquest espai i avui rebem el regidor Javi Martín. Molt bon dia, senyor Martín.
2: Bon dia, gràcies.
1: Vam assistir a la presentació de la candidatura per les properes eleccions municipals que encapçalaran vostè i la Sílvia López.
2: Exactament. La veritat és que estem molt contents. L'hem superat les expectatives que ens havien fixat i vam rebre al voltant de 150 persones, vam calcular. I la veritat, com deia, superant expectatives. És un acte per agafar impuls, per agafar el pols de la nostra militància, recuperar gent que potser feia temps que no podia participar o no participava en el nostre espai, i també amb les noves incorporacions que comencessin a veure una mica el to de la situació. I bueno, hi ha moltes coses a millorar, hem d'afinar potser coses de discurs, potser hem de tocar millor algunes tecles, però com a tret de sortida, molt satisfetes.
1: Ara s'ha presentat la candidatura seva, el número 1 serà Sílvia López, número 2 vostè. Quan es presentarà la resta de la llista?
2: Doncs mira, ara començarem amb un comitè de campanya que està creat, crearà un comitè de candidatura que estarà integrat per la Sílvia com a cap de llista i candidat a l'alcaldia, amb mi, que estarà acompanyant com a número 2, amb gent de l'organització, i llavors anirem escollint les persones, l'equip, que haurà de tancar aquesta, com a mínim, els 2 primers llocs que després aprovarem i ratificarem amb una assemblea. Buscarem crear un equip divers, que compleixi, evidentment, amb els criteris de paritat i que sigui representatiu de la ciutat en quant a diferents tipus d'edat, diferents barris, diferents perfils professionals, laborals i de coneixement de la ciutat. I esperem fer-ho, jo crec que això potser trigarà més després de l'estiu, potser de cara a l'octubre, al novembre.
1: Molt bé. Deixem de banda aquest tema més intern, perquè aquesta setmana s'està celebrant encara, i hi haurà aquest divendres la lectura d'un manifest institucional al Dia Mundial de les Persones Refugiades.
2: Sí, és una setmana per reivindicar els drets de les persones a migrar, el dret que tenen les persones a ser acollides i a rebre el dret d'asil quan fugen del seu país. I això és un tema que està molt relacionat, no?, amb tot el sistema global i de governança global que tenim, les desigualtats, el canvi climàtic que empeny, no?, a milers i milers de persones a fugir dels seus països. La majoria de refugiats i de gent que migra es queda a Àfrica o al continent asiàtic, i una molt petita minoria aconsegueix intentar creuar el mar, i molts d'aquests moren pel camí, són retornats, són deportats, i una petita part arriba a Europa. De tot això, que ens queda? Doncs ens queda un debat viciat per la dreta i l'ultradreta que tenen el control de la immensa majoria dels mitjans de comunicació, i aquí estic afegint també a les xarxes socials i el control dels algoritmes, i d'un problema global, de sistema econòmic, d'un problema estructural que tenim com a humanitat. Els grans poderosos converteixen i perverteixen aquesta discussió en un debat sobre seguretat, no? Un fals debat de seguretat, i ens tenen aquí els països que estem enriquits gràcies a la misèria del sud global, ens tenen debatent sobre una problemàtica totalment superficial com és la seguretat, que toca molt la sensibilitat, però que distreu el problema de fons estructural, que és, el com deia, com està organitzat el món, l'injust que és, i treu la reflexió de fons que ens hauria d'importar a tota la població, i és que si aconseguim amb la tecnologia que tenim avui dia, amb sistemes de governança justos, amb incentius a la gent que crea i innova, podem tenir un sistema que doni seguretat vital a tothom, que ningú que no vulgui hagi de marxar de casa, i per tant superaríem, tindríem un futur més pròsper com a societat. I en canvi, en lloc d'això, ens tenen, com deia, debatent sobre si el que m'atracarà és immigrant o és espanyol.
1: En qualsevol cas, cada vegada són més les persones refugiades, les persones que es desplacen, bé sigui per conflictes bèl·lics, bé sigui perquè no respecten els drets humans.
2: Exactament, sí. I ahir mirava una pel·lícula aquí la Margarita Xirgo en el marc del Dia Internacional de les Persones Refugiades, Aya, no?, i explicava una problemàtica molt, molt, molt fàcil. I posaré als oients que ho tinguin, que es posin en el lloc d'una persona que ve d'un país que ha estat colonitzat, que encara està superant les cicatrius i l'expoli que va rebre durant el segle, final del segle XIX per part d'un país europeu. Després, com aquesta colonització es va mantenir econòmicament i han seguit patint guerres, com després, ara, l'actualitat, no poden, com passa a Senegal, no poden pescar les seves costes perquè una empresa europea té acord comercial amb els seus governants corruptes i s'emporten tot el peix i no poden viure de la pesca al seu propi país. No poden conrear perquè les altes temperatures emeses pels països que s'han desenvolupat amb mitjans contaminants estan provocant el canvi climàtic i no poden plantar conreus. Com un dia surten de casa seva intentant buscar-se la vida, et reben l'oportunitat de poder sortir del país, pugen a un vaixell i veuen com mor gent i companys que han pujat amb ells i ells arriben, si tenen sort, de casualitat, doncs a Canàries o arriben a Ceuta i aquí doncs, són tractats com són tractats i després, si s'aconsegueixen establir aquí, veuen una llei d'estrangeria totalment abusiva i totalment inhumana. Passen 3 anys en què han de subsistir com poden, són perseguits al top manta per l'alcalde de turno que es fa vídeos a Instagram per poder arreplegar 4 vots i mantenir-se d'alcaldia, i això és la situació humana amb la que es troben milers i milers de persones arreu d'Europa, doncs totalment empenyats per un sistema global que se'n sosté els nostres privilegis i després ningunejats, tractats malament i sent utilitzats com a acicate per campanyes polítiques de la dreta que no tenen cap escrúpol i ni tenen cap consciència col·lectiva de com anem com a societat.
1: Doncs tornem aquí a Castelldefels perquè van rebre una convocatòria de la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns respecte a un tema que volia comunicar a l'Associació de Veïns i Veïnes de Baixada.
2: Sí, la veritat que, per aplaudir, jo quan sentia la intervenció del representant de l'Associació de Veïns del Baixador, que comptava amb el recolzament de la resta de la federació, doncs parlant de mobilitat sostenible, de com el model de ciutat que s'està potenciant i s'ha potenciat durant molts anys, que només mira el turisme com única via, que no posa cap mena de via, que això sigui complementari en poder viure a la ciutat, com és totalment insegur moure's en bicicleta, com no hi ha una xarxa de transport públic, com es fomenta l'aparcament a qualsevol lloc del barri i com no hi ha cap i costa trobar ombres. Bueno, és un discurs, un model de ciutat que el que defensava, que nosaltres estem intentant humilment lluitant des de que hi ha democràcia en aquesta ciutat, que hem pogut fer algunes millores estant en governs, però que evidentment és totalment insatisfactori i pues, lamentablement doncs massa connivència amb models econòmics passats, doncs porten a situacions com l'actual. Bàsicament, doncs, ens quedem amb el positiu, que és que quan es parla de lo de veritat, no? I això té a veure, tot està relacionat, no? Com el que parlava abans, que té a veure la migració, el model econòmic, el model de progrés, doncs s'ha de plantejar a les ciutats i als països models de creixement sostenibles o fins i tot de decreixement, i aconseguir doncs, invertir en aquelles coses que milloren i ens adapten a la situació de canvi climàtic. Què té a veure això? Pues clar, si tu vols una ciutat, una platja més habitable, doncs has d'aconseguir crear més ombres, més arbrat, reduir espai al cotxe, peatonalitzar, a l'hora de pacificar i a l'hora de condicionar alguns carrers doncs perdràs llocs d'aparcament. Això té influència en el número i quantitat de persones que arriben a la ciutat, has de planificar potser, si no, pàrquings dissuasoris a les voreres, has de al voltant del centre, has de dissenyar doncs, i finançar i invertir en millors sistemes de transport públic. En definitiva, has d'anar per un camí que és totalment oposat al que han anat les ciutats els darrers anys, que quan canvien molt a poc, i que quan apliques aquests canvis tens lobbies econòmics, tens per població que és resistent al canvi. Llavors, si tenim, com va passar amb el senyor Reyes, que aprofita aquest desencant en comptes per fer pedagogia sobre la ciència i la realitat social que vivim en l'actualitat i que això ha de ser sí o sí tenim un alcalde que aprofita això per guanyar eleccions, doncs llavors tenim l'antipolítica i tenim el desastre que tenim a ciutats com Castelldefels ara mateix, que només governen per curt termini, per curt plaç, per satisfer la demanda concreta del veí i que estigui content i que em pugui votar i no intentar doncs, planificar i intentar dissenyar ciutats doncs, més a llarg termini amb una visió de com està el món i com està la ciutat actualment.
1: Respecte a la temporada de platges, estem ja a les portes d'una de les celebracions, per cert, que tenen com a centre la platja de Castelldefels com la Revetlla de Sant Joan.
2: Exactament. Ara, la veritat és que estem una mica preocupats. Aquest estiu ha entrat les noves concessions de les guinguetes de la platja i hem de dir que el govern se l'està jugant perquè ha volgut satisfer el sector amb el que s'havia compromès prèvia a les eleccions amb una mena d'expectativa que s'havia creat, no? Que en Manu Reyes tornaria a la festa sense control de nou. Però clar, això no va ser, quan es va produir aquest fenomen entre el 2011 i el 2015, va ser un fenomen social que es va produir perquè des del sector es va començar a dinamitzar les guinguetes, que no estava ben clar el que podien fer i no fer, eren les guinguetes de gelat, i es va generar un fenomen de festa i que després, amb la nova licitació, doncs, evidentment, per complir la normativa que ens obliga com a qualsevol ajuntament, doncs es va abordar el problema i es van posar, doncs, es pot fer segons quines festes, segons quines no, perquè no són establiments preparats per festes multitudinàries. Llavors, aquesta inèrcia que era de sentit comú que qualsevol governant hagués hagut de fer perquè, primer, s'ha de senyar la llei i, segon, perquè hi ha molta més gent que viu a la platja que ha de conviure amb això, doncs va generar l'expectativa per les eleccions del 23 que en Manu tornaria a la festa. I amb això el senyor Reyes doncs, no ha pogut trobar un terme mig. Llavors, ha fet un nou conveni en el que ells van explicar que només serien festes puntuals un cop al mes, que només serien fins les 9, que es controlen els decibels, però s'ha trobat amb una realitat que és, només s'ha d'anar el cap de setmana a la platja per veure-ho. Clar, les guinguetes han començat a fer propaganda dels seus esdeveniments, és incontrolable l'aforament que es dona a la platja perquè en el moment que obres la porta entra la gent a manades i tenim milers i centenars de persones a les guinguetes de la platja fent els tardeos que després van a les locals de Playafels fent botellón a tots els carrers de la platja, trepitjant les dunes per anar a pixar. Jo vaig estar a una d'aquestes festes mirant una mica, també perquè a veure com estava de l'ambient, i trobar el personal de seguretat desbordat, la gent saltant per tot arreu. Pues, bueno, això un dia passarà alguna cosa i serà l'alcalde que haurà de respondre amb la seva negligència d'haver donat aquest permís. Ja va sondejar que el passat diumenge, una de les festes d'una de les guinguetes va estar a punt de suspendre's i només havia de mirar el contingut de les xarxes socials per com intentaven demostrar que tot estava correcte i que no havia passat res i que després de la tempestat havia arribat la calma. La veritat és que van fer esforços, van posar persones amb xalecos reflectants vigilant l'entorn, però això l'alcalde Reyes està jugant amb foc i si passa alguna cosa a la platja haurà de respondre. I això lliga també amb el tema de les platges sense fum. En aquest context de festes fuma molt més. La gent, fins i tot que no fuma habitualment, fuma en aquest context de festes. Doncs tenim un alcalde que va dir que no s'acolliria, com ha fet Badalona, a ser una platja sense fum, que no es pugui fumar a les platges perquè deia que no s'ha de prohibir. Bueno, val, d'acord. Però va dir que es comprometria a fer campanyes de sensibilització, que faria tot el possible perquè sabia educar, sabia explicar que la gent no fuma. Què fa, en canvi? Aprova una licitació en el que venen les festes a Castelldefels, on evidentment no estan venint ni 100 ni 200 persones, estan venint milers de persones a festes de la platja, que fan botellons arreu, que hi ha botelles de plàstic arreu, i hi ha gent fumant per tot els llocs a la platja. No és impossible que deixin res per tothom i tot això acaba a la sorra. Vull dir, tenim un alcalde que només sap respondre i és molt hàbil responent en el curt termini, però quan rasques si coneixes una mica la realitat, no té ni cap ni peus res del que fa. Actua pel dia a dia, actua per satisfer els que li recolzen. Actua per poder respondre al curt termini i quan no té respostes per tirar pilotes en fora, criticar el Pedro Sánchez i així posar-se-les de treure pit a veure si algun dia li toca sonar la flauta i el criden de Madrid i prosperen el partit. Aquest és l'alcalde que tenim. Lamentablement, un alcalde molt habilidós, tant de bo fos menys habilidós perquè seria més difícil cobrir la ineptitud del seu govern i l'efecte de projecte que té.
1: Ha fet esment de Pedro Sánchez. Com valora el seu partit des de Madrid, des del Congrés, doncs, el que està passant?
2: Doncs és un cop duríssim a la democràcia, perquè encara que no vulguem, encara que intentem doncs, fer pedagogia, ens afecta a tothom i això posa en el disparadero a tota la política en general, que ens fiquen a tothom en el mateix sac. Veurem on arriba. Quan expliques les diferències entre unes coses i les altres, sembla que les justifiquis. Jo no tinc cap interès en justificar el Partit Socialista. Jo crec que té en tota la història, la seva història de democràcia, té moltíssims casos de corrupció, des dels Ceres d'Andalusia, el cas Filesa, per no parlar del terrorisme d'estat del senyor Felipe González. Són els principals beneficiats i van ser els que es van posar primer de costat quan havia les denúncies falses contra Podemos. Han justificat i s'han beneficiat i han incentivat tota la caça en el seu moment contra Podemos perquè era un rival polític que l'estava a punt de superar. Per tant, jo, el Partit Socialista, és un aliat necessari, però no tinc cap mena de simpatia, us ho puc assegurar. Els companys de Castelldefels els estimo molt a nivell personal, però s'ha de parlar clar. Com a partit polític, el Partit Socialista és molt perillós, des del nostre punt de vista, per un projecte de país realment federalista, solidari, perquè canviï realment un canvi de sistema per acabar amb el sistema monàrquic i començar una república. El Partit Socialista és un fre per moltes de les millores i moltes de les millores que ha aconseguit aquest país ha estat perquè les hem lluitat des del carrer i des de partits minoritaris que amb tota la maquinària de l'esquerra i de la dreta, de l'esquerra socialista i de la dreta, en contra hem aconseguit petites millores. I aprofito i no m'enrotllo una mica, però bueno, no passa res. Hem de recordar també que el Zapatero va obtenir el seu primer mandat gràcies al vot d'Izquierda Unida, que estava molt fort, el senyor Julián Guita, que va donar suport a que Zapatero fos el president del govern d'Espanya. I, en canvi, en el segon mandat, que el Zapatero, després, gràcies a aquest primer mandat, va aconseguir a replegar tot el vot d'Izquierda Unida, de Senat Izquierda Unida, només amb dos o tres diputats, si no recordo malament. En aquell moment, en comptes de retornar el favor i buscar acords amb Izquierda Unida i continuar amb aquest model de país d'esquerres progressista, el que va fer és va anar-se amb Jordi Pujol i amb el PNV per aquest segon mandat i els acords els va fer amb ells quan podia haver-ho tornat a fer amb Izquierda Unida. Així, per tant, aquest és el Partit Socialista, cap mena de ganes de defensar-los, però no és el mateix la Cas Kitchen o tot el sistema de corrupció de partit, de finançament il·legal, d'anar absolutament dopat a les eleccions, de fer servir tot el Ministeri de l'Interior per lluitar i crear proves falses contra els seus adversaris polítics. Aquest sistema absolutament corrupte, criminal, d'absoluta màfia del Partit Popular, encara està lluny de la màfia més petita i patranyera de cine de barrio del Partit Socialista. Per tant, les coses s'han de posar amb el seu context. I Zapatero doncs, és una gran decepció perquè veurem perquè hi ha elements per investigar, però evidentment no serà res a veure ni afecta el govern d'Espanya. Per tant, aquest govern aguantarà el que toqui. No exigirem que aprofiti al final tot el temps que li quedi per fer les millors avances possibles i esperem en les properes eleccions, en les següents, a guanyar el Partit Socialista i que no sigui el Partit Socialista qui li digui això.
1: Gràcies, senyor Martín, per movent en Comú Podem. Fins un altre moment. Bon dia.
2: Moltes gràcies. Bon dia. Castelldefels Coffee.
0: RadioCastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.
3: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
4: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels. Amb Anna López.

0: Castelldefels avui.
1: Arriba el moment d'actualitzar la informació més pròxima, fent un resum dels principals titulars que centren l'actualitat local. El Pride 2026 ja escalfa motors a la ciutat. El 28 de juny es reivindica des del consistori, des de l'àrea de polítiques d'igualtat, l'orgull LGTBIQ+, a la nostra ciutat. El tret de sortida de la programació variada entorn a aquest Dia Internacional de l'Orgull és aquesta tarda a les 6 amb el Cinefòrum LGTBIQ+, Gosadies, a l'Espai Montserrat Roig. La sessió inclou una selecció de curtmetratges sobre el fet d'atrevir-se i ser audaç als personatges, cadascú a la seva manera, buscant la manera d'expressar el que són i com se senten. El Cinefòrum és a l'Espai Montserrat Roig a les 6 de la tarda i cal fer inscripció prèvia. Més de 300 músics participaran en la Festa de la Música al Carrer. Serà aquest pròxim diumenge 21 de juny una nova edició d'aquest esdeveniment musical obert a tota la ciutadania. Hi ha 65 propostes musicals que ocuparan 14 punts de la ciutat. El tancament ve a càrrec de la guanyadora de l'any passat del concurs de nous talents, Conchi Moreno, i l'artista Annie Red, que són les dues encarregades del tancament a l'espai a la plaça Església aquest diumenge 21 de juny. I el dispositiu especial de la Revetlla de Sant Joan garantirà una festa cívica i segura. El proper 23 de juny, la policia local disposarà de més de 200 agents d'aquest cos de seguretat, Mossos d'Esquadra i Seguretat Privada. També inclourà la presència de la unitat de policia marítima i mitjans aeris. Dins de tot aquest dispositiu també s'instal·larà un servei mèdic a l'estació de Castelldefels Platja, al Baixador. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Què faràs per la revetlla de Sant Joan?
2: Anirem a sopar amb uns amics.
1: I vosaltres, què fareu? Doncs nosaltres també hem quedat. Ara que hi penso, he d'anar a encarregar la coca i els petards. Mira, me n'hi vaig ara, que després no en queden.
0: A Punt de Sal. En català, la festa que se celebra la nit que precedeix certes diades s'anomena revetlla. Per exemple, celebrem la revetlla de Sant Joan o la revetlla de Sant Pere. Bona revetlla! A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: Doncs parlem ara en català amb la Lourdes Sobirà del Servei Local de Català. Molt bon dia, Lourdes.
1: Bon dia.
0: Doncs parlem dels cursos d'estiu que se preparen des del Servei Local de Català.
1: Sí, s'apropa ja l'estiu i tindrem, com cada any, cursos d'estiu, cursos intensius. En aquest cas, a Castelldefels, farem cursos intensius de nivell bàsic 1. I els cursos començaran el 2 de juliol i acabaran el 28 de juliol. Per tant, no duren ni un mes. Les classes seran de dilluns a dijous, al matí, de 9:45 a 12:45 del migdia. Si algú hi està interessat, la matrícula serà el 30 de juny o l'1 de juliol. Començarem la matrícula el 30 de juny a les 9 del matí. La matrícula es pot fer presencial o es pot fer per internet a través de la nostra pàgina web. Si us voleu matricular presencialment, heu de venir al Servei Local de Català. Som al carrer Església 117, a l'espai Montserrat Roig, i la matrícula la farem presencialment en horari de matí, perquè l'equipament a la tarda aquesta setmana ja estarà tancat, però la matrícula en línia es podrà fer des que s'obri la matrícula el 30 de juny a les 9 del matí fins l'1 de juliol a les 11:59 de la nit.
0: Fareu prova de nivell en aquest cas?
1: Si és necessari, sí. Les proves de nivell es poden demanar en qualsevol moment de l'any. Sempre recomanem que es demanin abans de la inscripció, perquè si no correm el perill de no ser a temps de fer la prova de nivell i la matrícula, perquè recordem que les places són limitades. Per tant, si algú vol fer una prova de nivell, cap problema, pot trucar, pot passar o la pot sol·licitar a través de la pàgina web.
0: Molt bé, doncs el divendres també té lloc la cloenda dels cursos que s'han impartit aquest any al Servei Local de Català i serà al Castell.
1: Sí, correcte. Aquest divendres farem la cloenda dels cursos de català, també del voluntariat per la llengua, i farem l'acte al Castell. Tindrem un espectacle de màgia amb el mag Eduard Joanola i després doncs, prendrem una copa per celebrar aquest final de curs i donar la benvinguda a l'estiu.
0: I encara no entren en detalls de dades, però com ha anat el curs, tant pel que fa al curs acadèmic, podríem dir, com a la iniciativa Voluntaris per la Llengua?
1: Sí, encara no tenim les dades definitives, però és veritat que aquest curs 2025-2026 hem incrementat el nombre de cursos que s'han ofert aquí a Castelldefels i hem incrementat també les modalitats. Tradicionalment teníem sobretot cursos presencials i algun curs en línia, i enguany hem ofert altres modalitats que combinen la presencialitat i la virtualitat. Hem fet cursos semipresencials, en què, per exemple, les classes eren només un dia a la setmana en lloc de dos, i la resta era modalitat en línia. I bé, no tenim dades encara de quanta gent acaba ni de com aniran les proves, que esperem que molt bé, perquè aquesta setmana els cursos homologats, el número 3 de cada nivell, estan fent proves. Esperem que vagin molt bé, això ho sabrem la setmana vinent. I pel que fa al voluntariat, doncs hem tingut força gent participant-hi. De fet, ara mateix encara estem activant parelles, donant d'alta parelles, perquè és un programa que és cert que durant el curs és quan més gent hi participa, però durant l'estiu també hi ha parelles que continuen quedant, que continuen trobant-se. Per tant, si voleu practicar la conversa oral, el català oral, us podeu apuntar al voluntariat per la llengua en qualsevol moment de l'any. Per tant, ara també és un bon moment per apuntar-s'hi i potser podeu començar les trobades ben aviat. Recordem que per participar en el voluntariat per la llengua només és necessari tenir ganes de practicar el català, parlar-lo una miqueta, això sí, si no el parlem gens, recomanem millor fer classes primer, però parlar-lo una miqueta, tenir una hora a la setmana disponible per poder quedar amb el voluntari o la voluntària, i ja està, moltes ganes, res més.
0: Hi ha hagut també oferta de persones voluntàries?
1: Sí. També tenim... Hem incrementat, de fet, el nombre de voluntaris enguany. Tenim uns quants voluntaris nous. Els voluntaris veterans van repetint, que aquest... A mi em sembla que el fet que els veterans vagin repetint i continuïn formant part del programa és un exemple que el programa funciona i que la gent n'està contenta. I ara hi ha voluntaris nous, per tant, si hi ha algú que vol practicar el català, o també és veritat que si hi ha algú que és catalanoparlant, que disposa d'una hora a la setmana i que té ganes d'ajudar algú a millorar el català oral, també s'hi pot apuntar, perquè també sempre necessitem voluntaris.
0: Són converses informals.
1: Sí, sí, sí, sí. No són classes, això ho deixem molt clar. És conversa de qualsevol tema quotidià, això ho decideix la parella lingüística, i la gent queda, doncs, moltes vegades queden en cafeteries. També és veritat que quan ve el bon temps, doncs, tenim parelles que potser diuen anem a caminar per la platja i anem parlant, no?, mentre passegem. Això també passa, ara ja amb la calor és més difícil. Crec que les cafeteries amb aire...
0: En un local climatitzat, oi?
1: Exacte, les cafeteries amb aire condicionat o espais així conviden més, sí.
0: Molt bé, pel que fa a les sessions de cinema, també van finalitzar. Quin és el balanç?
1: Sí, el balanç és positiu. Ara no recordo les dades exactes de nombre d'espectadors, però diria que va ser molt similar a l'any anterior. Esperem que amb el proper curs poder reprendre aquest cicle de cinema infantil que fem en col·laboració amb la coordinadora d'AMPAS, dins del Pla Educatiu d'Entorn, i amb la col·laboració també de Guillermo i l'Ajuntament de Castelldefels.
0: Doncs en aquest punt hem d'acomiadar la Lourdes, no marxa perquè sí, marxa doncs, per una millora professional, se'n va de Castelldefels, i hem d'agrair-li tots aquests anys doncs, que ha respost a la crida de la ràdio per explicar qüestions relacionades amb el servei local de català, pel que fa als cursos i iniciatives com Voluntaris per la Llengua, pel que fa al cicle de cinema, etcètera, etcètera. Lourdes.
1: Moltes gràcies, la veritat és que ha estat un plaer treballar a Castelldefels i col·laborar amb vosaltres.
0: Doncs t'ho agraïm a tu també. Molt bona sort a la nova trajectòria professional fora de Castelldefels i et desitgem, com no pot ser d'una altra manera, el millor.
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada, Lourdes, que vagi molt bé.
1: Igualment. Ei.

0: Amics de Ràdio Castelldefels,
1: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

0: Castelldefels, així som.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: Todo sesión. Ei, que no te flasen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels. Todo sesión. 98.0. Todo sesión.
3: Així som. El magazín de Radio Castelldefels.

0: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. Obrim el butlletí Castelldefels avui amb un resum dels principals temes que centren l'actualitat local. Aquests són els titulars. Arriba una novetat important des de l'àrea d'esports, la posada en marxa a partir de l'1 de juliol i fins al 31 de juliol d'una oferta especial d'activitats adreçades a la joventut sota el nom Activitat Funcional. Les activitats estan adreçades a joves d'entre 16 fins a 25 anys i es faran els dimecres i divendres a la platja, concretament al Passeig Marítim, entre els números 159-161 i els carrers 9 i 9 bis, zona del Kitesurf, platja Castelldefels. La plaça dels Colors torna a brillar. Han començat els treballs de millora i manteniment a la plaça dels Colors perquè aquest espai torni a lluir com es mereix. Amb la maquinària de Castelldefels guapa i neta i l'equip de neteja, s'ha iniciat una actuació de neteja intensiva que s'anirà realitzant de manera periòdica. L'objectiu, comunicant des de l'àrea de neteja, és recuperar, cuidar i mantenir els espais públics de Castelldefels perquè tothom en pugui gaudir en les millors condicions. Els Mossos d'Esquadra detenen dos menors per tres robatoris amb força a domicilis de Castelldefels. Els joves aprofitaven les hores nocturnes per escalfar les tanques perimetrals i assaltar els habitatges, en alguns casos amb els residents encara a l'interior. La coordinació amb la policia local de Castelldefels ha estat clau per identificar els presumptes autors. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora, el butlletí Castelldefels. Avui tornarem puntualment ja amb el torn de l'informatiu local d'aquí una hora. Fins ara.
1: Castelldefels avui,

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

0: Doncs aquest dilluns es tancava la cloenda, es feia la cloenda d'un curs del PFI PTT, i per parlar-ne de com va anar aquesta cloenda i com ha anat el curs en general, amb nosaltres Didac Ballesteros, tècnic d'educació. Molt bon dia, Didac.
1: Bon dia.
0: Va ser el dilluns,
1: el la dilluns, cloenda. Dilluns dia 15, a les 12, estàvem aquí a la biblioteca.
0: Recordem, doncs, que era la cloenda d'aquest programa que es presenta a alumnat que no ha finalitzat l'ESO, oi?
1: Correcte. I en aquest cas, això, la premissa és no finalitzar l'ESO. Llavors, nosaltres oferim, en aquest cas, quatre perfils de formació professional inicial. I tenim, en aquest cas, informàtica, comerç, electricitat i cuina. Llavors, aquests quatre perfils són els que oferim a 16 places a cadascun. I el dilluns era la festa final, una miqueta per tancar amb ganes, il·lusió i...
0: Molt bé. Per què aquests quatre de perfils? Perquè són els més demandats per les empreses d'aquí de la zona?
1: Bueno, teníem un històric que veníem de... Jo porto aquí 17 anys, teníem electricitat, teníem el tema de cuina, teníem temes de comerç, i es va ampliar en el seu moment, ara ja fa uns anys, tema informàtica. Uh-huh. Bueno, també hi ha una part que és de cuina, hostaleria, no? Tenim un Castelldefels, tens restauració, el que tu vulguis, temes d'electricitat. Al final també és molt sofert. Jo me'n recordo una vegada un del professor, l'Antonio Fraile, tio, deia, diu, clar, se te rompe algo de la casa, lo vas a arreglar sí o sí a nivell elèctric, perquè una puerta la podes, no, la deixaràs a un costat, però en canvi la llum sí que la faré. Llavors són oficis que es requereixen, no, en aquest dia a dia.
0: Amb aplicacions, evidentment, com acabes de citar, molt pràctiques. El cas és que aquests alumnes reben formació teòrica, però després jo crec que una de les coses més interessants és que fan pràctiques a l'empresa i tenen contacte amb l'entorn laboral.
1: Correcte, i això és l'experiència de vida del final del projecte. Tu has après un ofici amb nosaltres, aquesta part més pràctica, més manual que tu dius, Anna, no? I l'altra cosa ja és in situ, les hores que et pertoquen, la puntualitat d'una empresa i el saber estar, el veure, no?, que realment la feina és útil. Llavors, aquesta és l'última part, que és la més interessant per ells. I després també amb la possibilitat també d'altres possibles contractes o per a posteriori. Llavors ja veuen el que és el món laboral i també la decisió de dir, doncs, potser és més interessant anar a un grau mig perquè encara tinc un recorregut i no potser l'esforç que requereix 8 hores cada dia el fet de treballar, no? Encara són molt joves, per potenciar també realment el tema dels estudis, que és el que també se'ls anima a ells per poder seguir estudiant.
0: Que serien els casos d'èxit aquells joves que, tot i no haver finalitzat l'ESO i hagin entrat en aquest programa, com deies, Didac, després se n'adonen de que poden continuar estudiant i que poden continuar formant-se, fins i tot, per exemple, en un dels perfils, amb el de cuina.
1: Sí, per això que és més la capacitació, no? És un curs de... No m'ha anat bé, pels motius que siguin, no hi ha cap problema. Però després ells, poquet a poquet, vas treballant aquests conceptes d'autoestima i de més, però que al final és, jo m'empodoro i puc arribar a construir coses i ho faig jo, no? I el tancar el cercle de poder acabar un curs, no? Per això aquesta cloenda per ells era com una cloenda molt, molt important, no? Inclús alguns ja vestits com si fossin, no, de més a més, no? Llavors, aquestes coses per ells també és molt important, no? D'aquest bagatge que tens, que jo no he pogut, ara sí que puc i puc seguir endavant, no?
0: Vam veure que van assistir moltes famílies, és molt important en aquests casos, en tots, no? En tots els cicles educatius, però especialment imagino que en aquests casos el suport de les famílies.
1: Sí, això és bàsic en aquest acompanyament, no? Per ells i per tots. I quan la família pot acompanyar, encara, no?, ajuda aquest concepte d'èxit de millora cap a ells, és molt important.
0: Les empreses repeteixen any rere any aconseguir noves empreses que s'incorporin al programa, perquè també estaven convidades a l'acte de cloenda d'empreses.
1: Les empreses, hi ha empreses que repeteixen, altres que per altres motius, no?, a nivell de feina seu, et retiren, i nosaltres també hem de fer aquest bagatge, aquest treball de camp, perquè també és molt important, però és molt complicat, no? Perquè al final és una empresa en la que tu has d'estar, aquest alumne que no el coneixes, ha d'haver aquesta relació, la confiança nostra, i al final és lo complicat i també lo agraït.
0: Quan els alumnes s'instal·len en una empresa, vosaltres feu seguiment també,
1: sí,
0: evidentment, no?
1: Sí, amb les famílies, amb els alumnes i amb l'empresa, setmana a setmana, ens passem per veure que tot estava, que tot està correcte. Després també hi ha una part dels alumnes que fan seguiment amb nosaltres, hi ha un programa que es diu Qubit, que tu fas una sèrie d'hores i les has d'anar registrant. Llavors és una mica l'excusa per anar veient que l'alumne està content, que tot està funcionant i l'empresa t'està validant conforme ha anat i les millores de, doncs potser hauré de tenir una actitud diferent, en vez d'estar recolzat, que somrigui una miqueta més, no? Aquests tocs perquè acabi bé les pràctiques.
0: Molt bé. Aquest any heu participat en programes també transversals juntament amb l'àrea d'esports.
1: Sí, aquest any vam fer amb el CEM, amb l'àrea d'esports, vam organitzar tornejos d'esport, bàsquet, futbol, sala, voleibol, cúbol, al principi de curs. També vam participar en el Tour Talent, amb la Fundació Princesa Girona, també amb el tema de futbol, que vam fer una sèrie de partits de futbol a Vistalegre, Camp de Vistalegre. I per últim també amb la col·laboració, en aquest cas de l'Institut Mediterrània, amb el grau mig d'activitats esportives, també es vam organitzar també unes activitats de natura, en aquest cas pels espais de Castelldefels.
0: Molt bé, doncs ja s'ha tancat aquest curs i el setembre comença un de nou.
1: Correcte, el dia 14 comencem amb les piles carregades després d'aquest temps de vacances i amb ganes de tornar a tindre alumnes i a començar.
0: Les inscripcions ja s'han obert o ja teniu el cupo finalitzat dels alumnes que començaran l'any vinent?
1: Les preinscripcions ja estan tancades, ara l'únic que és a les famílies que ja estan inscrites, que hi ha gent que tinguin plaça, han de pujar, en aquest cas a l'Institut Mediterrània, a matricular-se, a donar el sí per proper curs.
0: Doncs Didac Ballesteros, tècnic municipal d'educació, moltíssimes gràcies per acostar-nos aquestes impressions de la cloenda del tancament d'un nou curs del PFI PTT que va tenir lloc el passat dilluns a la Sala Margarida Xirgo.
1: Doncs moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé el proper curs.
1: Gràcies.
0: Bon dia. El que et mou cada dia ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

0: Després, del 25 al 28 de juny, arriba de nou el Festival de Màgia Castelldefels, el Castelldefels Màgic, és la tercera edició d'aquest festival que coordina l'Anaí Trèbol, ella és la directora artística i forma part de l'Escola de Màgia Teresa Trèbol. Què tal, Anaís?
1: Hola, bon
0: Anaí,
1: dia.
0: Anaí.
1: Anaí.
0: Anaí, bon dia. Escolta, la tercera edició ja del festival.
1: Sí, molt contents que estem. Portem 3 anys i esperem quedar-nos ja per llarg.
0: Molt bé. Quines novetats presenta el Festival de Màgia enguany?
1: Ui, aquest any tenim de tot, Hem de dir que la programació ens ha costat, però hem aconseguit figures molt importants. Tenim des de la gala internacional, que tenim el Jandro un altre cop, que és que com ja el tenim com a mitja adoptat, que ens va costar molt perquè tiré, perquè coincideixen les dates amb el Congrés Nacional que es fa per tots els mags.
0: Ah.
1: I es van tots cap allà, i el Jandro ha renunciat a anar allà per tornar aquí. Sí, fixa't, ja si ja ens té carinyo. Sí. Tenim a la Solange Cardinale, que va estar de finalista a l'America's Got Talent, que fa canvis de tratges. Tenim l'Arcadio, que és un dels millors manipuladors que hi ha. Tenim el Gaetan Blum, que ve des de França, que és un dels millors mags còmics que hi ha al món. Tenim d'obertura el grandíssim Junque.
0: Ah.
1: Això és meravellós, jo no sé ni com ho hem aconseguit que vingui, que aquest senyor sortia moltíssim al formiguer, és l'Hormiguero. Us en recordeu aquella mítica programa que van fer, que li tallaven el cap a un col·laborador i van tancar la emissió i van fer com que veritablement l'havien tallat el cap i fins al dia següent no es va aclarar i es va fer firar i tal, pues aquest era el Junque i el tenim de gala inaugural. Tenim de clausura el Maglari, que aquest el coneixem
0: bueno,
1: tots.
0: El Maglari, impressionant.
1: El Maglari és Catalunya, és màgia, és referent.
0: Però a més, és un home que combina molt bé els números de màgia, que evidentment és un professional, amb el sentit de l'espectacle, que a mi em sembla molt notori també destacar-ho.
1: Sí, no només és un bon mag, sinó que a més és un increïble showman, és veritat. Mm. Tenim el sopar entre els estels, que ve el Toni Montana, que és campió del món de mentalisme, que fa unes meravelles, té una sensibilitat increïble, que jo el recomano moltíssim. Tenim a l'Anna Blau, com sempre, programació, que sempre s'ofereixen a participar i col·laborar. Tenim el Rayback, tenim el Selvin. El Selvin el coneixem tots, el mític Selvin, que vindrà amb els seus ninots i amb la seva màgia a fer de tot. Tenim a la Maga Melanie, que ha participat a programes de televisió espanyola, a TV3, ha fet de tot, ha estat al Got Talent, ha estat de tot, a la plaça aquella de la moda, que hi ha fora, el dissabte a les 7 de la tarda, fent una actuació increïble, que fa alguna gran il·lusió, alguna cosa. Uf, és que tenim moltíssima gent. Tenim els tallers de màgia a la biblioteca, que tindrem una petita fira amb paradetes que podreu aprofitar, mirar, comprar màgia per fer nosaltres. I tenim els tallers, que jo us recomano, que s'omplen de seguida, però de seguida, que els mireu i us apunteu als tallers de màgia, perquè és una meravella. I dintre del Margarita Xirgo també farem una actuació el dissabte, jo tinc una escola de màgia, doncs venen els alumnes de l'escola de màgia a fer-nos màgia i veureu gent de totes les edats fent màgia i com l'edat, l'habilitat, no és res un impediment. Màgia podem fer tots i som tots.
0: Ni a limitació.
1: Cap ni una.
0: Escolta, les actuacions seran gratuïtes, en alguns espectacles s'haurà de pagar?
1: Tot és gratuït, menys la gala internacional que es fa al teatre el dissabte a les 5 i a les 7, a les 7 de la tarda? Sí, a les 5 i a les... Ah, tinc dubtes, T'he de mirar el calendari, ja són molts horaris que he fet aquestes setmanes. Aquestes sí que es paguen, però ja us dic que el preu que tenen aquí a Castelldefels és un preu irrisori, que no el trobareu a cap altra part del món, més amb les figures que portem, i que ja tinc jo coneguts que em diuen escolta, on puc treure jo les entrades, que això és increïble, que jo vull anar, que hi porto tota la meva família. Tot el més és gratuït. Gairebé tot es farà al màrquet nou que faran a la platja, totes les gales de la inaugural, la de clausura i tal, i a més es farà el Margarita Xirgo.
0: El sopar sota els estels es fa Cal Ganxo?
1: Clar, el Cal Ganxo, sí.
0: Va, per assistir a aquest sopar cal fer inscripció prèvia?
1: Sí, s'ha de fer inscripció prèvia i jo no ho porto molt això, em sembla que es fa també per... Si aneu Mira, això sí ho faré publicitat. castelldefelsmagica.org.
0: Té una web pròpia, no?
1: Ahí, té una web pròpia que tots els anys s'actualitza amb la programació tal, i allà teniu tots els links per poder-vos apuntar als tallers gratuïts, per poder-vos apuntar a Cal Ganxo o per poder agafar entrades per la gala internacional.
0: Molt bé, pel que fa als tallers es realitzen amb el suport també de l'àrea d'educació. Hi ha límit d'edat o van adreçats a unes edats determinades?
1: A veure, sí que hem posat límit d'edat per sota, vale? Als 8 anys, perquè hi ha coses que tenen una habilitat de manual, que per exemple fem unes varites i això cal unes pistoles de silicona calenta, que vulguis que no, un nen molt petit és un perill. Però nosaltres diem que com els papes poden estar al recinte, no seure a les taules, però sí, al recinte, si són més petitonets, però ells s'ofereixen a ajudar, cap problema. Nosaltres estem oberts a que tothom pugui fer-ho.
0: Molt bé. Alguna cosa més a destacar del festival enguany?
1: Que vingueu.
0: Anaí.
1: Apunteu-vos, veniu, disfruteu, gaudiu. És per això, és per tota la població i és perquè ho gaudiu. I realment, per la meva part, agraïm moltíssim a turisme, a educació, a gent gran, a comerç. Ah, la gent gran, mira, ara que ho he dit. Hi ha una actuació per la gent gran al Montpou, que es fa el dissabte, si no me'n recordo jo malament, que també us podeu apuntar allà a Montpou, agafar directament entrades allà, que venen des d'Argentina, els que venen a actuar, directament des d'Argentina, venen aquí per actuar i són divertits, són família, que això també és molt maco de veure, i us ho recomano moltíssim.
0: La família unida, màgia fa unida, també.
1: Home, jo vinc de família de mags, eh? O sigui, això ho tenim molt clar.
0: S'encomana ràpid. Escolta'm, i en un món amb com la màgia, cada vegada hi ha sorpreses, clar, cada vegada els mags i les magues doncs lluiten per fer lo impossible, no? I fer aquell número que no s'ha vist mai, el més destacat. Darrere hi ha moltes hores d'investigació, eh?
1: Hi ha moltíssimes.
0: Preparació.
1: Jo sempre dic que un dels errors més bàsics que fa tothom és pensar que el mag ve, fa la seva actuació una horeta i se'n va. I per això cobra. No, penseu que són moltíssims anys. Si sempre diem, per una actuació tipus les que fan al teatre, com a mínim són 5 anys de preparació, de buscar, de modificar, de fer, de tornar a fer, de provar-ho davant del públic, veus que no funciona, veus que... Això és com el que t'explica un acudit i de cop i volta veus que no fa ni punyetera gràcia. I això ens para a nosaltres, fas un efecte de màgia i dius, vale, no ha funcionat, s'ha quedat freds
0: igual,
1: totalment.
0: Clar, la màgia ha d'impressionar i d'emocionar també.
1: És que és una emoció, nosaltres sempre diem l'art crea emocions. El mag normalment crea l'emoció de la sorpresa. Aquesta és la nostra emoció, la que més treballem nosaltres. Però és art i, per tant, hem d'emocionar d'alguna manera, d'alguna banda. Hi ha mags que et fan molt de riure, et sorprenen i et fan riure. Hi ha altres que et sorprenen i t'acommouen. Hi ha de tot tipus, no, mags? Però això s'ha de treballar i no és fàcil. Tot aquell que ha treballat una miqueta escena, ja siguin actors, ballarins, cantants, humoristes, sigui de l'ètnia que sigui, sigui de la banda que sigui del món, i toquin el pal que toquin, saben que són molts anys, són molta experiència, pràctica, estudis, invertir en estudis, invertir en material, i al final, què ens guanya a nosaltres? Els aplaudiments. Això és el nostre, veritablement, el pagament que fem, no? Per nosaltres, el poder fer i la il·lusió que veus a les cares dels altres, doncs te sents satisfet i dius, bueno, ha merescut una miqueta la pena tot això, totes aquestes hores, que fem moltes hores, eh? Són autònoms tots. Eh?
0: Escolta, els mags treballen normalment amb objectes, els manipulen, però has citat el cas d'aquest mag que actuarà a Cal Ganxo, que és mentalista. És una altra cosa.
1: El mentalisme, sempre diem... A mi em fa molta gràcia. Li agrada més als homes que a les dones, eh? També t'ho dic, sí.
0: I com és això?
1: Jo crec que perquè les dones ja estem molt acostumades a que ens regalin una mica l'oïda i ja, bueno, vinga, va, sí, sí, que t'ho diguis. I sí que és veritat que el mentalisme cal una mica més d'ambient, de venta, no? De tot això. Però el mentalisme està en aquella frontera que com tot allò que és paranormal no està desmentit científicament, tampoc està demostrat. Però com no està desmentit, està una mica en la frontera de pot ser, no pot ser, i per això agrada molt. perquè està en aquell punt, no? L'Uri Geller, totes aquestes persones estan molt lligades dintre del món del mentalisme, i aquest senyor ho fa amb una sensibilitat, d'una forma tan maca, i també ve des d'Argentina, i també... I la veritat és que és una meravella. Jo la primera vegada que el vaig veure, dic, bueno, perquè jo no soc molt de mentalismes, ja, aquí entre nosaltres, ara que no en sent ningú, jo no soc molt de mentalisme. I el vaig veure i dic, mira, ara ja m'agrada el mentalisme. Això passa, a vegades, i és que m'agrada molt. La veritat és que sí, i me'l veuria, i si puc m'escaparé, però ja et dic jo que no, perquè hi ha molta programació, i he d'estar a moltes bandes, i som magues, però no fem miracles, eh? Encara, o sigui...
0: No sé les transporteu, eh?
1: No, encara moment, no, encara no. No està en estudi, eh?
0: Fórmula, està en estudi.
1: L'estic demanant a Antonio Díaz, dic, sisplau, Magopo, digue'm com ho fas això de transportació, perquè jo no puc.
0: Molt bé, doncs el 25 al 28 de juny arriba una nova edició, ja és la tercera del Castelldefels Màgica, el Festival de Màgia de Castelldefels, amb tots aquests noms de relleu, amb totes aquestes propostes que ha esmentat l'Anaí Trèbol, que és la directora artística del festival des de l'Escola de Màgia Teresa Trèbol. Que vagi molt bé. Recordem la pàgina web per a totes aquestes persones que no es vulguin perdre cap espectacle,
1: castelldefelsmagica.org,
0: simplement. I tindreu tots els horaris i tot el que cal fer per poder assistir a tot el festival. Moltíssimes gràcies, Anaí.
1: A vosaltres, per convidar-me.
0: Que vagi molt bé. Bon dia.
1: Gràcies.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 7. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Ràdio Castelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 17 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Més de 300 músics participaran en la Festa de la Música al carrer. La cita és el diumenge 21 de juny, amb més de 300 músics que ens oferiran 65 propostes musicals que ocuparan un total de 14 punts de la ciutat entre actuacions fixes i cercaviles. L'Hospital de Viladecans i Volei Boom Castelldefels fan equip per fomentar la protecció solar entre els més joves. Sota el lema "La pell té memòria, protegeix-la avui", la iniciativa vol reforçar la prevenció dels efectes de les radiacions solars, especialment durant l'estiu. L'Ajuntament de Castelldefels posa en marxa un pla de xoc amb carpes informatives a les festes locals. El pla de xoc preveu la instal·lació d'una carpa informativa en aquestes celebracions atesa per persones joves i formades en desenvolupar aquesta tasca preventiva i d'acompanyament. Comencem l'informatiu.

0: La música tornarà a omplir els carrers de Castelldefels amb motiu del Dia Mundial de la Música, una jornada que convida músics de tots els estils i nivells a compartir el seu art amb el públic de manera gratuïta i oberta. Enguany, la ciutat celebra la seva 7a edició, una iniciativa organitzada per la Comissió de Festes de Música amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. L'objectiu així és apropar les entitats musicals, els grups i artistes, als veïns i veïnes, tot promovent el talent de la ciutat i fomentant la convivència a través de la música. La cita és diumenge 21 de juny amb més de 300 músics que ens oferiran 65 propostes musicals i que ocuparan un total de 14 punts de la ciutat entre actuacions fixes i cercaviles. Un rècord en aquesta festa de la música al carrer, tal com el senyala el regidor de Cultura, el Cristian Undamal.
1: Un rècord històric. La veritat és que som molt agraïts de que la gent artística de Castelldefels s'adheri a aquestes iniciatives que formen part de l'Ajuntament i que un any més és un èxit, no? Ja van començar l'any passat que hi havia 36 propostes musicals, enguany ja són 58, o sigui, ja és una bogeria el que ens trobarem a la nostra ciutat, però en tots els estils musicals. I la veritat és que també estem molt agraïts a això, no? que tots els artistes vulguin sumar-se en aquesta iniciativa. Jo crec que es fa ciutat, fa comunitat, i la veritat és que podrem veure de tots els estils durant tot el dia, no només concerts fixes, sinó també cercaviles. Enguany també 4 entitats participen a fer cercaviles per tota la ciutat, com l'Armandal, l'Associació de Costaleros de Castelldefels, els Toneros o el Tretambores, no? Que faran també dinamització en diferents punts de la nostra ciutat, i musicals, sobretot jovent, que també és el que ens agrada molt, que participen en aquestes iniciatives, no? I és que hi ha moltes, la plaça Església, les festes de Can Roca enguany també. També, com a novetat, també tenim un espai al barri de Vistalera, just davant de l'edifici de l'Associació de Veïns, la plaça Joan 23, la platja, bueno, hi ha un munt d'activitats que la veritat és que podrem gaudir.
0: Durant tota la jornada, els escenaris de la ciutat s'ompliran de ritmes i melodies, oferint una experiència cultural única i inclusiva per a tots els públics.
1: Totes les propostes musicals que s'adhereixen són molt variades i podem trobar del heavy metal, el rock, el pop, el reggae, l'urban. És que hi ha un munt, la veritat.
2: I gairebé totes aquestes propostes són artistes de Castelldefels.
1: Sí, exacte. Hi ha moltes propostes i gent que no coneixíem, que ens han escrit i volem participar. Jo tinc una banda també. Serà el primer cop que participa a la meva ciutat i donar-los aquesta oportunitat, la veritat és que a nosaltres ens omple d'il·lusió.
0: Sense importar l'estil musical, l'edat o l'origen dels participants, la música esdevindrà el llenguatge comú que unirà a la ciutat en una gran festa al carrer. La festa musical vol ser una festa popular gratuïta que s'obre a tots els participants que vulguin participar, i aquest esdeveniment combina tots els gèneres musicals i es dirigeix a tota mena de públic amb l'objectiu de popularitzar la pràctica musical i també que tots els joves i adults de totes les condicions socials s'hi familiaritzin a través de diferents expressions musicals. L'aire lliure es converteix així en el seu camp d'acció, als carrers, també les places, els parcs i els jardins. Els músics s'ofereixen a tocar gratuïtament i el públic pot accedir lliurement a totes les actuacions.
3: ¿No tienes plan para este 21 de junio? No te preocupes, que yo te propongo uno. Te espero el domingo 21 de junio en Castelldefels, que se celebra la Festa de la Música al Carrer. Eso quiere decir que en diferentes puntos de la ciudad habrán un montón de artistas ofreciendo música maravillosa, 100% en directo y además todo gratis. Personalmente, yo te espero en la Plaza de la Iglesia a las 21:45 para realizar un concierto con mi banda completa. Yo soy Annie Red y voy a estar con mi banda tocando a esa hora. Además, participarán otros artistas como Conchi Moreno, que estará interpretando uno de sus temas nuevos. Así que te lo vas a perder. Ven a disfrutar de la música en directo y apuesta por la cultura. Besitos, familia.
0: El Servei de Dermatologia de l'Hospital de Viladecans impulsa per tercer any consecutiu una campanya de conscienciació per promoure bons hàbits de cura de la pell entre infants, joves i famílies. Sota el lema "La pell té memòria, protegeix-la avui", la iniciativa vol reforçar la prevenció dels efectes de les radiacions solars, especialment durant l'estiu, quan l'exposició al sol i les altes temperatures incrementen els riscos per a la salut cutània. La campanya compta enguany amb la col·laboració de Volipum Castelldefels, el club de voli platja, arrelat aquí al municipi, que es converteix en imatge de l'acció de salut pública. L'objectiu és aprovar el missatge preventiu a la població més jove a través de l'esport, l'activitat lliure i també els espais de lleure. La cap de dermatologia de l'Hospital de Viladecans, la doctora Yolanda Fortunyó, alerta dels perills de l'exposició solar sense protecció i de la importància d'adquirir bons hàbits des de la infància.
4: L'alerta ve de la mà de que, bueno, fa els últims anys, els dermatòlegs arrel del món, podríem dir, estem veient un augment de la incidència del càncer cutani a tota la població. I és ben segut per nosaltres que, diguéssim, que el sol que ens irradia des del naixement fins als 20 anys de vida és el que realment passarà més factura a l'etapa adulta, és el que diem que la pell té memòria. I no és que tingui memòria, sinó que la radiació solar és una radiació física acumulada, acumulativa, que sobretot als primers anys que la nostra pell és més immadura, no? Quan som petits, és aquesta radiació quan impacta més i ens donarà en un futur problemes com l'envelliment cutani i, a termes de salut, doncs, el càncer cutani, que és el que estem veient.
0: Fortunyó també recorda que les previsions situen el càncer de pell com el segon més freqüent cap a l'any 2040, per davant del càncer de colon i el de pulmó. Escoltem a la doctora Yolanda Fortunyó.
4: Aquesta és una previsió que s'ha fet a nivell internacional i realment aquestes xifres són molt, molt, molt alarmants. Això també ho estem veient el dia a dia aquí a l'Hospital de Viladecans. A partir de l'any 2023, que vam implementar el diagnòstic precoç del càncer via imatge, no? El pacient va al metge de família, fa una imatge, el metge de família l'envia a dermatologia. Nosaltres, al moment que veiem aquesta imatge de la lesió sospitosa i veiem que és sospitós de càncer, programem directament el pacient a quiròfan. Això ha fet que la capacitat diagnòstica i de tractament s'hagi augmentat moltíssim. Et puc dir que abans del 2023 diagnosticàvem i tractàvem uns 400 tumors a l'any, més o menys, de pell. L'any passat vam diagnosticar i tractar 2.050. Sí que és cert que la capacitat diagnòstica i de tractament és pel bon ús d'aquest nou projecte de la imatge, amb accés directe a quiròfan, 24-48 hores, però també ens està indicant que la incidència de càncer va pujant i, de fet, en premsa no científica, en premsa com El País o La Vanguardia, ja es va avisant que cada any va pujant el càncer de pell amb aproximadament un 10% cada any. I això és com un augment quasi gairebé exponencial.
0: Segons les dades facilitades per l'Hospital de Viladecans, prop del 80% dels tumors cutanis es podrien evitar prevenint les cremades i l'exposició intensa al sol, especialment durant els primers anys de vida. Per això, la doctora recomana, entre d'altres coses, fer servir la protecció solar.
4: Tothom, en general, el que hem de tenir en compte és que el sol surt els 365 dies de l'any. No és només a l'estiu que ens hem de protegir. O el concepte de "em poso crema només si vaig a la platja" tampoc és correcte, perquè és el que deia, la radiació solar és una radiació física i cada minut suma, és un sumatori al llarg de la vida. No, tenim pacients que em diuen: "Uf, si jo mai he anat a la platja, com m'han pogut sortir aquestes taques o com m'ha pogut sortir el tumor si jo mai he anat a la platja?" Dic: "Bueno, no he anat a la platja, però quan era petit jugava al carrer, ara de gran doncs vostè ha estat treballant a la construcció." Clar, és la radiació solar del dia a dia la que va deixant dany a la pell. Les recomanacions són evitar, a partir del mes d'abril a octubre, ens hauríem de protegir tots del sol, evitar l'exposició directa entre les 12 del migdia i les 4, a preestiu, perquè aquí la radiació solar és molt, molt, molt, molt potent, i fer servir protector solar.
0: Per la seva part, el president del Volleyball Castelldefels, el Jordi Serra, destaca la importància d'implicar el món de l'esport en aquesta tasca de conscienciació. Els ajuntaments de Castelldefels i Viladecans també participen en la campanya amb accions de difusió als seus municipis i amb l'organització de sessions formatives adreçades als professionals de lleure. L'objectiu és reforçar els coneixements en prevenció i fomentar conductes responsables davant del sol, especialment en aquells entorns on els infants i els joves passen més temps a l'aire lliure. L'Ajuntament de Castelldefels posarà en marxa aquest estiu un pla de xoc vinculat a les festes locals i als esdeveniments organitzats al municipi, amb l'objectiu de contribuir a fer d'aquests espais entorns més segurs i controlats. La iniciativa s'impulsa des de l'àrea de participació ciutadana i es planteja com una actuació específica per a les festes que se celebren a Castelldefels, segons explica la regidora de Participació Ciutadana, la Mariana Ortega.
5: Este año también, a través de una subvención, hemos optado por poner desde el área de participación lo que es el plan de shock, que al final se trata de una actuación que hacemos en las fiestas de los, bueno, las fiestas que tenemos aquí en Castelldefels, que ahora en la época estival pues hay más de a lo mejor que en el resto del año, tanto las fiestas de barrio como los eventos organizados por el ayuntamiento.
0: En concret, el pla de xoc preveu la instal·lació d'una carpa informativa en aquestes celebracions atesa per persones joves i formades per desenvolupar aquesta tasca preventiva i d'acompanyament. A la carpa, els professionals informaran sobre els riscos associats al consum de l'alcohol i altres substàncies. Ho escoltem en paraules de la regidora.
5: Evidentemente, sea un espacio seguro para todo el mundo. El consumo de alcohol y de otras sustancias, pues nosotros es la carpa, el plan de shock, ¿no? Los profesionales explican y ponen muy claramente lo que implica, es decir, los problemas que puedes tener, las consecuencias que puedes tener, tanto a corto plazo como a largo plazo. Y después, pues están también vigilantes, ¿no?, de que la fiesta se vaya desarrollando dentro de los límites normales.
0: Es busca així que la festa es desenvolupi dins un marc segur per a tothom. Aquests equips estaran pendents del desenvolupament de la celebració d'aquestes festes per contribuir al manteniment dins d'uns límits normals i afavorir un ambient segur i responsable. El físic català Lluís Torner Sabata, fundador de l'Institut de Ciències Fotòniques amb seu a Castelldefels, ha estat distingit amb el Premi Rei Jaume I d'Investigació Bàsica. Ha estat en la seva 38a edició d'aquests guardons, considerats uns dels reconeixements científics més destacats de l'Estat. Ho escoltem en paraules del director de l'Institut de Ciències Fotòniques, el Lluís Torner Sabata.
6: Premis que es donin per activitat científica o d'innovació feta tota ella a Espanya, el Jaime I, el Jaume I, deu ser potser el més important. I la Fundació es va crear, jo crec, si no recordo malament, l'any 89, per tant, ja fa anys que es dona aquest premi. I se'n donen això, 5 o 6 cada any, per diferents categories. A ciència bàsica, que es diu, que és la que jo tinc aquest any, això és ciència fonamental, és ciència que està pensada per entendre com funciona el món. Aleshores, algun descobriment que fas acaba tenint alguna aplicació, no? Però no és l'orientació original. No? Hi ha un premi, en canvi, que es diu Premi de Noves Tecnologies, que és el contrari. Aquell és un premi que es dona a alguna investigació que ja està orientada a trobar una solució concreta amb alguna cosa, pràctica, o a medicina, o a indústria, o el que sigui. No? Aquest és el Premi de Noves Tecnologies. El Premi de Ciència Bàsica és ciència que es diu fonamental, que és entendre com funciona el món.
0: El premi posa en valor la trajectòria d'una de les figures clau en el desenvolupament de la fotònica a Catalunya i reforça també la projecció de Castelldefels com a ciutat vinculada a la recerca científica d'alt nivell. L'ICFO, situat al Parc Mediterrani de la Tecnologia, és el centre de referència internacional en l'estudi de la llum i de les seves aplicacions. Lluís Torner és doctor en física per la Universitat Politècnica de Catalunya i va ser una figura decisiva en la seva posada en marxa. El jurat ha reconegut així a Torner pels seus descobriments pioners en l'àmbit de la fotònica, una disciplina que estudia la generació, el control i l'aplicació de la llum i que té impacte en camps com les comunicacions, la salut, l'energia, la computació, la indústria i les tecnologies quàntiques. Un exemple de l'aplicació de la fotònica és en la detecció precoç de les malalties.
6: Ajudar els biòlegs a entendre com comencen les malalties. Qualsevol malaltia, excepte que sigui, si és un trauma no, però si és un Alzheimer o és càncer o és alguna cosa d'aquestes, de fet, acaba afectant òrgans sencers, però comença cèl·lula a cèl·lula. En un òrgan hi ha milions de cèl·lules, no? Doncs la gent que fa medicina i que fa biologia té interès en entendre quan comença aquella malaltia, que potser és 10 anys abans de que tu estiguis malalt, aquelles cèl·lules, exactament què els hi passa? Com canvien, no? La seva composició química, què fa? Són més o menys elàstiques o no? O sigui, hi ha tota una colla de propietats que la fotònica, com que és una tècnica molt delicada, permet investigar. No? Per tant, ho diagnosi, no invasiva, ho comprensió de com comencen les malalties quan arrenquen.
0: Els Premis Rei Jaume I estan dotats amb 100.000 euros en cadascuna de les seves categories i reconeixen trajectòries d'excel·lència en àmbits com la investigació bàsica, l'economia, la investigació biomèdica, la salut pública, el medi ambient, les noves tecnologies i l'emprenedoria. En aquesta edició pendada, Torner també han estat guardonats la Nagore Iriberri en economia, el Ben Lehner en investigació biomèdica, el Borja Ibáñez en investigació climàtica.

0: Total, dins de la categoria de centres d'atenció primària, un resultat que els situa entre els 15 equips a millor valoració del país i que el consolida com a un referent en l'àmbit de les cures, infermeres i l'atenció comunitària. Escoltem la Marisa Martí, adjunta a la direcció del CAP Cambó.
1: Aquest rànquing l'impulsa el Consejo de Colegios i és a través d'aquestes societat, que és aquest monitor de reconeixement de reputació infermera, i el que fan, fan enquestes. Llavors, han participat més de 2.200 professionals d'infermeria, més de 600 gestores d'infermeria, més de 500 gerents. Llavors, s'estipula una mica el rànquing en base a aquest reconeixement que fa el mateix col·lectiu, i després el que es fa és, et fan com a emplenar tot un seguit de formularis, amb posant tot el seguit d'informació i de fites que s'han assolit en els darrers anys. I així és com ha estat. Ens van notificar que estàvem entre els 15 primers i amb aquesta informació que vam aportar, doncs finalment ens vam quedar en setena posició. O sigui que molt, molt bé.
0: Els premis reconeixen anualment l'excel·lència dels equips d'infermers dels diferents nivells assistencials del sistema sanitari. Escoltem a la Marisa Martí, adjunta a la direcció del CASA.
1: De fet, és un reconeixement al lideratge, no? El lideratge infermer, que és aquesta forma de fer, no? Que a més com a infermeres acostuma a ser un lideratge molt serè, molt discret, molt, a mi m'agrada dir, utòpic, no? És posat en el lloc adient, no? Que és posant la persona en el centre, la seva família, el seu entorn. I si bé és cert que aquest reconeixement tenia diferents seccions, hi havia la dimensió hospitalària, nosaltres estàvem entre els 15 a nivell primari. No? Llavors, reconèixer la primària és sempre doncs, reconèixer l'essència d'una societat.
0: Aquest premi reconeix la tasca desenvolupada per l'equip d'infermeria del CAP Cambó, així com el seu compromís amb una atenció centrada en les persones, la qualitat assistencial, la innovació i la millora contínua dels serveis de salut. L'adjunta de la direcció i la gerència del CASAP, la Marisa Martí, ha destacat la importància de la figura de la infermera dintre de l'equip sanitari.
1: La infermera és la peça clau del sistema, no? Perquè hi som sempre, hi som des de que naixem, perquè hi ha una llevadora que t'acompanya durant tota l'atenció a l'infant, amb totes les infermeres que estan acompanyant i ajudant en aquest creix en salut. Després també, quan som adolescents, a través dels programes de salut i escola, a mesura que anem fent preventives al llarg de la vida, a la consulta d'infermeria, a mesura que desenvolupem alguna malaltia crònica. I sobretot jo el que crec que som expertes és en aquest combo, no? Que és la professionalitat, el compromís i la humanitat, no? La proximitat. Està sempre on s'hi ha de ser.
0: El guardó va ser recollit per la Junta de la Direcció i Gerència del CASAP, la Marisa Martí, i també per part de l'especialista en infermeria familiar i comunitària, exjunta a la direcció i a la gerència del CASAP i actual gerent de la Regió Sanitària del Penedès i directora dels Serveis Territorials de Salut a la Regió, l'Alba Brugués. Detinguts dos menors per tres robatoris amb força en domicilis de Castelldefels. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors de 17 anys com a presumptes autors de tres robatoris amb força en domicilis de Castelldefels. Els fets van tenir lloc durant la matinada del 14 de maig, en poc més d'una hora, i en una mateixa zona del municipi. Segons ha informat la policia de la Generalitat, els joves haurien aprofitat les hores nocturnes per escalar les tanques perimetrals de les finques i accedir posteriorment als habitatges per sostreure objectes de valor. En alguns casos, els robatoris es van produir amb els residents a l'interior dels domicilis. La investigació ha estat a càrrec de la Unitat d'Investigació de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Gavà i ha comptat amb la col·laboració de la Policia Local de Castelldefels. Aquesta coordinació operativa va ser clau per identificar els presumptes autors. El punt de partida de la investigació va ser la identificació que els agents de la Policia Local havien fet dels dos menors d'aquella mateixa nit, molt a prop de la zona on s'havien produït els robatoris i pocs minuts després del darrer assalt. En aquell moment els joves es trobaven en actitud sospitosa, tot i que encara no es tenia coneixement dels fets. A més, alguns dels habitatges assaltats disposaven de sistemes d'alarma amb càmeres de videovigilància que van captar

de les imatges dels presumptes autors. Les comprovacions posteriors van permetre als investigadors concloure que els menors enregistrats per les càmeres coincidien amb els identificats prèviament per la policia local de Castelldefels i amb tota aquesta informació el dimarts 9 de juny els agents de la unitat d'investigació de Gavà van detenir els dos menors com a presumptes autors de tres delictes de robatori amb força a domicili. Segons els Mossos d'Esquadra, un dels menors arrestats és considerat un delinqüent persistent en aquesta tipologia delictiva i ja havia ingressat anteriorment en un centre de menors per fets similars del qual havia sortit feia prop de 2 mesos. Els dos detinguts van passar a disposició de la Fiscalia de Menors.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui. Més de 300 músics participaran en la Festa de la Música al carrer. La cita és diumenge 21 de juny i s'oferiran 65 propostes musicals que ocuparan un total de 14 punts a la ciutat entre actuacions fixes i cercaviles. L'Hospital de Viladecans i el Voleibum Castelldefels fan equip per fomentar la protecció solar entre els més joves. Sota el lema "La pell té memòria, protegeix-la", avui la iniciativa vol reforçar la prevenció dels efectes de les radiacions solars, especialment durant l'estiu. L'Ajuntament de Castelldefels posa en marxa un pla de xoc amb carpes informatives a les festes locals. El pla preveu la instal·lació d'aquestes carpes ateses per persones joves i formades per desenvolupar aquesta tasca preventiva i d'acompanyament. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un dia més tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
5: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: a fons.
1: Avui volem conèixer millor el CIEP, el Servei d'Intervenció per la Convivència a l'Espai Públic. Es tracta d'un servei que treballa per afavorir la bona convivència als espais públics de la ciutat. Tenim amb nosaltres l'equip del CIEP, els tècnics de convivència a l'espai públic, el Pol, el Didac, la Mireia i la Marina. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Per començar, com explicaríeu el que es fa al vostre servei? Mireia, Marina, no sé qui vol començar, o el Pol, el Didac.
2: Bueno, el nostre servei és el servei d'intervenció per la convivència a l'espai públic i nosaltres el que fem és promoure la convivència a partir de la prevenció i la gestió de conflictes i també fent difusió del nostre servei, i això ho fem de diferents maneres.
4: Bueno, o sigui, part de la nostra feina doncs, recau en anar caminant pel carrer, no?, i observar l'espai públic i veure, doncs, d'alguna manera, observar si hi ha alguna necessitat doncs, de caire convivencial o si s'ha de prevenir algun tipus de conflicte o actuar en cas de que ja ens el trobem, el conflicte.
1: I quan parlem de convivència a l'espai públic, de quines situacions o problemàtiques estem parlant?
4: Bueno, sobretot estem molt enfocats en el tema botellots a l'espai públic, és la part que més treballem, però també treballem altres casos com pot ser pues, convivència veïnal pues, als espais canins de la ciutat, no? Pues, que la gent fa ús d'aquests espais a hores nocturnes i el veïnat pues, igual pues, té queixes, no? sobre aquest ús. I bueno, pues, fem intervencions, diagnòstics, per veure si aquesta casuística pues, s'ha de fer algun tipus d'actuació o simplement nosaltres no veiem cap problema de convivència.
3: Mm-hmm. Mm. Al final treballem amb tots els col·lectius, el que passa que moltes vegades és molt més visible als joves al carrer, a l'espai públic, quan estan fent consum o quan estan fent botellot, llavors pues, anem moltes vegades dirigits als joves, però treballem amb tot tipus de col·lectius, tant sense llars, com gent gran, com joves, com adults, de tot una mica, la veritat.
1: I com us organitzeu en el servei, en el dia a dia? Quines actuacions feu o com es desenvolupa?
5: Vale, doncs nosaltres, o sigui, bàsicament, cada tarda ens veureu pel carrer, anem una parella o una altra. Jo, bueno, jo el Pol vaig amb la Marina normalment, la Mireia va amb el Didac, anem sempre dos junts, així que cada tarda el que fem és carrer i fem això, prospecció de l'espai públic, i si no també doncs, la nostra organització també ve una mica demanda. Si hi ha algun tipus de conflicte veïnal, algun conflicte de convivència que es dona a l'espai públic en una plaça, en un carrer, doncs nosaltres és això, ja faríem un diagnòstic o faríem una intervenció concreta.
1: Comentaves que aquesta detecció està molt al carrer. Podries explicar algun exemple de que us hagueu trobat? Alguna cosa que puguis destacar?
4: Bueno, ara, bàsicament, el que estem fent per les tardes és difusió del programa La nit una altra moguda, que va enfocat a joves d'entre 16 i 29 anys. Llavors, bueno, doncs ens apropem a grups de joves i els hi fem difusió d'aquest programa perquè puguin assistir a les activitats durant els caps de setmana, bàsicament.
3: Sí, el tema de detectar problemàtiques, sobretot doncs, quan anem pel carrer, si veiem un grup que està habitualment a un espai i fa ús d'aquell espai, comencem a vincular amb aquell grup i a poc a poc ens anem apropant amb ells intentant que canviïn algunes dinàmiques. Mm. També, doncs, moltes vegades el veïnat directament es posa en contacte amb nosaltres i ens diu, doncs, tenim una problemàtica en aquest espai perquè es fa molt de soroll perquè tema de botellots o simplement un altaveu o venen aquí a xerrar per la nit i es crea un conflicte, doncs nosaltres anem i parlem amb els joves i els hi fem entendre quin conflicte s'està generant allà i que estiguin allà que està provocant, no? Perquè moltes vegades no saben que estan provocant pues, que algú no pugui dormir o alguna molèstia i simplement els hi expliquem, els hi demanem amablement que marxin o que canviïn d'espai o que baixin el volum en cas de que aquell espai sigui l'habitual i no puguin marxar perquè és el seu espai per trobar-se, que també tenen dret i res, una mica d'aquesta manera. No? Mm-hmm.
4: Pels matins sí que és veritat que organitzem a l'oficina normalment pues, la feina que hem fet durant les tardes, no? I fem tallers als instituts també, llavors pues, bueno, preparem una mica a l'oficina pues, tot el tema de tallers o d'intervencions o
2: gestió
4: projectes.
2: De projectes o
4: sí.
2: La feina de despatx que ens toca.
4: Mm-hmm.
1: Heu parlat també d'aquesta intervenció amb escoles, podries explicar més com ho gestioneu?
2: Bueno, fem tallers de corresponsabilització a l'espai públic i són uns tallers que fem normalment des del setembre fins al gener, febrer, més o menys. Intentem fer-ho tots els instituts públics de Castelldefels, i aquest any, per exemple, en el curs 2025-2026, ho hem fet a 6 instituts i hem fet 24 tallers en total, amb participació de 481 joves.
1: Els joves que comentes dels instituts són d'alguna franja d'edat en específic o com treballeu?
2: Aquest any ho hem fet amb els joves de tercer d'ESO, que si no m'equivoco tenen 15 anys. 15, veritat?
4: Sí. Clar, nosaltres ens ajuden molt els tallers perquè primer que vinculem, doncs, com hem dit, aquest curs escolar, no? Doncs 481 joves, després ens ajudarà aquesta vinculació a fer intervenció a l'espai públic, perquè ja coneixerem a més joves, i si nosaltres no ens hem quedat amb les seves cares, ells es queden, sí. I llavors doncs, ens ajuda molt a apropar-nos i a poder demanar-los en cas de que estiguin fent un mal ús de l'espai públic o generant alguna molèstia de convivència, doncs poder, com ha dit el Didac, demanar, no?, que amablement que, doncs, que canviïn aquestes dinàmiques. No?
3: O ni tan sols, a vegades ja no sigui per una problemàtica, sinó que conèixer 480 joves en durant l'any et permet després entrar als grups molt més fàcil, perquè ja arribes a un grup, ja et coneix algú, ells mateixos expliquen qui som i ja és molt més fàcil intervenir amb ells i fer aquest vincle, no?
5: Sí, de trencar una mica la barrera, no? Que no ens vegin com una figura d'autoritat, sinó també una figura pròxima a ells, que amb qui poden parlar, ens poden preguntar, inclús si ells també ens poden buscar, no hem de ser sempre nosaltres que els busquem a ells, i això.
2: Sí, la resposta és molt bona, la veritat, als tallers.
1: Quant de temps porteu fent tallers i aquesta col·laboració amb escoles?
4: Bueno, a més dels tallers, també col·laborem amb el projecte Eslora, i som un dels serveis de l'Ajuntament que més joves acull. En aquest cas, normalment acollim 2 joves de cada institut. Aquest any han sigut un total de 6, perquè hem tingut 2 baixes a última hora, però col·laborem des de fa moltíssims anys. Jo i el Didac, que portem aquí des del 2022, tots els anys hem col·laborat en els instituts i al projecte Eslora, i bueno, són projectes educatius que la veritat que ens agraden i que volem continuar pues, realitzant, sí, aquesta tasca.
3: És veritat que ha anat també una mica les col·laboracions amb Eslora. Al principi acollíem molta menys gent, ara que som 4 podem acollir una mica més. Aquest any teníem en principi 8, vam acabar amb 6 joves, i la veritat és que, clar, al C4 doncs, podem ampliar molt més aquest tipus de projectes. El tema dels tallers també hem anat acotant. Al principi fèiem a més cursos, el que passa que no havíem sentit a repetir el taller cada any i vam decidir només tercer. Llavors cada any fem tots els tercers de tots els instituts de Castelldefels, i així no repetim a tercer i quart, que era com repetir-los 2 anys seguits el mateix taller. No?
4: A més, el projecte Eslora, una de les coses que té és que, com nosaltres en aquest cas comencem a principis de febrer i acabem al maig, a l'últim divendres de maig, ens ajuda a fer un vincle molt més llarg amb aquests joves. No només és un vincle de carrer, és un vincle que ens veiem 2 dies a la setmana, que passem moltes hores junts, no? I allà treballem molt doncs, gestió de conflictes a l'espai públic, també, inclús doncs, hem iniciat projectes com l'espai de trobada jove, que estem intentant posar en marxa, no? I bueno, doncs, al final ens ajuden aquests projectes.
3: Sí, al final l'objectiu de l'Eslora és treballar amb ells, el tema de gestió de conflictes, vincular amb els xavals, però també fer un projecte amb ells i que coneguin una mica la nostra feina, que al final és l'objectiu del projecte Eslora, i que tinguin contacte doncs, amb el món social, que és el món on nosaltres treballem, i tinguin doncs, aquesta experiència, no?
1: En el cas d'aquest projecte que comenteu, la vostra tasca és més individual amb cada nen o és de manera grupal? Com està plantejat?
4: Treballem en grup. I ens agrada treballar en grup perquè els joves no es coneixen entre si, nosaltres tampoc els coneixem i ells no ens coneixen a nosaltres. Llavors el que ens agrada al projecte Eslora és que treballem horitzontalment amb ells i col·laborem conjuntament, o sigui, ells aprenen però nosaltres també aprenem d'ells. Llavors ens agrada molt realitzar projectes perquè els comencem de zero. Llavors aquest projecte que comença de zero, com pot ser a l'espai de trobada jove, on s'ha fet un diagnòstic previ de l'espai públic, l'hem fet tots, l'han fet els joves i l'hem fet nosaltres. Llavors, bueno, doncs crear projectes amb joves que fa que tinguin aquest sentiment de pertinença per allò que han realitzat, aquesta tasca que han fet. I bueno, per nosaltres no és un treball de quatre, no? Com som, és un treball dels que estem allà, que aquest any hem sigut 10 comptant-nos amb a nosaltres mateixos també.
3: Sí, o sigui, al final la idea és que sigui com un projecte col·laboratiu, que tots estem participant, però és veritat que ens fixem, doncs, en les potencialitats de cadascú. Si a algú se li dona alguna cosa millor, doncs potser fem petits grups dintre del grup i cadascú s'encarrega d'una part del projecte. En aquest cas ha sigut així, doncs, alguns es dedicaven més a gravar, uns altres més a decidir quina és normativa o quina normativa es podria afegir dintre d'aquell espai, etc. I és una mica aquesta la idea, que cadascú, doncs, la seva part que més li agradi o que més se li doni més bé, doncs que la utilitzi, no?
1: Sí. M'agrada molt, Mireia, que tu has comentat que és un aprenentatge mutu, no?, per part d'ells, però també per part vostra. No sé si algú vol comentar, el Pol, Didac, la Marina o tu, Mireia, no? Què us aporta a vosaltres per fer millor la vostra feina?
5: Sí, la veritat és que és molt bonic, perquè des del primer dia nosaltres els hi diem, no? O sigui, si tu t'obres, no? O sigui, nosaltres donem un espai on haurem de ser nosaltres mateixos, no?, durant aquests mesos, i sempre els hi diem com, si tu t'obres davant nostre, nosaltres també ho farem, i nosaltres et donarem el mateix que tu ens dones, no? I si tu un dia necessites parlar de que has tingut una discussió a casa amb els pares, no sé què, però jo també t'explicaré com m'ha anat el dia, i així també es generarà com un intercanvi entre iguals, no? I quan tractem algun tema, i doncs, jo què sé, per exemple, parlem dels consums i de consums que fem a l'espai públic, que és un tema que pels joves, doncs, és important, no?, de treballar també. Doncs nosaltres també parlarem de les nostres vivències i de la realitat que nosaltres hem viscut com a persones, i això també els ajuda a connectar amb el tema que estem tractant, no? I és com molt important quan ho fem a l'Eslora, això.
4: Una de les coses que ens han ensenyat molt aquest any és amb el tema de xarxes.
0: Totalment.
4: Perquè, bueno, doncs al final ells es mouen molt millor que nosaltres en tot el tema de xarxes, sobretot que jo, clar. I ens han mostrat, doncs, de quina manera fer vídeos, com poder arribar als joves. Nosaltres tenim un Instagram que va sobretot enfocat cap a ells i cap a elles, no? I els necessitàvem, no sabíem que els necessitàvem tant, sí. com
5: la veritat és que els reels que han fet han triomfat, o sigui, moltíssim. Animem a seguir la gent a l'Instagram del CIEP Castelldefels, que veuran els reels que han fet, els vídeos, sí, que han fet els joves.
2: Hem après molt d'ells, són molt creatius, la veritat,
5: sí.
2: I com a persones també, al final crees un vincle molt bonic amb ells, que sents que tu l'estàs podent ajudar en alguna cosa, però que ells també t'estan ensenyant coses a tu, llavors també, més enllà de la feina, també el vincle que crees, la història de vida que t'expliques, aquesta coneixença també és molt bonica.
3: Sí, que moltes vegades el dia a dia i la rutina et fa no poder sentar-te un moment a parlar entre nosaltres, perquè no tenim temps, de com ha estat el meu dia o què m'ha passat ahir per la nit. I a l'Eslora també és un espai en el qual tens un rato en el que pots dir, pues, tio, soy el Didac, però avui sóc el Didac, no estic com a tècnic, perquè no em trobo bé, perquè m'ha passat això, i tens aquell espai per poder treure-ho. Després ja tornaràs a ser el tècnic, però tens 10 minuts en el qual pots treure tot el que tens dins i començar, doncs, buit.
1: Realment, bueno, gairebé terapèutic, no?, pel que comentem.
4: Sí, la veritat és que sí. Terapèutic per tots.
1: Per tots. Comentàveu també, doncs, aquest treball en xarxa, no?, que també esteu dedicats, ara parlàvem del tema del pla educatiu, però també esteu en contacte, doncs, amb comerços, entitats, el veïnat. Com poden aquests actors contribuir a la millora de la convivència?
2: Bueno, al final la convivència és un tema de tots, no? I al final no podem enfocar-nos. Sí que és veritat, com hem dit, que vinculem molt més amb els joves, que potser són els que fan més ús de l'espai públic, però la convivència és un tema de tots. Llavors hem d'estar connectats amb tots els agents que formen part de la comunitat i que tenen un paper clau en termes de convivència.
4: Sí, un dels treballs que també estem intentant enfortir aquesta branca és el tema de les associacions veïnals, per exemple, un acompanyament a les associacions veïnals en temes de convivència, no?, i de generar comunitat.
5: Sí, o sigui, exacte, nosaltres aquest any hem començat com una mica un treball més intens amb les associacions, volem ser com referents amb el tema del treball comunitari també a Castelldefels, i que les associacions ens tinguin en compte com a l'hora de treballar conjuntament, no? I al final el que tu comentaves, aquest treball de convivència és imprescindible que vingui amb dues parts, tant per associacions com per també grups informals, no?, de persones que fan ús de l'espai públic i que si tenen alguna necessitat ens puguin buscar, contactar amb nosaltres i treballar conjuntament.
2: Sí, que a vegades també promoure la convivència no resoldre conflictes de convivència, sinó simplement pot haver-hi no hi ha necessitat que hi hagi un conflicte, i igualment doncs, voler promoure la convivència en un barri o en un espai. O sigui que també ens volem com enfocar en que no només resolvem problemes, sinó que també podem promoure convivència sense haver un problema previ.
5: Exacte, que potser una associació de veïns ens diu, hòstia, doncs al nostre barri la veritat és que ens agradaria que els parcs i les places tinguessin més vidilla. Com ho podem aconseguir? Des de l'associació estem intentant muntar activitats, però no acaben de sorgir per tal. Nosaltres des del CIEP tenim com una sèrie d'eines que portem anys posant en pràctica, que són els diagnòstics, les prospeccions, i això ens ajuda doncs, a identificar quina gent fa ús d'aquestes places i d'aquests carrers. Més noies, més nois, més gent de... Falten joves en aquestes places o gent gran, com podem fer que s'acostin? I això.
1: I tot aquestes, per exemple, aquesta necessitat que has manifestat tu, no?, d'algú que diu o que pot dir, mira, trobo que falta vidilla al barri, com ho feu realitat? O sigui, feu aquest estudi previ i després feu campanyes o feu activitats?
4: Bueno, el que els ajudem a que s'autogestionin, no? Nosaltres els hi donem les eines perquè elles sàpiguen com fer que aquesta vidilla pues, s'avivi, no?, una mica.
3: Sí, moltes vegades simplement el fet d'arribar al barri, no?, el fet d'arribar des de xarxes socials, que moltes vegades pues, estan com... Una de les coses que ens van explicar els xavals que vam aprendre a l'hora va ser el tema hackear l'algoritmo, deien ells, no? O sigui, utilitzar pues, reclamos constants en els vídeos perquè la gent li arribi. Al final és jugar amb això i potser arriba més gent del barri que no s'està enterant que existeixen les activitats. No és que no funcionin perquè no siguin bones, potser, sinó perquè la gent no s'està enterant. Una mica també podria ser aquesta part.
5: Sí, o sigui, al final les formes tant de comunicació com d'estar a l'espai públic com de fer ús del carrer estan canviant constantment, o sigui, és com super imprevisible tot el rato com va canviant i al final és adaptar-se a això, no? I que hi hagi com un servei a l'Ajuntament que es dediqui especialment a treballar sobre aquest terreny, no?, que és el carrer, que és un terreny que a vegades és una mica com inhòspit, controlat a la vegada, no sé, pues, o sigui, està molt bé, no?, perquè és com s'ha de fer com un estudi constant, que és el que ens dediquem nosaltres, no?, cada tarda prospeccionar-lo o entendre el que està passant i què podem fer com per millorar el tema de la convivència.
1: I estic pensant també, col·laboreu amb altres àrees de l'Ajuntament? En quin sentit o com està enfocat?
4: Sí, nosaltres col·laborem gairebé amb tot l'Ajuntament, perquè al final l'espai públic pues, té part de tothom, no? I sí que és veritat que ens coordinem molt pues, a nivell policial i serveis socials perquè, bueno, perquè fem ús de l'espai públic, no? I l'espai públic pues, són dos agents del territori pues, que estan molt, molt ficats, no? I, però amb esports també, amb igualtat, no?
3: Pues,
4: joventut, sí, clar.
5: Realment toquem bastantes àrees. Al final totes sí. Acaben convivint a l'espai públic d'una forma o altra.
4: Sí.
5: Però sí que és veritat el que comentava, que amb serveis socials i policia nosaltres al final hem d'estar molt en contacte, però perquè és que, bueno, al final molts problemes de convivència, vulguis o no, surten de problemes més estructurals, no?, que al carrer és on es desemboquen, però realment des d'on venen a l'origen pot ser la família, la classe social, econòmica, etc. I aleshores és super necessari estar comunicat si després volem fer una bona ajuda cap als joves, si ens demanen en una intervenció pues, un tema d'ajudes de derivació de serveis socials o el que sigui.
4: O amb sense llar, o amb el SAC també, no? Pues fem moltes derivacions al WhatsApp de neteja, si veiem algú a l'espai públic, pues, igual que pot ser perillós o que no toca que estigui en aquell moment, en aquell espai, pues, també fem molta derivació al SAC, no?
1: I estic pensant també doncs, en tota la vostra feina que té un punt així integral, no? De ser bastant extens en el sentit de que esteu en contacte amb altres àrees de l'Ajuntament. Quins reptes diríeu que us trobeu ara mateix fent el vostre servei?
4: Uf, quina pregunta, eh?
2: Bueno, jo crec que el principal sempre és que la intervenció al carrer a vegades és un repte, no? O sigui, sí que és veritat que tenim molt bona acollida, que tenim molt vincle amb els xavals, perquè sobretot intervenim amb joves, però sempre és un repte. Al final som uns estranys que ens apropem i comencem a parlar amb la gent que hi ha al carrer. Llavors jo crec que això ja és un repte, tot i que jo crec que ens en sortim molt bé,
4: sí.
2: La veritat.
4: Jo crec que el repte ara que tenim, igual parlo en nom de tots, però és enfortir la xarxa comunitària. O sigui, sí que és un repte pues, treballar el sentiment de pertinença i el que és tot tota la comunitat a Castelldefels, no? Enfortir una mica aquesta xarxa. Sí,
3: sí que és veritat, clar, quan érem jo i la Mireia només, al final no teníem hores suficients al dia per poder estar fent intervenció a l'espai públic, projectes i començar a obrir la xarxa comunitària, no? En el moment que va arribar el Pol i la Marina vam veure que pues, ara aquí teníem més temps, que sí que podíem arribar més a associacions, que podíem acompanyar-les més en, pues, en el que deia el Pol abans de pues, fer activitats o ajudar-los a qualsevol cosa, pues, el repte, com diu la Mireia, seria aquest, i, però sense deixar de la nostra essència, que és seguir al carrer, parlar amb els joves, parlar amb la gent del carrer, amb tothom que necessiti alguna cosa a l'espai públic. Al final estem allà per això.
5: Sí, al final una de les coses que més ajuda com a resoldre els problemes de convivència és crear comunitats fortes, no? O sigui, si els veïns es coneixen entre ells, si tu saps qui viu a dalt, a baix, al teu costat, si saludes a la gent pel carrer, si algú té un problema i pot recórrer tu també i no ha de passar sempre per una sèrie més de fases com més institucionals que a vegades van més lentes, doncs un problema es pot resoldre més ràpid, no? I al final és la base del servei, que és com si nosaltres podem resoldre les coses mediant o parlant entre nosaltres, perfecte, no? Abans de que arribi a una sanció o a un altre tipus de mesura.
1: M'ha semblat interessant també la, no, la puntualització de reforçar aquesta comunitat. Com ho heu vist en aquests darrers anys, aquest reforç?
4: Bueno, com ha dit el Didac, a nivell d'associacions veïnals o poder més persones adultes, doncs sí que quan érem dos doncs no teníem la capacitat com d'arribar a tothom, no? Sí que crec que hem fet molt bon treball amb joves i amb comerços i entitats amb la creació del programa de la nit una altra moguda, que sí que es va parlar doncs, amb molts comerços, amb totes les associacions, amb molts joves, i bueno, és un programa que aquest és el cinquè any que el fem, però sí que és veritat que ara que som quatre, no?, que hem deixat de ser dos per ser quatre, crec que estem més forts i tenim més ganes com d'enfortir tota aquesta xarxa comunitària i d'apropar-nos més al veïnat de carrer, no només a grups de joves.
3: Sí, sí que és veritat, o sigui, en realitat amb associacions de veïns hem treballat sempre, hem fet moltes coses, però eren més projectes concrets o espais concrets amb els quals estàvem amb les associacions. Ara, quan vam ser quatre, vam decidir que pues, teníem més capacitat per ampliar, per treballar més amb ells, per fer més acompanyament i que no fossin tant projectes com bolets que anessin sortint, sinó que fos un acompanyament com més integral, no? Més de... Bueno, durant tot l'any, que tinguéssim més contacte amb ells, al final és aquesta la idea.
4: Sí. Al final estan en tots els projectes que portem, perquè estem portant projectes col·laborant amb el Fem Esport per Viure i Conviure, per exemple, no? Llavors, doncs, totes aquelles associacions veïnals que estan a prop dels camps esportius, doncs ens reunim amb elles, no? I parlem sobre els problemes de convivència als espais esportius també. Però sí que és veritat que ens faltava com el treball més individual de què necessita l'associació de nosaltres, no? I en què les podem ajudar. No tant pues, això, no? Atacando el problema, no? Pues no, més que sense a partir d'un problema o d'un conflicte, no? Anem a partir de simplement voler saber què està passant al nostre barri i com què podem fer perquè passin coses més positives.
3: Sí, generar comunitat.
0: Exacte.
1: I parlàvem això de comunitat, d'associacions de veïns, d'entitats, si, per acabar, si alguna d'aquests actors, o també podrien ser fins i tot persones ciutadanes, detecta una situació relacionada amb la convivència, com podria contactar o fer arribar la informació al vostre servei?
0: Pues a partir del nostre Instagram, que és siep.castelldefels, o també tenim dos números, que és el 686-2705-38 i l'altre número és el 659-63-6255. I un telèfon és el primer que és el del Didac i la Mireia i el segon és el del Pol i la Marina.
4: I per últim, el correu electrònic siep@castelldefels.org.
0: Això.
3: Sí, al final, si qualsevol dels telèfons que us ha dit la Marina o a l'Instagram o al mail, sí que és veritat que els telèfons els portem cadascun una parella, però al final som els quatre i ens arriba als quatre la demanda o la necessitat, llavors no hi ha cap problema, qualsevol dels números serveix per contactar amb nosaltres.
4: També ens poden parar pel carrer, eh?
3: Sí,
5: exacte.
1: Sí, perquè ens ha quedat clar que esteu, no?, que totes les tardes de dilluns a diumenge, realment, o de dilluns a...
3: De dilluns a divendres, en principi, el tema és que depèn de les demandes i de les problemàtiques que es generin i de, bueno, del que veiem. Al final, si trobem alguna cosa, doncs ens toca treballar cap de setmana, ens toca treballar, doncs, quan es generi aquesta problemàtica. Al final, les coses passen quan passen i nosaltres anem on passen les coses, amb la qual cosa no podem escollir si treballem un diumenge o no. Si hi ha alguna cosa, doncs allà estarem.
4: Actualment, com estem amb el programa de la nit una altra moguda, estem de dimarts a fins al diumenge a les 3 del matí. Mm-hmm. O sigui, en aquests horaris, els divendres i els dissabtes estem tard de nit.
1: Sí. Déu-n'hi-do, sí.
3: No, simplement això, que sí, que ara mateix estem de dimarts a diumenge, però que mai se sap el que deia abans. Si el dilluns sorgís alguna cosa i no treballem, doncs ens tocaria venir. Al final és el que et deia, una demanda, una problemàtica, una crida ciutadana, doncs ens tocarà actuar.
0: Que això no ho hem dit, però quan ens arriba, com ens deriva en un problema o l'hem vist nosaltres, el que fem és un diagnòstic. O sigui, anem a diferents hores del dia a veure què passa en aquell espai, i això inclou caps de setmana. O sigui, que si toca i ens arriba alguna problemàtica, doncs ho fem.
1: I trobeu que ara a l'estiu, que hi ha molta més activitat al carrer, hi ha més necessitat? Jo he entès que realment el servei intenta ser, no?, tot l'any. Mm-hmm.
4: Sí, sí, nosaltres actuem tot l'any. Sí que és veritat, doncs, que a l'estiu una de les coses que n'hi ha, ja no és que hi hagi més moviment, que també, és que dormim amb les finestres obertes, no? Llavors, doncs, un soroll d'hivern igual no molesta tant que un d'estiu, doncs sí. I llavors, bueno, treballem també amb el veïnat, no?, per pal·liar aquesta queixa i ser conscient, doncs, de... Pues que segons quines hores, sí, és veritat que hi ha xivarri al carrer, però bueno, també intentem reduir, no?, aquesta demanda del veïnat, de que no podem fer callar a tothom a totes hores, no? Però bueno, sí que també treballem amb aquesta gent que va pel carrer i intentem, pues, fer que baixin el volum, simplement.
3: I que a l'espai públic mai ho sap, penses que potser l'estiu serà molt més problemàtic, hi haurà molta més gent i de cop tothom marxa de vacances i no hi ha ningú i és molt tranquil. O sigui, al final això passa quan passa, és el que deia abans, apareix un problema, una necessitat i apareix quan apareix i ja està.
1: I per acabar ja, quin missatge donaríeu a la ciutadania o a qui ens estigui escoltant per... un consell per millorar, no?, la convivència, ja sigui en la seva comunitat de veïns, en el seu barri?
4: Bueno, primer, pues, mirar-se, no?, que és el que fem cadascú. Primer mirar cap endins, per després mirar cap enfora, no? Però jo crec que una de les coses que ha dit el Pol abans, que sempre intentem, pues, dir-los als joves, no?, saludeu a la gent pel carrer. Saludeu a la gent quan us creueu a jo que sé, a l'ascensor, per exemple. Saludeu al vostre veí, a la vostra veïna, a la persona que hi ha al comerç on vas a comprar la compra de cada dia, no? Si ens saludem, pregunteu el nom als cambrers, no? Com et dius, no? I parlar-li, pues, pel seu nom, no? Crec que aquest apropament, aquest vincle, pues, fa que, pues, com ha dit el Pol, que si un dia necessites alguna cosa, puguis picar el veí del costat i serà la primera persona que et pugui ajudar, no?, en qualsevol cas.
3: Sí, igual també el que ha dit la Marina abans, no?, que la convivència és cosa de tots, que moltes vegades mirem enfora i a vegades només cal mirar endins i dir, vale, què puc aportar jo perquè la convivència millori, i si tots fem aquest treball intern de què puc aportar jo, segurament millorarà tot i hi haurà més convivència, perquè al final, pues, que ens preocupem del que podem aportar com a persones, no?, cadascú.
0: I que si algú creu que li falten eines per fomentar la convivència en algun espai, sempre ens pot contactar i allà estarem. Exacte. Ajudant i acompanyant.
1: Doncs molt bé, amb aquest últim missatge acabem l'entrevista. Teníem amb nosaltres tot l'equip del CIEP, els tècnics de convivència a l'espai públic, el Pol, el Didac, la Mireia i la Marina. Moltes gràcies per estar aquí amb
3: nosaltres.
4: Moltes gràcies. Moltes gràcies. Que vagi bé.
6: A fons. Castelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.
7: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio
8: Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
9: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
10: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
11: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
12: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
13: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
14: El 98.0 de la freqüència modulada.
13: Ràdio Castelldefels.

0: Bona tarda i benvinguts a un nou programa de la veu de la marea pensionista de Castelldefels, aquí a les zones de Ràdio Castelldefels, l'emissora municipal. Avui amb nosaltres Augusto, Vidal, Eugenio i Juan Ramon. Bona tarda.
1: Bona tarda a tots.
2: Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: I com els que ens seguiu en el programa, veureu que avui canviarem una mica el guió d'aquest programa, però el canviarem perquè tenim avui és l'últim programa d'aquesta temporada, abans de començar a l'estiu. Tornarem al mes d'octubre. I avui, com últim programa, hem invitat el regidor de la gent gran, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Castelldefels i regidor de la gent gran de Castelldefels, el Nico Cirpa. I ell ha tingut a bé estar amb nosaltres avui. Per això es canviarem. I com que tenim temes importants a tractar amb ell, farem el que sempre fèiem a la meitat del programa, el començarem al principi i així ens podrem fer tota l'entrevista, la xerrada amb Nico Cirpa, el regidor de l'àrea de la gent gran, tota sencera. I si us sembla, comencem el programa i avui el primer que farem, la reflexió dels pensionistes.

I després de la reflexió del pensionista d'Augusto Cruanyes, continuem el programa i us ho comentàvem al principi. Avui tenim la sort de tindre en el programa el regidor de la gent gran, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Castelldefels, Nico Cerpa. Gràcies, Nico, per haver acceptat aquesta invitació al programa de la veu de la Maria Pensionista de Castelldefels.

0: Papa. Molt bona nit, amics i amigues del Crit a la Terra. Avui ja estem pel número 24. Jo cada cop em recordo més de presentar-me, sóc en Miqui Renard, i aquí al meu costat, com tots els 2.0 que fem cada 15 dies, tinc l'amic Martí Guinovart. I el crac de les tecles, el Sebas, que ens ho posa tot molt i molt fàcil. Avui, doncs, volem tocar diferents coses, com sempre, que ja el Martí anem a parlar d'art, i també anem a... Vull a canviar una miqueta aquesta estadística, aquests records que els demano sempre als col·laboradors sobre coses de la vida que ens han cridat l'atenció i que a la nostra memòria s'han quedat d'alguna manera gravades. I avui li he demanat, canviant una mica de terç i sortint potser del món de l'art, que ens anéssim al món social, com potser ja hem fet darrerament els darrers dos programes, i li he preguntat a nivell de masclisme quan va ser que van tenir, diguéssim, el primer input, el primer record, el primer... Ui, això em sembla que és injust, de les seves vides. Aquí majoritàriament som homes, per sort tenim la col·laboració de la Lourdes, que ens donarà el seu punt de vista, potser en directe, ja veurem si és una dona molt moguda, ja veurem si dona temps a arribar. I bé, sense més preàmbuls, Martí, molt bona nit.
1: Bona nit, encara que sigui de dia, però bona nit, sona rar.
0: Ja sabeu que per nosaltres avui és dilluns, per vosaltres és dimecres, però bé, pràcticament doncs, podríem dir que això és un directe de, amb dos dies per endavant, que difícilment esperem que aquests dos dies no caurà el món, no? I sortirem nosaltres
1: a l'aire. El món fa estona que ha caigut.
0: També és veritat, eh? També és veritat.
1: Vull dir que no fa falta, no tenim pressa ja, vull dir, perquè...
0: Bé, per si de cas, com que avui és dilluns i us ho escolteu dimecres, entre dilluns i dimecres esperem que no hagi caigut del tot i ens pugueu escoltar el dia que per vosaltres és avui. Vinga, Martí, què ens tens preparat del món de l'art?
1: Endavant.
0: Endavant.
1: Doncs mira, algú m'ha xiulat aquests dies, que també col·laborava l'Andreu Martí, i llavors, com ell fa el programa dedicat a la poesia, doncs avui serà un programa bastant poètic, perquè jo també llegiré una poesia.
0: De fet, després tindrem el seu tall de poesia, evidentment. Exacte. Que no l'havia dit.
1: Evidentment.
0: Evidentment.
1: Mentrestant, viatjarem a Reus, on vaig anar jo el dissabte, concretament, 13 de juny, dia de... que era Sant Antoni de Pàdua, concretament, Sant d'Antoni Gaudí. Ah. I, a més, vaig anar a la galeria Antoni Pinyol, on presentaven, s'inaugurava una exposició d'un artista, escultor, que es diu Salvador Joan Pere, a càrrec, o sigui, la comissària o curadora, la Teresa Blanc, que és professora historiadora de l'art i professora d'Història de l'Art de Belles Arts, i també hi col·laborava el Vicenç Altaió, que... Bueno, ell s'autodefineix com a traficant d'idees.
0: Hòstia.
1: Perquè és de tot. És actor, és crític, és poeta, és assagista, és comissari...
0: El que si li acudeix al moment i perquè la capacitat...
1: Sí, perquè pot.
0: La té, està clar que la té.
1: Perquè pot. Llavors, bueno, va ser força interessant la inauguració. També Tinta Invisible, de la qual jo formo part, va tenir té alguna cosa a veure, perquè hem fet un llibre d'artista a partir d'aquí i que es presentava també en aquell moment. Llavors, doncs, començaré per explicar-vos una mica què és el que fa el Salvador Joan Pere.
0: Permetem un aclariment abans de començar. Sí. O abans de que entres dintre ja del tema en si. Has dit la comissària, que també es pot dir...
1: Curadora.
0: Curadora. Curadora. Ah, no havia sentit sí. mai això. Ah,
1: sí,
0: molt bé.
1: Curadora o comissària, sí.
0: Molt bé.
1: L'exposició es diu Oblidar a Gaudí, entre parèntesi, de 100 a 0. Es va inaugurar, com ja he dit, el 13 de juny i estarà fins al 15 de setembre. Jo normalment no parlo de galeries privades, en aquest cas ho és, no és un museu, no és una institució pública, sinó que és una galeria privada, ja he dit el nom, em sembla, l'Antoni Pinyol, és el nom del senyor que està al davant de la galeria, i entre l'exposició aquesta està marcada dins del que hem anomenat o s'ha anomenat l'any Gaudí. No? Hi ha una sèrie de... Bueno, ja vam tenir un bon exemple, vam tenir el Papa, vam tenir la Sagrada Família,
0: S'ha de reconèixer al marge de moltes altres concerts que es poden fer, que va ser una inauguració espectacular, preciosa i que va sortir bé, s'ha de reconèixer que va sortir molt
1: bé. Hi ha alguna coral por ahí o de cantaires que diu que no va sortir tan bé, però sí...
0: En el sentit que potser és un pèl artificial, no?
1: En el sentit de que els van foragitar ràpidament, no? No sé si heu sentit la crítica.
0: No.
1: Però, bueno, doncs... convindria rascar una mica més i també veure les coses que no han sortit tan bé.
0: Com que avui tenim temps, entrarem.
1: Sí, en general va sortir bé i va ser tot un èxit. Entraré ja de ple. Doncs, amb la Galeria Antoni Pinyol es presenta l'exposició Oblidar Gaudí, de 100 a 0. I és un projecte que proposa una mirada crítica i poètica sobre la figura d'Antoni Gaudí. I més ara que estem celebrant el centenari de la seva mort. La proposta neix d'una voluntat clara de desactivar la imatge que sovint tenim d'ell. Ens hem d'oblidar d'aquesta imatge. L'autor, el Salvador Joan Pere, que és l'escultor, s'oblida d'aquesta imatge ideal de Gaudí per recuperar una dimensió doncs, més humana i terrenal. Que sempre no pensem que era el gran geni, però era una persona, no? I una persona doncs, normal i corrent com podem ser tots. No? A partir de la seva màscara mortuòria, o sigui, el Salvador Joan Pere li arriba a les mans, crec que és el 2016 exactament, li arriba a les seves mans la màscara mortuòria del Antoni Gaudí, una d'elles. Sabem que quan va morir l'Antoni Gaudí, el seu amic, de nom no recordo, però Matamala, de cognom, escultor, li va fer la màscara mortuària.
0: No ho sabia,
1: també,
0: no ho sabia.
1: També era molt normal, i això era normal fins als anys, més o menys als anys 50 del segle passat. Era molt normal, quan algú moria, quedava com a record la seva màscara. Feien una màscara, un motllo de la cara i del cap sencer, sovint, i després en bronzo, normalment, es fonia una còpia. Bueno, en el cas del Gaudí es va fer això mateix.
0: Estem parlant de personalitats o qualsevol família?
1: Bueno, normalment
0: ho feia...
1: Sí, podia ser qualsevol família, de fet. Vull dir, no necessàriament havia de ser, però generalment s'associa, evidentment, doncs, no els
0: públicos,
1: els mindundis, els obrerets, no tenien màscara mortuòria. Generalment es referien a famílies doncs, pudents i de burgesia
0: com els faraons al seu dia.
1: Clar, o que havien estat prohoms del moment. Mm-hmm. Bueno, a partir de la seva màscara, en Salvador Joan Pere articula una instal·lació escultòrica formada per un centenar d'elements. En procés de degradació, aquest conjunt, concebut com una mena de compte enrere simbòlic, per això es diu de 100 a 0, funciona com un exercici de dissolució de la imatge fins a retornar-la a la seva essència més primària. Ell ha fet un exercici escultòric que és a partir d'aquesta màscara de guix que li arriba a ell de la cara del Gaudí, que ja et dic, no és l'única, n'hi ha diverses, por ahí, el que fa és un motllo d'aquesta peça primera i en fa una altra peça. I d'aquesta altra peça resultant en farà un altre motllo i en surt una altra peça. I així fins a 100.
0: Val.
1: D'acord? Per la qual hi ha, des de l'original o des de la primera fins a l'última, hi ha una degradació que al principi no és tan evident, però que a poc es va degradant, perquè tu fas la còpia de la còpia, la còpia de la còpia, la còpia de la còpia. Això passa amb tot, eh? Amb un arxiu informàtic també passa el mateix. De la còpia es va deteriorant.
0: Però a nivell artístic, diguéssim que la dificultat és màxima. És...
1: Bueno, no és màxima, ell senzillament es dedica... És màxima, és temps... Estems i bueno,
0: vull dir que no neix ben bé d'una rèplica perquè l'ha de fer cada cop més petita.
1: No, és, tu fas una còpia de la peça que tens tu i d'aquesta còpia que tu has fet en fas una altra còpia.
0: Però cada cop més petita.
1: Bueno, cada vegada es va deteriorant, finalment, i ara aquí evidentment no poden veure, s'ho han d'imaginar, però finalment queda com una pedra. Això és el que queda de la cara de l'Antoni Gaudí, que ara ho està veient el Miqui en directe,
0: sí,
1: i és com una mena de pedra.
0: No diria que és el Gaudí, la veritat.
1: No diria que és el Gaudí, ningú diria que és el Gaudí. És com una pedra.
0: Hi ha molts consells, diguéssim, el seu objectiu inicial, no? de desmuntar aquest personatge.
1: Exacte. És el concepte és desmuntar, però és fer com una com a l'inrevés, no? Parteix d'una mena de realitat, que és la seva mort, que és la seva... l'estat de la seva, del seu rostre quan és mort, d'acord? La màscara que se li fa una vegada és mort, i hi ha aquest compte enrere cap a l'actualitat, de fet, cap al que ens apropa ara, i acaba sent com una pedra. Simbòlicament és molt bonic, perquè molt a més bonic. A més, Gaudí, per exemple, quan feia qualsevol intervenció arquitectònica en qualsevol dels llocs on anava, agafava pedra de la zona, per exemple. No
0: és, sí, sí. No és casual que acabi siguent...
1: No, bueno, tot porta això, d'alguna manera, més o menys estudiada o més o menys no estudiada.
0: Perquè no sé tu com ho veus, però llançant així una teoria a bote pronto, diria que d'aquí... podria néixer el del 0 a 100 una altra vegada, no? D'aquesta pedra originària que un artista tipus Gaudí agafaria i convertiria en altra cosa, no?
1: Sí, però llavors ja seria algo molt... o sigui, no seria elaborat d'una manera tan artesana com aquesta, perquè és impossible d'aquí partir el rostre
0: clar,
1: de veritat.
0: Clar. Exacte.
1: Entens? Seria ja, home, evidentment, informàticament o amb algun procés digital, no hi ha cap problema. Però d'aquesta manera artesana, o sigui, d'aquesta manera de fer la còpia de la còpia, la còpia de la còpia, no arribaríem aquí. De la pedra arribaríem a una pedra més petita, finalment. No? No.
0: Diria que una joia, fins i tot. No?
1: Bueno, la joia ja ho és. Mm-hmm. En paral·lel a la sèrie de dibuixos, desdibuixar, Gaudí amplia aquesta operació de transfiguració. Mitjançant tècniques mixtes, l'artista sotmet el rostre i la presència de l'arquitecte a processos de fragmentació, això és el que estava dient, pèrdua i reconfiguració, amb l'objectiu d'alliberar-lo de les capes de mitificació. O sigui, oblidem-nos del geni, oblidem-nos d'aquesta persona que idolatrem, sinó pensem en ell com a persona que deambula, com a persona que l'atropella un tramvia, com a qualsevol altre li podia haver caigut un test al cap. No? En aquest cas, Gaudí doncs, va ser accidentat per això, no? Per va atropellar un tramvia. I d'aquesta massificació turística que hi fa aquesta lectura, no? Que han acabat per sobreposar-se al personatge històric, d'acord? El projecte es concep com una zona zero, un espai simbòlic desactivat, neutre, on la figura de Gaudí pot ser reinterpretada des d'una mirada més essencial, lluny de la santificació cultural contemporània. Joan Pere reivindica un retorn a la matèria, a la pedra i a la dimensió orgànica de l'arquitectura gaudiniana. Torna a l'origen, a la base. Ell no va a les referències a lo primigeni, que és de fet on va Gaudí.
0: Aquesta reflexió final del que has llegit, qui la fa? El comissari? L'artista?
1: La reflexió final la fa el comissari. El comissari és qui fa diguéssim, aquest fil conductor, no? A partir de l'obra de l'artista. Perquè a vegades l'artista ho fa i vol dir tot això, però no té potser les paraules per dir-ho. Finalment és la feina del comissari.
0: Em ve al cap que la feina que fa el comissari, en aquest cas, i l'artista, és una mica com tu quan et ve l'artista, tu com a gravador, com has explicat algun cop, i us posa una mica d'acord, no? L'artista diu com ho vol i tu dius cullerada com...
1: Exacte, no? Hi ha una entesa, hi ha una entesa, no casual, sinó una entesa perquè evidentment, perquè s'entenen, perquè el comissari normalment interpreta bé el que l'artista vol dir. I finalment hi ha una posada en comú. De totes maneres, la comissària en aquest cas no només ha fet de comissària de l'exposició, sinó que ha fet un llibret, gairebé és una tesi doctoral, d'Antoni Gaudí. O sigui, des dels seus inicis, dels seus orígens, els estudis i les cases que va habitar a Barcelona, déu-n'hi-do. El treball d'investigació que ha fet en aquest cas la Teresa Blanc amb aquesta feina. Vull dir que s'ha documentat, mira, jo només ara t'ensenyo les fonts de documentació consultades, són un niu. Uh-huh. Vull dir, dit per ella mateixa, ella no és una experta, no era una experta, de fet no era una experta en Gaudí. Però ara ja et dic...
0: Just anava a preguntar, en aquest cas concret, d'aquesta exposició concreta, qui tria aquí, no? L'artista, el comissari a l'artista,
1: no,
0: el galerista...
1: En aquest cas hi ha... Normalment és l'artista que en aquest cas li...
0: Hi ha referències de la Blanc, li agrada com treballar...
1: Bueno, no, són senzillament, hi ha un tema d'amistat, es coneixen de fa molts anys, hi ha una amistat entre ells, i ell li diu si vol fer aquest pas, i l'altre accepta de molt bon grat. Igual que la col·laboració d'en Vicenç del Talló amb el poema que dedica a Salvador Joan Pere, que és un poema llarguet, i que ho fa també de molt bon grat i col·labora d'aquesta manera.
0: Si et sembla, Martí, anem a escoltar la primera de les dues peces de música que avui us he portat i després llegirem aquesta poesia sobre una exposició que m'ha fascinat, m'he quedat al·lucinat del punt de vista del que han partit per fer-ho, déu-n'hi-do. I bé, doncs això que us posarem és d'un cantautor que diria que tenim molt oblidat, i a veure si una mica entre tots i totes i amb aquest espai petitó el reivindiquem una miqueta. A veure què us sembla.
2: Una, dos i tres, una, dos i tres, lo que usted

0: Doncs el gran Patxi Andion, aquí parlant-nos d'aquest capitalisme salvatge que vivim als nostres dies i des de fa ja uns quants mesos, em sembla, per no dir totes les nostres vides senceres i una miqueta més. Martí, anaves a llegir-nos avui, anem a robar-li el protagonisme poètic a l'Andreu i te'l donarem a tu.
1: Sí. Sí, primer voldria acabar el tema de l'exposició, que no he acabat de concloure.
0: I a més d'acabar, em deies que el poeta és tan important, diguéssim, en aquesta exposició com la comissària que parlàvem i com l'artista, no?
1: Aviam, sense l'artista no hi hauria comissari i no hi hauria el poeta que hagués fet un poema dedicat, a més, a l'artista i al treball. I sense l'artista no hi hauria la comissària que hagués parlat, en aquest cas, del treball en paral·lel a la vida de l'Antoni Gaudí.
0: Ella neix des de l'artista i a partir d'aquí va creixent.
1: Esclar, si parlem d'importàncies, aquí el protagonista és el Salvador Joan Pere, que fa la peça aquesta, i els altres l'acompanyen i molt bé, i segurament li donen un plus, no?, d'importància al fet, no?, aquesta exposició i el fet de la inauguració, en aquest cas, però l'obra és clar que és del Salvador Joan Pere, l'obra penjada a les parets d'aquesta galeria. Després, evidentment, doncs, en Vicenç del Talló ha deixat doncs, un poema extraordinari i la Teresa Blanc un llibret que acompanya, però això forma part també del que volia acabar d'explicar, que és l'edició del llibre d'artista G. És a partir d'aquesta exposició es planteja fer un objecte o un llibre resultat d'aquest treball, no? I això desemboca en un llibre d'artista, en una publicació seriada i numerada, signada i que inclou el poema del Vicenç del Talló, la documentació fotogràfica de les peces i un estudi crític a càrrec de la Teresa Blanc, que és el llibret aquest del qual us estava parlant, que contextualitza tant el projecte com la figura del Gaudí dins del seu marc històric i simbòlic.
0: I que em deies que gairebé és com una tesi doctoral.
1: Bueno, no és tan extens ni molt menys, però sí que hi ha un treball d'investigació important, reconegut per ella, perquè ella era un neòfita, evidentment tothom, o la majoria, la immensa majoria, per algú coneixem a l'Antoni Gaudí, a tothom li sona, no? Per la Sagrada Família, o per la Pedrera, o per la Casa Batlló.
0: Si va abocar Reus o no? En aquesta exposició?
1: S'hi va abocar la galeria i, evidentment, al darrere hi ha una fundació privada també, que es diu Redis, de Reus, que ho ha recolzat, i a la Diputació

0: hi ha l'Institut Català de les Empreses Culturals i hi ha la Generalitat de Catalunya al darrere.
1: Però era obert al públic,
0: sí, obert al públic i banal, vull dir que les peces que estan exposades es venen. Jo no sé quin, perquè és, pràcticament allò és una peça de museu, vull dir que literalment, vull dir que no és una peça tampoc fàcil de vendre, però està
1: parlant de la peça, parles dels 100 junts.
0: Parlo dels 100, sí, és que no es ven per separat allò, és tota aquesta peça que imagina't, doncs una paret allargassada ideal aquesta galeria, perquè té tot una paret molt llarga on estan penjades els rostres del Gaudí des de la primera, diguéssim, fins a la pedra, no? Fins al final. Però clar, és una dimensió important, són metres de peça.
1: Déu-n'hi-do, no ens la perdrem, em sembla.
0: I m'agradaria, si em permets, doncs llegir el poema del Vicenç del Talló, que és a Salvador Joan Pere, que és l'artista, i em disculpareu la manera, no sóc
1: Rapsoda.
0: No sóc Rapsoda, però
1: tens una veu al·lucinant.
0: No sé, aviam, espero no equivocar-me gaire. Llavors començo, Heus aquí la màscara mortuòria de Gaudí arquitecte. Careta cadavèrica d'un rostre sense arquitectura. Antifaç realista fet amb cera de ciri sota la qual llum els èmuls estiren amb engany fins al cel l'obra inacabada. Macabre espectacle. Han usurpat la teva elevació divina, aixecar el temple dels pobres amb la teva signatura gòtica. Vanitat eterna de pecadors mortals, que siguis santificat. La teva imatge de cera buida s'ha fet paraula per ser llançada contra els falsificadors de la pedra. Tu ets l'ídol dels peregrins del gran Kitsch. Jo replico fent art la teva imatge, rostre blanc, carn morta, esblaimada de guix, escultura buida. Una rere l'altra copiaré la mort 100 vegades, fins a esborrar-te en el res, reneix en la carn dels mortals, gàrgola sense sang, desguàs de la vida de l'arquitecte. 100 anys fa que un rodamón sense papers, sense nom, morí, el geòmetre del cel nostre. Art pobre sense aura, desacralitzant el geni, santificant l'home de l'arquitectura per ser poema trasbalsador, colpit per ser mot i roc en pols. Exfolio, el sentit de l'arquitectura, buida dels déus, edifici de pedra on viu la llum per la paraula. Pedra falsa feta de les escriptures i la seva interpretació, paraula per ser llançada contra els falsificadors de la pedra. La G i la A de Brossa, i la U d'Uxello, i la D de Duchamp, i la I d'Ingres no fan la T de Tàpies, sinó la S de Salvador, i la J de Joan i la P de Pere. El cop de poma per escriure l'oda a Gaudí i la matemàtica per fer la perspectiva, el moviment continu per baixar l'escala i el relleu de la pedra, per buscar la deformació de la música en l'arquitectura del camp. G de compàs, G d'escaire, G de maceta i G d'escarpa. La G per desemmascarar, per desdibuixar, per desmotllar Gaudí. Donar forma a la forma que desinformi, car el negatiu del positiu conté la imperfecció per acoplament entre realitat i mite. Car la matriu humana crea continuïtat en l'espècie, mentre que en art la còpia desgasta l'original en sentit invers a tota creació. Escric en lletres de molla que el blanc i el negre són allò per allò. Alguna cosa en la mística repetició ha destruït l'arquitectura. Arrossego així la vida redimida en la mort mortal. Heus aquí la G, màscara mortuòria d'arquitecte reduïda a pedra. Quan un os trobat de la natura de l'art val més que tot un poema de pedra. I aquí, el poema de Vicenç del Talló, 2026, a Salvador Joan Pere, oblidar Gaudí de 100 a 0.
1: Jo crec que és del millor que he escoltat, del millor que es pot entendre més sentint-ho un sol cop.
0: Perquè... Això vol dir que no ho he llegit tan malament.
1: No, ho has llegit espectacular. He pensat en algun moment que has equivocat la carrera i que anaves per cap allà, però... Ostres, és brutal, és una passada. És...
0: A veure, no, és bo, és bo.
1: Ja l'ensenyarem a l'Andreu. Jo crec que l'Andreu també estarà amb nosaltres, que és impressionant. Déu-n'hi-do la d'idees que hi han ficades en aquest poema.
0: Bueno, però de fet és una reflexió entorn de la...
1: De l'obra.
0: De l'obra, directament, sí, sí.
1: Jo m'he perdut una mica amb les lletres, que cadascuna una de les lletres sumava Gaudí.
0: Sí.
1: Jo crec que ha volgut fer una mica d'homenatge als seus referents, no? A Brossa,
0: Sí, home, a Brossa, a Uccello, a Duchamp i a Ingres, i de fet a Tàpies també. Perquè ell diu, no és de Tàpies, no? Si no és de...
1: Volia ficar Tàpies, ha dit, simplement, no és la T de Tàpies.
0: No és la T de Tàpies.
1: Jo crec que amb algun d'aquests també et sents bastant identificat, no?
0: Sí. Sí, senyor.
1: I això fins quan ho podem anar a visitar?
0: Això es pot anar a visitar fins al 15 de setembre. O sigui, passat estiu, no. De tornada d'agost, no?
1: De tornada d'agost.
0: No està malament.
1: Mira, si ens hem quedat al·lucinats amb el poema, que ens hem oblidat d'escoltar la nostra estimadíssima...
2: Toanda!
1: Doncs ara, ja que hem encetat el tema poètic, doncs hem escoltat el poeta del programa, a veure què ens explica aquest cop el senyor Andreu Martí.
3: Bon vespre a tota dona i a tothom. Us dono la benvinguda a aquests minuts que pretenen ser una estona amable de poesia. Avui tampoc parlaré d'una poeta mediàtica, però no per això mancada de qualitat. Fa només una setmana, el bon amic Paulí Castelló, que és el conductor, junt amb la Sandra Jiménez, del programa S'ha de veure, hay que ver, un programa genial de Ràdio Gavà sobre la inclusió, doncs en Paulí em va facilitar un poemari de la poeta Gemma Casamajor i Soler. El poemari es titula Domèstic amb l'Agda i vaig quedar fascinat. Un dels poemes que més m'ha agradat és el titulat Finestral. Per mi, tota una joia. En ell parla de diferents dones, diferents cases, diferents estances, fins i tot d'alguns materials i objectes significatius. Escoltem aquest poema.
4: El poema és un avet al bell mig del full nevat. Blanc a l'est, blanc a l'oest. I el pany de cel net al nord és un retall de llençol sense cap ocell brodat a la gira. El terra, manta de neu, enterra capes de jo, insectes i inspiració, fongs que fan grans filaments amb les arrels i amb la por. Les fulles són nodriment, aigua, ritme, accent, llistó. Escriure és plantar l'avet a l'alba i cuidar que es faci fort perquè no et deixi, lector, tot i l'esplanada blanca. Ara ets davant l'avet amb la neu a banda i banda. I si t'atures, ell creix. Jo he tornat ja de l'hivern i a l'ampit del finestral, amb els braços dels pingüins, abaixat sense fer força, em miro l'arbret de lluny, com si fos només paisatge. Apagaré tots els llums.
3: I faràs bé d'apagar tots els llums per poder contemplar amb tota claredat la bellesa d'aquest poema. La Gemma Casamajor i Soler és nascuda a La Portella l'any 74, és mestra universitària de periodisme literari a l'Autònoma, a la UAB. A més, allí també hi coordina el màster en periodisme literari, comunicació i humanitats. És professora de poesia a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès i a estones mortes escriu i fa coses tan boniques com la que heu sentit i com la que sentireu ara. un poema titulat La terra llisa i pertanyent al poemari Terra Campa. Ella mateixa ens en fa 5 cèntims del que és aquest poemari.
4: Terra Campa és un llibre que combina la narrativa i la poesia i explica la història d'una família de difunts, la terra llisa. Des que el món és món i les merles trepitgen la barana, tu ets aquí i la vida, un gran poble mudat, em traus al punt. Tocar-te és recordar la terra llisa com la seda, neta de llocs i roques, quieta i plana mentre em dius que vols dinar. T'estires al llit i el matalàs sosté el teu gest d'amor, el tronc i les branques obertes. Els has donat corda molt llarga, aquests braços que em fan festes i volen, orgull amunt, sota el vent del nord. Enamorar-se és un eixam d'abelles i estimar, fer niu i pondre els ous. Una promesa a repetir que tranquil·litza. No hi ha brunzit entre tu i jo, però guaita el far comencem la pluja al punt de la nit. Som carrera llarga i obrecoc madur, un cos escrit al moll d'un altre cos.
3: Ha publicat els poemaris Bloc de notes, que va obtenir el Premi Les Talúries l'any 99, els ja dits Terra Campa, que va estar Premi Jordi Pàmies del 2013, i Domèstica Maragda, publicat per Quaderns Crema el 2022. I aquest any passat ha publicat Com l'oculta flor d'un cactus, també amb Quaderns Crema. I dir-vos també que, junt amb Francesc Parcerisses, va actuar esplèndidament al Barcelona Poesia d'enguany. M'acomiado d'ella amb un darrer poema que es titula Altres arquitectes.
4: La casa és l'ou. Després, el niu on s'han ajagut les àligues abans de la rapinya. El cau dels talps. El tronc per dins on t'amagues de la nit. La teranyina. Filada amb seda, atraparà el dolor que es prepara per fer-nos mal més tard. La casa és rusc, que l'eixam busca per aixecar bresca de cel·les. La reina pon, l'obrera porta. La casa creix, petxina blanca que es forja en acre, lenta i misteriosa. Et fa d'escut de la cruesa de la carn. L'estable net, amb palla d'or pel ramat vell. Aquesta l'han fet els altres. La casa és cos i l'animal que dus a dins la porta a sobre.
3: Doncs fins aquí aquesta extraordinària poeta. Com he dit, gens mediàtica, però amb un refinament poètic que trobo poc habitual. Moltíssimes gràcies per l'atenció, benvolguda parròquia, i fins la propera.
1: Déu-n'hi-do. Jo crec que avui ens hem merescut l'Ondas, eh? Ens el donarem nosaltres mateixos. Déu-n'hi-do. Ara entenc, Martí, que et faci respecte al fet d'escriure com a, si algun dia fas de comissari d'alguna exposició, si has d'escriure qualsevol cosa que llegirà molta gent, perquè hi ha tanta gent tan brillant.
2: Clar.
1: Buah.
2: Clar, aquest és el problema. Deixem que la gent brillant
1: brilli.
2: Ens il·lumina.
1: Bé, doncs, avui us deia, finalment sembla ser que desgraciadament la Lourdes no ha pogut passar, però jo tinc les seves paraules aquí. Avui us deia que anem a parlar una miqueta del tema masclisme, perquè sabeu que aquest programa ja hem fet algun altre dia alguna puntualització sobre aquest tema amb l'Empar Tomé, que ens va parlar d'aquestes docents per al tema de l'educació de nens i nenes a la igualtat. I doncs avui, doncs, perquè no siguin temes que es nomenen un dia i que hi cauen a la sac 8, doncs anem a fer una mica d'incidència. Us deia que tothom aquí hem pensat algunes cosetes que creiem que en el seu dia ens van cridar l'atenció en relació al que podria ser el que després vam saber que es deia masclisme. Acabant amb l'Andreu, que ens ha fet la seva secció de poesia, doncs us diré que ell diu A Torregrossa, Lleida, un diumenge de missa, els homes seien tots al darrere i abans de que el capellà acabés la frase, estimats germans, frase, diu l'Andreu, que ja és una mica masclista, els homes ja eren tots al bar. Una tieta em va dir que jo m'havia d'anar amb ells. Això és el primer exemple que posa, no? Sembla ser que ja el que venia a continuació ja no tenia massa interès i ja era el moment d'anar a prendre qualsevol cosa al bar i a xerrar d'homes, que és el tall al bacall al final, no? Un altre exemple que posa ell, a classe de gimnàstica, abans dels 10 anys, els nens diu que havien de saltar el plíncton, que per mi era una tortura, per cert, no sé per tu, Martí, per mi era una autèntica...
2: Mira, el plíncton no era exactament una tortura per mi, però bueno.
1: Per mi era una tortura, sempre ha sigut un nen baixet, i córrer se'm donava bé, ara ja no, però córrer se'm donava bé, però i pujar els arbres també, però això de saltar el plíncton era realment tortura, diu. Doncs quan els nens saltaven el plíncton, diu que les nenes feien la voltereta, no? Com vulguem dir, elles podien fer una cosa més senzilleta,
2: més
1: perquè
2: senzill,
1: clar,
2: no?
1: El plíncton, doncs que sàpiguen...
2: Que no obri les cames,
1: les
2: no?
1: Nenes, que jo podia fer la voltereta amb sort i que segur que moltes d'elles farien molt millor que jo el plíncton. I després acaba dient que a l'hora de seure a taula, gairebé cada cop que ens reuníem la família i fins i tot amb amics, diu, si som a casa, les dones al costat, a prop de la cuina, i els homes a l'altra meitat de la taula, com per no molestar, perquè tinc el camí via lliure, no?, per anar, entrar i sortir més fàcilment. La Lourdes, que us comentava, doncs diu... Bueno, aleshores s'ha dit que necessitaria molts programes seguits per posar tots els exemples que al llarg de la seva vida doncs, ha patit o ha conegut o creu que ha identificat el masclisme. Diu, exhibicionisme als 8 anys. Després comenta repartiment de les tasques a casa amb 10 anys, que ja veia que eren algunes germanes i uns quants germans i tot li tocava a la banda de les noies. I de forma més recent, pràcticament, doncs això, aquests micromasclismes que deia el Martí indetectables, homes sense samarreta a les xarxes fent esport. Aquesta és una de les coses que m'ha fet convidar-la avui a participar perquè m'hauria agradat parlar d'aquests temes que potser... els que ja estem una mica més conscienciats amb això del masclisme no tenim encara tan detectats, no?, o ens costa més d'entendre, i m'hauria agradat parlar amb ella. Jo afegiria, abans d'escoltar el Martí, que jo el primer cop que vaig començar a pensar en aquestes coses és quan vaig entendre que la meva mare, molt malalta, havia tingut 5 fills i que entre el tercer i el quart, que era jo, havien passat 6 anys i que jo podia haver sigut un detonant de la seva mort, en veritat. I vaig pensar, aquesta dona, com ha pogut tirar endavant 5 fills amb aquesta malaltia de bronquitis asmàtica? Com ha pogut fer tot a casa? Perquè el meu pare marxava a les 7 del matí, tornava a les 10 de la nit, i evidentment era dels que... Òbviament, l'home rebentat doncs esperava trobar el sopar a taula i que ningú li escalfés gaire el cap sobre res. I això va ser el primer cop que jo vaig pensar-hi. El segon cop que vaig pensar, quan va morir la meva mare, de fet, temps després de que va morir la meva mare, una conversa amb la meva germana, em vaig assabentar, em vaig donar compte que ella s'havia endut la meva germana petita, perquè la gran ja havia marxat a casa feia temps i en canvi els altres fills, els tres fills érem allà, però tot va recaure amb ella, amb la germana petita, i vaig ser conscient de sobte en una conversa totalment intranscendent que jo per res m'imaginava que sortiria aquest tema i dius, ostres, jo ni m'havia assabentat ni m'havia passat pel cap, no? I la tercera cosa que m'ha fet pensar en això és un tema senzill, potser com el que deia la Lourdes de les samarretes, no? quan es va començar a parlar de que la mare normalment és la que ha d'estar pensant constantment com omplir la nevera, l'agenda del nen, no té un descans clar, no té un horari clar, perquè sempre és 100% mare, organitzadora, animadora, cuidadora, infermera, etc, etc. Martí, com ho veus tu, això?
0: Això ho veig calcat. De fet, un dels exemples així que tinc més antics de la memòria. El que passa que, independentment de que... no independentment, no? Però és masclisme, evidentment, però és maltracte. De fet, seria maltracte i una mica més... no? I a part de maltracte mas... jo no sóc conscient amb el moment que jo amb el moment me'n recordo, tot això que estaves dient tu és gairebé com calcat. Mon pare arribava de la feina, jo li anava a comprar el paquet d'educados, el diari que era el Teleexpress, concretament a la tarda, llegia el diari, fumava educados i la tele tota l'hora, mentre la meva mare encara havia d'arribar de treballar i arribava a casa i feia el sopar i al matí em despertava a mi el matí següent i em feia l'entrepà que m'enduia a l'escola i quan arribava a casa a menjar doncs em feia el dinar, però després ella s'havia d'anar a treballar, o sigui que ella treballava dins i fora. Quan mon pare treballava fora, arribava a casa i ja està.
1: Tot el de la casa, totes les coses de casa ja estan organitzades.
0: Samarreta Imperio, si feia calor, i apa, tot estava ja...
1: A punt.
0: A punt, no? Llavors, això és evident que és masclisme, però a part jo crec que inclús és maltracte. Jo em vaig adonar compte abans de que era maltracte, que potser això sí que jo ja veia alguna cosa, ja molt, de molt d'hora, estic parlant 7, 8, 9 anys, que hi havia alguna cosa desequilibrada i després, evidentment, te n'adones que és maltracte, però és masclisme 100%, és l'home que està allà.
1: Que ho provoca d'alguna manera, conscient o inconscientment.
0: Exacte, bueno, perquè és la mena de cultura i educació que s'ha rebut. Després, doncs, no sé, podria dir d'altres, que són paraules, mirades de gent quan veu una noia joveneta o no creuar perquè té bon tipus, perquè va cenyida, perquè va més o menys escotada, i aquestes mirades obscenes. Això també jo ho recordo com molt...
1: Com hem tingut que recular amb això, eh?
0: Sí, clar.
1: Tots, eh? Tots
0: sí, això tampoc és evident, en un principi que sigui masclisme, quan tens 13, 14 anys i veus... Mm. No, després ho reflexiones, no? També que això és masclisme. I ja l'últim és, doncs, i que passa ara actualment, com mai, és jo treballo al Raval i doncs és veure... doncs no em vull posar en un jardí, tampoc vull confondre religió amb masclisme o amb maltracte, però bueno, les dones que estan sotmeses pels seus marits dins de la religió de l'islam concretament, doncs, bueno, doncs a mi no m'agrada, m'incomoda molt i no m'agrada, i crec que ja hi ha alguna cosa de masclisme, perquè l'home no va així, és la dona, ja no només amb el mocador al cap, sinó quan van tapades, només ensenyant els ulls, que això depèn, a més, va per temporades, perquè depèn del senyor que estigui de torno a la mesquita, l'imam que toqui, si és més conservador o menys conservador, marcarà com ha d'anar la dona. En aquest cas, l'home no va tapat, no, l'home no va...
1: Com vol.
0: Va com vol.
1: Amb això seria més que suficient, perquè vol dir que la dona no. Bé, doncs, quasi hem arribat al final d'aquest programa, però ara ve una coseta que no podrem escoltar sencera, perquè ja ho tenia previst, perquè és molt bèstia, són 8 minuts, però si ho voleu ja ho buscareu, d'una Nina Simone brutal, que us demano, per favor, que seieu, que respireu, que no tingueu durant uns minuts res de pressa, que tingueu el cap buit i que escolteu aquest Feelings d'una Nina Simone absolutament descomunal. For my life I feel it.
5: I wish I'd never seen it. It can't

like I never really had you. Here

0: todo ya.
1: Què us ha semblat aquest feeling de la immensa Nina Simone? Doncs ara l'ombra i la tierra agafarà el relleu, nosaltres ens acomiadem. Martí, crec que hem fet un programa molt xulo, la veritat.
2: Això espero.
1: Llavors ara anem a explicar perquè l'escolti molta gent, anem a explicar amb una petita promo.
2: Si no, no ens donaran l'Ondas.
1: Això mateix, que volem l'Ondas i que l'ha d'escoltar molta gent. Vinga, doncs.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 17 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Més de 300 músics participaran en la Festa de la Música al carrer. La cita és el diumenge 21 de juny, amb més de 300 músics que ens oferiran 65 propostes musicals que ocuparan un total de 14 punts de la ciutat entre actuacions fixes i cercaviles. L'Hospital de Viladecans i Volei Boom Castelldefels fan equip per fomentar la protecció solar entre els més joves. Sota el lema "La pell té memòria, protegeix-la avui", la iniciativa vol reforçar la prevenció dels efectes de les radiacions solars, especialment durant l'estiu. L'Ajuntament de Castelldefels posa en marxa un pla de xoc amb carpes informatives a les festes locals. El pla de xoc preveu la instal·lació d'una carpa informativa en aquestes celebracions atesa per persones joves i formades en desenvolupar aquesta tasca preventiva i d'acompanyament. Comencem l'informatiu.

0: La música tornarà a omplir els carrers de Castelldefels amb motiu del Dia Mundial de la Música, una jornada que convida músics de tots els estils i nivells a compartir el seu art amb el públic de manera gratuïta i oberta. Enguany, la ciutat celebra la seva 7a edició, una iniciativa organitzada per la Comissió de Festes de Música amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. L'objectiu així és apropar les entitats musicals, els grups i artistes, als veïns i veïnes, tot promovent el talent de la ciutat i fomentant la convivència a través de la música. La cita és diumenge 21 de juny amb més de 300 músics que ens oferiran 65 propostes musicals i que ocuparan un total de 14 punts de la ciutat entre actuacions fixes i cercaviles. Un rècord en aquesta festa de la música al carrer, tal com el senyala el regidor de Cultura, el Cristian Undamal.
1: Un rècord històric. La veritat és que estem molt agraïts de que la gent artística de Castelldefels s'adheri a aquestes iniciatives que formen part de l'Ajuntament i que un any més és un èxit, no? Ja van començar l'any passat que hi havia 36 propostes musicals, enguany ja són 58, o sigui, ja és una bogeria el que ens trobarem a la nostra ciutat, però en tots els estils musicals. I la veritat és que també estem molt agraïts a això, no? que tots els artistes vulguin sumar-se en aquesta iniciativa. Jo crec que es fa ciutat, fa comunitat, i la veritat és que podrem veure de tots els estils durant tot el dia, no només concerts fixes, sinó també cercaviles. Enguany també 4 entitats participen a fer cercaviles per tota la ciutat, com l'Armandal, l'Associació de Costaleros de Castelldefels, els Toneros o el Tretambores, no? Que faran també dinamització en diferents punts de la nostra ciutat, i musicals, sobretot jovent, que també és el que ens agrada molt, que participen en aquestes iniciatives, no? I és que hi ha moltes, la plaça Església, les festes de Can Roca enguany també. També, com a novetat, també tenim un espai al barri de Vistalera, just davant de l'edifici de l'Associació de Veïns, la plaça Joan 23, la platja... Bueno, hi ha un munt d'activitats que la veritat és que podrem gaudir.
0: Durant tota la jornada, els escenaris de la ciutat s'ompliran de ritmes i melodies, oferint una experiència cultural única i inclusiva per a tots els públics.
1: Totes les propostes musicals que s'adhereixen són molt variades i podem trobar del heavy metal, el rock, el pop, el reggae, l'urban. És que hi ha un munt, la veritat.
2: I gairebé totes aquestes propostes són artistes de Castelldefels.
1: Sí, exacte. Hi ha moltes propostes i gent que no coneixíem, que ens han escrit i volem participar. Jo tinc una banda també. Serà el primer cop que participa a la meva ciutat i donar-los aquesta oportunitat, la veritat és que a nosaltres ens omple d'il·lusió.
0: Sense importar l'estil musical, l'edat o l'origen dels participants, la música esdevindrà el llenguatge comú que unirà a la ciutat en una gran festa al carrer. La festa musical vol ser una festa popular gratuïta que s'obre a tots els participants que vulguin participar, i aquest esdeveniment combina tots els gèneres musicals i es dirigeix a tota mena de públic amb l'objectiu de popularitzar la pràctica musical i també que tots els joves i adults de totes les condicions socials s'hi familiaritzin a través de diferents expressions musicals. L'aire lliure es converteix així en el seu camp d'acció, als carrers, també les places, els parcs i els jardins. Els músics s'ofereixen a tocar gratuïtament i el públic pot accedir lliurement a totes les actuacions.
3: ¿No tienes plan para este 21 de junio? No te preocupes, que yo te propongo uno. Te espero el domingo 21 de junio en Castelldefels, que se celebra la Festa de la Música al Carrer. Eso quiere decir que en diferentes puntos de la ciudad habrán un montón de artistas ofreciendo música maravillosa, 100% en directo y además todo gratis. Personalmente, yo te espero en la Plaza de la Iglesia a las 21:45 para realizar un concierto con mi banda completa. Yo soy Annie Red y voy a estar con mi banda tocando a esa hora. Además, participarán otros artistas como Conchi Moreno, que estará interpretando uno de sus temas nuevos. Así que te lo vas a perder. Ven a disfrutar de la música en directo y apuesta por la cultura. Besitos, familia.
0: El Servei de Dermatologia de l'Hospital de Viladecans impulsa per tercer any consecutiu una campanya de conscienciació per promoure bons hàbits de cura de la pell entre infants, joves i famílies. Sota el lema "La pell té memòria, protegeix-la avui", la iniciativa vol reforçar la prevenció dels efectes de les radiacions solars, especialment durant l'estiu, quan l'exposició al sol i les altes temperatures incrementen els riscos per a la salut cutània. La campanya compta enguany amb la col·laboració de Volipum Castelldefels, el club de voli platja, arrelat aquí al municipi, que es converteix en imatge de l'acció de salut pública. L'objectiu és aprovar el missatge preventiu a la població més jove a través de l'esport, l'activitat lliure i també els espais de lleure. La cap de dermatologia de l'Hospital de Viladecans, la doctora Yolanda Fortunyó, alerta dels perills de l'exposició solar sense protecció i de la importància d'adquirir bons hàbits des de la infància.
4: L'alerta ve de la mà de que, bueno, fa els últims anys, els dermatòlegs arrel del món, podríem dir, estem veient un augment de la incidència del càncer cutani a tota la població. I és ben segut per nosaltres que, diguéssim, que el sol que ens irradia des del naixement fins als 20 anys de vida és el que realment passarà més factura a l'etapa adulta, és el que diem que la pell té memòria. I no és que tingui memòria, sinó que la radiació solar és una radiació física acumulada, acumulativa, que sobretot als primers anys que la nostra pell és més immadura, no?, quan som petits, és aquesta radiació quan impacta més i ens donarà en un futur problemes com l'envelliment cutani i, a termes de salut, doncs, el càncer cutani, que és el que estem veient.
0: Fortunyó també recorda que les previsions situen el càncer de pell com el segon més freqüent cap a l'any 2040, per davant del càncer de colon i el de pulmó. Escoltem a la doctora Yolanda Fortunyó.
4: Aquesta és una previsió que s'ha fet a nivell internacional i realment aquestes xifres són molt, molt, molt alarmants. Això també ho estem veient el dia a dia aquí a l'Hospital de Viladecans. A partir de l'any 2023, que vam implementar el diagnòstic precoç del càncer via imatge, no? El pacient va al metge de família, fa una imatge, el metge de família l'envia a dermatologia. Nosaltres, al moment que veiem aquesta imatge de la lesió sospitosa i veiem que és sospitós de càncer, programem directament el pacient a quiròfan. Això ha fet que la capacitat diagnòstica i de tractament s'hagi augmentat moltíssim. Et puc dir que abans del 2023 diagnosticàvem i tractàvem uns 400 tumors a l'any, més o menys, de pell. L'any passat vam diagnosticar i tractar 2.050. Sí que és cert que la capacitat diagnòstica i de tractament és pel bon ús d'aquest nou projecte de la imatge, amb accés directe a quiròfan, 24-48 hores, però també ens està indicant que la incidència de càncer va pujant i, de fet, en premsa no científica, en premsa com El País o La Vanguardia, ja es va avisant que cada any va pujant el càncer de pell amb aproximadament un 10% cada any. I això és com un augment quasi gairebé exponencial.
0: Segons les dades facilitades per l'Hospital de Viladecans, prop del 80% dels tumors cutanis es podrien evitar prevenint les cremades i l'exposició intensa al sol, especialment durant els primers anys de vida. Per això, la doctora recomana, entre d'altres coses, fer servir la protecció solar.
4: Tothom, en general, el que hem de tenir en compte és que el sol surt els 365 dies de l'any. No és només a l'estiu que ens hem de protegir. O el concepte de "em poso crema només si vaig a la platja" tampoc és correcte, perquè és el que deia, la radiació solar és una radiació física i cada minut suma, és un sumatori al llarg de la vida. No, tenim pacients que em diuen: "Uf, si jo mai he anat a la platja, com m'han pogut sortir aquestes taques o com m'ha pogut sortir el tumor si jo mai he anat a la platja?" Dic: "Bueno, no he anat a la platja, però quan era petit jugava al carrer, ara de gran doncs vostè ha estat treballant a la construcció." Clar, és la radiació solar del dia a dia la que va deixant dany a la pell. Les recomanacions són evitar, a partir del mes d'abril a octubre, ens hauríem de protegir tots del sol, evitar l'exposició directa entre les 12 del migdia i les 4, a preestiu, perquè aquí la radiació solar és molt, molt, molt, molt potent, i fer servir protector solar.
0: Per la seva part, el president del Volleyball Castelldefels, el Jordi Serra, destaca la importància d'implicar el món de l'esport en aquesta tasca de conscienciació. Els ajuntaments de Castelldefels i Viladecans també participen en la campanya amb accions de difusió als seus municipis i amb l'organització de sessions formatives adreçades als professionals de lleure. L'objectiu és reforçar els coneixements en prevenció i fomentar conductes responsables davant del sol, especialment en aquells entorns on els infants i els joves passen més temps a l'aire lliure. L'Ajuntament de Castelldefels posarà en marxa aquest estiu un pla de xoc vinculat a les festes locals i als esdeveniments organitzats al municipi, amb l'objectiu de contribuir a fer d'aquests espais entorns més segurs i controlats. La iniciativa s'impulsa des de l'àrea de participació ciutadana i es planteja com una actuació específica per a les festes que se celebren a Castelldefels, segons explica la regidora de Participació Ciutadana, la Mariana Ortega.
5: Este año también, a través de una subvención, hemos optado por poner desde el área de participación lo que es el plan de shock, que al final se trata de una actuación que hacemos en las fiestas de los, bueno, las fiestas que tenemos aquí en Castelldefels, que ahora en la época estival pues hay más de a lo mejor que en el resto del año, tanto las fiestas de barrio como los eventos organizados por el ayuntamiento.
0: En concret, el pla de xoc preveu la instal·lació d'una carpa informativa en aquestes celebracions atesa per persones joves i formades per desenvolupar aquesta tasca preventiva i d'acompanyament. A la carpa, els professionals informaran sobre els riscos associats al consum de l'alcohol i altres substàncies. Ho escoltem en paraules de la regidora.
5: Evidentemente sea un espacio seguro para todo el mundo. El consumo de alcohol y de otras sustancias, pues nosotros es la carpa, el plan de shock, ¿no? Los profesionales explican y ponen muy claramente lo que implica, es decir, los problemas que puedes tener, las consecuencias que puedes tener, tanto a corto plazo como a largo plazo. Y después, pues están también vigilantes, ¿no?, de que la fiesta se vaya desarrollando dentro de los límites normales.
0: Es busca així que la festa es desenvolupi dins un marc segur per a tothom. Aquests equips estaran pendents del desenvolupament de la celebració d'aquestes festes per contribuir al manteniment dins d'uns límits normals i afavorir un ambient segur i responsable. El físic català Lluís Torner Sabata, fundador de l'Institut de Ciències Fotòniques amb seu a Castelldefels, ha estat distingit amb el Premi Rei Jaume I d'Investigació Bàsica. Ha estat en la seva 38a edició d'aquests guardons, considerats uns dels reconeixements científics més destacats de l'Estat. Ho escoltem en paraules del director de l'Institut de Ciències Fotòniques, el Lluís Torner Sabata.
6: Premis que es donin per activitat científica o d'innovació feta tota ella a Espanya, el Jaime I, el Jaume I, deu ser potser el més important. I la Fundació es va crear, jo crec, si no recordo malament, l'any 89, per tant, ja fa anys que es dona aquest premi. I se'n donen això, 5 o 6 cada any, per diferents categories. A ciència bàsica, que es diu, que és la que jo tinc aquest any, això és ciència fonamental, és ciència que està pensada per entendre com funciona el món. Aleshores, algun descobriment que fas acaba tenint alguna aplicació, no? Però no és l'orientació original. No? Hi ha un premi, en canvi, que es diu Premi de Noves Tecnologies, que és el contrari. Aquell és un premi que es dona a alguna investigació que ja està orientada a trobar una solució concreta amb alguna cosa, pràctica, a medicina, o a indústria, o el que sigui. No? Aquest és el Premi de Noves Tecnologies. El Premi de Ciència Bàsica és ciència que es diu fonamental, que és entendre com funciona el món.
0: El premi posa en valor la trajectòria d'una de les figures clau en el desenvolupament de la fotònica a Catalunya i reforça també la projecció de Castelldefels com a ciutat vinculada a la recerca científica d'alt nivell. L'ICFO, situat al Parc Mediterrani de la Tecnologia, és el centre de referència internacional en l'estudi de la llum i de les seves aplicacions. Lluís Torner és doctor en física per la Universitat Politècnica de Catalunya i va ser una figura decisiva en la seva posada en marxa. El jurat ha reconegut així a Torner pels seus descobriments pioners en l'àmbit de la fotònica, una disciplina que estudia la generació, el control i l'aplicació de la llum i que té impacte en camps com les comunicacions, la salut, l'energia, la computació, la indústria i les tecnologies quàntiques. Un exemple de l'aplicació de la fotònica és en la detecció precoç de les malalties.
6: Ajudar els biòlegs a entendre com comencen les malalties. Qualsevol malaltia, excepte que sigui, si és un trauma no, però si és un Alzheimer o és càncer o és alguna cosa d'aquestes, de fet, acaba afectant òrgans sencers, però comença cèl·lula a cèl·lula. En un òrgan hi ha milions de cèl·lules, no? Doncs la gent que fa medicina i que fa biologia té interès en entendre quan comença aquella malaltia, que potser és 10 anys abans de que tu estiguis malalt, aquelles cèl·lules, exactament què els hi passa? Com canvien, no? La seva composició química, què fa? Són més o menys elàstiques o no? O sigui, hi ha tota una colla de propietats que la fotònica, com que és una tècnica molt delicada, permet investigar. No? Per tant, ho diagnosi, no invasiva, ho comprensió de com comencen les malalties quan arrenquen.
0: Els Premis Rei Jaume I estan dotats amb 100.000 euros en cadascuna de les seves categories i reconeixen trajectòries d'excel·lència en àmbits com la investigació bàsica, l'economia, la investigació biomèdica, la salut pública, el medi ambient, les noves tecnologies i l'emprenedoria. En aquesta edició pendada, Torner, també han estat guardonats la Nagore Iriberri en economia, el Ben Lehner en investigació biomèdica, el Borja Ibáñez en investigació clínica i salut pública, Alfonso Saiz López en medi ambient, el Samuel Sánchez en noves tecnologies i Borja Vázquez en revelació empresarial. Els guardons es lliuren tradicionalment a la tardor a València en una cerimònia a la Llotja de la Seda. El CAP de Can Bou, gestionat pel Consorci de Castelldefels Agents de Salut, ha estat reconegut com un dels centres d'atenció primària amb millor reputació d'Espanya en el marc dels Premios Nacionales Reputación Enfermera, impulsats pel Col·legio General d'Enfermeria i el Monitor de Reputación Enfermera. En aquesta 11a edició del rànquing, el CAP Can Bou ha obtingut la 7a posició en l'àmbit estatal dins de la categoria de centres d'atenció primària, un resultat que el situa entre els 15 equips a millor valoració del país i que el consolida com a un referent en l'àmbit de les cures infermeres i l'atenció comunitària. Escoltem la Marisa Martí, adjunta a la direcció del CAP Can Bou.
7: Aquest rànquing l'impulsa el Consejo de Colegios i és a través d'aquesta societat, que és aquest monitor de reconeixement de reputació infermera, i el que fan, fan enquestes. Llavors, han participat més de 2.200 professionals d'infermeria, més de 600 gestores d'infermeria, més de 500 gerents. Llavors, s'estipula una mica el rànquing en base a aquest reconeixement que fa el mateix col·lectiu i després el que es fa és, et fan com a emplenar tot un seguit de formularis amb posant tot el seguit d'informació i de fites que s'han assolit en els darrers anys. I així és com ha estat, ens van notificar que estàvem entre els 15 primers i amb aquesta informació que vam aportar, doncs finalment ens vam quedar en 7a posició. O sigui que molt, molt bé.
0: Els premis reconeixen anualment l'excel·lència dels equips d'infermers dels diferents nivells assistencials del sistema sanitari. Escoltem a la Marisa Martí, adjunta a la direcció del CASA.
7: De fet, és un reconeixement al lideratge, no? El lideratge infermer, que és aquesta forma de fer, no? Que a més com a infermeres acostuma a ser un lideratge molt serè, molt discret, molt, a mi m'agrada dir, utòpic, no? És posat en el lloc adient, no? Que és posant la persona en el centre, la seva família, el seu entorn. I si bé és cert que aquest reconeixement tenia diferents seccions, hi havia la dimensió hospitalària, nosaltres estàvem entre els 15 a nivell primària, no? Llavors, reconèixer la primària és sempre, doncs, reconèixer l'essència d'una societat.
0: Aquest premi reconeix la tasca desenvolupada per l'equip d'infermeria del CAP Can Bou, així com el seu compromís amb una atenció centrada en les persones, la qualitat assistencial, la innovació i la millora contínua dels serveis de salut. L'adjunta de la direcció i la gerència del CASAP, la Marisa Martí, ha destacat la importància de la figura de la infermera dintre de l'equip sanitari.
4: La infermera és la peça clau del sistema, no? Perquè hi som sempre, hi som des de que naixem, perquè hi ha una llevadora que t'acompanya durant tota l'atenció a l'infant, amb totes les infermeres que estan acompanyant i ajudant en aquest creix en salut. Després també, quan som adolescents, a través dels programes de salut i escola, a mesura que anem fent preventives al llarg de la vida, a la consulta d'infermeria, a mesura que desenvolupem alguna malaltia crònica. I sobretot jo el que crec que som expertes és en aquest combo, no? Que és la professionalitat, el compromís i la humanitat, no? la proximitat. Està sempre on s'hi ha de ser.
0: El guardó va ser recollit per l'adjunta a la direcció i gerència del CASAP, la Marisa Martí, i també per part de l'especialista en infermeria familiar i comunitària, exadjunta a la direcció i a la gerència del CASAP, i actual gerent de la Regió Sanitària del Penedès i directora dels Serveis Territorials de Salut a la Regió, l'Alba Brugués. Detinguts dos menors per tres robatoris amb força en domicilis de Castelldefels. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors de 17 anys com a presumptes autors de tres robatoris amb força en domicilis de Castelldefels. Els fets van tenir lloc durant la matinada del 14 de maig, en poc més d'una hora, i en una mateixa zona del municipi. Segons ha informat la policia de la Generalitat, els joves haurien aprofitat les hores nocturnes per escalar les tanques perimetrals de les finques i accedir posteriorment als habitatges per sostreure objectes de valor. En alguns casos, els robatoris es van produir amb els residents a l'interior dels domicilis. La investigació ha estat a càrrec de la Unitat d'Investigació de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Gavà i ha comptat amb la col·laboració de la Policia Local de Castelldefels. Aquesta coordinació operativa va ser clau per identificar els presumptes autors. El punt de partida de la investigació va ser la identificació que els agents de la Policia Local havien fet dels dos menors d'aquella mateixa nit, molt a prop de la zona on s'havien produït els robatoris i pocs minuts després del darrer assalt. En aquell moment els joves es trobaven en actitud sospitosa, tot i que encara no es tenia coneixement dels fets. A més, alguns dels habitatges assaltats disposaven de sistemes d'alarma amb càmeres de videovigilància que van captar les imatges dels presumptes autors. Les comprovacions posteriors van permetre als investigadors concloure que els menors enregistrats per les càmeres coincidien amb els identificats prèviament per la policia local de Castelldefels, i amb tota aquesta informació el dimarts 9 de juny els agents de la Unitat d'Investigació de Gavà van detenir els dos menors com a presumptes autors de tres delictes de robatori amb força a domicili. Segons els Mossos d'Esquadra, un dels menors arrestats és considerat un delinqüent persistent en aquesta tipologia delictiva i ja havia ingressat anteriorment en un centre de menors per fets similars, del qual havia sortit feia prop de dos mesos. Els dos detinguts van passar a disposició de la Fiscalia de Menors.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui. Més de 300 músics participaran en la Festa de la Música al carrer. La cita és diumenge 21 de juny i s'oferiran 65 propostes musicals que ocuparan un total de 14 punts a la ciutat entre actuacions fixes i cercaviles. L'Hospital de Viladecans i el Voleibum Castelldefels fan equip per fomentar la protecció solar entre els més joves. Sota el lema "La pell té memòria, protegeix-la", avui la iniciativa vol reforçar la prevenció dels efectes de les radiacions solars, especialment durant l'estiu. L'Ajuntament de Castelldefels posa en marxa un pla de xoc amb carpes informatives a les festes locals. El pla preveu la instal·lació d'aquestes carpes ateses per persones joves i formades per desenvolupar aquesta tasca preventiva i d'acompanyament. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un dia més tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia.
0: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis. Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. Són les 12.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: El 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui,

0: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. Obrim ara el butlletí Castelldefels avui amb un resum dels principals temes que estan centrant ara mateix l'actualitat local. Les festes dels barris arriben a Can Roca aquest cap de setmana. Després d'un any d'aturada, l'entitat veïnal recupera les seves festes del 19 al 21 de juny amb un programa d'activitats ben variat que es fa a la plaça Can Roca. Les festes dels barris de Castelldefels van començar, recordem, el passat cap de setmana a Vistalegre. Èxit del programa Fem Esport als Barris. Més de 2.500 persones participants al llarg de la segona temporada. Un programa gratuït, pioner, que fomenta la vida activa i la cohesió social. Un 93,5% de les persones participants han estat dones. Aquest dijous s'arriba la festa de cloenda del curs a la plaça de l'Església. Serà a les 5 de la tarda. A més, una altra novetat important és la posada en marxa a partir de l'1 de juliol d'una oferta especial d'activitats adreçades a la joventut. Sota el nom Activitat Funcional. La flama del Canigó encendrà la revetlla de Sant Joan a la ciutat. Això serà el dimarts 23 de juny a les 8 del vespre a la plaça de l'Església. Arribarà la flama. Des d'allà recorrerà els carrers de la ciutat en cercavila fins a arribar al parc de la Muntanyeta al voltant de 8:45 de la nit, on continuaran les activitats festives amb una foguera, ball de diables, repartiment de coca i cava, música i sopar. I fins aquí el repàs informatiu als titulars d'aquesta hora. Tornarem en una hora amb més notícies. Fins ara.
1: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així és.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Buen día, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels a Xixón. Sabrem de seguir els continguts de Marea Pensionista, el programa que arriba a les 8 del vespre en directe i després del que passarà al Crit a la Terra, un programa en aquest cas que s'emetrà a les 10 de la nit. Avui, com cada dimecres, a l'espai Castelldefels Coffee, movem en Comú Podem i després la Lourdes Subirà des del Servei Local de Català ens explicarà quins són els cursos d'estiu que ha preparat aquesta entitat. Leona Flanzinca ens desenvoluparà els continguts més destacats de l'exposició Entre dos aigües, la propera exposició que arriba a la sala Margarida Xirgo de la Biblioteca. I un dels músics que es presenta dels molts, els molts que n'hi ha a la Festa de la Música, és l'Àlex Ortega, també es visitarà. Didac Ballesteros és tècnic d'educació i en farà 500 de com anar a la cloenda dels PFI-PTT. La Ney Trèbol és la directora artística del Festival Castelldefels Màgica, que arriba enguany a la tercera edició. Ens comentarà els noms propis i també els tallers que s'han organitzat pels infants més petits. I la nostra mòbil tornarà a acostar-nos a un comerç de proximitat. Comencem. Welcome!

0: al programa del dia.
1: Dien que todos al levantar la vista.
2: La veu de la Maria Pensionista de Castelldefels tots els dimecres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Castelldefels.
1: Mi mano será.
3: Hola, Anna, bon dia. Aquesta tarda serà l'últim programa abans de començar l'estiu de la veu de la Maria Pensionista de Castelldefels. Avui, a les 8, tindrem el primer tinent d'alcalde i regidor de la gent gran, Nicolás Zerpa, per parlar de la política municipal envers les persones grans de la nostra ciutat, les seves reivindicacions i les seves demandes i quina és la resposta des del municipi sobre aquests fets. Tot això és avui a les 8 del vespre a la veu de la Marea Pensionista de Castelldefels.
1: Habrá un día en que todo levantar la vista.
2: La veu de la Marea Pensionista de Castelldefels tots els dimecres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Castelldefels.

0: al programa del dia.
1: Aquí, avui, posem el crit a la terra.
2: Oh, benvinguts, passeu, passeu.
1: Perquè sembla ser que el cel ningú l'escolta.
3: No us oblideu d'escoltar a les 10 del vespre el crit a la terra. Bé, doncs ara som a dimecres al matí i vull dir-vos, sóc el Miqui Renard, que aquest programa d'aquesta nit l'hem fet amb molt de carinyo unes quantes persones que crec que val molt la pena d'escoltar. Aquest cop parlo amb el cor a la mà i espero que us animeu i ens escolteu a les 10 del vespre. Moltes gràcies.
1: Aquí, avui, posem el crit a la terra.
2: Oh, benvinguts, passeu, passeu.
1: Perquè sembla ser que el cel ningú l'escolta.
2: Farem fum, a casa meva és casa vostra.
3: No us oblideu d'escoltar a les 10 del vespre el crit

0: Castelldefels Coffee.
1: Com cada dimecres movem en Comú Podem en aquest espai i avui rebem el regidor Javi Martín. Molt bon dia, senyor Martín.
2: Bon dia, gràcies.
1: Vam assistir a la presentació de la candidatura per les properes eleccions municipals que encapçalaran vostè i la Sílvia López.
2: Exactament. La veritat és que estem molt contents. L'hem superat les expectatives que ens havien fixat i vam rebre al voltant de 150 persones, vam calcular. I la veritat, com deia, superant expectatives. És un acte per agafar impuls, per agafar el pols de la nostra militància, recuperar gent que potser feia temps que no podia participar o no participava en el nostre espai, i també amb les noves incorporacions que comencessin a veure una mica el to de la situació. I bueno, hi ha moltes coses a millorar, doncs hem d'afinar potser coses de discurs, potser hem de tocar millor algunes tecles, però com a tret de sortida, doncs molt satisfetes.
1: Ara s'ha presentat la candidatura seva, el número 1 serà Sílvia López, número 2 vostè. Quan es presentarà la resta de la llista?
2: Doncs mira, ara començarem amb un comitè de campanya que està creat, crearà un comitè de candidatura que estarà integrat per la Sílvia com a cap de llista i candidat a l'alcaldia, amb mi que estarà acompanyant com a número 2, amb gent de l'organització, i llavors anirem escollint les persones, l'equip, que haurà de tancar aquesta, com a mínim, els 2 primers llocs que després aprovarem i ratificarem amb una assemblea. Buscarem crear un equip divers, que compleixi evidentment amb els criteris de paritat i que sigui representatiu de la ciutat en quant a diferents tipus d'edat, diferents barris, diferents perfils professionals, laborals i de coneixement de la ciutat. I esperem fer-ho, jo crec que això potser trigarà més després de l'estiu, potser de cara a l'octubre, al novembre.
1: Molt bé. Deixem de banda aquest tema més intern, perquè aquesta setmana s'està celebrant encara i hi haurà aquest divendres la lectura d'un manifest institucional al Dia Mundial de les Persones Refugiades.
2: Sí, és una setmana per reivindicar els drets de les persones a migrar, el dret que tenen les persones a ser acollides i a rebre el dret d'asil quan fugen del seu país. I això és un tema que està molt relacionat, no?, amb tot el sistema global i de governança global que tenim, les desigualtats, el canvi climàtic que empeny, no?, a milers i milers de persones a fugir dels seus països. La majoria de refugiats i de gent que migra es queda a Àfrica o al continent asiàtic, i una molt petita minoria aconsegueix intentar creuar el mar i molts d'aquests moren pel camí, són retornats, són deportats i una petita part arriba a Europa. De tot això, que ens queda? Doncs ens queda un debat viciat per la dreta i l'ultradreta que tenen el control de la immensa majoria dels mitjans de comunicació, i aquí estic afegint també a les xarxes socials i el control dels algoritmes, i d'un problema global, de sistema econòmic, d'un problema estructural que tenim com a humanitat. Doncs els grans poderosos converteixen i perverteixen aquesta discussió en un debat sobre seguretat, no? Un fals debat de seguretat, i ens tenen aquí els països que estem enriquits gràcies a la misèria del sud global, ens tenen debatent sobre una problemàtica totalment superficial com és la seguretat, que toca molt la sensibilitat, però que distreu el problema de fons estructural, que és, com deia, com està organitzat el món, l'injust que és, i treu la reflexió de fons que ens hauria d'importar a tota la població, i és que si aconseguim amb la tecnologia que tenim avui dia, amb sistemes de governança justos, amb incentius a la gent que crea i innova, podem tenir un sistema que doni seguretat vital a tothom, que ningú que no vulgui hagi de marxar de casa, i per tant superaríem, tindríem un futur més pròsper com a societat. I en canvi, en lloc d'això, ens tenen, com deia, debatent sobre si el que m'atracarà és immigrant o és espanyol.
1: En qualsevol cas, cada vegada són més les persones refugiades, les persones que es desplacen, bé sigui per conflictes bèl·lics, bé sigui perquè no respecten els drets humans.
2: Exactament, sí. I ahir mirava una pel·lícula aquí la Margarita Xirgo en el marc del Dia Internacional de les Persones Refugiades, Aya, no? I explicava una problemàtica molt, molt, molt fàcil. I posaré als oients que ho tinguin, que es posin en el lloc d'una persona que ve d'un país que ha estat colonitzat, que encara està superant les cicatrius i l'expoli que va rebre durant els anys durant el segle, final del segle XIX per part d'un país europeu. Després, com aquesta colonització es va mantenir econòmicament i han seguit patint guerres, com després, ara, l'actualitat, no poden, com passa a Senegal, no poden pescar les seves costes perquè una empresa europea té acord comercial amb els seus governants corruptes i, no, i s'emporten tot el peix i no poden viure de la pesca al seu propi país. No poden conrear perquè les altes temperatures emeses pels països que s'han desenvolupat amb mitjans contaminants estan provocant el canvi climàtic i no poden plantar conreus. Com un dia surten de casa seva intentant buscar-se la vida, et reben l'oportunitat de poder sortir del país, pugen a un vaixell i veuen com mor gent i companys que han pujat amb ells i ells arriben, si tenen sort, de casualitat, doncs a Canàries o arriben a Ceuta i aquí doncs, són tractats com són tractats i després, si s'aconsegueixen establir aquí, veuen una llei d'estrangeria totalment abusiva i totalment inhumana. Passen 3 anys en què han de subsistir com poden, són perseguits al top manta per l'alcalde de turno que es fa vídeos a Instagram per poder arreplegar 4 vots i mantenir-se d'alcaldia, i això és la situació humana amb la que es troben milers i milers de persones arreu d'Europa, doncs totalment empenyats per un sistema global que se'n sosté els nostres privilegis i després ningunejats, tractats malament i sent utilitzats com a acicate per campanyes polítiques de la dreta que no tenen cap escrúpol i ni tenen cap consciència col·lectiva de com anem com a societat.
1: Doncs tornem aquí a Castelldefels perquè van rebre una convocatòria de la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns respecte a un tema que volia comunicar a l'Associació de Veïns i Veïnes de Baixador.
2: Sí, la veritat que per aplaudir, jo quan sentia la intervenció del representant de l'Associació de Veïns del Baixador, que em comptava amb el recolzament de la resta de la federació, doncs parlant de mobilitat sostenible, de com el model de ciutat que s'està potenciant i s'ha potenciat durant molts anys, que només mira el turisme com única via, que no posa cap mena de via, que això sigui complementari en poder viure a la ciutat, com és totalment insegur moure's en bicicleta, com no hi ha una xarxa de transport públic, com es fomenta l'aparcament a qualsevol lloc del barri i com no hi ha cap i costa trobar ombres. Bueno, és un discurs, un model de ciutat que el que defensava, que nosaltres estem intentant humilment lluitant des de que hi ha democràcia en aquesta ciutat, que hem pogut fer algunes millores estant en governs, però que evidentment és totalment insatisfactori i pues, lamentablement doncs, massa connivència amb models econòmics passats, doncs porten a situacions com l'actual. Bàsicament, doncs, ens quedem amb el positiu, que és que quan es parla de lo de veritat, no? I això té a veure, tot està relacionat, no? Com el que parlava abans, que té a veure la migració, el model econòmic, el model de progrés, doncs s'ha de plantejar a les ciutats i als països models de creixement sostenibles o fins i tot de decreixement, i aconseguir doncs, invertir en aquelles coses que milloren i ens adapten a la situació de canvi climàtic. Què té a veure això? Pues clar, si tu vols una ciutat, una platja més habitable, doncs has d'aconseguir crear més ombres, més arbrat, reduir espai al cotxe, peatonalitzar, a l'hora de pacificar i a l'hora de condicionar alguns carrers doncs perdràs llocs d'aparcament. Això té influència en el número i quantitat de persones que arriben a la ciutat, has de planificar potser, si no, pàrquings dissuasoris a les voreres, has de al voltant del centre, has de dissenyar doncs, i finançar i invertir en millors sistemes de transport públic. En definitiva, has d'anar per un camí que és totalment oposat al que han anat les ciutats els darrers anys, que quan canvien molt, molt a poc i que quan apliques aquests canvis tens lobbies econòmics, tens per població que és resistent al canvi. Llavors, si tenim, com va passar amb el senyor Reyes, que aprofita aquest desencant en comptes per fer pedagogia sobre la ciència i la realitat social que vivim en l'actualitat i que això ha de ser sí o sí tenim un alcalde que aprofita això per guanyar eleccions, doncs llavors tenim l'antipolítica i tenim el desastre que tenim a ciutats com Castelldefels ara mateix, que només governen per curt termini, per curt plaç, per satisfer la demanda concreta del veí i que estigui content i que em pugui votar i no intentar doncs, planificar i intentar dissenyar ciutats doncs, més a llarg termini amb una visió de com està el món i com està la ciutat actualment.
1: Respecte a la temporada de platges, estem ja a les portes d'una de les celebracions, per cert, que tenen com a centre la platja de Castelldefels com la Revetlla de Sant Joan.
2: Exactament. Ara, la veritat és que estem una mica preocupats. Aquest estiu ha entrat les noves concessions de les guinguetes de la platja i hem de dir que el govern se l'ha jugat, se l'està jugant. Se l'està jugant perquè ha volgut satisfer el sector amb el que s'havia compromès prèvia a les eleccions amb una mena d'expectativa que s'havia creat, no? Que en Manu Reyes tornaria a la festa sense control de nou. Però clar, això no va ser, quan es va produir aquest fenomen entre el 2011 i el 2015, va ser un fenomen social que es va produir perquè des del sector es va començar a dinamitzar les guinguetes, que no estava ben clar el que podien fer i no fer, eren les guinguetes de gelat, i es va generar un fenomen de festa i que després, amb la nova licitació, doncs, evidentment, per complir la normativa que ens obliga com a qualsevol ajuntament, doncs es va abordar el problema i es van posar, doncs, es pot fer segons quines festes, segons quines no, perquè no són establiments preparats per festes multitudinàries. Llavors, aquesta inèrcia que era de sentit comú que qualsevol governant hagués hagut de fer perquè, primer, s'ha de senyar la llei i, segon, perquè hi ha molta més gent que viu a la platja que ha de conviure amb això, doncs va generar l'expectativa per les eleccions del 23 que en Manu tornaria a la festa. I amb això el senyor Reyes doncs, no ha pogut trobar un terme mig. Llavors, ha fet un nou conveni en el que ells van explicar que només serien festes puntuals un cop al mes, que només serien fins les 9, que es controlen els decibels, però s'ha trobat amb una realitat que és només s'ha d'anar el cap de setmana a la platja per veure-ho. Clar, les guinguetes han començat a fer propaganda dels seus esdeveniments, és incontrolable l'aforament que es dona a la platja perquè en el moment que obres la porta entra la gent a manades i tenim milers i centenars de persones a les guinguetes de la platja fent els tardeos que després van a les locals de Playafels fent botellón a tots els carrers de la platja, trepitjant les dunes per anar a pixar. Jo vaig estar a una d'aquestes festes mirant una mica i també perquè a veure com estava de l'ambient i trobar el personal de seguretat desbordat, la gent saltant per tot arreu. Pues bueno, això un dia passarà alguna cosa i serà l'alcalde que haurà de respondre amb la seva negligència d'haver donat aquest permís. Ja va sondejar que el passat diumenge, una de les festes d'una de les guinguetes va estar a punt de suspendre's i només havia de mirar el contingut de les xarxes socials per com intentaven demostrar que tot estava correcte i que no havia passat res i que després de la calma, després de la tempestat, havia arribat la calma. La veritat és que van fer esforços, van posar persones amb xalecos reflectants vigilant l'entorn, però això l'alcalde Reyes està jugant amb foc i si passa alguna cosa a la platja haurà de respondre. I això lliga també amb el tema de les platges sense fum. En aquest context de festes fuma molt més. La gent, fins i tot que no fuma habitualment, fuma en aquest context de festes. Doncs tenim un alcalde que va dir que no s'acolliria com ha fet Badalona, a ser una platja sense fum, que no es pugui fumar a les platges perquè deia que no s'ha de prohibir. Bueno, val, d'acord. Però va dir que es comprometeria a fer campanyes de sensibilització, que faria tot el possible perquè s'havia educat, s'havia explicat que la gent no fuma. Què fa, en canvi? Aprova una licitació en el que venen les festes a Castelldefels, on evidentment no estan venint ni 100 ni 200 persones, estan venint milers de persones a festes de la platja que fan botellons arreu, que hi ha botelles de plàstic arreu i hi ha gent fumant per tots els llocs a la platja. No és impossible que és endreç per tothom i tot això acaba a la sorra. Vull dir, tenim un alcalde que només sap respondre i és molt hàbil responent en el curt termini, però quan rasques i coneixes una mica la realitat, no té ni cap ni peus res del que fa. Actua pel dia a dia, actua per satisfer els que li recolzen. Actua per poder respondre al curt termini i quan no té respostes per tirar pilotes en fora, criticar el Pedro Sánchez i així posar-se-les de treure pit a veure si algun dia li toca sonar la flauta i el criden de Madrid i prosperen el partit. Aquest és l'alcalde que tenim. Lamentablement, un alcalde molt habilidós, tant de bo fos menys habilidós perquè seria més difícil cobrir la ineptitud del seu govern i la falta de projecte que té.
1: Ha fet esment de Pedro Sánchez. Com valora el seu partit des de Madrid, des del Congrés, doncs, el que està passant?
2: Doncs és un cop duríssim a la democràcia, perquè encara que no vulguem, encara que intentem doncs, fer pedagogia, ens afecta a tothom i això posa en el disparadero a tota la política en general, que ens fiquen a tothom en el mateix sac. Veurem on arriba. Quan expliques les diferències entre unes coses i les altres, sembla que les justifiquis. Jo no tinc cap interès en justificar el Partit Socialista. Jo crec que té en tota la història, la seva història de democràcia, té moltíssims casos de corrupció, des dels Ceres d'Andalusia, el caso Filesa, per no parlar del terrorisme d'estat del senyor Felipe González. Són els principals beneficiats i van ser els que es van posar primer de costat quan havia les denúncies falses contra Podemos. Han justificat i s'han beneficiat i han incentivat tota la caça en el seu moment contra Podemos perquè era un rival polític que l'estava a punt de superar. Per tant, jo amb el Partit Socialista és un aliat necessari, però no tinc cap mena de simpatia, us ho puc assegurar. Els companys de Castelldefels els estimo molt a nivell personal, però s'ha de parlar clar. Com a partit polític, el Partit Socialista és molt perillós, des del nostre punt de vista, per un projecte de país realment federalista, solidari, que canviï realment un canvi de sistema per acabar amb el sistema monàrquic i començar una república. El Partit Socialista és un fre per moltes de les millores i moltes de les millores que ha aconseguit aquest país ha estat perquè les hem lluitat des del carrer i des de partits minoritaris que amb tota la maquinària de l'esquerra i de la dreta, de l'esquerra socialista i de la dreta, en contra hem aconseguit petites millores. I aprofito i no m'enrotllo una mica, però bueno, no passa res. Hem de recordar també que el Zapatero va obtenir el seu primer mandat gràcies al vot d'Izquierda Unida, que estava molt fort, el senyor Julián Guita, que va donar suport a que Zapatero fos el president del govern d'Espanya. I, en canvi, en el segon mandat, que el Zapatero, després, gràcies a aquest primer mandat, va aconseguir a replegar tot el vot d'Izquierda Unida, de Senat Izquierda Unida, només amb dos o tres diputats, si no recordo malament. En aquell moment, en comptes de retornar el favor i buscar acords amb Izquierda Unida i continuar amb aquest model de país d'esquerres progressista, el que va fer és va anar-se amb Jordi Pujol i amb el PNV per aquest segon mandat i els acords els va fer amb ells quan podia haver-ho tornat a fer amb Izquierda Unida. Així, per tant, aquest és el Partit Socialista, cap mena de ganes de defensar-los, però no és el mateix la Cas Kitchen o tot el sistema de corrupció de partit, de finançament il·legal, d'anar absolutament dopat a les eleccions, de fer servir tot el Ministeri de l'Interior per lluitar i crear proves falses contra els seus adversaris polítics. Aquest sistema absolutament corrupte, criminal, d'absoluta màfia del Partit Popular encara està lluny de la màfia més petita i patranyera de cine de barrio del Partit Socialista. Per tant, les coses s'han de posar amb el seu context. I Zapatero doncs, és una gran decepció perquè veurem de veure perquè hi ha elements per investigar, però evidentment no serà res a veure ni afecta el govern d'Espanya. Per tant, aquest govern aguantarà el que toqui. No exigirem que aprofiti al final tot el temps que li quedi per fer les millors avances possibles i esperem en les properes eleccions, en les següents, a guanyar el Partit Socialista i que no sigui el Partit Socialista qui li digui això.
1: Gràcies, senyor Martín, per movent en Com ho podem. Fins un altre moment. Bon dia.
2: Moltes gràcies. Bon dia. Castelldefels Coffee.
0: RadioCastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.
3: Així som. Així som. I get a rush. El magazín. I get a rush.
4: de Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, arriba el moment d'actualitzar la informació més pròxima fent un resum dels principals titulars que centren l'actualitat local. El Pride 2026 ja escalfa motors a la ciutat. El 28 de juny es reivindica des del consistori, des de l'àrea de polítiques d'igualtat, l'orgull LGTBIQ+, a la nostra ciutat. El tret de sortida de la programació variada entorn a aquest Dia Internacional de l'Orgull és aquesta tarda a les 6 amb el Cinefòrum LGTBIQ+, Gosadies, a l'Espai Montserrat Roig. La sessió inclou una selecció de curtmetratges sobre el fet d'atrevir-se i ser audaç als personatges, cadascú a la seva manera, buscant la manera d'expressar el que són i com se senten. El Cinefòrum és a l'Espai Montserrat Roig a les 6 de la tarda i cal fer inscripció prèvia. Més de 300 músics participaran en la Festa de la Música al Carrer. Serà aquest pròxim diumenge 21 de juny una nova edició d'aquest esdeveniment musical obert a tota la ciutadania. Hi ha 65 propostes musicals que ocuparan 14 punts de la ciutat. El tancament ve a càrrec de la guanyadora de l'any passat del concurs de nous talents, Conchi Moreno, i l'artista Annie Red, que són les dues encarregades del tancament a l'espai a la plaça Església aquest diumenge 21 de juny. I el dispositiu especial de la Revetlla de Sant Joan garantirà una festa cívica i segura. El proper 23 de juny, la policia local disposarà de més de 200 agents d'aquest cos de seguretat, Mossos d'Esquadra i Seguretat Privada. També inclourà la presència de la unitat de policia marítima i mitjans aeris. Dins de tot aquest dispositiu també s'instal·larà un servei mèdic a l'estació de Castelldefels Platja, al Baixador. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Què faràs per la revetlla de Sant Joan?
2: Anirem a sopar amb uns amics.
3: I vosaltres, què fareu?
1: Doncs nosaltres també hem quedat. Ara que hi penso, he d'anar a encarregar la coca i els petards. Mira, me n'hi vaig ara, que després no en queden.
0: A Punt de Sal. En català, la festa que se celebra la nit que precedeix certes diades s'anomena revetlla. Per exemple, celebrem la revetlla de Sant Joan o la revetlla de Sant Pere. Bona revetlla! A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat

0: Doncs parlem ara en català amb la Lourdes Sobirà del Servei Local de Català. Molt bon dia, Lourdes.
1: Bon dia.
0: Doncs parlem dels cursos d'estiu que s'està preparant des del Servei Local de Català.
1: Sí, s'apropa ja a l'estiu i tindrem, com cada any, cursos d'estiu, cursos intensius. En aquest cas, a Castelldefels, farem cursos intensius de nivell bàsic 1. I els cursos començaran el 2 de juliol i acabaran el 28 de juliol. Per tant, no duran ni un mes. Les classes seran de dilluns a dijous, al matí, de 9:45 a 12:45 del migdia. Si algú hi està interessat, la matrícula serà el 30 de juny o l'1 de juliol. Començarem la matrícula el 30 de juny a les 9 del matí. La matrícula es pot fer presencial o es pot fer per internet a través de la nostra pàgina web. Si us voleu matricular presencialment, heu de venir al Servei Local de Català. Som al carrer Església 117, a l'espai Montserrat Roig, i la matrícula la farem presencialment en horari de matí, perquè l'equipament a la tarda aquesta setmana ja estarà tancat, però la matrícula en línia es podrà fer des que s'obri la matrícula el 30 de juny a les 9 del matí fins l'1 de juliol a les 11:59 de la nit.
0: Fareu prova de nivell en aquest cas?
1: Si és necessari, sí. Les proves de nivell es poden demanar en qualsevol moment de l'any. Sempre recomanem que es demanin abans de la inscripció, perquè si no correm el perill de no ser a temps de fer la prova de nivell i la matrícula, perquè recordem que les places són limitades. Per tant, si algú vol fer una prova de nivell, cap problema, pot trucar, pot passar o la pot sol·licitar a través de la pàgina web.
0: Molt bé, doncs el divendres també té lloc la cloenda dels cursos que s'han impartit aquest any al Servei Local de Català i serà al Castell.
1: Sí, correcte. Aquest divendres farem la cloenda dels cursos de català, també del voluntariat per la llengua, i farem l'acte al Castell. Tindrem un espectacle de màgia amb el mag Eduard Joanola i després doncs prendrem una copa per celebrar aquest final de curs i donar la benvinguda a l'estiu.
0: I encara no entren en detalls de dades, però com ha anat el curs, tant pel que fa al curs acadèmic, podríem dir, com a la iniciativa Voluntaris per la Llengua?
1: Sí, encara no tenim les dades definitives, però és veritat que aquest curs, 2025-2026, hem incrementat el nombre de cursos que s'han ofert aquí a Castelldefels i hem incrementat també les modalitats. Tradicionalment teníem sobretot cursos presencials i algun curs en línia, i enguany hem ofert altres modalitats que combinen la presencialitat i la virtualitat. Hem fet cursos semipresencials, en què, per exemple, les classes eren només un dia a la setmana en lloc de dos, i la resta era modalitat en línia. I bé, no tenim dades encara de quanta gent acaba ni de com aniran les proves, que esperem que molt bé, perquè aquesta setmana els cursos homologats, el número 3 de cada nivell, estan fent proves. Esperem que vagin molt bé, això ho sabrem la setmana vinent. I pel que fa al voluntariat, doncs hem tingut força gent participant-hi. De fet, ara mateix encara estem activant parelles, donant d'alta parelles, perquè és un programa que és cert que durant el curs és quan més gent hi participa, però durant l'estiu també hi ha parelles que continuen quedant, que continuen trobant-se. Per tant, si voleu practicar la conversa oral, el català oral, us podeu apuntar al voluntariat per la llengua en qualsevol moment de l'any. Per tant, ara també és un bon moment per apuntar-s'hi i potser podeu començar les trobades ben aviat. Recordem que per participar en el voluntariat per la llengua només és necessari tenir ganes de practicar el català, parlar-lo una miqueta, això sí, si no el parlem gens, recomanem millor fer classes primer, però parlar-lo una miqueta, tenir una hora a la setmana disponible per poder quedar amb el voluntari o la voluntària i ja està, moltes ganes, res més.
0: Hi ha hagut també oferta de persones voluntàries?
1: Sí. També tenim... Hem incrementat, de fet, el nombre de voluntaris enguany. Tenim uns quants voluntaris nous. Els voluntaris veterans van repetint, que aquest... A mi em sembla que el fet que els veterans vagin repetint i continuïn formant part del programa és un exemple que el programa funciona i que la gent n'està contenta. I ara hi ha voluntaris nous, per tant, si hi ha algú que vol practicar el català, o també és veritat que si hi ha algú que és catalanoparlant, que disposa d'una hora a la setmana i que té ganes d'ajudar algú a millorar el català oral, també s'hi pot apuntar, perquè també sempre necessitem voluntaris.
0: Són converses informals.
1: Sí, sí, sí, sí. No són classes, això ho deixem molt clar. És conversa de qualsevol tema quotidià, això ho decideix la parella, la parella lingüística, i la gent queda, doncs, moltes vegades queden en cafeteries. També és veritat que quan ve el bon temps, doncs, tenim parelles que potser diuen anem a caminar per la platja i anem parlant, no?, mentre passegem. Això també passa, ara ja amb la calor és més difícil. Crec que les cafeteries amb aire...
0: En un local climatitzat, oi?
1: Exacte, les cafeteries amb aire condicionat o espais així conviden més, sí.
0: Molt bé, pel que fa a les sessions de cinema, també van finalitzar. Quin és el balanç?
1: Sí, el balanç és positiu. Ara no recordo les dades exactes de nombre d'espectadors, però diria que va ser molt similar a l'any anterior. Esperem que amb el proper curs poder reprendre aquest cicle de cinema infantil que fem en col·laboració amb la coordinadora d'AMPAS, dins del Pla Educatiu d'Entorn, i amb la col·laboració també de Guillermo i l'Ajuntament de Castelldefels.
0: Doncs en aquest punt hem d'acomiadar la Lourdes, no marxa perquè sí, marxa doncs, per una millora professional, se'n va de Castelldefels, i hem d'agrair-li tots aquests anys doncs, que ha respost a la crida de la ràdio per explicar qüestions relacionades amb el servei local de català, pel que fa als cursos i iniciatives com Voluntaris per la Llengua, pel que fa al cicle de cinema, etcètera, etcètera. Lourdes.
1: Moltes gràcies. La veritat és que ha estat un plaer treballar a Castelldefels i col·laborar amb vosaltres.
0: Doncs t'ho agraïm a tu també. Molt bona sort a la nova trajectòria professional fora de Castelldefels i et desitgem, com no pot ser d'una altra manera, el millor.
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada, Lourdes. Que vagi molt bé.
1: Igualment.

0: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 9:45 de la nit.
1: Castelldefels, així som.

Amics de Ràdio Castelldefels, encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

0: Castelldefels, així som.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: Todo sesión. Ei, que no te flasen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels. Todo sesión. 98.0. Todo sesión.
3: Així som. Així som. El magazín de Radio Castelldefels.

0: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. Obrim el butlletí Castelldefels avui amb un resum dels principals temes que centren l'actualitat local. Aquests són els titulars. Arriba una novetat important des de l'àrea d'esports, la posada en marxa a partir de l'1 de juliol i fins al 31 de juliol d'una oferta especial d'activitats adreçades a la joventut sota el nom Activitat Funcional. Les activitats estan adreçades a joves d'entre 16 fins a 25 anys i es faran els dimecres i divendres a la platja, concretament al Passeig Marítim, entre els números 159-161 i els carrers 9 i 9 bis, zona del Kitesurf, platja Castelldefels. La plaça dels Colors torna a brillar. Han començat els treballs de millora i manteniment a la plaça dels Colors perquè aquest espai torni a lluir com es mereix. Amb la maquinària de Castelldefels guapa i neta i l'equip de neteja, s'ha iniciat una actuació de neteja intensiva que s'anirà realitzant de manera periòdica. L'objectiu, comuniquen des de l'àrea de neteja, és recuperar, cuidar i mantenir els espais públics de Castelldefels perquè tothom en pugui gaudir en les millors condicions. Els Mossos d'Esquadra detenen dos menors per tres robatoris amb força a domicilis de Castelldefels. Els joves aprofitaven les hores nocturnes per escalfar les tanques perimetrals i assaltar els habitatges, en alguns casos amb els residents encara a l'interior. La coordinació amb la policia local de Castelldefels ha estat clau per identificar els presumptes autors. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora. El butlletí Castelldefels avui tornarem puntualment ja amb el torn de l'informatiu local d'aquí una hora. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu